0: Mobilitat, amb Joan Riera de Vall, Carles Gasol i la nostra experta en residus, Anna Penya. I amb Gustavo Duc analitzarem per què l'alimentació necessita una seguretat social per reconèixer el dret de tota persona a estar protegida contra la fam i el dret també a gaudir d'una alimentació adequada. Perquè aquesta és una missió que alerta sobre els efectes de les crisis socials i climàtiques. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Sabreu que un dels elements que més preocupa sobre l'estil de vida occidental és el consum desmesurat i la generació de quantitats inabarcables de residus. Sabreu que això és producte del model econòmic i de gestió que hem adoptat des de la industrialització de la vida humana. És clar que l'economia insostenible actual, en constant creixement, està associada a la sobreexplotació de recursos no renovables o de minerals estratègics limitats que ocasionen la degradació del territori de la mateixa terra. Un impacte que no es pot mantenir de forma indefinida, perquè el que anomenem recursos, que no és més que l'altra vida vegetal i animal o les restes del que eren, són limitats. Tot i que els indicis d'aquesta enorme petjada sobre la salut del planeta ja es van fer evidents als anys 50, al segle XX, no va ser fins al nou segle que un grup de científics de la Universitat Autònoma van crear un grup d'investigació per trobar sortides a aquesta situació i assessorar les empreses i indústries cap a una transició ecològica. Amb l'experiència de tot aquest temps i després de comprovar com Europa, amb només el 7% de la població mundial, consumeix entorn al 20% de la biocapacitat planetària, han decidit crear un full de ruta. Li diuen economia circular. L'anuncien dedicant el primer capítol a l'optimisme. Si les entitats polítiques, socials i econòmiques treballen plegades per aconseguir fórmules de gestió de reutilització i reducció de residus, el 2030 la circularitat pot ser una realitat. Clar que només queden 5 anys, 4 anys per arribar a la data. I no hi ha molts indicis que vagin per aquesta línia. Les administracions no són àgils per adaptar-se a aquests nous reptes. Els partits negacionistes del canvi climàtic ja són al poder en molts estats. La desigualtat social augmenta. Avui volem saber. Volem conèixer la realitat d'aquest full de ruta. On hi ha la corda on agafar-se per no naufragar? Per això hem convidat a la nostra experta en el programa en reducció de residus, Anna Penya de Resero. Hola, Anna.
1: Hola, què tal?
0: Benvinguda de nou. Gràcies. Al programa. I gràcies. També tenim a dos dels científics i consultors que han escrit el full de ruta, el llibre sobre economia circular, el camí cap a la sostenibilitat. Us presento a Joan Riera de Vall.
2: Encantat.
0: Hola, Joan.
2: Com estem? Gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu per venir. Ell és doctor en Ciències Químiques, assessor científic, cofundador d'empreses, Inèdit Innovació, Tectum Garden, i també en Carles Gasol. Hola, Carles.
3: Hola, bona tarda.
0: En Carles Gasol és consultor, és doctor en Ciències Ambientals, professor associat de l'UAB i també un dels cosocis d'Inèdit. Benvingut al programa.
3: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Doncs ja que hi som tots, Anna, comencem per tu com assessora del programa, no? Si haguessis de fer una anàlisi ràpida de la situació, que ja ens l'has fet moltes vegades, eh? Estaries al costat d'aquest optimisme que hem marcat al principi o del pessimisme?
1: Mira, quan em vas enviar aquesta pregunta, Pilar, just estava llegint després un llibre que recomano a tothom, que es diu Haru, de Flàvia Company. Bueno, té tocs budistes, eh? I deixa'm llegir un fragment perquè per introduir pot estar bé. És una conversa entre un mestre sabater i la seva aprenenta, eh? I li diu: mestre, crec que hauríem d'innovar una mica. La reparació és excel·lent, no hi ha dubte, però els nostres models estan antiquats. Per això ens costa tant vendre parells de sabates noves i la gent se'n va al barri negre a buscar-ne. El mestre sabater la interromp amb calma i li diu: no vull sentir parlar d'aquesta gent. S'enriqueixen perquè utilitzen materials de poca qualitat, o més ben dit, fan servir materials de poca qualitat per enriquir-se. Materials amb els quals es poden fer coses innecessàries i que no serveixen per fabricar sabates que s'encarreguin de protegir i educar els peus. Saps que tot el que som està als peus i en la nostra manera de caminar? Camina malament i la teva vida en serà una conseqüència directa. Nosaltres, com a sabaters, ajudem a fer camí. No ho oblidis, la nostra feina és la que determina com es mou una persona en el terra que trepitja. Aquest fragment em va fer pensar, clar, després em va fer pensar de dir, ostres, però clar, ara milions i milions de sabates s'estan produint, no? Sabates idèntiques, no són úniques per persones, no? I vaig pensar també en la reducció de nombres de sabaters i de reparació que s'està tendint en el mercat, i extrapolat també amb la cadena alimentària de què, per què, no? Que el model cap a on va. I per tant, no, nosaltres a Reserva sempre posem el focus, en la projecció d'una societat més justa i equitativa, des de l'optimisme, perquè només així podem impulsar canvis. Però clar, les accions que proposem en els sectors als quals treballem són viables, no? Econòmicament, logísticament, ambientalment, però ens trobem amb una realitat. Això és veritat, ens trobem una realitat que els canvis avancen molt a poc, no? Portem una trajectòria de 20 anys a Reserva i Déu-n'hi-do, no? Perquè estem parlant d'un model amb majúscules, model de producció i consum que actualment és insostenible. Ara no paro de veure anuncis del nou iPhone, no? Del nou model, i clar, per fabricar-ne calen entre 30 i 50 elements de la taula periòdica, i a més els que recullen, si no els utilitzem, el 80% no es recullen correctament, i els que recullen tampoc hi ha, no? Una recupera una petitíssima part dels minerals. A part d'això, és a dir, el desànim perquè ve el pessimisme, perquè hi ha un desequilibri de les responsabilitats. És a dir, mentre hi ha una càrrega molt bèstia als ajuntaments i de retruc, no?, als ciutadans que assumeixen els costos de gestió de productes que no podem, no?, dir doncs això sí, això no. És a dir, que hi ha, i les lleis que no es compleixen o que no hi ha règim sancionador. Hi ha un pessimisme, però també hi ha optimismes perquè hi ha moltes mesures que podem també desenvolupar ara mateix, i amb
0: això ens basem. La situació, exactament, Anna, està així la situació. Jo recordo que en la presentació del llibre, d'aquest llibre que és protagonista avui, i per això hem reunit aquí, Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat, en Joan Riera de Vall mostrava com anava vestit, no? I entre ell les sabates. I les sabates sí que formaven part d'aquesta economia circular, ara que l'Anna Penya ha fet aquest referent.
2: Exacte, doncs, bueno, continuant una mica el tema del calçat, realment, diem, un indicador positiu és el nou marc legal, no?, en el sector textil i calçat, no?, que ja treballant ecodisseny o treballant aquesta filosofia de circularitat en el calçat ja no és opcional per les empreses, sinó que és un marc legal, és a dir, un marc legal de la Unió Europea. Això ajuda molt, no? I la prova d'aquest tema és que en aquest procés de transposició d'aquest marc legal, en el cas del nostre país, no?, tot el territori espanyol, doncs, ja hi ha la transposició i que s'està implantant en el sentit de la responsabilitat del productor, no? El productor és responsable de tot el cicle de vida del seu producte. I en això, aquest estiu he estat, com continuem el sector del calçat, he estat en sabaters que estan treballant en aquests temes d'ecoinnovació i de circularitat, no? Per exemple, fent sabates a través de les soles diríem, del sector d'automoció, és a dir, dels pneumàtics i les peces de les abarques, la típica barca menorquina feta en un material invencible, que és el cinturó del conductor de cotxes, que es destrueix. I llavors, aquest efecte de reutilització de components d'altre sector, en aquest sector del calçat, no?, doncs això ja comença a ser una realitat, no? El sector, evidentment, costarà, perquè el que costa més, jo penso, en temes de circularitat, és un canvi d'hàbits, un canvi de visió, no?, de com produir productes, processos i serveis més circulars, no?
0: Ara parlarem precisament d'aquests materials de reutilització circulars, però, Carles, del llibre era interessant aquesta proposta que feu d'optimisme i pessimisme, no? Comenceu per l'optimisme, això sempre està molt bé. Però hi ha una data, el 2030, no és massa d'hora com a data de referència? És que ja hi estem arribant.
3: Ho deia l'Anna també, la velocitat de transició és potser un dels aspectes que ens fa ser més pessimistes, no? Veiem a tots els sectors, el Joan també ho estava explicant, veiem a casos d'èxit, veiem exemples, veiem empreses que s'han posat ja en productes circulars, en models de negoci circular, però són un percentatge encara petit dels productes que podem trobar ofertats, dels productes que consumim. I això, no, en el meu cas, em fa ser pessimista a que aquesta data 2030 doncs se'ns tira a sobre.
0: Se'ns tira a sobre, i de quina manera? Tens tota la raó, Anna. Vosaltres des de Resero teniu com molts punts, molts flancs oberts, però ara, realment, quina és la vostra preocupació més dura? La vida amb molt de plàstic és una de les referències que sempre fem, també, eh? Amb massa plàstics.
1: Sí, perquè és un referent de fa molts anys, no, el plàstic, i que realment és un símbol de que s'ha produït moltíssim i s'ha recuperat molt poc, i realment el que necessitem és la prevenció i la reducció. El que més ens preocupa ara actualment a Resero té a veure amb que certs sectors vinculats al reciclatge frenen el que per nosaltres és clau, que és la reutilització i l'allargament de la vida dels productes, no? Perquè hi ha exemples clars, podem exemples que, per exemple, el sistema de dipòsit i retorn, que fa anys que lluitem i que l'any que ve s'hauria d'implantar, no ha incorporat, per pressions del sector, a l'envàs reutilitzable, el vidre que es pot rentar i es pot tornar a utilitzar 40 vegades, no? És a dir, això, hi ha hagut unes pressions perquè només el sistema de dipòsit i retorn es fixi en el reciclatge. O, per exemple, també el suport, és a dir, projectes amb molt potencial, com pot ser la Biblioteca de les Coses, que després potser en parlem, que tinguin realment un suport institucional, doncs tampoc hi és, no? I és realment... El que importa ara és que estem en una economia on seguim mesurant el progrés amb el producte interior brut, no? I en lloc de posar al centre les necessitats de les persones i els límits planetaris. Jo crec que és una de les coses que hauríem de posar sobre la taula, i també, però clar, ens preocupa molt aquest sentit de tenir indicadors en les lleis que tinguin els objectius de reutilització i reciclatge al mateix camp. És a dir, hi haurà un percentatge de X% de reutilització i de reciclatge, posant en el mateix nivell la reutilització i el reciclatge. I això confon molt a la gent. La reutilització té una logística molt diferenciada a la del reciclatge. I crec que el que ens preocupa i el que ens ocupa ara mateix a Resero és poder defensar i visibilitzar una realitat de la reutilització,
0: que és molt més important que el reciclatge, perquè ja has produït aquell objecte i l'has de tornar a produir.
1: I s'ha d'allargar molt la vida dels productes encara.
0: Aquest és un dels elements que jo sé que es debat molt darrerament en totes les persones que esteu dins d'aquesta circularitat. Però, Joan Rire de Vall, el que dieu en el llibre és molt interessant, comentant que, aviam, si realment s'encareixen les matèries primeres perquè són un bé finit, que és la terra, i aleshores els empresaris veuen que és molt més econòmic treballar amb material reciclat, aquí hi ha una bona sortida.
2: Sí, bueno, reciclat o reutilitzat o remanufacturat, no? El que comentàvem abans, no? Reciclatge és una estratègia, en certa forma, tornes alguns materials a la punta sortida. El que fas és el plàstic, el que fas és grança. Quan recicles una botella i fas reciclatge, fas grança i tornes grança, vol dir que les micoles i tornes a fer un altre material de plàstic. En canvi, quan reutilitzes una botella de plàstic o de vidre, no tens que fer tanta intensitat de consum de recursos com en aquest cas, no?
1: Sí,
2: però després
1: hi ha
2: estratègies encara més avançades que diríem que la reutilització, en cada estratègia és que li dones un valor afegit al producte, com pot ser remanufacturació. O sigui que aquest producte, que per aquests motius, perquè millor la vida tècnica és més llarga que la vida estètica, i llavors l'usuari d'aquesta prenda, per exemple un abric, se'l deixa no perquè no abrigui, sinó perquè no es troba sortint al carrer d'aquesta prenda, pot patir un procés de de remanufacturació i s'adapten a coses noves. Per exemple, pot haver una butxaca que en aquell moment, fa 15 anys o 20 anys, el mòbil no era un element comú, a lo millor, llavors aquest abric porta unes peces o alguns elements. És a dir, el que fem és la durabilitat. Jo penso que un dels elements claus és que els productes siguin més durables. No?
0: Però això és factible i és factible per les empreses també. Sí. Clar que per les persones i la gent consumidora ho és. Em dura tota la vida aquesta samarreta que duc, fantàstic, però ja li interessarà això, l'industrial de la samarreta?
2: Sí. Jo només comentava que passejant per París, al costat del Sena, en el lloc més fashion, mega fashion, de París, la cantonada, havia un lloc de remanufacturació de sabates esportives. I llavors, clar, i el preu no era baix, però era un valor afegit. Les meves sabates tal, que tenen un valor, a millor sentimental o tal tema, el sabater, que dèiem el sabater, li dona un valor, no el remanufactura i li dona un valor de menor impacte ambiental, però un valor econòmic, també.
0: Carles, parlant precisament d'aquests valors econòmics, el que està clar és que estem abocats al decreixement obligat. O no? Però això no ha de ser negatiu, perquè diu, és que si no, haurem de decreixer sí o sí. Però és que potser decreixer no és tan negatiu com a un li sembla.
3: No, decreixer no ha de ser negatiu, però altra vegada comporta transició. Potser comporta que unes persones que estan ocupant-se laboralment en alguns sectors, d'aquí uns anys aquell sector no és viable econòmicament perquè ens falten materials, perquè ens falta energia, i llavors aquí també socialment hem de veure que aquesta transició es faci justa. Deixa'm, si em permets, complementar una mica, no?, aquest aspecte que dèiem, les empreses, has preguntat, els interessarà aquests productes i aquests models de negoci fomentats amb la durabilitat. Crec que ha estat l'economia circular un bon argument per a sumar empreses, perquè els empresaris comencin a pensar-hi, i després d'uns quants anys treballant amb això i projectes, començo a veure que també el consumidor, el ciutadà, juga un paper superimportant. I no vull caure en aquests temes de hem de conscienciar, hem d'educar, perquè tots estem educats.
0: Sembla que nosaltres tinguem la culpa.
3: No és la culpa, però sí que crec que després de veure empreses que s'aventuren i que llencen productes interessants i que llencen productes circulars, doncs que sí que hi ha una inèrcia a la comoditat, sí que hi ha una inèrcia a lo simple i a lo fàcil, i que un consumidor o consumidora... en veritat, la jerarquia dels residus li és bastant igual. Si reutilitzar és millor que reciclar, al final triomfarà aquell producte circular que doni facilitats, que pugui ser reparable, que pugui ser reutilitzable, que pugui ser a un preu competitiu. Llavors hem de trobar, des de l'empresa, aquestes fórmules. Són difícils, són complicades, però existeixen. I les lleis també ens poden ajudar. França està pensant com cobrir la diferència d'una reparació quan un producte nou és més barat. I com ho està fent? Penalitzant els mals disseny, recaudant uns impostos, i quan el ciutadà francès vol reparar un producte que surt més car, ell posa la diferència. Per tant, aquests models de negoci necessiten ser acompanyats perquè els hàbits de consum vagin transicionant també.
0: Si se'ns posa una mica fàcil i se'n diu sí que puc reparar això i no et costarà tant com comprar-ne una de nova, segur que ho volem reparar.
3: Ja,
0: això ho tinc claríssim. Anna, perquè sí que hi ha en el full de ruta d'aquesta economia circular tres factors que van de la mà: política, economia i societat. Però és possible això, que realment vagin de la mà? Una cosa són els polítics i que siguin valents o no, una altra cosa l'economia, que tira endavant i produeix més, i l'altra doncs som aquests que diem allò, si ho puc reparar i a més senzill fer-ho, reparo.
1: Sí, en aquest cas nosaltres des de Resolus sí que ho veiem molt viable, aquesta aquest triangle. Per exemple, tenim exemples com el Pla d'Equitat Menstrual i Menstruació Sostenible, que va tirar endavant la Generalitat de Catalunya i que vam assessorar des de Resero, que vam posar en concordança les escoles, les farmàcies, els comerços, les empreses de noves tecnologies, conselleries de diferents de la Generalitat, i per un bé comú, no?, que era disposar de productes menstruals reutilitzables per les persones menstruals, no? I ho hem vist que ara mateix encara, no?, hi ha la distribució gratuïta a farmàcies, i fa uns anys també es va distribuir a escoles i instituts un kit amb aquest aspecte, no? És a dir, que aquí hi ha una concordança i un treball en comú. També el tema de les biblioteques de les coses, que fa uns anys vam començar a Sant Martí, a la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, que justament, no?, va haver-hi una necessitat, unes entitats que vam tirar endavant un pilot. Hi havia una necessitat en el barri, que era no disposar de tots els objectes a casa, i que realment hi hagués un servei al barri per poder agafar, com agafem els llibres en préstec, doncs diverses, no?, el trepant o una... jo què sé, o les muletes o el que sigui, no? I poder-les disposar una setmana, dues, tres, com podem disposar d'un llibre. I això sí que és de justament, no, veus aquesta unió entre necessitats de diferents d'entre la ciutadania, comerços que van disposar d'objectes que tenien alguna tara per la Biblioteca de les Coses, o també les institucions que estan tirant endavant també i ajudant a que les biblioteques les coses estiguin en altres municipis.
0: En el llibre, Carles, parlàveu de que potser als legisladors els cal una mica de valentia, no?
3: Total, total. Jo crec que estan molt mancats d'aquesta valentia, i que sí, o sigui, normalment esperen que s'autoorganitzi el sector per fer la llei, que llavors ja ningú fa enfadar. I no, crec que necessitem, en el moment que estem vivint, legisladors realment que puguin atrevir-se a condicionar el mercat. I això és escàs i difícil de trobar, no? Estem veient com ara Europa sembla que tremola amb alguns aspectes dels que estava apostant intensament, i això fa un efecte en cascada amb els legisladors estatals, amb els legisladors autonòmics, i és una mala notícia. No és exagerat aquest retrocés, vull dir, han atacat més coses de... com comunicar la sostenibilitat corporativa, etc., que per mi temes fonamentals com l'economia circular, que ara es traurà una llei europea d'economia circular, o tot el referent al canvi climàtic es manté, però falta valentia, molta valentia des de l'administració.
0: Aquest, jo crec, Joan Ridevall, que és un dels elements que li cal perquè l'economia circular tingui un sentit, no?, i es treballi. Ha de canviar la legislació, i què més ha de canviar, Joan?
2: Jo penso que tots una mica, no? És a dir, la forma de, des dels consumidors o dels ciutadans i ciutadanes, la forma del nostre estil de vida, no? És a dir, que tenim que viure d'una altra forma, no? Més podem gaudir, no?, d'objectes, però d'una altra visió, no?, d'un consum insostenible, sinó, bueno, pues, si vols una... camisa, compra-te-la, no? Però mira-te una mica abans, no? Si aquesta camisa és de feta en un sol material, si està feta en tres materials, això serà molt difícil de reciclar o reutilitzar. És a dir, consumim, els ciutadans tenen que consumir d'una forma diferent, les administracions tenen que recolzar aquest procés, les empreses integrar tota aquesta política en marxa, no? I les universitats treballar una mica més, també, no? És a dir, tots els actors socials, si treballem coordinats una mica, col·laborant, avançarem molt ràpid, si no, anirem molt lents.
0: Potser ens en sortirem endavant. Heu posat l'exemple al llibre de Mataró, no sé què deu tenir Mataró, que ho fa bé, això, Carles.
3: Sí, vull dir, les ciutats també es poden posicionar com a ciutats referents d'economia circular. I això què vol dir? Pues que són ciutats... aquells polígons industrials, per exemple, que vam tenir ple d'indústria i que després es van abandonar, doncs volen recuperar empresa que treballi amb models de negoci i filosofia d'economia circular. I per fer això, doncs s'han de posar atractives. Això vol dir tindre centres de coneixement propers, tindre espai per recepcionar aquestes empreses, tindre una filosofia de ciutat i de ciutadans, doncs que també pugui recepcionar els productes, no? I Mataró, doncs en els seus sectors, el sanitari, l'agroalimentari, hostaleria, turisme, doncs està fent aquesta feina per intentar reactivar-se econòmicament i captar aquestes empreses que vulguin situar-se, que vulguin situar la seva seu social a Mataró. Per tant, sí, Mataró està treballant ja fa anys intensament en aquest tema.
0: Anna, jo crec que estem en el camí, podem dir-ho així, realment sí. Farem possible aquesta primera part d'aquest llibre d'economia circular, la part optimista, ja hi ha equilibri territorial, la circularitat és una realitat, les zones rurals i urbanes treballen de manera circular amb simbiosi i fluxos. Mare meva!
1: Vull ser-hi ja, aquí.
0: Sí, però va, per on hem de puntar?
1: A veure, les accions hi ha, les propostes hi són, hi ha moltíssimes entitats a darrere que tenen propostes i s'han d'escoltar, el món científic s'ha d'escoltar també perquè tenen, volen explicar a nivell de salut què és el millor i què és el que no hauríem d'optar i sobretot valentia política i suport institucional també, perquè les empreses llavors també es pujaran més ràpidament al carro, que no haguem d'esperar que hi hagi una massa social molt, molt forta i que siguem tots activistes, que ara realment anar cap a la reducció de residus ara pel consumidor és bastant ser un activista.
0: Doncs vinga, fem cas a les expertes, als experts. Gràcies, Anna, per venir aquí.
1: A vosaltres, gràcies, Pilar.
0: Aviat et tornem a retrobar parlant de ReZero i d'aquest residu que no hauria d'existir. Fora, ja no en parlem més, ja no hi ha
1: residus.
0: Vinga,
1: optimisme.
0: Exacte, el que ja és bona fórmula de vida. Gràcies, Joan Riudevall, per estar aquí, també a Carles Gasol. Gràcies als tres.
3: Encantat, gràcies.

Entre dos aguas, aquestes són les dones de Tribade, elles que participen al Festival Women. Ha començat a Barcelona, talent artístic, pensament crític, experiències col·lectives, fins al 26 d'octubre en moltes zones de la ciutat que anireu descobrint a les xarxes. Tot això per explicar-vos que necessitem conèixer moltes coses que tenen a veure amb la sobirania alimentària.

0: I per això, sempre que parlem de sobirania alimentària, tenim amb nosaltres a Gustavo Duch. Hola, Gustavo.
1: Hola, què tal?
0: Benvingut al programa de nou.
1: Moltes gràcies.
0: Nova temporada.
1: Perfecte.
0: Amb idees molt bones de cara a un futur proper que esperem que sigui present. Mira, al principi del programa fèiem un monogràfic sobre com havia de funcionar l'economia circular, com les empreses s'han d'habituar a utilitzar materials ja existents per deixar la terra tranquil·la. I ara es tracta de saber, a nivell alimentari, com ens organitzem i com tots podem menjar.
1: Exacte, i per això vull parlar d'un concepte que anomenem seguretat social de l'alimentació, perquè amb aquest nom aboquem la qüestió que ja coneixem totes de la seguretat social sanitària. És a dir, totes sabem que en aquest país, l'educació, la salut, és un dret que com a tal, com a societat, ens garantim a partir d'una gestió pública. Cap nen i cap nena es queda sense anar a l'escola. Cap mestre no deixa de cobrar el seu salari per la feina que fa. El mateix amb el sistema sanitari. Però, en canvi, un altre dret bàsic, l'alimentació, l'han deixat en mans del mercat. A més d'un mercat capitalista, especulatiu, pensem que amb els aliments fins i tot s'especula, ja ho hem explicat algunes vegades, a les borses de Chicago o de Nova York. I la pregunta que ens fem o a on ens porta aquest concepte és: per què no fem de l'alimentació també un sistema públic? Podríem assolir una bona nutrició per totes les famílies, que sabem que hi ha gent que té una mala alimentació perquè no tenen el suficient poder adquisitiu per el que demana aquest mercat alimentari. Podríem aconseguir així que tota la pagesia tingués un salari digne i no que tinguessin que estar competint entre elles amb gent d'altres països davant de les multinacionals i que finalment tinguem aquest despoblament, aquesta falta de relleu generacional, etc, etc. I la pregunta és molt potent. Per què no fem de l'alimentació un sistema públic?
0: Per què no? A més, jo crec que ja hi ha llocs on ho estan començant a albirar, com és França, no? França té una carta de l'alimentació que significa això, una carta de seguretat alimentària.
1: El concepte neix a França, ho estan impulsant des de França, nosaltres ens hem fet ressò i ja portem 2 o 3 anys donant-li voltes, fent divulgació, fent molts debats. La setmana que ve tenim un debat obert a la gent que li interessi la temàtica i a França ja han posat en marxa petites experiències pilot on grups s'ajunten per autoorganitzar aquest sistema que hauria de tenir com 3 característiques. La primera és universalitat. Qualsevol sistema públic és universal. No és per una gent o per una altra. Tothom té dret. Aquesta proposta és que arribi a qualsevol tipus de persona. La democràcia, és a dir, aquest sistema públic o comunitari o d'autoorganització ha d'estar basat, lògicament, amb decisions col·lectives, quants diners posarem en aquest fons comú, com ho repartirem, a quina pagesia li farem portar els aliments, etc. I després, molt important, un sistema de redistribució econòmica. Per generar qualsevol sistema públic, actualment, la sanitat, l'educació, etc., els estats recapten impostos, però també recullen les nostres cotitzacions de la seguretat social, com a treballadors, com a treballadores, i aquí sembla que a vegades ens oblidem, existeix, per tant, un procés de redistribució de la riquesa. Encara que jo posi més o menys en el fons de la seguretat social, de la salut o de l'educació, diguéssim, jo rebo els mateixos drets, no tinc un metge diferent en funció del que jo aporti amb aquest fons comú. I aquestes 3 idees... és el que volem portar amb experiències pilot, sabent que aquí, de moment, a Catalunya, aquesta mena d'organització fins al moment no s'ha posat en marxa.
0: Però no significa que comenci una mica a caminar. D'aquesta manera tindrem molta més cura de l'horticultura, dels horts i fins i tot de les persones que cultiven per donar-nos de menjar, per alimentar-nos, tan proper com serà, per exemple, a fórmules artístiques, com la poesia. Com imagineu vosaltres poesia a l'hort? Doncs és possible. Gràcies també a Tarpuna, que ha creat un cicle de poesia als horts, on, per cert, Gustavo Duc acaba de participar. Gustavo, aquest dijous has estat amb Sònia Àries fent aquesta poesia i cançó a Can Masdeu, eh?
1: Sí, a l'hort comunitari important de Can Masdeu. I és que el Josep Maria ens ho explicarà millor, però al final la poesia té que veure amb un desvetllament, i això és el que passa a l'hort, no? Que quan arribes a un hort es desvetlla, et fa preguntes, et fa proposicions, i crec que ha estat una idea molt bonica de Tarpuna, sí.
0: I tu has de respondre. Josep Maria Vallès, hola, benvingut al programa.
2: Hola, Pilar, gràcies.
0: Va, explica'ns com esteu i com heu organitzat aquest cicle de poesia als horts. Aquesta, la cultura arrela als horts comunitaris de Barcelona, dieu.
2: Sí, sí, perquè com bé comenta el Gustavo, els horts comunitaris, important, no? Aquest adjectiu, són espais de trobada, de cura, no? I llavors, a vegades la gent pensa només en les tomates i els enciams i les cebes, però realment són espais on passen moltes coses, no? I on, amb l'excusa de l'alimentació, doncs es generen moltes interaccions i moltes coses. I ja fa temps que nosaltres estem treballant en donar-li sentit, en omplir de contingut més enllà del que seria l'horticultura, no? I llavors, amb l'eix alimentari o amb l'eix hortícola, doncs s'obren les portes de moltes coses. I una bastant evident és aquesta, no? Quan vaig trucar al Gustavo, ell participa activament, no? I té un espectacle que, no? I ha fet moltes coses. Jo també participo com a músic en una proposta, i ho vam parlar i vam dir, ostres, és que això té molt de sentit, no? Té molt de sentit, i la idea és engegar, aquest any hem engegat, de moment tenim programes, aquesta actuació que hem fet dijous i una que farem el dia 16, i la idea és que això sigui l'inici d'un cicle en el qual cada any en els dos comunitaris hi hagi una proposta de diverses, de 6 o 7 actuacions, no? Ens agradaria arribar aquí.
0: Sí, aquest dijous Gustavo Duc ha actuat conjuntament amb Sònia Àries als horts comunitaris de Can Masdeu, al barri de Vallbona. Doncs el dijous 16 d'octubre a les 7 de la tarda teniu cita a l'Espai Gardenyes, un altre dels espais comunitaris d'aquests 170 horts comunitaris que hi ha a la ciutat, que són 170, i això significa una bona fita que no existia abans, eh? Per tant, sí que és un camí aconseguit, Josep Maria Vallès, del que us heu de congratular, eh?
2: Bueno, l'hem aconseguit entre tots, eh? Nosaltres hem
0: entre tots, nostre... sí. Ens hem. Ara m'incloc jo també.
2: Exacte, t'has d'incloure tu, Pilar, que ho has promogut molt de temps. Sí, sí, ho hem anat fent grans de sorra, i jo penso que té molt de sentit aquests projectes que entrelliguen els diferents horts, no? Perquè un problema que té, o un repte que tenen els horts, i la terra en general, és que t'arrela, no? T'atrapa, no? I estàs amb el teu hort, amb els teus companys, i a vegades costa entrellaçar-se. Llavors, un cicle com el de la poesia als horts també ens ha de permetre això, entrellaçar. Tant de bo l'any que ve puguem fer 5 o 6, preparar 5 o 6 actuacions i entrellaçar, no? Doncs com un aparador de diferents projectes en els quals pots anar i gaudir d'una experiència cultural, des del meu punt de vista també espiritual, no? O també emocional, si vols, no? En un entorn, doncs, molt, molt escaient, no?
0: En molts sentits, poesia als horts, doncs. Els dijous seguiu la línia i l'estela de Tarpuna, que ja estareu totalment informats. Gràcies, Josep Maria Vallès, per fer-ho possible.
2: A vosaltres.
0: Vinga, fins aviat. Veus, Gustavo, sí, una fita ja aconseguida. Allò que un dia, per exemple, a nivell de ràdio somiàvem i dèiem, i per què no? Quin dia serà el dia que arribem a casa, a ciutat, i ens traiem les fulles de les sabates i el fang? Ja comencem, perquè ens traurem una mica de terra bona, que hem trepitjat a l'hort perquè hem anat a escoltar un concert de poesia.
1: És perfecte. Tindrien que estar impregnades tots i totes d'aquesta terra, i realment la ciutat ha posat a sobre de la terra, ha posat ciment, ha posat polígons, ha posat rotondes, i això ens allunya del que som, no? Al final formem part d'aquesta terra, humus, humanos, i sort que tenim d'aquests sorts que encara ens donen aquest espai de connexió. Podem dir que són espais d'oxigenació, que són espais, com deia el Josep Maria, de comunitat, també fonamentalment de connexió amb allò que som, animals de la terra.
0: I l'altre somni serà, seguint amb aquest concepte de seguretat social alimentària que ens anaves introduint, és com aconseguir comprar aquests aliments que s'han cultivat als horts propers a les cooperatives que estaran al costat. Però aquesta targeta vital alimentària, que valdrà 150 euros.
1: No valdrà. Diguéssim que el sistema que es proposa és que cadascú, una de les persones d'aquestes petites comunitats, encara que sabem que la voluntat seria que fos universal,

0: Jo i a l'agricultura al mateix temps.
1: Això és possible perquè, fixa't, en temps de crisi dures i fortes, bé que els nostres avis i àvies ens parlaven de les targetes de racionament, no?
0: No és el millor exemple, perquè
1: no
0: aquí, aquí va sempre lligat aquest aspecte de, sí, del racionament.
1: Però, i de restricció,
0: i de restriccions, però, efectivament, els sistemes que teníem actuals de salut pública, d'educació pública, no ens venen donats per la gràcia divina de l'Estat. És la resposta a les lluites de, dels pobles i de moltíssimes pràctiques de posar en comú i de garantir els drets, per exemple, les mútues, no?, que es van posar abans d'aquest model tan neoliberal, les cases de socorros, los montes píos, tot això han sigut històricament les iguales dels metges, han sigut sistemes que el poble s'ha donat entre ells mateixos per donar-li un caràcter moral a l'economia. Actualment l'economia només pensa en fer augmentar les comptes de resultats, però l'economia hauria de ser una garantia de que el sistema oikos, el sistema de l'hogar, el sistema de la casa ha de funcionar, i l'alimentació evidentment és un pilar per a aquesta economia.
1: Per tant, decisions, tota la població rebrà una targeta vital alimentària.
0: Correcte.
1: Que donarà accés a productes homologats amb establiments homologats. Què vol dir això?
0: Que siguin aquells aliments que sabem que ajuden a mantenir els cicles de la vida i que no estan destruint el planeta. Per tant, vol dir que estarem parlant d'aliments de proximitat, amb conreus ecològics, de la petita pagesia, de temporada... Tot allò que hem vingut defensant des de la sobirania alimentària, reptem i exigim als sistemes públics que ara s'ho facin seu i disputem el mercat a les grans superfícies, a les grans multinacionals, amb el suport o exigint que els estats, allò públic, es posin del nostre costat. No és suficient, com hem sentit moltes vegades, a les diferents administracions demanant als consumidors, a les consumidores, que fem un consum responsable, que anem als mercats locals. No. No han de traspassar-nos a nosaltres aquesta responsabilitat. S'han de comprometre i han de garantir sistemes que vagin en aquesta direcció.
1: El valor de l'agroecologia, del que tu sempre parles i que estarà inclòs també en aquest model, el model alimentari públic, des d'ara, que es promourà, i no sols produirà aliments bàsics de la millor qualitat, sinó que, a més, els seus mètodes de producció seran respectuosos per la terra.
0: I a darrere hi hauran comunitats que hauran treballat aquest tindran aquesta pedagogia, s'hauran empoderat, hauran cercat models democràtics per distribuir i organitzar aquests sistemes alimentaris, tindrem un procés de socialització d'aquesta riquesa que és tan necessari, quan l'únic que tenim davant són propostes capitalistes, ens cal donar-li un gir al guió pel qual ens volen fer anar.
1: Un gir al guió que estem fent precisament, atenció, quan es cultiva i es produeix més menjar que mai. I això com es pot entendre?
0: Sí, i fixeu-vos, ara ho escrivia fa poc, tenim aliments per 10.000 milions de persones al planeta, però en canvi seguim escoltant el mateix mantra de que hem de produir més menjar, que es necessita intensificar encara més els conreus, i a partir d'aquest discurs fals el que trobem sempre són solucions de més intensificació, que fins i tot ara ja trobem com estan demanant-li a la intel·ligència artificial, li estan demanant que s'incorpori en tots els processos de modificació genètica per trobar aquelles millors solucions des d'aquest punt de vista productivista. Seguim repetint les mateixes equivocacions que ens han portat on estem ara.
1: Ja porteu ben bé un parell o tres d'anys treballant aquesta seguretat social alimentària. Continua endavant i, com tu deies, la setmana vinent, el 9 d'octubre, de 6 a 8 del vespre, teniu com una mena de curs. Es pot dir curs el que fareu al bloc 4 de Coopolis?
0: Sí, anem a dir que és una formació i reflexió compartida. A Catalunya sabeu que ja farà un parell d'anys moltes entitats es van sumar al que es va anomenar Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial. I

0: darrere d'aquest moviment el que existeix és tota una sèrie de propostes per tirar endavant una bona transició ecosocial i no aquesta que ens volen imposar de més digitalització, de més renovables, de plantes de biogàs, etcètera, etcètera, no? I dintre d'aquestes alternatives de decreixement, d'agroecologia, de remunicipalització de l'energia, per exemple, que omplen el catàleg d'aquest pacte per la transició ecosocial, ens estem plantejant incorporar l'exigència als nostres governs de fer de l'alimentació, del sistema alimentari, de fer quelcom públic. I en aquest marc tindrem aquesta trobada de formació, de reflexió, d'aprenentatge, de dubtes, per apropiar-nos totes del potencial que té aquesta proposta.
1: Un potencial, doncs, que podreu reflexionar conjuntament a Can Batlló, us deia, el 9 d'octubre, la setmana vinent. I atenció, perquè això ens porta a un tema que precisament aquests dies ocupa les nostres vides, dies, setmanes, potser mesos, potser anys, com és la situació palestina. També dels camperols, Gustavo Duch. Tu formes part de Via Campesina, que és un moviment que explica i expressa com tots els agricultors i agricultores de la terra us uniu per demostrar com cuideu precisament, com es cuida la terra, i per això voleu donar un respir als agricultors i a les agricultores de Palestina. Com ho fareu, això?
0: Sí, aquesta és la paraula: respir, oxigen, pau, tranquil·litat. Ja sabem qui... Bé, no sabem de cap de les maneres el que estan patint. Jo crec que ni tan sols ens ho podem ni imaginar, però no podem deixar de donar un cop de mà i de respondre a aquesta situació. La pagesia de Gaza, de Cisjordània, han vist com els han talat les oliveres, com han enverinat els seus camps amb productes tòxics com el glifosato, els estan expulsant, matant, assassinant, com a tot el poble palestí. I el que ha sorgit d'una iniciativa també de moltes entitats, en aquest cas de tota la península ibèrica, és una campanya que es diu Acogida Campesinos, Campesines de Palestina, on, en la mesura del possible i dels diners que es puguin recaudar i dels permisos i de la situació a Palestina, poder portar a l'estat espanyol 15-20 pagesos, pageses que puguin estar un temps a un altre, acollits per un altre pagès, una altra pagesa, que potser no parlem el mateix idioma, però sabem exactament què vol dir tenir cura de la terra, i acollir-lo i donar-li un temps de repòs, de respir, i també de solidaritat, de companyia. I tant de bo pugui tirar endavant. Si esteu interessades, és una campanya, anem a dir, molt informal, no trobareu pàgines web que ho expliquen, simplement estem com replicant i reenviant aquests missatges, però hi ha un correu electrònic que és acogidacampesina@proton.me i allà també us poden donar tota la informació.
1: Nosaltres intentarem continuar parlant-vos d'aquesta acollida a camperols i a camperoles palestines que necessiten, com deia Gustavo Duch, aquest respir, Gustavo, després que vegin com els seus camps, les seves oliveres són totalment arrencades, com no poden cultivar, com la situació és tan dura i difícil fins i tot per alimentar-se. Mira, nosaltres saps què fem avui en el programa? Intentem unir una miqueta tot. Jo crec que el que heu escoltat avui precisament us demostra que hi ha camins per crear una nova fórmula de vida, que ja s'està fent des de fa temps, per sort, esperem que sigui una realitat. Els més optimistes diuen que el 2030 ja veurem els objectius. Jo no sé a nivell alimentari com ho veus tu, Gustavo, això del 2030.
0: No sé a quina de les 1000 propostes que hi ha quan ens parlen d'aquests calendaris i sí, de la descarbonització i de... Ens estem fent referència. Però mira, parlàvem de Palestina. Palestina va portar al món l'agricultura. Aquest model de vida que tenim des de fa poc temps per lo que seria la vida en el cosmos, 8.000, 10.000 anys, ha estat un model que fins fa 200 anys, i seguint d'alguna manera dic els principis de l'agricultura en aquestes franges de Palestina, del riu Jordà, de la creciente fèrtil que vam estudiar quan anàvem a escola, ens ha demostrat que el ser humà pot tenir una relació amb els altres éssers vius de la Terra, amb la pròpia Terra, on ajudem o formem part de la reproducció de la vida. I és aquest el canvi que hem de fer com a civilització. No és un problema de reorientació d'aquest model d'habitar el món, sinó de recivilitzar-nos, perquè no és cert que som una espècie superior, ni que podem dominar la natura, ni totes aquestes idees preconcebudes que ens han allunyat tant d'allò bàsic que és, insisteixo, que la vida es pugui reproduir.
1: Deixem de mirar-nos doncs al malic, pensem com a espècie i equiparem-nos a les altres espècies de la Terra, veurem el panorama molt millor que no passarà. Mira, de fons estem escoltant la Maria José Yergo, aquesta és la nana del Mediterrani. Conjuntament amb la Clara Pella tenen un projecte superpotent que serà una realitat en aquest festival Women que us comentàvem. Sona així.
2: La set.
1: Gustavo Duc, gràcies per estar aquí de nou. T'escoltem un altre dia.
0: És que no vull interrompre.
1: No, eh?
0: És preciós.
1: Que dolents que som, però la història s'ho val. Fins la propera, Gustavo.
0: Gràcies, Pilar.
1: Fins la propera també a vosaltres. Us esperem amb la propera edició de Vida Verda.

or two with a warm merry tune, decorating the room. I know.

0: Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Nuno Crato, ministre portuguès que va aconseguir per al seu país un augment de 44 punts a les proves PISA, deia: la culpa no és dels professors, sinó de les polítiques educatives que substitueixen l'ensenyament i l'exigència per la facilitat i la diversió. Com es poden millorar els índexs de lectura i de comprensió lectora? I si aconseguíssim atreure i mantenir els joves en sessions de lectura durant unes desenes d'hores, o millor centenars, o milers d'hores? A la inauguració del Fòrum Edita al Saló de Cent de Barcelona, Nuno Crato, matemàtic i exministre d'Educació i Ciència de Portugal, ho va tenir molt clar. Ell calcula que els joves passen unes 10.000 hores a l'escola. Per això creu que ens hem de centrar en l'escola i exigir que formi bé els nostres joves, que els ensenyi a llegir amb fluïdesa i els entreni per llegir amb comprensió i esperit crític. És evident que tot el que diu és bàsic. 10.000 hores haurien de ser suficients, però estem fallant. Les dades són tremendes perquè al voltant d'una quarta part dels joves, una quarta part dels joves de 15 anys, tenen dificultats extremes per llegir. Extremes, repetim. I Nuno Crato parla en propietat perquè durant el temps que va ser ministre d'Educació va aconseguir, com dèiem, que Portugal pugés 44 punts a les proves PISA. I això va repercutir en índexs de lectura molt millorats. La sentència és clara: qui llegeix més pot pensar més bé, es torna més dialogant i més democràtic. I això, evidentment, avui en dia, tal com està el món, és més necessari que mai. Nuno Crato també parla de la importància de l'educació per promoure la lectura, una cosa que sembla òbvia, però de vegades no ho és per tothom. Cal defensar especialment la importància dels llibres, però sobretot els de text, com a guia per a una millor educació. I és que no hi ha un únic culpable. Les polítiques educatives laxes que aboguen per la facilitat i la diversió i que menyspreen els manuals com a coneixement no fan cap bé. Els llibres de text són una introducció al món de la lectura intel·ligent. Això no vol dir ser mandrós, incapaç o poc creatiu. I és que un bon llibre de text és alguna cosa més que una llista de coneixement. Ha de ser una peça essencial de l'escola, que serveixi a professors, alumnes i familiars. Si no estan ben fets o no s'utilitzen bé, estem perdent un instrument fonamental per promoure la lectura i formar.

formar futurs lectors. I és que en educació una mica de pressió és necessària, així ho ha dit Nuno Crato. Com a ministre va ser exigent i va recordar el mètode de Singapur. Ensenya matemàtiques d'una manera sistemàtica, organitzada i estructurada. I això els fa millors en lectura i dels més creatius, perquè la creativitat depèn del coneixement. Deia Jorge Luis Borges, muchas veces me siento solo, pero tengo amigos, pocos pero buenos, tengo gente que me quiere y tengo además un refugio que no todos tienen y es el hecho de que, esencialmente, soy un escritor. Mal escritor, buen escritor, eso no importa. Lo importante es poder refugiarme en la literatura, eso es lo que más me ayuda a escapar de la soledad. I parlant de llibres i de lectura, Jéssica del Moral ha guanyat el 15è Premi Illa dels Llibres amb la seva primera novel·la Vincles, Afectes i Grillons, un premi que donen els lectors. I Irene Solà i el seu traductor, Adri Boon, guanyen el Premi Europeu de Literatura dels Països Baixos 2025. La traducció al neerlandès de la seva novel·la Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres es converteix a la primera obra en català en ser reconeguda amb aquest guardó. La traducció ha comptat amb el suport de l'Institut Ramon Llull. I ara que parlem de lectures i de moltes altres coses que ens han de fer pensar una mica, acabarem amb un llibre que parla de contrastos. De friki, víctima de bullying, a magnat tecnològic sense termòmetre ètic. La vida i l'ascens econòmic d'Elon Musk són una tirallonga tan rocambolesca que costa de creure i ell mateix s'ha encarregat d'embolicar-ho i molt fort. La trobeu editada com a negra, l'escriu Darryl Cunningham, que ha esquivat les traves i el garbuix per oferir-nos un retrat clar, despietat i lúdic del gran oligarca americà. I és que els papus se'ls ha de mirar als ulls i saber de quines pors s'alimenten. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui volem conversar i xerrar una estoneta amb el president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Lilia Perdigo, bon amic del programa, i un dels promotors de la Setmana del Llibre en Català, que està en marxa al Passeig Lluís Companys i que podeu gaudir fins al proper 28 de setembre. El lema d'enguany és Fes lloc. Torna a la Setmana del Llibre en Català i creix i ho fa de manera decidida, amb més casetes, expositors, editorials, llibreries, institucions. L'any passat ja va rebre al voltant de 100.000 visitants amb un augment de vendes de gairebé el 20% respecte l'any anterior. La setmana, 10 dies d'activitat intensa, presentacions, converses, signatures, recitals, tallers, concerts i centenars de propostes per a totes les edats. Una festa del llibre i de la lectura oberta a tothom i que reivindica el valor de la literatura com a eina de pensament, de cultura compartida i també de futur. I amb Lilia Perdigo també abordarem la seva vessant d'editor com a fundador i editor de Clandestina Editorial per parlar de les novetats que us estan esperant perquè les devoreu. En parlem de tot plegat amb l'editor i president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, editors.cat, Lilia Perdigo. Què tal? Benvingut.
1: Moltíssimes gràcies, com sempre, i gràcies per convidar-me.
0: Ben retrobat. Doncs retorns, dèiem, ara doncs, que no fa tant que va començar tota la rutina del mes de setembre, la tornada a les escoles, la tornada a les feines. Tornen les novetats, tornen les xerrades, els retrobaments en el sector de la literatura i de la cultura en general, i ho fa sempre la Setmana del Llibre en Català. 43a edició, ja.
1: 43a edició, realment una fita important, una fita que implica moltíssima gent a l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i, com bé deies a la introducció, a moltíssimes institucions i a tota la cadena del llibre que fa possible que la setmana any rere any creixi i sigui un èxit.
0: Sembla ser que el Passeig Lluís Companys va agradar i repetiu a tocar de l'Arc de Triomf i també coincidint amb les festes de la Mercè.
1: Sí. Somric i faig sempre una mica de broma perquè, si recordem, fa 2 anys estàvem al Moll de la Fusta. Vam estar aproximadament uns 5 anys, 6 anys al Moll de la Fusta. Era un espai fantàstic, és un espai fantàstic, un espai que ens va permetre créixer, perquè si anem una mica més enrere, recordem que estàvem a la catedral ja no hi cabíem, vam baixar al Moll de la Fusta, i allà realment va ser un espai que ens va permetre créixer, que

0: ens va permetre ampliar, diguéssim, l'oferta en un espai familiar molt més generós i realment va fer que a nivell d'assistents, de visites i, evidentment, també de facturació, anéssim creixent. L'any passat, per les circumstàncies que recordem de la Copa Amèrica, se'ns demana, amablement, si aquell any podem fer l'activitat, fer la Setmana Llibre en Català al Passeig Lluís Companys, no només canvi d'ubicació, sinó també un canvi de dates, perquè l'11 de setembre, recordem que al Passeig Lluís Companys ja s'hi fan moltes altres activitats. Total, que ens desplacem al Passeig Lluís Companys a les dates que, com bé deies ara, i aquest any tornen a coincidir amb la Mercè. Doncs bé, bueno, inicialment sempre descol·loco una miqueta perquè l'espai el teníem molt controlat, perquè era un espai més gran, però resumint, com bé deies també l'introducció, l'any passat la Setmana Llibre en Català va ser un any més un creixement, va anar molt bé. Vam fer una enquesta posterior on el 85% dels periodistes va decidir o tenia o creia que el millor lloc era seguir per Lluís Companys, i és que realment va ser tornar al centre de la ciutat, va ser tornar a posar el llibre en català al centre de la ciutat. Des d'un punt de vista de comunicació era un espai molt més amable, per tant, ara sembla una obvietat. L'any passat estàvem una mica més disgustats per aquest canvi d'ubicació, perquè veníem d'un lloc que ens agradava, però sincerament, com bé deies, a nivell de facturació, a nivell d'assistents, la gent, els lletraferits que ens vindrien a veure al món de la fusta a Montjuïc, on fes falta a Passeig Lluís Companys, doncs en comptes de venir una o dues, venen 5-6 vegades. Hi ha moltíssima gent que està passejant per la ciutat, s'ho troba i s'hi queda, gent que va per la ciutat, en definitiva, estar al centre de la ciutat et dona aquestes possibilitats, no? Que no només els que ja et segueixen, sinó molta altra gent que acaba la Setmana del Llibre en Català, i el resultat va ser excel·lent. I aleshores la teva pregunta, sí, vam parlar amb l'Ajuntament i vam decidir que el Passeig Lluís Companys, ara per ara i els propers anys, o el temps que creiem tots oportú, sigui l'espai de la Setmana del Llibre en Català. I amb això acabo. Tot eren beneficis, com deia, no? Tornar al centre de la ciutat, la comunicació, el número de gent, de visitants. Potser el handicap més gran que teníem era l'espai, perquè, com en deia abans, el món de la fusta, hi havia un espai molt flexible que ens permetia créixer, que ens permetia, diguéssim, bueno, tenir més variants. El centre de la ciutat és meravellós, com deia, però té aquest punt de centre de la ciutat. Per tant, l'espai molt més reduït o tot molt més difícil des d'un punt de vista logístic. Però el cas és que amb les bones intencions de l'Ajuntament, amb la bona feina de la direcció de la Setmana del Llibre en Català, hem aconseguit que dels 7.900 metres quadrats que hi havia l'any passat, i que recordem que havia de ser una cosa ocasional, i després de decidir que ens quedàvem, hem aconseguit augmentar 1.000 metres quadrats més, per tant, dels 7.900, pràcticament als 8.900, i això ens ha permès una de les coses que, entre cometes, més ens feia patir, era que intentéssim replicar el màxim possible l'espai que teníem allà baix. Hi havia, l'any passat, dins d'aquesta ocasionalitat, l'espai infantil, l'escenari infantil no el teníem, l'espai familiar de lectura no el teníem. Aleshores, bueno, eren coses que sabíem que en el passat ens havien ajudat a créixer, que havia fet de la setmana un espai no només on venies, compraves llibres i marxaves, sinó que t'hi quedaves, que era un espai amable, còmode per quedar-t'hi, i era una cosa important. I això és el que estem recuperant aquest any, amb aquests 1.000 metres quadrats més, on hi haurà aquest espai de lectura, hi haurà una biblioteca infantil, hi haurà un espai d'Ibicat, també millora el bar, que no és així important. Hi haurà una carpa de plataforma per la llengua que hem fet amb la Conselleria de Política Lingüística, en definitiva, que m'estic explaiant molt, però que sí, que som al Lluís Companys, que ens volem quedar al Lluís Companys, que hem millorat l'espai del Lluís Companys i que creiem que és un espai ideal perquè el llibre en català torni al centre de la ciutat.
1: El lema, ho dèiem ara fa un moment, Ilia, fes lloc. Està dissenyat pel Xavier Monill, de Bitxopalo, un cartell que són com una mica les instruccions, el tenim aquí davant, per muntar una prestatgeria de llibres, no? Però el fer lloc juga també és una metàfora d'alguna cosa més, no només de construir una prestatgeria o de fer lloc per posar-hi llibres.
0: Sí, totalment. Què et sembla? A mi és un cartell, quan el vam encarregar, havíem... Pels que ja coneixeu molt la Setmana del Llibre en Català, sempre havíem fet uns cartells, diguem-ne, més formals, més apel·lant, diguéssim, a la literatura catalana, al català, i la veritat, amb això que veníem dient ara, no?, amb aquest creixement de la Setmana del Llibre en Català i d'aquesta unanimitat que és el festival literari més important de l'any, doncs crec que la setmana ara gaudeix d'una seguretat, d'una autoestima que es podia permetre aquest cartell que, com bé dius, doncs és un cartell, diguéssim, que sembla paròdia una miqueta de construir una estanteria, doncs fes lloc, perquè ja creiem que com a data, com a moment, espai temporal, la gent ja té molt clar quan és la setmana i, per tant, simplement apel·lem quasi amb aquesta seguretat o soberbia de ei, recorda que torna la setmana, així que vés fent lloc.
1: Vés fent lloc a casa, vés fent lloc a les prestatgeries per al que compris, que és lectura, que és reflexió, que són coses necessàries, i fes lloc també pel temps de llegir, una mica el que dèiem al principi, no? El que deia l'exministre d'Educació de Portugal, no? Perquè llegir és important, Ilia, molt important.
0: Molt important. Vaig tenir la sort d'estar amb l'exministre de Cultura de Portugal, i vaig poder assistir al Saló de 100 en aquest discurs i bueno, totalment subscric totalment el que diu ell, subscric tot el que comenta sobre l'exigència escolar, sobre les hores de lectura, sobre, parlaves de Singapur, d'aquesta sistematització de l'ensenyança de les matemàtiques, com inicialment se'ls deia, ui, sí, bueno, se'ls ensenya les matemàtiques així i, de més, però després tampoc són molt creatius. Bum, després les proves que van fer es va demostrar que evidentment, per les hores de lectura, per aquesta sistematització que tenien, la creativitat, i com bé deies tu i apuntaves tu, bé pel coneixement i bé per la lectura. Vull dir que tots són beneficis, el que passa és que sí, que a vegades, quan parlem de disciplina, són una disciplina militar, però sí, la sensació és que a nivell escolar hem de poder donar-li la importància i el pes que té la lectura, la comprensió lectora, perquè és que al final
1: sembla... Clar, aquí vaig, no? La comprensió lectora, dèiem matemàtiques, moltes vegades els índexs de comprensió lectora també es veuen perquè no saben ni fer un exercici de matemàtiques perquè no entenen el que els estan preguntant, no? I llavors aquí va el tema de la comprensió lectora, que és important fer-lo a l'hora de llegir i també a través de les mates o de les ciències, no? Tenir aquesta capacitat de creativitat al cervell, no? Que t'ajudi a entendre-ho tot.
0: Totalment, totalment, i et dic, per mi és que resulta una reflexió tan òbvia, ja sé que a vegades quan parlem d'aquests temes ho porto una mica a l'extrem, però és que comprendre una frase, comprendre un tema, és comprendre el que està dient l'altra persona, és comprendre de tu mateix, és saber expressar el que sents, el que penses, i un cop tu comprens què t'està passant i aconsegueixes explicar-ho i expressar-ho, t'estalvies guerres, m'explico, vull dir que realment aquesta comprensió lectora, aquesta empatia que et dona la lectura, aquesta amplitud de mires, aquesta amplitud de món, és el que bueno, ajuda a la creativitat, però ajuda a moltes altres coses, entre altres a la cordialitat i a la diplomàcia.
1: I tant que sí, no? I a ser una mica més lògics, tenir més sentit comú i més empatia amb el que passa. Anem a la Setmana del Llibre en Català. Recordem, fins al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Sergi Pàmies, Míriam Cano, Joan Font Coberta, Pere Jaume, Xavi Bosch, entre d'altres, omplirà la programació amb signatures i trobades. També artistes, Emma Vilarassau, Julio Manrique, Dani de la Orden, Eduard Sola, Pere Arquillué, Gemma Humet... És a dir, hi haurà de tot per tots els gustos. Hi haurà presentacions de llibres, però també hi haurà espais de conversa.
0: Sí, sí, m'agrada dir, i ho vaig comentar a la roda de premsa, m'agrada dir que la Setmana del Llibre en Català ja no només és el festival literari més important català i en català, sinó que va molt més enllà. I jo crec que considero un festival cultural, un festival transversal. És un festival que a través de la literatura, a través dels llibres, el que procura és ajuntar, aconseguir un punt de trobada per moltes altres, diguéssim, vessants culturals, no? Estem parlant de música, estem parlant de teatre, estem parlant de poesia, estem parlant d'il·lustradors, estem parlant de filosofia, estem parlant de... I això és el que jo crec que li dona molt valor al que és la Setmana del Llibre en Català, que utilitzant aquest marc d'espai literari hi hagi la confluència, és el que volia dir, de tantes vessants culturals. I això em sembla preciós, això em sembla necessari, i si a sobre és en català, doncs millor que millor.
1: La setmana, per tant, demostra, Ilia, que hi ha riquesa, hi ha diversitat, hi ha aquesta confluència que deies ara en el món de l'edició en català, cada vegada sou més, i a més uneix esdeveniments culturals importants pel país, la lectura en primer lloc, però també hi ha assistents, difusió, participants, en volum de negoci, és a dir, són moltes coses que poden ajudar que aquest teixit de la cultura en català i sobretot de la lectura en català creixi una mica més.
0: Totalment. Sí, en aquest sentit m'agrada dir que més la setmana en llibre en català no és només els 10 dies que passa en aquest marc, en aquest cas del Passeig Lluís Companys, sinó que té rèplica, diguéssim, a tots els països catalans, no? Ara et deia una miqueta...
1: El territori, una mica.
0: El territori, no? A tot el territori, perquè ara et deia una miqueta la confluència i la transversalitat que és la Setmana del Llibre en Català, perquè no només és el món de l'edició, també és el món del teatre, també és el món de la música, aquesta transversalitat. No només són editors, llibreters, distribuïdors, hi ha institucions, hi ha el PEN Català, hi ha la Pompeu, hi ha l'IBICAT, vull dir, hi ha moltíssimes institucions que no necessàriament s'enfoquen dins o conviuen dins de la literatura, sinó que va molt més enllà, que són entitats culturals que participen de la setmana. I en aquest sentit, també, quan parlem de la setmana, per una setmana lliure en territori, que a més és el compromís des de l'Associació d'Editors de Llengua Catalana, que és qui organitza la Setmana Lliure en Català, el nostre compromís dins el Pla Nacional de Llibre i Lectura és justament la Setmana Lliure al territori. I, per tant, una, som les dades són les que són dades objectives, sabem que durant els 10 dies de la setmana no només és una gran festa en tots els sentits a Lluís Companys, sinó que hi ha una rèplica a tots els al territori, als països catalans. Per què? Perquè tot el que genera a partir de la Setmana Lliure en Català, totes les presentacions, tots els autors que estaves dient, totes les presentacions creuades, tot aquest contingut genera moltíssima informació, genera moltíssima premsa, moltíssima difusió. Per tant, és un moment importantíssim pel sector cultural català, pel sector del llibre en català, i evidentment, concretament, a les llibreries de tot el país té rèplica. I la idea, l'objectiu, quan a poc ho anem articulant millor i quan ja tinguem uns pressupostos concrets per a aquest tipus d'estratègies, és que realment tot el que succeeix a nivell d'activitats a la Setmana del Llibre en Català, qualsevol llibreter, qualsevol fira, Setmana del Llibre a Mallorca, la plaça del Llibre a València, tothom pugui, diguéssim, replicar-se del que sorgeix. Hi hagi molta més sinergia entre aquests festivals. Això és una miqueta de Setmana del Llibre al territori, això és el que és i el que pretén ser encara més, amb més contundència.
1: Ara tu deies, no?, aquesta rèplica al territori, per tant, és som una potència, hi ha riquesa, hi ha diversitat, hi ha moltes coses a tenir en compte i potser ens hauríem de creure una mica més, Ilia.
0: Sí.
1: Comparativament amb altres països on s'organitzen trobades importants anuals com és la Setmana del Llibre en Català.
0: Jo sempre parlo també una miqueta de vegades d'aquesta autoestima, no? D'aquesta autoestima literària que hem de tenir. Crec que anem pel bon camí, crec que ens ho creiem cada cop més quan veiem des d'Arc de Triomf fins al Parc de Ciutadella tot ple de parades, 94 casetes, 312 expositors, tot llibres en català. I això crec que és un argument visual, gràfic, com per creure'ns-ho més. De fet, i ara enllaçant-ho amb els editors internacionals, que justament des de fa ja uns quants anys amb l'Institut Ramon Llull fem coincidir el que és la Setmana del Llibre en Català amb la trobada d'editors. Venen aquí, si no me'n recordo malament, uns 20 editors internacionals entre la literatura infantil i juvenil i per adults, i veuen la setmana i es donen compte de la potència, de la fortalesa, de la solidesa del que és la literatura catalana. I en aquest sentit, com no només queda amb impressions, i sempre m'agrada recordar la feina que s'està fent els últims anys, que sempre s'ha fet, però que els últims anys potser per les circumstàncies que sigui, amb més intensitat, amb més recursos, és l'exportació de literatura catalana a altres països. Ara parlàvem d'alguns autors, Ernest Solà, és a dir, autors, Eva Baltasar, que realment estan tenint ja una repercussió important a nivell estranger. I això és gràcies a tots, gràcies als editors, gràcies als autors i gràcies a totes aquestes eines i una feina concreta també del Ramon Llull. L'altre dia vaig assistir, justament ho deies tu, al Fòrum Edita, a una taula on participava la Itzascuna Retxe, que sabem que és la directora de l'àrea del llibre, el Ramon Llull, i parlava que el 2017 eren 100 llibres a l'any que es traduïen, ara estem parlant a vora dels 200 llibres l'any que s'estan traduint del català a altres idiomes. Per tant, hem de celebrar-ho, hem d'estar contents, i com bé deies, és una mostra de la fortalesa i que ens ha d'ajudar a creure'ns-ho.
1: I aquest any també hi ha una aposta per moltes altres línies creatives del món de la cultura, dèiem teatre, dèiem dansa, dèiem música, i ara parlarem d'una de les opcions que hi ha en la Setmana del Llibre Català, però et sembla si escoltem la Ludwig van una miqueta?
0: Meravellosa.

0: Aquests són la Ludwig Band, millor amb ell, aquest tema musical. Estem a Llibres, Píxels i Valors i estem parlant de la Setmana del Llibre en Català, que es fa fins al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, i n'estem parlant amb Lilia Pèrdigo, que és el president dels editors en llengua catalana. Dèiem Ludwig Band perquè també hi seran a la setmana i tindran a veure amb un espectacle que una mica barreja música, barreja poesia, i amb un mestre de cerimònies que és el Josep Pedrals.
1: Sí, sí, que pot sortir malament. Sí, l'Institució de les Lletres Catalanes en aquest sentit sempre fa, a part d'una exposició, sempre fa això, un espectacle, diguéssim, amb confluència en diferents vessants o disciplines culturals, i la veritat és que cada any, l'any passat, fa dos, amb el rap i demés, va dir, és una cosa espectacular, que és una de les coses necessàries, no?, i que sempre diem que llegir és una cosa que l'hem de defensar més des del punt de vista de l'entreteniment, i que sempre ha fet la Setmana del Llibre en Català, que és atraure, intentar atraure diferents públics, no?, realment, o amb formats, que també en podem parlar, de podcast, videopodcast, amb diferents tipus d'activitats que costi realment molt més a la literatura al públic més jove.
0: Diferències, i hi ha moltes coses. Aquest acte singular amb la Ludwig Band és el grup de paraules, textos de Josep Maria Llompart, Antònia Vicenç, en companyia de la Ludwig Band, i la glosa càustica, en un acte que conduirà el poeta i mestre de cerimònies Josep Pedrals. I ara que parlaves tu d'altres formats, és el tema també de videopodcast, no? Que hi ha la Setmana del Llibre en Català, crec que és segona temporada, que torna a Trames, en format conversa entre un periodista i autors que escriuen en català.
1: Sí, sí, sí. Va amb la línia, mira, sí, amb el que deia ara, una miqueta de ser conscients de quins són els formats, quins són el contacte que tenen majoritàriament ara els joves, o els formats que més utilitzen, no? I realment el podcast i el vídeo del podcast són dos formats que s'han incorporat, que ajuden a fer difusió i que, en definitiva, són uns mitjans de consum per molts públics. I en aquest cas, sí, és el segon any que fem Trames amb la Corpo, i realment molt contents per haver-ho renovat, molt contents de que es pugui continuar, desitjant que tots aquests programes a les cadenes públiques es puguin mantenir, puguin créixer. I en aquest sentit, Trames, sí, són unes converses molt... Ja es va fer l'any passat, entre diferents autors, sobre diferents temes, que crec que són càpsules molt interessants, i que, una vegada més, amb els múltiples formats, ajuden a parlar de literatura, a normalitzar-la i a fer-ne difusió.
0: Clar, perquè en aquesta edició hi ha una aposta clara pel format conversa, que jo crec que també pot atraure molt al públic, que és un diàleg tranquil entre autors, parlar de maternitats, d'art, de memòria, de ficció, del fet d'escriure, de la maduresa femenina, de la crítica social, de tecnologia, de desig, d'identitat. És a dir, tothom s'hi pot...
1: De la vida.
0: De la vida en general, i llavors tothom s'hi pot veure reflectit, i és potser... aquests tastets que poden ajudar a que tu t'entrin ganes de llegir aquell llibre, o de conèixer més aquell autor, o d'aprofundir una mica més enllà, no?
1: Sí, agraeixo totalment que ho comentis així, perquè és un dels objectius principals de la setmana, ho ha estat sempre, potser els últims anys amb més intensitat, és a dir, no fer presentacions de llibres com a presentacions de llibres, sinó una de les grans feines que fan la Cristina Domènech com a directora de la Setmana del Llibre en Català, el seu equip i les diferents comissions, és amb tots els continguts que els enviem als editors, als llibreters, les institucions, en tots els continguts, tenir la capacitat de crear aquests punts de trobada, aquests temes en comú, una miqueta que tu deies, no? Nosaltres creiem que és més fàcil atraure la lectura des d'un tema més universal, més general, on com bé deies, algú s'hi pot sentir reflectit, i a partir d'aquí, doncs, d'aquests temes, som aquí per parlar d'aquest tema perquè ens hi han portat aquests llibres, però els temes principals són aquests, i aleshores jo crec que això ho fa molt més amable, no perquè evidentment haguem de defugir les presentacions dels llibres, són perfectes quan un parla d'un tema concret, es pot aprofundir en un llibre, però quan s'aconsegueixen ajuntar 3-4 llibres, 3-4 autors o un editor i de més per parlar d'un tema en general, doncs com bé deies, ho fa més transversal, ho fa més universal, ho fa més amable des del punt de vista de la conversa, i a partir d'aquí la gent s'acosti als temes a través de la literatura.
0: Hi ha un dels moments més interessants, importants o reconeguts de la Setmana del Llibre en Català, la setmana, per als que ens l'estimem molt, és el Premi Difusió i el Premi Trajectòria. Anem a parlar d'això perquè també té a veure amb el que passa al món. Comencem amb el periodista David Guzmán, que està guardonat amb el 5è Premi Difusió. Després parlarem de l'Andreu Martín, bon amic, de tots dos, Setmana del Llibre en Català. David Guzmán, home de ràdio, però també de televisió, que ha exercit la divulgació literària com a crític, com a cronista, com a reporter en diferents mitjans, fa actualment Ciutat Marac de Catalunya Ràdio, però també aquest estiu li han suprimit un programa que es deia L'Irradiador, que feia amb ell. Crec que és un premi important, no sé si estaràs d'acord, Ilia, el per què decidir, perquè cada vegada és més difícil trobar programes de cultura dins de la televisió, de la ràdio, en general del país.
1: Totalment, per això deia abans el tema que celebrava que Trames continués i que convidava que des de les cadenes públiques es mantinguessin i s'augmentessin. Va lligat una miqueta el que dèiem abans, o parlàvem també fins i tot fora d'antena, les escoles, de la necessitat de la lectura, la comprensió lectora, la normalització de que hi hagin programes culturals i que hi hagin programes culturals a diferents hores, a les diferents cadenes, on es pugui parlar de llibres. Sobre el David Guzmán, molt content, considerem que és una persona amb un recorregut extens, diguéssim, en el món cultural, en el món de la ràdio, de com a articulista, de tele, vull dir que és una persona que porta molts anys dedicant-se al món de la cultura, fent difusió del món de la cultura. Simplement com a puntualització, el premi li vam anunciar abans de que passés qualsevol tipus de cosa en qualsevol programa, vull dir, no va ser circumstancial, això m'agrada explicar-ho.

0: És un premi que es dona dins de la Junta de l'Associació d'Editors, i el Premi Difusió és un premi que no fa tants anys que el donem, i pretenia ser inicialment potser un premi difusió a gent que no estigués tan directament vinculada al món del llibre, al món de la cultura, però que parlés de llibres, i es premiava, es valorava, i es seguirà fent i es segueix fent gent que potser no està tan vinculada a algun programa cultural. Però també dèiem, en aquest punt una miqueta també iniciàtic sobre aquest premi, també, tot i que algú es dediqui a un programa cultural i a fer una difusió, també se'ls ha de premiar, no? Jo crec que era important premiar a gent que es dedica i que cada dia s'aixeca i que idea programes i fa aquesta confluència que dèiem ara una miqueta de diferents llibres per parlar de diferents temes i que al final fa tant de bé a la cultura catalana i concretament a la literatura catalana.
1: Un premi, doncs, que fa 5 anys que es dona, aquesta és la 5a edició d'aquest Premi Difusió que es dona al periodista David Guzmán, però hi ha llavors un Premi Trajectòria, que aquest sí que porta més anys de recorregut, 29a edició, i doncs el donen a un mestre, el mestre Andreu Martín, un bon amic, un escriptor dels més prolífics, artista de la novel·la policíaca, històrica, infantil i juvenil, amb més d'un centenar de llibres publicats i autor de personatges com el detectiu Flanagan, amb sagues molt reconegudes i molt llegides pel públic. Un premi important, Andreu Martín.
0: Importantíssim, importantíssim. Jo estic molt content, a més, ara que em parles a mi és que se'm posa la pell de gallina. És una persona que, com bé deies, és un bon amic mutu, que el coneixem, que sabem de la seva trajectòria, i mai millor dit, s'està premiant la trajectòria. Una persona amb més de 100 llibres publicats, una persona escriptora en totes les lletres, una persona que ha treballat o que ha conreat molts gèneres, com bé deies, parlaves de personatges com Flanagan, que ha fet tant de bé, diguéssim, dins el món de la literatura infantil i juvenil, que fa molts anys que escriu en català, i que és un premi que, val a dir, que es dona entre l'Associació d'Editors, el Gremi d'Editors, el Gremi de Distribuïdors, el Gremi de Llibreters i diferents periodistes, on cadascú presenta la seva candidatura i en una trobada es fan diferents votacions, i va sortir guanyant Andreu Martín, i jo no puc estar més content.
1: Doncs aquest Premi Difusió, Premi Trajectòria, seran durant la setmana. En dos premis s'entregaran el 25 de setembre. I dèiem que la setmana compta amb tres recintes, el de converses, el familiar, el de lectura, que s'ha ampliat. Per tant, hi ha opcions descobertes, i no només llibres nous, també hi ha llibres de fons. Que això és important, no?
0: Sí, bueno, jo és que la Setmana del Llibre en Català, justament pels qui estem allà, pels editors, pels qui publiquem, diguéssim, portem molts anys publicant, aquest tipus d'espais són importantíssims per nosaltres. És importantíssim perquè una de les virtuts de la setmana és justament aquest punt de trobada entre lectors, editors. Els editors podem estar explicant els nostres projectes, podem estar explicant els nostres llibres de fons, podem estar explicant els nostres llibres més fetitxes dins de les nostres col·leccions, i és una de les grans virtuts, realment, la quantitat de fons que es pot trobar a la Setmana del Llibre en Català. I sí, amb el que deies dels espais, ho comentava al principi, aquesta amplitud una mica de l'espai ens permet tenir aquests diferents tipus d'espais, biblioteques, sales de lectura i de converses.
1: Hi ha celebracions també, 250 anys de Jane Austen, amb una taula rodona amb els seus editors, Blanca Pujal, Raül Garriga Sait i Antònia Carrer Pons, conduïts per la Marina Porres, i després un especial de les Punkies de Simonòniques amb la Carlota Freixenet i Blanca Pujals. També és una altra manera, no?, de fer un aniversari, en aquest cas els 250 anys de Jane Austen, i poder fer, doncs, una taula rodona amb els editors, que es publica a reconèixer qui és Jane Austen, què s'ha fet, i després aquesta part com més, no sé si moderna, o diferent, o dedicada a un altre públic, amb les Punkies de Simonòniques.
0: Sí, sí, sí. A veure, amb més de 300 activitats hi ha espai per tot tipus d'activitats. Jo crec que és el que et comentava abans, des de fa ja uns quants anys s'ha intentat que les activitats siguin, el que menys sembla una estricta presentació d'un llibre, sinó que a través d'una autora, a través d'un gènere, a través de, involucrant amb moltes entitats culturals, doncs es pugui parlar de literatura de moltes maneres.
1: També hi ha altres celebracions, 100 anys de la llibreria Libri, 35 anys de Cafè Central, 40 anys de l'editorial Bromera. Parlàvem també d'aquesta interacció que hi ha a la setmana, és un retrobament entre editors, autors, i també amb les llibreries, no?, amb els prescriptors culturals que poden, de cara, doncs, a la població en general, recomanar

0: un bon llibre, no? Sabent una mica el que li pot agradar a aquella persona. I això és important, aquesta interacció, no?
1: Totalment, totalment. Jo sempre dic que són la primera línia de defensa. Les llibreries són importantíssimes. Són un bé cultural, un eix cultural que s'ha de protegir totalment. Per sort, a Catalunya disposem d'una xarxa de llibreries sòlida, forta. Han nascut més noves editorials que les que han tancat els últims anys, però les hem de protegir, les hem de protegir. Hem de protegir, per exemple, qüestions tan claus, no?, com a vegades com els lloguers de les llibreries. En fi, jo crec que tant les administracions tenen eines com per protegir les llibreries, sent conscients de la importància de les llibreries. I concretament dins de la Setmana del Llibre en Català hi ha 25 llibreries, i una vegada més, el que et deia abans, crec que aquesta transversalitat, aquesta amplitud, aquesta inclusió del que és la Setmana del Llibre en Català, doncs evidentment, com no podia ser d'una altra manera, va lligat a les llibreries, i per tant les llibreries formen part de la Setmana del Llibre en Català, des de l'organització a la participació més estricta, i a més, amb un acord, diguéssim, que vam arribar fa uns anys, les llibreries representen diferents segells, i això ens permet, i això és una cosa important que m'agrada sempre remarcar, que fa que ningú, cap editorial que vulgui estar a la Setmana del Llibre en Català, es quedi fora, i que tothom estigui representat dins d'aquest marc que és la Setmana del Llibre.
0: I també una altra manera d'introduir la gent en el món de la lectura, o apassionar-lo d'una altra manera, o fer un format diferent, són les rutes literàries o els itineraris, passejades literàries que feu a la Setmana del Llibre en Català al voltant d'un llibre. N'hi ha més de 30, per exemple, Descobrir la ciutat de Barcelona amb l'Elisenda Albertí, el Xavier Teros, l'Andreu Claret o el Ramon Solsona, però també amb això que dèiem de rèplica al territori, el Manel Cuyàs a Mataró, el Rafael Vallbona a Premià de Mar o el Martí Gironell a Montserrat. També és una manera diferent, no? S'apunta molta gent a aquestes passejades literàries, no?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que, per sort, tot el que anem comentant són exemples d'aquesta amplitud, que no queda només en paraules, sinó que va lligat als fets. Les rutes literàries són una qüestió que es venen fent des de fa anys i que sempre crec que tenen moltes lectures positives, evidentment no només pel propi llibre, sinó pel tot el que implica permetre a l'autor o a l'editor poder explicar i anar molt més enllà. Això que dèiem abans, no? Una miqueta, quan un pot aprofundir a través d'un llibre amb aspectes concrets d'un tema, no?, dins de la humanitat, i després pot concretar amb un espai físic, geogràfic, doncs això és el que li dona amplitud màxima a la setmana i sentit.
0: Les grans apostes de la literatura catalana, Ili, es publiquen en dos moments claus. Tu has dit, de l'any Sant Jordi, el 23 d'abril, tots ho sabem, però també la Setmana del Llibre en Català. I, per tant, són aquestes dues dates que podem tenir en vermell, en fosforito, en algun color, però que tots els que ens estimem la literatura i la cultura en català tenim apuntades perquè és una gran festa.
1: És una gran festa, i jo crec que poques coses avui en dia dins el món cultural desperten tanta unanimitat i tanta il·lusió com és la Setmana del Llibre en Català. Jo crec que, i ho hem dit, el fet de fer-ho tan transversal, d'implicar tanta gent dins de la setmana, és el que fa que tothom s'hi senti representat, que tothom s'hi senti implicat, i que per tant faci que la setmana tingui l'èxit que té. Efectivament, entre tots hem aconseguit que el setembre sigui un mes de la rentrée, que els editors contemplem aquests moments com moments importants per les apostes literàries, que els autors vulguin també que els seus llibres surtin en aquestes èpoques, perquè implica tota una sèrie de presentacions, perquè implica tota una sèrie de difusió. Evidentment, això no seria possible sense la sinergia, diguéssim, en aquest cas les llibreries, però evidentment també de vosaltres, de la difusió, de la premsa. Hem aconseguit alinear a tothom, convèncer a tothom de que realment val la pena que durant aquest mes de setembre ens unim per fer de la literatura catalana i en català diguéssim, la màxima expressió cultural del país.
0: I diguem també que durant aquests 10 dies intensos, doncs ja ha començat la Setmana del Llibre en Català, també hi ha nervis, també hi ha esgotament, però també hi ha brindar i sentir-se orgullosos del que representa i del que es fa, no?
1: Totalment. Jo crec que en moments en els que a vegades, no, ens perdem amb discussions, amb guerres internes o culturals i o de la llengua, a poder celebrar en un marc com la Setmana del Llibre en Català, on realment jo com a president de la Setmana del Llibre en Català, com a president de l'Associació d'Editors, és el que he viscut els últims anys, realment aquesta, el que es viu allà dins, la, i el que es viu des de

0: a l'escola, i aleshores, doncs, per desgràcia, els últims dies, no?, ja hem vist una miqueta sobre el català com a llengua vehicular a les escoles, doncs la Setmana del Llibre en Català és una reivindicació també en aquest sentit. Estem parlant de moltes de les virtuts de la Setmana del Llibre en Català, del que és a nivell d'explosió, de creativitat, d'unió, i també és una representació, és una solidesa, és una mostra de la fortalesa, de la potència i de les ganes que hi ha de poder escriure, de poder expressar-se en català.
1: Llengua, escola, cultura, també hem de dir, Ilia, que no sempre les coses han estat fàcil i que abans s'havia d'apel·lar una mica la militància quan es va començar, però que ara ja no cal, no? Perquè ara ja és una cosa consolidada.
0: Això, per això et preguntava i et deia i t'explicava sobre el cartell. Sempre he dit que potser a vegades els cartells havien d'apel·lar més a la militància, a vine a la setmana, dona suport al llibre en català, i ara estem intentant capgirar, crec que estem intentant tots capgirant una miqueta el missatge, no? Ja no és, si us plau, vine a comprar llibres en català, sinó fes lloc, vine, que t'ho passaràs bé, que trobaràs coses entretingudes, que hi ha llibres collonuts, vull dir, no tant apel·lar que la gent llegeixi, sinó convertir la lectura en una cosa que la gent li agradi, que la gent disfruti, que la gent estigui orgullosa de comprar llibres i llegir-los i de posar-los en valor, i de posar en valor això que hem vingut parlant durant tota l'entrevista, sobre la importància i sobre les portes que t'obre a la lectura.
1: Perquè la cultura catalana és potent, és diversa i és atractiva, i n'hem d'estar orgullosos. Ens ho hem de creure més, no? Allò que dèiem, que dèiem abans. Una pregunta directa, perquè un editorial, tu que ets editor des de fa molts anys, hem de tenir clar que no sé si la gent que ens està escoltant potser a vegades té una idea molt romàntica, no?, de què és un negoci. És a dir, un ha de tenir una vista de linx, no?, per saber quin és el bon material, no?, per transmetre i editar en un llibre. Però no s'ha d'oblidar que un editorial també és un negoci, i això és important. I potser és el que la gent desconeix més, no? S'han de quadrar números.
0: S'han de quadrar números. L'altre dia estava justament en el Fòrum Edita i no era el món de l'edició, però sí era el món dels llibreters. Els hi preguntaven a tres llibreters: bueno, si algú volgués obrir una llibreria, què li diríeu? I els tres van quedar així, com dient, si ho fas només per la part romàntica, per la part de tocar llibres, per la part de poder parlar llibres, oblida-te'n. És un negoci que et passaràs moltes hores allà dins, és un negoci que li dedicaràs moltes hores, que et cases amb el local, i que hi ha molta feina logística que no t'agrada. Ara bé, és un negoci que pot funcionar, etcètera, etcètera. Amb el món de l'edició sempre he explicat que jo he vist passar, o he tingut l'oportunitat de conviure amb grans editors que eren mal gestors. Aleshores, per desgràcia, la balança està igualada, no? Has de tenir un bon ull, has de tenir un bon criteri, o el teu criteri, has de defensar-lo mort, però després, evidentment, en un sector tan estrany on tu publiques un llibre, li entregues a un distribuïdor, el distribuïdor el col·loca, et paga 120 dies, però tu has de pagar la impremta abans. És a dir, resumint molt, tu tens unes despeses inicials i el retorn d'aquella inversió t'arriba 120 dies després. Amb un tipus de negoci com aquest, a més, on els llibres es poden tornar, en fi, un altre dia podem parlar concretament dels detalls del negoci, exigeix tenir molt clara quan entren, quan surten els diners, quan costa fer cada llibre, el preu que l'has de posar, el retorn. Vull dir que jo sempre dic la part a la que un comença un manuscrit i t'emociones i dius, hòstia, això comença bé, això està fantàstic, això m'encanta, això podria ser un novel·lon. I és una part meravellosa, però després hi ha la part de coordinar, gestionar, correcció, maquetació, administració. En definitiva, la part romàntica del món de l'edició és un motor, però no hem d'oblidar que gran part de les teves hores les has de dedicar a administrar.
1: Perquè això, s'han de quadrar els números, no? Com a tot negoci. Si parlem de lectura, hem de parlar també de novetats editorials. Tu també ets editor, a part de president dels editors catalans. Clandestina editorial, parlem de llibres prohibits, autors silenciats, formats marginals, paraules esborrades, històries que han sobreviscut i que s'han convertit en literatura clandestina. Quina novetat tenim, Ilia?
0: Ara, al setembre, com bé dèiem ara, més de la rentrée, més important, publiquem tres novetats. Publiquem, bé, recordar que dins de l'editorial clandestina, com bé definies tu, hi pengen dos col·leccions. Una és Crims.cat, que és novel·la negra en català, autors catalans i algunes traduccions,

0: El mes de gener, permet-me que t'ho digui, el del 2026 farem el llibre número 100, i això és tota una
1: Home,
0: fita.
1: Home, tota una fita.
0: Tota una fita, ja fa uns mesos vam superar la cua de palla, amb tots els respectes, sempre amb la cua de palla que va representar tant, però bueno, portem 15 anys publicant Novel·la Negra en català, crec que dins d'aquesta solidesa, coherència i criteri que dèiem ara, Prince.cat és una col·lecció amb molta credibilitat. I després una nova col·lecció que vam crear fa poc, que és aquesta biblioteca clandestina, on recuperem clàssics de final del XIX, principis del XX, i realment doncs et permet, no, amb aquesta amplitud d'anys, et permet trobar joies i coses que creus que necessiten una nova traducció, que creus que en el moment que es van publicar doncs no van tenir la repercussió que creies, o que no s'han traduït al català, etc, etc. Aleshores, dins de Crims.cat hi ha dos novetats, Error de càlcul, de la Dora Muñoz, i Estimat senyor fiscal, de Maurici Serrahima. Són dos llibres, diguéssim, dins del gènere negre, com bé deia ara, i Dora Muñoz, diguéssim, és l'autora que presentem a la Setmana Llibre en Català, i és una novel·la que és una gran representant del que és el gènere negre, sobretot en les vessants que més ens agrada. És un llibre que parla sobre la bellesa, que parla sobre la soledat, sobre la onada...
1: L'edatisme, no, també?
0: Sí, totalment, sobre la onada turística, sobre el desplaçament de la gent de les ciutats, sobre el masclisme, vull dir, és una novel·la amb moltes vessants, diguéssim, com a punt de partida, una dona, diguéssim, ja... vora els 80 anys, que, bueno, que ha decidit, dins de les seves circumstàncies vitals, en les quals és una persona sola, és una persona que l'estan a punt de desnonar perquè no pot pagar el lloguer de la vivenda, perquè la dona que era la propietària ha mort i els seus nebots volen vendre l'edifici, etc, etc. Bueno, un cas que per a gent en sona més de en sona molt, i aleshores amb aquestes seqüències en què sap que la faran fora de casa i amb tota una sèrie de referències al seu passat, coses que li havien passat, per això vinculada amb la violència masclista, doncs ha decidit que prendrà venjança d'una sèrie de personatges que creuen que sobren al món. A partir d'aquí, tot això, una sèrie de reflexions, el que Dona Muñoz és mallorquina, tot el que ha passat, o gran part del que ha passat a ciutats com Palma de Mallorca... com ha canviat la illa, i és un recorregut vital a través d'aquesta senyora que ens acompanyarà i que, com bé deies ara, parla de temes universals, però això, com el desnonament, com la bellesa, com la soledat, etc, etc. És una novel·la que presentem aquests dies a la Setmana del Llibre en Català i que crec que és una novel·la que funciona molt bé, a més amb molt bon ritme, amb molt bon dinamisme i amb un parell de girs que estan molt bé i que, com us dic, parlen de temes que ens apel·len a tots. Estimat senyor fiscal és una novel·la negra, però és, diguéssim, entra dins
1: dels clàssics catalans.
0: Una línia de clàssics que hem començat, perquè dins d'aquesta feina que fem des de Crims.cat creiem que tenim una responsabilitat amb el gènere. Això vol dir publicar coses que creiem que val la pena pel gènere negre, però això vol dir també fer assaig sobre el gènere negre. Hem fet assajos sobre Rafael Tassi, sobre Jaume Fuster, etcètera, etcètera. Deixar base, deixar estudi del que és el gènere negre, i en aquest sentit recuperar alguns clàssics com és aquest de Maurici Serrahima, Estimat senyor fiscal, on a més és un llibre molt particular, on un acusat d'assassinat li envia una carta, com diu el seu estimat senyor fiscal, explicant tot el que ha anat passant o per què s'ha arribat a aquesta circumstància, per què l'ha acusat amb ell, i li va desgranant totes les motivacions i tots els motius pels quals s'ha donat aquesta situació. És una novel·la negra amb aquesta vessant més humana, amb aquesta vessant, diguéssim, d'aquests grisos que és l'ésser humà, i d'aquests comportaments que tenim en diferents circumstàncies, no? Jo crec que és un llibre preciós, molt maco, en particular des d'un punt de vista que és epistolar, i que és aquest gra de sorra que portem a recuperar certs títols que creiem que tenen sentit.
1: Que tenen sentit, importància, i com dèiem, de clandestina, un clàssic, l'Etern marit de Dostoyevsky, de Fyodor Dostoyevsky, a la biblioteca clandestina. Què té d'especial aquest llibre?
0: Pues té d'especial que, mira, sent Fyodor Dostoyevsky, sent literatura clàssica, torna a parlar una miqueta aquest comportament humà, aquest llibre que va passar potser dins de tota la seva gran obra més desapercebut, és una...

0: És una novel·la que parla també de grans temes com la gelosia, com l'enveja, com els retrets, com el passat et persegueix. És bàsicament el retrobament de dos homes que els uneix una dona, que els uneix una dona en el passat, i aleshores s'estableix un diàleg que diguéssim, que ens dona tot el context a un moment concret de la història, que parla d'aquesta gelosia, d'aquesta humiliació. És un llibre preciós, un diàleg a través d'aquest recorregut vital d'aquests dos personatges, i que en alguns casos parlen també una miqueta que podia ser una situació també autobiogràfica de Dostoievski en el seu moment, un llibre que escriu com alguns altres, totalment pressionat pels deutes que tenia, i una altra joia de la literatura russa.
1: Déu-n'hi-do, Error de càlcul, Dora Muñoz, 12è Premi Memorial Agustí Bahí, Vila de Tiana, a crims.cat, també crims.cat, a l'apartat de clàssics catalans aquest estimat senyor fiscal, aquesta carta que escriu Maurici Serraima, i també a Biblioteca Clandestina, aquest l'etern marit de Dostoievski. Acabem parlant de la reivindicació del català, tu has dit en tota la conversa, Ilia, no? De l'hàbit de lectura, necessitat de fer espai també en els continguts en català, necessitat de que tots tinguem una mica de sentit de la reflexió, i si teniu molta fam de lectura, al setembre teniu aquesta gran cita, que és la Setmana del Llibre en Català, que converteix Barcelona en l'epicentre d'una festa editorial. 43è edició d'aquesta festa, quina crida fas a la gent perquè hi vagi, els que no hi han anat de moment fins ara en aquests primers dies?
0: Doncs potser fa uns anys faria aquesta crida que dèiem, no? De va, veniu, va, pel català. No, veniu, perquè com bé deies tu, i t'agraeixo el temps que hem pogut dedicar, hi haurà més de 300 activitats, perquè hi haurà tot tipus de trobades, perquè hi haurà xerrades, perquè hi haurà presentacions, perquè hi haurà espectacles, tot lligat al llibre, tot lligat a la cultura catalana i en català, a les traduccions. Per tant, veniu, perquè us ho passareu bé, perquè hi ha un espai familiar, perquè hi ha contacontes, és a dir, un espai al marc de la Setmana del Llibre en Català, apte per tots els públics, amb tot tipus de presentacions i actes que crec que són per tota la família.
1: Doncs ja ho sabeu, Ilia Pérdigo, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, la Setmana del Llibre en Català, i acabem i t'acomiadem amb una cançó que has escollit tu, que és Erwin Fire, a September. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.

Ei, família, com esteu? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui amb la segona part de l'especial doble dedicat a un dels grups més importants del final dels anys 70 i la primera meitat dels 80, Dire Straits. Un grup encapçalat pel discret cantant però talentós guitarrista Mark Knopfler, que van donar-se a conèixer l'any 1978 amb el seu primer single Sultans of Swing, que mica en mica els va portar a la fama. Una fama que van mantenir amb cançons com Tunnel of Love i Romeo and Juliet de l'any 1980 i Private Investigations de 2 anys més tard. Just després, el baterista Pete Withers va deixar el grup i el va substituir Terry Williams. Dels membres fundadors ja només quedaven el seu líder Mark Knopfler i el baixista John Ilsley. I amb aquesta nova formació, que incluïa també el guitarrista Hal Lynch i el teclista Alan Clark, al gener de 1983, només 4 mesos més tard de la publicació del seu disc anterior, Love Over Gold, la banda va treure un EP de 3 cançons, amb una cançó extra als Estats Units, amb molta marxa, d'entre les quals destacava la primera d'elles, una cançó completament oposada al que venia sent Dire Straits fins llavors, senzilla, molt enganxosa, amb molt de ritme i tot un homenatge al rock and roll de finals dels 50 i principis dels 60, fins i tot amb un aire Beach Boys en certs moments, com en el solo de guitarra d'aquesta Twisting by the Pool.

Twisting by the Pool, el single extret de l'EP de Dire Straits de 1983, titulat Extended Dance Play, va arribar al top 20 de diverses llistes internacionals, inclòs el número 1 a Nova Zelanda i el 2 a Austràlia. Gràcies a l'èxit d'aquesta cançó i, sobretot, el d'uns mesos abans en Private Investigations i el disc de què formava part, Love Over Gold, aquell 1983, la banda va guanyar el Premi Brit al millor grup britànic i es van embarcar en una gira de 8 mesos que es va culminar amb dos concerts a Londres el 22 i el 23 de juliol. D'aquells dos concerts en va sortir un àlbum doble titulat Alchemy, que va arribar al número 3 de les llistes britàniques i del qual se'n va extreure un single que té diverses curiositats. En primer lloc, la cançó en qüestió no apareix a la versió original del disc, un doble vinil. En canvi, sí que apareix a la versió en CD publicada un any més tard. I una altra curiositat que em fa molta gràcia és que en aquest disc en directe les cançons duren molt més que les seves versions originals, a causa de solos de guitarra i de trossos instrumentals eterns. Mireu, mireu, Romeo and Juliet arriba als 8 minuts, Sultans of Swing quasi duplica la durada i s'apropa als 11 minuts, Tunnel of Love passa dels 8 als 14 minuts, Once Upon a Time in the West, dels 5 minuts originals, a 13. Però, en canvi, aquest single, la cançó que dona títol al seu disc de 1982 i que allà durava 6 minuts, en directe es queda en 3 minuts i mig. Que curiós. És aquesta Love Over Gold. Hey.

En Dire Straits, a dalt de tot, aquells anys Mark Knopfler encara tenia temps per fer les bandes sonores de dues pel·lícules com Local Hero i Going Home. Totes dues van tenir molt d'èxit i, tot i que comptaven amb l'ajuda puntual dels seus companys de banda, denotaven que Mark Knopfler tenia ganes d'alliberar-se una mica dels lligams del grup. També va aprofitar per produir discos de Bob Dylan, Aztec Camera i Willie DeVille. I pel seu compte, el baixista John Ilsley va publicar el seu disc de debut en solitari, també amb contribucions dels seus companys de Dire Straits. Uns Dire Straits que van tornar a l'estudi amb les energies recarregades a finals de 1984 per gravar el que seria el seu cinquè disc, que es titularia Brothers in Arms, un àlbum enregistrat als estudis Air, propietat de George Martin a l'illa caribenya de Montserrat, uns estudis que ja han aparegut a diversos programes com els que vam dedicar a The Police o Elton John. Per a la gravació del disc, la banda va fitxar un segon teclista, Guy Fletcher, i després d'unes setmanes de gravació, es va decidir que s'esborrarien totes les bateries que havia gravat Terry Williams, ja que es veu que el seu estil no els semblava que encaixés gaire amb el que es volia per aquest disc, i les va regravar el músic de sessió Omar Hakim. L'únic rastre que va quedar de Terry Williams en aquest disc és el crescendo de bateria de l'inici d'una de les cançons més potents d'aquest àlbum, una cançó que també compta amb Sting fent segones veus i cantant I Want My MTV amb la melodia de Don't Stand So Close To Me, l'èxit del seu grup The Police. Molts ja deveu haver deduït que es tracta de Money For Nothing.

Aquesta Money for Nothing va guanyar un Grammy i va estar nominada a 2 més. I el canal musical MTV, precisament el canal de què parla la cançó, va atorgar 2 premis al seu vídeo, un dels primers clips fets amb animació en 3D, molt rudimentari, però trencador per l'època. I això que una mica més i no es realitza, ja que Mark Knopfler estava totalment en contra dels videoclips. Ell preferia veure la banda tocar, però al final la seva xicota el va convèncer. I pel que fa a vendes, Money for Nothing va ser el single més exitós de tota la carrera de Dire Straits, ja que va romandre el número 1 durant 3 setmanes a les llistes americanes, va encapçalar les llistes canadenques i va ser número 4 al Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda. Curiosament, no va ser el primer single extret del disc Brothers in Arms, ja que 2 mesos abans s'havia publicat el senzill d'avançament de l'àlbum, aquesta So Far Away.

Far Away no va tenir ni de bon tros el mateix èxit que Money for Nothing, ja que excepte alguns països on va arribar al top 10, generalment es va moure entre les posicions 20 i 30 a gran part de les llistes de vendes. El tercer single extret del disc també va tenir un resultat més aviat discret, i és normal, ja que, tot i la seva qualitat, és una cançó massa lenta per a un single. Una cançó que Mark Knopfler va escriure l'any 1982 sobre la Guerra de les Malvines i que és la que dona títol al disc, Brothers in Arms. These mist-covered

Aquesta Brothers in Arms va ser el primer single de la història publicat en CD, i és que Mark Knopfler es va obsessionar amb el so cristal·lí d'aquell format tan innovador per aquella època. De fet, aquest àlbum de 1985 va ser el primer disc de la història gravat totalment de manera digital. I li va sortir bé la jugada, ja que l'àlbum va guanyar 2 Grammys i un premi Brit, va ser número 1 durant moltes setmanes a un munt de països i va vendre més de 30 milions de còpies, la qual cosa el fa un dels discos més venuts de tots els temps. Va ser el primer disc de la història a arribar al 1 milió de CDs venuts i a vendre més CDs que vinils. De fet, la demanda de CDs d'aquest àlbum va ser tan gran que va col·lapsar les poques fàbriques de discos compactes que ja hi havia. Actualment apareix a diverses llistes de millors àlbums de la història, però s'ha de dir que va rebre diverses crítiques negatives quan va sortir, sobretot al Regne Unit, que el titllaven de disc poc arriscat, poc aventurer, potser per cançons com la que va ser el quart single de l'àlbum, un rock and roll tan poc arriscat que, de fet, la lletra també parla de rock and roll i cita diverses cançons d'aquest estil dels anys 50, amb una melodia molt senzilla i un teclat realment simple i poc creatiu, fent una melodia amb només 4 notes tota l'estona. Però mireu quines coses, la cançó va ser un èxit absolut i encara avui, malgrat tot, sona i sona a certes ràdios. És aquesta Walk of Life.

Bé, com heu pogut notar, no sóc gaire fan d'aquesta Walk of Life. A veure, com a cançó, no em sembla res de l'altre món, tampoc em molesta. Però el teclat, aquest teclat em cansa molt, molt. Que un grup amb tant de talent com a instrumentistes com Dire Straits hagin fet una cançó amb això tan repetitiu i amb tan poca inventiva em sorprèn molt. De fet, aquesta cançó va estar a punt de ni tan sols entrar al disc, ja que Neil Dorsman, coproductor de l'àlbum juntament amb Mark Knopfler, es veu que pensava com jo i la volia vetar. La banda no pensava igual i així la cançó no només va entrar a l'àlbum, sinó que també va sortir com a quart single i va acabar sent el major èxit de la banda al seu país, el Regne Unit, en què va arribar al número 2 de les llistes. I després de publicar el seu disc més exitós i d'una enorme gira internacional amb 248 concerts en un centenar de ciutats i més de 2,5 milions d'entrades venudes, l'any 1988, Mark Knopfler va decidir dissoldre la banda. Us preguntareu per què? Doncs perquè afirmava que la premsa deia que Dire Straits eren la banda més gran del món. No estaria pas malament, això, no? Doncs es veu que no li agradava perquè simplement parlaven de la popularitat sense posar l'accent en la música. A veure, no sé què esperava Mark Knopfler després de Walk of Life. Molt popular, però la

Música, no sé jo, eh? Bé, bromes a part, Mark Knopfler també necessitava un descans, i el va tenir. Però 2 anys més tard ja en va tenir prou, i va tornar a reunir el grup per gravar un nou disc, el 6è ja, que van titular On Every Street, un disc que també va ser un èxit espaterrant a tot el món, i que també va tenir crítiques més aviat poc entusiastes. El primer single, que també és la cançó que encet el disc, té moltes semblances amb Walk of Life. També té una melodia molt simple i poc original, també parla de rock and roll, però almenys que bé, no té una melodia de teclat insuportable. És aquesta Calling Elvis.

Calling Elvis va ser top 10 a les llistes d'un munt de països europeus, d'Austràlia i de Nova Zelanda, però el Regne Unit només va arribar al número 21. Almenys va tenir més èxit que el segon single extret d'aquest àlbum, una cançó irònica sobre els suposats beneficis energètics del tabac, les hamburgueses i el whisky, entre d'altres coses, titulada Heavy Fuel.

0: El tercer single extret del sisè disc de Dire Straits és una de les cançons més curioses de l'àlbum. Una bonica cançó, lenta, amb base de piano, una melodia de saxo-soprano entre estrofa i estrofa, i quan la cançó sembla que ja s'ha acabat, de cop entra la guitarra elèctrica de Mark Knopfler fent uns arpegis que, a més, van replicant la melodia que poc abans havia fet el saxo, mica en mica la cançó va pujant, fins que entra la bateria i la banda al complet per un instrumental d'uns 2 minuts espectaculars, i que, tot i ser un bucle de la mateixa frase repetint-se un cop rere l'altre, a mi personalment se'm fan curts. Una molt bona cançó que dona títol al disc de què forma part, On Every Street.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Després de la publicació de l'àlbum On Every Street, Dire Straits, amb algunes novetats a la formació, van fer una gira mundial d'uns 300 concerts en 2 anys davant de més de 7 milions d'espectadors. Uau! Doncs no us penseu que tot va anar bé. Les tensions dins la banda es van accentuar, tothom va acabar-ne fart i l'ambient es va tornar tan insuportable que al final de la gira, després de l'últim concert a Saragossa el 9 d'octubre de 1992, la banda es va dissoldre per sempre més. Ara sí que ja mai més no es van reunir i, segons han dit el mateix Knopfler i el baixista John Ilsley repetidament, ningú no té cap intenció ni ganes de tornar a viure allò. Per acabar, us deixem amb el que va ser el quart single del disc On Every Street, un altre rock de melodia molt simple, però amb força ritme i ganxo. Aquesta, The Bug. Fins aquí aquest doble programa dedicat a Dire Straits. Esperem que us hagi agradat la seva història i les seves cançons i ens veiem ben aviat amb més bona música a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Bon dia, obrim el matí de Ràdio 4, edició estiu, i hem de parlar també un dia més, ja ho fèiem ahir, d'aquesta calor extrema i dels incendis forestals. La península viu un dels episodis més complicats de l'estiu, amb aquestes temperatures molt altes per sobre de l'habitual i un risc d'incendi que continua molt i molt disparat. Catalunya i bona part de l'Estat afronten avui el punt àlgid d'aquesta nova onada de calor. En molts punts, els termòmetres s'acostaran als 40 graus i en alguns indrets del sud peninsular fins i tot podrien superar els 44 o 45. El pla alfa de risc d'incendi arriba al seu nivell màxim avui en 156 municipis. Per al risc, ho podeu consultar també al web de Protecció Civil. I és precisament aquesta combinació de temperatures extremes, una vegetació seca i la baixa humitat, també el vent, que estan convertint qualsevol espurna en potencial incendi. Per això cal vigilar moltíssim. Els bombers tallen des de fa dies diferents focs repartits per la península i treballen, alguns dels quals han obligat a desallotjar habitatges, a tallar carreteres, a confinar municipis, i les imatges de muntanyes envoltades de flames i columnes de fum immenses ja s'han convertit en els últims estius en una realitat massa habitual. Les autoritats insisteixen en que el risc continuarà sent molt elevat mentre es mantinguin aquestes condicions meteorològiques i cal extremar, com diem, les precaucions. Obrim, doncs, aquest programa pendents d'aquesta situació, de l'evolució dels incendis que afecten a diferents punts de la península, d'aquesta calor extrema i també de les notícies que han marcat les últimes hores. Abans, però, informació de servei. I coneguem quin temps farà avui des de la Met, Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable, també amb presència de pols en suspensió, en un dia en què les temperatures diurnes se mantenen sense canvis importants al litoral i pugen a tot l'interior. Podem arribar a màximes de 42 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. La EMET ha activat l'avís per calor a tot l'interior i a la costa de Girona, i els de nivell taronja, perill important a l'interior sud de Tarragona i a tota la província de Lleida. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint del migdia a la component est al litoral, a la component sud a l'interior de la meitat oriental i a la component oest a la meitat occidental. És una informació d'EMET.
0: I ens interessem també per la situació a les carreteres des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, comencem la jornada amb un accident que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a l'altura d'Alió, concretament a la via C51Z. Per altra banda, també tenim activa una avaria de vehicle a la AP7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, també tenim retencions habituals amb força intensitat al vessant Besòs, cues amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també deixen afectacions de les dues rondes als seus primers trams, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió, a la AP7 sobretot, però al punt de Montmeló i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. També retencions intermitents per la C58 cap a Barcelona des de l'altura de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I quan són les 8 i 3 minuts, anem a conèixer què passarà avui aquestes 4 hores de ràdio del matí de Ràdio 4 edició estiu, que comencen ara. I tot seguit ens informareu, ja ens informarem, ja ho sabeu, també parlarem d'aquestes últimes hores que hi estan havent i d'aquesta ampliació de la prohibició de fumar en espais exteriors que vam conèixer fa unes hores. En parlarem amb Joaquim Boades, ell és secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals i els hi preguntarem com els hi afecta amb ells aquesta regulació. Ens visitarà el Vicent San Clemente, el nostre periodista expert en política internacional. Avui ens parlarà de la revolta de les paneroles a la Índia. Què està passant en aquest país tan desconegut per tots nosaltres? Li preguntarem. També tindrem amb nosaltres l'Anna Plans. Ella és presidenta de la Fundació Aprendre a Mirar i han fet una guia per tenir un estiu amb activitats sense pantalles per totes aquelles famílies que estan buscant altres activitats per entretenir els nens durant aquests dies d'estiu. I també els recomanarem un llibre, una lectura d'estiu, es diu Liberar el trauma i l'ha escrit Lidan Hoffman, que és terapeuta corporal. Ja cap a les 10 del matí ens visitarà la Natàlia Díaz, és divulgadora, activista pels drets de la infància. És molt seguida a les xarxes socials sota el nom Medianoche i ella parla del sharenting, de tots els perills que té a exposar els nens a les xarxes socials. Després també ens acompanyarà el nostre company, el Jordi Vila, que el tenim aquí cada dia, però ens parlarà de voluntariat. Avui iniciem un espai que es diu Amb tu i cada setmana us portarem durant aquest estiu algunes activitats de voluntariat per fer o bé ara a l'estiu o també quan comenci el setembre. I ja per acabar agafarem la nostra màquina del temps, anirem cap a l'estiu d'avui fa 50 anys de que, el 2026 que estem ara fa 50 anys, per tant era el 1976. I després ja per anar acabant també ens visitarà una altra col·laboradora, la Míriam Victòria, amb ella parlarem durant tot l'estiu de bellesa i de benestar. Avui ens donarà consells per cuidar-nos la pell, els cabells, les ungles i per estar estupendos i estupendes durant tot l'estiu. Ara sí, però moment per actualitzar-nos. I ho vam conèixer fa unes hores, 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona. 2 dels ferits es troben en estat greu, 3 menys greu i altres 3 lleus. Els 8 afectats són homes. Els 4 que més preocupen han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que la resta ha anat a l'Hospital Clínic. Jordi Vila, bon dia.
4: Bon dia. L'explosió ha generat una important flama de foc que a hores d'ara està controlada i no ha calgut fer cap desallotjament ni confinament dels veïns. Fons de l'Ajuntament de Barcelona apunten que l'origen de la fuita es trobaria en una canonada afectada durant les obres de reparació del metro. La cap de Guàrdia dels Bombers de Barcelona, Clara La Torre, assegura que la flama continuarà activa mentre no es controli la fuita de gas.
5: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas.
0: I aquest no ha estat l'únic incident similar. Aquest dimecres, hores abans, s'ha produït un altre esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, la nau on es fan les obres de soterrament de rodalies entre Nou Barris i Montcada i Reixac, en aquest cas sense ferits.
4: L'esfondrament ha obligat a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 de rodalies, que de moment seguirà tallada de manera indefinida entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Adif ha anunciat que revisarà l'estabilitat del terreny cada 24 hores abans de decidir quan es podrà reprendre la circulació. De moment s'està injectant formigó per estabilitzar la zona i encara s'investiguen les causes de l'esfondrament. Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
6: Lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero.
4: L'ensorrament, que no ha afectat els habitatges propers, s'ha produït quan ha cedit una de les parets d'un pou de les obres i ha engolit una grua de grans dimensions que no serà retirada de manera immediata. Amb aquests 2 incidents ja són 3 els esfondraments en unes obres ferroviàries a Barcelona en gairebé 2 setmanes després del provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri de la Bonanova a Sant Gervasi.
0: I els Mossos investiguen un presumpte cas de violència masclista al Tarragonès. Andreu Vinyes.
7: Així és, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès, un home de 44 anys acusat d'apunyalar la seva parella. Segons Mossos d'Esquadra, Ràdio 4, la dona ha patit ferides d'extrema gravetat, està ingressada a la unitat de cures intensives, tot i que en principi no estem per la seva vida. Els fets han passat cap a les 10 del matí al domicili de la parella, al carrer Escultor Martorell, de la localitat del Tarragonès. Els vigilants municipals han retingut el presumpte agressor fins a l'arribada dels Mossos. L'home, que té 14 antecedents, està acusat d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa.
4: Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre a la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades.
0: I la mare del nadó, presumptament maltractat pels seus progenitors, torna a declarar en la causa a petició pròpia.
4: Avui compareixerà davant el jutge després que la investigació hagi anat rebaixant els indicis contra ella. Núria Alcalà.
8: Sí, l'Audiència de Barcelona la va deixar en llibertat provisional el mes de maig en apreciar que els indicis de la seva participació directa en els maltractaments s'han anat afablint amb l'avenç de la investigació. De fet, els Mossos d'Esquadra van concloure en el seu atestat que no hi ha cap informació ni evidència del possible caràcter agressiu o brusc de la mare. Avui tornarà a declarar davant el jutge de violència sobre la infància i l'adolescència de Barcelona, que encara no ha pogut constatar com es van produir les lesions del nadó. Unes lesions que els metges que el van atendre van qualificar davant el jutge com a molt

0: greus. Pel que fa al pare del nadó, que compleix presó preventiva, la defensa també ha demanat que torni a declarar la causa, tot i que encara sense data. L'advocada manté que els testimonis que han declarat han servit per exculpar-lo, mentre la fiscalia creu que els indicis contra ell són cada cop més ferms i l'apuntant com a autor de les nombroses lesions presentades pel menor. El nadó evoluciona favorablement amb una família d'acollida.
1: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes i munició. Hi ha 9 persones detingudes.
2: El líder del grup estava reclòs a la presó de Quatre Camins per un delicte d'homicidi. Des d'allà, a través de diversos dispositius mòbils, negociava les vendes amb la col·laboració exterior de la seva dona i la seva filla, que s'encarregaven respectivament d'entregar i cobrar les armes i de fer vídeos per ensenyar-les als compradors. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ens ho explica.
3: No només hem detingut a uns traficants d'armes, sinó que hem interromput una cadena de subministrament que alimentava altres estructures criminals i que de ben segur aquestes armes i aquesta munició s'hagués acabat fent servir doncs, per cometre fets violents, sens dubte, lesions o homicidis amb arma de foc.
1: I justament de la presó de Quatre Camins s'ha escapat un intern i la policia el busca i no ha tornat al centre després d'una sortida programada autoritzada.
2: Es tracta de l'home condemnat per matar el seu company de pis, esquarterar-ne el cos i amagar-lo dins d'una maleta. L'home complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per homicidi i profanació de cadàver. Els Mossos d'Esquadra han activat una ordre de detenció per localitzar-lo. Si és arrestat o decideix tornar voluntàriament a la presó, haurà d'afrontar noves responsabilitats penals.
1: I han trobat mort a París un dels captadors de menors vinculats a la xarxa d'Epstein. Daniel Siad, de 69 anys, aparegut sense vida a casa seva als afores de la capital francesa.
2: La fiscalia n'investiga les causes i li practicarà l'autòpsia. Siad va guanyar notorietat després de la desclassificació dels arxius del cas Epstein, que revelaven que havia operat des de Barcelona captant possibles víctimes sexuals per al financer nord-americà. El seu nom apareix a prop de 2.000 vegades en la documentació publicada pels Estats Units.
1: Llibertat amb mesures cautelars pel monitor de 23 anys del casal esportiu de Tortosa, detingut aquest dimarts, acusat d'una presumpta agressió sexual a dos menors.
2: La jutgessa li prohibeix apropar-se o comunicar-se amb els dos menors i també acudir al centre esportiu durant els propers 3 mesos. A més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que sigui requerit. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys.
1: I estabilitzat l'incendi forestal a Cervelló, al Baix Llobregat. Aquest matí passat, el matí d'ahir, Protecció Civil ha enviat un missatge és alert, aixecant el confinament de les urbanitzacions a Camp Paulet i les Rovires, que afectava a unes 280 persones.
2: L'incendi ha cremat unes 16 hectàrees, però segons els bombers té un potencial de fins a 400 hectàrees. Al dispositiu d'extinció hi han participat fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris. Les flames han afectat 3 vehicles i 2 parcel·les.
1: I en política, Junts i el PP recorren la llei dels comuns per limitar la compra d'habitatges per vulnerar el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa.
2: Els escrits al Consell de Garanties Estatutàries paralitzen l'aprovació de la nova regulació com a mínim fins a l'octubre, Elena García.
4: I han apurat termini. Junts i PP impugnen per improcedent la llei dels comuns que vol limitar l'adquisició de pisos i que d'entrar en vigor la bateria a qui ja en tingui una en zona tensionada. Encara que PSC i Esquerra posen el tall als grans tenidors, els que tenen més de 5, i la CUP condiciona que quedi en mans de la Generalitat i no dels ajuntaments. La resolució de garanties no és vinculant, però l'oposició frena, com a mínim a la tardor, la validació d'una llei exprés. Junts i PP coincideixen en que vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa, genera inseguretat jurídica i que es reguli per la via urbanística normativa del dret civil. I alhora difereixen en les competències. Junts denuncia vulneració de l'autonomia local. El PP que no es pot regular a través de la legislació autonòmica. Mentre que amb la maniobra, la majoria d'esquerres guanya temps per consensuar la fórmula per prohibir la compra especulativa d'habitatge.
1: Per cert que Sumar ha anunciat aquest dimecres un acord amb el PSOE per incloure una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer al decret d'habitatge que prepara el govern espanyol.
2: Segons Sumar, la podran sol·licitar els llogaters els contractes dels quals vencin fins al 30 de juny del 2028, fet que amplia en gairebé 1 milió de persones les potencials beneficiàries. El text inclou altres punts com la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions per posar fi a l'ús fraudulent que se'n fa. Des del Ministeri d'Habitatge indiquen que el decret incorporarà propostes d'altres partits per tal que pugui rebre prou suports per prosperar.

0: Fet, calen els vots de Junts i Podem per aconseguir la majoria al Congrés.
1: Per cert, que José Luis Rodríguez Zapatero concedeix avui la primera entrevista a Televisió Espanyola després de la seva imputació. Serà el programa Mañaneros a partir de la una del migdia en aquesta casa. L'estarem seguint, la poden seguir per televisió i també els hi donarem l'última hora aquí a Ràdio 4. També els expliquem que l'impactant incendi forestal iniciat a la Mierla, Guadalajara, ha cremat ja 32.000 hectàrees àrees en pocs dies, un fet que ha situat oficialment Espanya com el país de la Unió Europea amb més superfície calcinada pel foc aquest 2026.
0: Les hectàrees cremades en més de 330 focs ja superen les 120.000 a tot l'estat, una xifra poc habitual, eh? Segons el Sistema Europeu d'Informació d'Incendis Forestals, que forma part del Servei Copernicus, ara mateix Espanya és, de lluny, el país europeu on han cremat més hectàrees. En la majoria de països de l'oest d'Europa, la temporada està deixant xifres força elevades. A part de l'estat espanyol, a França, Itàlia i Portugal, la superfície cremada fins avui ja és més gran que el que es cremava de mitjana en el mateix període als estius de la darrera dècada.
1: I de l'exterior els hem d'explicar que els Estats Units han anunciat un acord perquè l'Aràbia Saudita pugui enriquir urani per a un programa nuclear civil que els saudites podran fer servir com a combustible per les centrals elèctriques, però també per fabricar bombes nuclears.
0: L'acord comportaria ingressos multimilionaris per a empreses estatunidenques que participarien en la construcció de les instal·lacions per produir urani enriquit i permetria als saudites deixar de dependre del combustible importat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a amenaçar l'Iran després d'una nova nit d'atacs creuats entre ambdós països. El mandatari nord-americà ha estat contundent a assegurar que a partir d'ara, cada vegada que l'Iran dispari contra un vaixell a l'estret d'Hormuz, ja sigui amb míssils, coets o drons o qualsevol altra arma, els Estats Units bombardejaran i destruiran un pont o una central elèctrica o qualsevol altra instal·lació situada a prop de Teheran.
1: I la reconstrucció de Gaza costarà més de 71.000 milions de dòlars, 7 vegades més que la suma de totes les reconstruccions dels grans conflictes anteriors. És la principal conclusió d'un informe d'Oxfam que alerta de la magnitud de la destrucció causada per l'ofensiva israeliana que va començar l'octubre del 2023.
0: L'organització denuncia que, malgrat l'alto el foc declarat fa 9 mesos, els atacs no s'han aturat i assegura que, des d'aleshores, més de 1.100 palestins han mort a la franja. Segons dades de l'ONU, la Unió Europea i el Banc Mundial, la reconstrucció s'allargarà almenys una dècada i requerirà una inversió sense precedents. Oxfam també adverteix que, a més dels edificis destruïts, el conflicte ha deixat un impacte enorme sobre l'educació, la sanitat i les condicions de vida de la població palestina.
1: I a Nicaragua assegura que continuarà celebrant eleccions, però amb fortes restriccions per l'oposició. El president del Parlament, Gustavo Porras, ha matisat les declaracions del president Daniel Ortega, que aquest cap de setmana havia afirmat que el país no hi tornarà a haver eleccions.
0: Porras ha aclarit que sí que se'n convocaran, però sota una reforma de la Constitució que impedirà presentar-se als qui el règim consideri traïdors a la pàtria, colpistes o partits finançats des de l'estranger. Aquest anunci arriba enmig de les crítiques de la comunitat internacional que alerta que els canvis podrien servir per reforçar encara més el control del règim sobre el sistema electoral i intensificar la persecució dels opositors. Daniel Ortega governa Nicaragua des del 2007 i fa anys que està acusat per organismes internacionals de repressió política, frau electoral i eliminació de rivals polítics.
1: Els equips de futbol i de bàsquet del Barça incorporen novetats, Jordi.
0: El primer equip masculí de futbol, estem pendents que es faci oficial la incorporació de Karim Adeyemi. Josep Capel, bon dia.
2: Bon dia, molta activitat a Can Barça i a més en diferents accions. Per exemple, pel que fa al primer equip masculí de futbol, per fi avui es farà oficial el fitxatge del davanter alemany Adeyemi per les properes 5 temporades. Això sí, encara no tenim hora per la seva presentació. La idea és que demà ja pugui entrenar-se, exercitar-se a les ordres de Hansi Flick. Pel que fa al femení, ahir mateix van anunciar ja la primera incorporació, la jove central neerlandesa René Van Asten, que ha firmat 4 anys fins al 30 de juny del 2030. Arribaran més avui, per cert, farà roda de premsa davant dels mitjans de comunicació. Caroline Graham Hansen, que fa unes setmanes va renovar el seu contracte per dues temporades més. I pel que fa al bàsquet, per fi, hi ha substitut de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana. Serà l'eslové Sekulić, que ha firmat dues temporades fins al 2028. Recordem que la renovació de la plantilla serà pràcticament total. De fet, ja s'han fet 6 incorporacions i encara faltarien fer entre un parell o tres més.
0: I sobre bàsquet podem explicar més sobre aquest nou fitxatge, el d'Alexander Sekulić, perquè es convertirà en el màxim responsable de la banqueta del Barça Bàsquet les dues properes temporades. Sekulić, de 48 anys, farà història, atenció, com a primer entrenador eslové que dirigirà el primer equip de bàsquet del Barça. Amb una trajectòria consolidada al bàsquet europeu i una gran experiència internacional, arriba amb la missió de fer tornar l'equip a la lluita pels grans títols. Recordem que Sekulić és des del 2020 l'entrenador de la selecció nacional d'Eslovènia, on s'ha encarregat de gestionar el grup amb l'estrella mundial Luka Doncic com a referent. Va fer història en classificar Eslovènia per primera vegada als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, assolint una meritòria quarta posició.
1: I, d'altra banda, els hem d'explicar que el mestre cellerer Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran qui pronunciaran el pregó de les festes de la Mercè de Barcelona d'aquest any. Montse Soto.
3: Un cartell que combina l'arquitectura barcelonina amb elements de la tradició catalana com unes espardenyes o un setrill d'oli i que des d'avui podeu veure en forma de mural de 33 metres quadrats a la Biblioteca Francesc Candel, al barri de la Marina. Un any de la Mercè on Xangai serà la ciutat convidada amb més d'un centenar d'artistes xinesos participants en una programació que s'escamparà pels 10 districtes de la ciutat. Entre les novetats, la més gran ja anunciada, però que cal recordar, el piro musical que es farà a causa de les obres de Montjuïc a la platja del Bogatell. Escoltem l'alcalde Collboni.
4: A un lloc on ja fem grans esdeveniments, perquè les platges, com sabeu, des del punt de vista cultural, ja fa temps que les hem reconquerir, les hem ressignificar perquè hi passin coses des del punt de vista cultural. Així que piro musical, platja del Bogatell.
3: Però també altres novetats, com un espai d'espectacles familiars a la plaça de Glòries, una nova porta de l'infern d'on sortirà el correfoc i amb motiu de l'any Gaudí...
4: Farem un espectacle especial al Parkway, amb música i balls d'arrel.
3: Tot plegat, unes festes de la Mercè que donarà el tret de sortida a Toni Falgueres, propietari del celler de Gelida amb 131 anys d'història al barri de Sants, en un any en què Barcelona és la capital europea del comerç local.
1: I acabem aquest informatiu amb la música d'Antoni Afon, perquè Joan Roca, baixista i membre de la banda, ha mort als 54 anys després d'una llarga malaltia. Joan Roca va formar part de la banda mallorquina des dels seus inicis i va contribuir a definir el seu so característic, convertint-se en una peça clau d'un dels grups més influents del pop en català.
0: Al llarg de la seva trajectòria va participar en discos tan emblemàtics com Alegria, Taxi, Badiscafo, Catiusques, Lamparetes o Vostè és aquí. Després de la separació del grup el 2013, també va viure el retorn d'Antoni Afon el 2021 amb un nou disc i una gira. El concert que la banda havia d'oferir aquest dissabte a Mallorca quedarà suspès.
1: I acabem, doncs, amb la seva música. Una cançó que a Jordi m'agrada molt, no sé si la coneixies, es diu Calgary 88.
0: Sí, sona moltíssim.
1: I és molt bonica. Sí. Sí, sí, a més a més, si no coneixeu la història, és moment de pujar la música de la ràdio, pujar la veu de la ràdio i escoltar-la.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Amb la música d'Antònia Font hem arribat a les 8 i 26 minuts del matí i us avançàvem abans. El Gremi de Restauració i les patronals de l'oci nocturn catalanes s'oposen a l'ampliació de la prohibició dels espais exteriors on no es podrà fumar. Això és la reforma antitabac més important dels últims 10 anys, plantejada pel projecte de llei del tabac aprovada pel Consell de Ministres fa només unes hores. Parlem amb el Joaquim Boades, ell és el secretari general de la FECASARM, que és la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, i també The Spain Nightlife. Joaquim, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Vosaltres assegureu que aquesta norma serà molt perjudicial pel sector. De quina manera ho creieu?
2: Bé, nosaltres entenem que aquest projecte de llei no assolirà, en cas d'aprovar-se, no assolirà els seus objectius, que és el de reduir el consum de tabac, sinó que el que farà és desplaçar el consum a altres zones no controlades, no regulades, i per tant això incrementarà el soroll i la brutícia, i per tant no s'aconseguirà la reducció del consum, i per tant entenem que no ha de prosperar i que no s'ha de tramitar en via parlamentària com a llei, no? I també considerem que s'abarquen àmbits que no es poden regular, o sigui, es vol prohibir l'ús de dispositius que no funcionen amb tabac ni nicotina. Per tant, això no podria ser objecte d'aquesta llei, ja que el propi Ministeri, l'any 2011, ja va dir que tot el tema de dispositius que no utilitzen nicotina ni tabac no poden ser objecte de la llei de prevenció del tabaquisme, no? Per tant, ja la mateixa llei ja ho diu, no? Prevenció del tabaquisme. I en últim lloc, doncs, demanaríem una moratòria, perquè com a l'any 2005 va haver-hi una moratòria de 5 anys per als locals de més de 100 metres quadrats que podien tenir zones de fumadors, doncs que hi hagi una moratòria de 3 anys per poder-se adaptar i tant els locals com els clients es puguin adaptar en aquesta prohibició total, perquè ara ja seria que es quedaria prohibit totalment el fumar tant a dins com a fora, i per tant doncs, que hi hagi aquest període transitori en el qual els clients i els locals es puguin adaptant i que durant aquests 3 anys es pugui escollir si és una terrassa amb possibilitat de fumar o no.
1: Recordem que, com deia ara el senyor Joaquim Boades, aquesta norma elimina la possibilitat de fumar o utilitzar cigarrets electrònics en nombrosos espais a l'aire lliure d'ús col·lectiu. Estem parlant de terrasses i bars, de cafeteries i restaurants, platges marítimes i també fluvials, piscines d'ús col·lectiu, instal·lacions esportives, marquesines i andanes també de transport públic, espectacles públics com concerts a l'aire lliure, teatres, cinemes, parcs nacionals i vehicles laborals, tret d'ús exclusivament personal, i també aquests perímetres de protecció. Es prohibeix fumar en un radi inferior a 15 metres als accessos a espais sensibles com escoles, universitats, hospitals, centres socials, museus, parcs infantils. Però, d'altra banda, ens deien des de la Societat Catalana de Pneumologia que, segons el seu punt de vista, no afectaria aquestes activitats

0: de restauració. Això és el que deia el doctor Alejandro Frino, que és un dels coordinadors del grup de treball del tabac.
1: Y para la salud pública genera un beneficio impresionante, medible en millones de euros. El humo hace daño no porque esté concentrado, hace daño porque es humo. Cuanto más concentrado es, más rápido hará daño.
0: Quina alternativa, però, vostès tenen a la contra aquesta llei del tabac? Plantegen alguna alternativa, alguna idea?
2: Sí, el que he dit abans, no? Que en tot cas que no es pot equiparar el que és l'afectació de la salut en un espai tancat amb un espai obert. Per tant, hi ha d'haver la possibilitat que els locals puguin decidir si són terrasses on es permeti fumar o no, i per tant que no sigui obligatori, sinó que sigui voluntari. I després, doncs, el que he dit, no? En cas que s'arribés a aprovar, després de tota aquesta tramitació parlamentària, que encara falta per aprovar, perquè hi ha gent que es pensa que això ja és vigent i que ja s'aplica, no? Falta tota la tramitació parlamentària, ha de passar per al Congrés dels Diputats, per al Senat, tornar al Congrés, i per tant veurem si finalment s'arriba a aprovar. Però si finalment s'arribés a aprovar amb aquest contingut, doncs el que demanem és aquest període transitori de 3 anys mínim, perquè es puguin anar adaptant de forma progressiva tant els empresaris com els locals a aquesta nova prohibició que, com he dit, ja estaria total i absoluta i seria la reforma més important que s'hauria produït des de la llei 42-2010, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2011 i arrel de la qual ja es va prohibir fumar en tots els espais interiors de pública concurrència. No? Per tant, aquestes serien les nostres alternatives, sempre i quan, doncs, evidentment, això s'arribi a aprovar perquè falta molt encara i veurem si finalment aquesta llei veu la llum al final, no?
0: També assegureu que, abans ho comentaves, heu detectat algunes contradiccions entre el projecte de llei i resolucions anteriors del Ministeri de Sanitat que no permeten justificar el que planteja la norma de la llei del tabac d'ampliar aquesta prohibició de fumar als espais exteriors, no? Quines contradiccions són, concretament?
2: Sí, nosaltres l'any 2011, quan va entrar en vigor ja la prohibició total de fumar en espais interiors, vam fer una consulta en el Ministeri de Sanitat i li vam demanar que es manifestés sobre el tema de l'ús de les xixes o pipes d'aigües que funcionen sense tabac ni nicotina, no? I ens va dir que això no era objecte de regulació de la llei de prevenció del tabaquisme i que, per tant, que quedaven fora. I ara resulta doncs, que ara es prohibeix o es vol prohibir l'ús no només a dins, sinó en espais interiors, sinó també en espais exteriors d'aquestes pipes d'aigua o xixes que funcionen sense tabac i nicotina, per tant no hi ha afectació a la salut pública, ni dels que consumeixen, ni dels que estan en zones properes. No? I per tant doncs, creiem doncs, que en virtut de la teoria dels actes propis i de la legítima confiança, doncs ara no es pot prohibir quan realment la gent ha fet moltes inversions amb aquestes xixes electròniques que estan tan de moda, que funcionen sense tabac ni nicotina i que, per tant, ara mateix doncs, entenem que s'han de permetre utilitzar tant en espais interiors com en espais exteriors. Per tant, aquesta llei no pot prohibir aquests dispositius que no funcionen ni amb tabac ni nicotina, no?
0: Abans ho avançava, han demanat al govern aquesta moratòria de 3 anys perquè els locals d'oci nocturn s'adaptin a aquest nou canvi. Per què creieu que és tan important aquest temps d'adaptació? Creieu que acabaran concedint aquesta moratòria?
2: Bé, el que he dit, no? En primer lloc, cal que s'arribi a aprovar, que és quelcom que no és massa probable, tenint en compte el temps que queda de legislatura i la tramitació parlamentària que encara queda per endavant. No? Si s'arribés a aprovar amb aquest contingut, doncs jo crec que sí, que falta, igual que l'any 2005, es va donar un període de 5 anys per adaptar-se a la prohibició de fumar en espais interiors, doncs ara creiem que també s'ha de fer el mateix i donar un període transitori, en aquest cas demanem 3 anys, per adaptar-se a aquesta prohibició de fumar fora. I durant aquests 3 anys entenem que s'hauria de permetre als locals decidir si volen ser espais on es permeti fumar, o sigui, terrasses on espais fumar i terrasses on no es permeti fumar i que en tot cas siguin els clients els que decideixin a quins espais van i això sigui una adaptació progressiva de cara a aquesta prohibició ja total de fumar en espais interiors i exteriors de pública concurrència i això el que he dit, no? Sempre i quan doncs, s'arribi a aprovar perquè encara falta un llarg camí de tramitació parlamentària fins que s'aprovés aquest projecte de llei i es transformés en llei.
0: Joaquim Boada, secretari general de la FECASARM, gràcies per acompanyar-nos al matí de Ràdio 4, edició estiu.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I seguim aquí al matí de Ràdio 4 Edició Estiu. Són les 8 i 35 minuts. En uns minuts intentarem connectar amb els serveis informatius, amb els companys dels serveis informatius, per poder donar-vos l'última hora d'aquesta deflagració que fa unes hores que va haver-hi a l'estació del metro de plaça de Sants de Barcelona, que va obligar a desviar 5 línies d'autobús de TMB. Va ser a causa d'aquest succés, 8 persones van resultar ferides. Són operaris que estaven fent treballs al metro. Segons el sistema d'emergències mèdiques, 2 persones estan en estat greu, 3 en estat menys lleu i 3 són persones ferides lleus. Per tant, intentarem connectar amb la companya dels serveis informatius que s'està desplaçant hores d'ara cap a la zona, cap a la plaça de Sants, aquesta estació de metro on s'ha produït aquesta deflagració, i donar-vos l'última hora. Abans, però, com fem cada dia, volem recórrer un d'aquests racons misteriosos de Catalunya que ens proposa la Lorena Amos. Estem en uns dies on ens quedem a la ciutat de Barcelona. Ens ha parlat de la vampira de Barcelona, de la plaça del Rei i d'aquests racons que podeu visitar aquest estiu, que si esteu per la ciutat, de ben segur que són molt interessants de conèixer a través d'aquestes llegendes que ens proposa la Lorena. Avui, com deia, ens quedem aquí a Barcelona, a la plaça del Rei.
1: Avui anem fins al barri gòtic de Barcelona. La plaça del Rei és un dels conjunts medievals més bonics de tota Europa. De dia, és plena de turistes fent fotografies al Palau Reial Major. Però de nit, quan el silenci s'apodera de les pedres, l'ambient canvia del tot. Durant l'edat mitjana i la Inquisició, aquesta plaça era l'escenari de les execucions públiques. Allà s'hi col·locava el patíbul. La llegenda urbana explica que sota la plaça existia el pou dels condemnats, un forat profund on llançaven els cossos d'aquells ajusticiats que ningú reclamava. Molts veïns dels pisos dels voltants asseguren que a les nits de tempesta d'estiu s'escolten les cadenes arrossegant-se, els sospirs que pugen de les clavegueres de la plaça. El que sí és real és que sota la plaça s'hi troba el Museu d'Història de Barcelona, on pots caminar literalment pels carrers de la Barcino Romana. Estar allà sota, a les fosques, impressiona. Els sorolls subterranis de les canonades, el metro, tot plegat sovint es confon amb aquests suposats laments medievals alimentant el mite any rere any. Si vols una experiència misteriosa aquest estiu, vés a la plaça del Rei a partir de la mitjanit. Has de seure als graons del palau, tanca els ulls i escolta. La història de Barcelona et parlarà a cau d'orella. Fins demà.

Doncs avui que hem viatjat fins a la plaça del Rei de Barcelona a través d'aquestes llegendes que ens porta la Lorena Amo. Falten res, 40 segons per les 8 i 40 minuts del matí. I és moment a aquesta hora de repassar l'agenda cultural del dia amb la Carla Villegas.

0: Carla, bon dia.
1: Tal, Maria, bon dia.
0: Molt bé, avui què ens portes? Avui hi ha teca, hi ha festivals.
1: Doncs sí, mira, aquest dijous comença una de les grans cites musicals de l'estiu. Des d'avui, 23 de juliol, i fins al dia 25, aquest dissabte, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Tinglado, un festival que després de 18 anys de trajectòria s'ha convertit en tot un referent de la música i de la cultura catalana.

0: primera jornada ja promet emocions molt fortes, ara ho deies. Aquesta nit passaran per l'escenari del Parc de la Torre d'Enveja, Clarapeia, o que... No, com es pronuncia això, ho saps?
1: Sí, perdó, aquí faltava una coma, culpa meva.
0: Ah.
1: Sí, actuen al Parc de la Torre d'Enveja i actua la Clarapeia,
0: la fúmiga
1: exacte, que oferirà un dels seus últims concerts abans de retirar-se dels escenaris, i també Esbatlana,
0: oh,
1: i un dels teus preferits, no?, que m'has dit abans.
0: Ai, sí, Miquel del Roig.

0: no l'heu vist mai, us el recomano tantíssim. És un home que jo el vaig conèixer fa 10 anys o més, perquè volta per totes les festes majors de Catalunya, i és un senyor gran, de la
1: seva mític,
0: edat.
1: És mític, no?, ja, de les festes majors.
0: I tant, sí, és mític. Amb una guitarra, és un senyor amb una guitarra, i fa una festa. Aquesta és la seva cançó mítica, que es diu La Farola, que tothom la balla posant-se el dit al cap. Això no ho sabies, oi?
1: No.
0: Que tu ets molt jove. Posant-se el dit al cap i donant voltes a sobre. Si tu li poses el dit al cap a algú mentre sona aquesta cançó, ha de donar la volta sobre si mateix i llavors al revés, no? El Miquel del Roig, mira, un dia podríem parlar amb ell.
1: Doncs sí.
0: És fantàstic, és fantàstic. Amb la seva guitarra anima totes les festes de majors de Catalunya. Un estil inconfusible, fa moltíssima companyia, i tenim altres actuacions al Tinglado, perquè no és només música.
1: Exacte, és un esdeveniment autogestionat i sense ànim de lucre, organitzat per l'entitat Can Pistraus, i que es fa realitat gràcies a la implicació de més de 300 persones voluntàries.
0: Doncs parlem amb un dels seus organitzadors, Ricard Llenes, membre de l'organització del Tinglado. Bon dia.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, fa 18 edicions que el Tinglado forma part ja dels estius de Vilanova. Quan veu començar amb aquesta aventura, us imaginàveu que es consolidaria com un dels festivals de referència de la música en català?
2: No. De fet, va començar com una cosa al voltant de la Festa Major, un acte molt petitet, una cosa, diguéssim, més de poble, i ha anat creixent, però, bueno, al anar creixent d'una forma sostinguda, hem arribat aquí, i ara realment té molta envergadura, però, bueno, ho podem mantenir amb uns criteris sostenibles, no?, i que encara nosaltres, els que l'organitzem i els voluntaris, el podem gaudir molt, o sigui que estem contents.
1: I, Ricard, per qui encara no conegui el festival, què és exactament el Tinglado i amb quina filosofia va néixer?
2: Bé, el Tinglado és una... És, com ho dèieu ara fa un moment, és un festival organitzat des del voluntariat, des de l'associacionisme. Tots els que el fem sense cobrar, diguéssim, sense ànim de lucre. Llavors, la filosofia del Tinglado bàsicament és oferir una proposta cultural majoritàriament de música en català, d'artistes dels països catalans que s'expressin en català. Després també tenim alguns artistes internacionals que també ens ve de gust convidar, però el que ens mou principalment és fer una proposta de 3 dies de música, 20 grups, en què la majoria s'expressin en català, i crear un espai de socialització i oci en català per joves, però també per no tan joves, que sigui també intergeneracional. Llavors, aquesta és una mica la nostra idea, i després també, òbviament, doncs, passar-nos-ho bé, oferir una proposta de qualitat, i oferir una proposta que al principi era molt per Vilanova, no?, però després sí que ha anat sent cada cop per obrint l'espectre de gent que ve d'altres bandes del país, i ens fa molta il·lusió que vingui gent d'arreu. I aquesta seria la idea una mica del Tinglado. Aquest any és la 18a edició, per tant ja tenim una trajectòria bastant, bastant llarga, i la idea que hem tingut durant tots aquests anys ha estat aquesta.
0: Actualment, Ricard, és un moment on molts festivals, la gran majoria, són produïts i gestionats per grans empreses. Vosaltres, però, continueu apostant per un model autogestionat, i com s'aconsegueix tirar endavant un projecte? Perquè no deu ser fàcil.
2: Jo crec que és una mica el que et comentava, no?, que nosaltres hem anat creixent de forma molt sostinguda. És a dir, el primer any, doncs, teníem, crec que només va actuar el Pau Riba, no? Després, doncs, amb els anys, hem anat creixent de dies i creixent de bandes, i també hi ha un punt que hem decidit aturar-nos i no créixer més, perquè també creiem que no cal créixer infinitament. Llavors, ara cada dia tenim unes 6.000

0: públic també és molt satisfactòria.
1: Aquest any hi passaran artistes molt diferents, ho dèiem abans, aquesta nit actuarà La Fúmiga, també Els Pets, Clara Pella, Talco, Crim. Com es planifica un programa que implica públics tan diversos?
0: Bueno, nosaltres, quan fem la programació, ja intentem fer com una cosa bastant diversa. Intentem no repetir els artistes que toquen a molts festivals semblants, diguéssim que intentem fer com una proposta una mica diferent. Llavors, bueno, clar, com ho fem perquè vingui el públic no amb una proposta tan diversa? Jo crec que precisament el públic valora la proposta diversa. I llavors sí que és veritat que hi ha molta gent que ve només un dia perquè li interessa només el que fem aquell dia. Hi ha gent que es compra el moment dels tres dies. Bé, no sé, al final ja et dic, jo crec que està bé fer una cosa una mica diferent, diferenciar-se. Nosaltres intentem també apostar per gent de Vilanova, de la comarca, donar oportunitats a artistes joves, portar grups que potser no veuries, no, habitualment. Aquest any, per exemple, portem la Maria del Mar Bonet, una peça clau de la nova cançó, que és complicada de veure, no?, en festivals d'aquest tipus, i creiem que també està bé, doncs, barrejar generacions, i que una generació més jove que potser et ve a veure algun artista jove, doncs, també pugui descobrir música que és història del país, no? Creiem que està bé en fer aquest tipus de barreja i que també el públic valora una mica, no?, el fet de trobar-se coses que potser no s'esperava trobar-se en un festival d'aquest tipus.
1: I queden entrades encara, per si ens animem?
0: Sí. Mira, la web altinglado.cat, abonaments de 3 dies, en queden poquíssims, crec que en queden uns 60 o 70, i després d'entrades a dia encara en queden unes quantes, però també s'estan exaurint. Per tant, si us animeu, encara teniu temps, però... Exacte, sí.
2: Doncs Ricard, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bé, a vosaltres.
2: Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Vinga, merci, una abraçada. Adéu.
2: El Tinglado, Carla, aquest festival a Vilanova i la Geltrú, que no ens podem perdre, ja és un festival de referència, però tenim altres coses. Avui a Barcelona, reggaeton. Tenim reggaeton avui a Barcelona.

0: A l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc hi haurà un dels concerts amb més expectació de l'estiu. El rei del reggaeton, Don Omar, torna als escenaris amb un espectacle únic dins del festival, dins d'un festival especial que fa parada només una nit a Barcelona.
1: Exacte, això és important, perquè és un festival, o sigui, no és només un concert de Don Omar, el concert forma part del festival Cook Music Fest Barcelona, que també compta amb les actuacions de BL, una de les grans revelacions de la música urbana llatina, i de la cantant colombiana Gracie, coneguda per èxits com Los Besos o Amantes. O sigui, són tres artistes de primer nivell que compartiran escenari en una vetllada organitzada únicament amb l'objectiu, Maria, de fer ballar els milers d'espectadors.
0: Amb l'aforament pràcticament exhaurit, eh? Tot apunta que Montjuïc viurà una gran nit amb temes mítics com aquest Dale Don Dale, Pobre Diable, o una que ahir aquí la vam posar moltes vegades al programa, que
1: sí,
0: és la dansa futuro.
1: M'encanta. Futuro.

0: deixem ara la música per parlar del nostre patrimoni cultural, perquè a partir d'avui hi ha una oportunitat única per descobrir, Carla, un dels edificis més emblemàtics de Barcelona.
1: Sí, per primera vegada en més de 700 anys d'història, la Llotja de Bar obre les portes de manera regular al públic. Des d'aquest dijous, la planta baixa es podrà visitar gratuïtament, important, de dilluns a diumenge, entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici situat al Passeig d'Isabel II ho permeti.
0: L'objectiu és acostar als ciutadans a aquest espai clau en la història de Barcelona, que va ser un gran centre de negocis de la ciutat durant l'expansió comercial de la Mediterrània i que avui continua sent la Cambra de Comerç de Barcelona.
1: A més de les visites gratuïtes, aquest estiu també s'organitzaran rutes guiades que permetran descobrir espais habitualment tancats al públic, com la primera planta o algunes dependències de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Una oportunitat perfecta per endinsar-se en un dels grans tresors del gòtic civil català.
0: I anem ara cap a les comarques gironines, perquè avui dijous la música en directe torna a ser la protagonista en dos festivals que omplen la Costa Brava de propostes ben diferents.
1: Doncs sí, a Lloret de Mar continua en marxa una nova edició del Mediterranean Guitar Festival.

0: Festival, un cicle que durant tot l'estiu transporta les actuacions a espais emblemàtics de la Costa Brava. Aquesta nit, a les 9, la històrica església de Sant Romà acollirà el guitarrista Marc Segura, que oferirà un tribut a Paco de Lucía amb un repertori dedicat al llegendari mestre de la guitarra espanyola.
1: I molt apropet, a Cassà de la Selva, el Festival Solfejant continua també omplint de música les nits d'estiu d'aquesta població de Girona. S'atura el món. Això serà a les 10 de la nit, Carla, al pati de Can Trinxeria,
0: on la cantautora tarragonina Anna Dibori presentarà Eclipsi, el seu nou treball discogràfic, un concert íntim, on, acompanyada de la seva banda, convida el públic a endinsar-se en un univers de llums, però també d'ombres, a través de cançons carregades d'emoció i sensibilitat.
1: I anem cap al Camp de Tarragona, perquè avui comencen moltes festes majors i festes populars a la comarca de tradició, música i activitats populars. Moltes festes majors.
0: Sí, doncs mira, la primera és al Baix Camp, a Riudecanyes, donen tret avui a la seva festa major de Santa Maria Magdalena, amb un programa que durant diversos dies inclourà cercaviles, concerts, activitats infantils i actes per a totes les edats.
1: I també al Baix Camp, però al nucli de Mas Riudoms, al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, comença la festa major de Sant Jaume, que tindrà lloc fins al 26 de juliol. La jornada inaugural començarà amb la tradicional traca d'inici de festa i s'allargarà doncs, tot el dia amb activitats populars com karaoke, que ens agrada molt, i concurs de ruleta.
0: Mare meva.
1: I anem cap a Lleida amb l'agenda cultural, l'acabem a les Terres de Ponent, perquè aquest dijous també hi ha una altra festa major.
0: Concretament a Puigverd de Lleida, al Segrià, que des d'avui fins dissabte viurà 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. El punt d'arrencada serà aquest vespre amb el tradicional sopar de germanor, seguit del pregó de festa major i d'una divertida gala de karaoke.
1: Molts karaokes,
0: però en aquest cas són els mateixos veïns del municipi que interpreten grans èxits musicals amb disfresses, coreografies i molt d'humor.
1: La celebració que continuarà també durant tot el cap de setmana amb parc aquàtic, sardanes, correfocs perquè tothom pugui gaudir d'aquests dies més especials a Puigverd. Que aquest cap de setmana no només hi ha, que ja ho vam dir, el concurs de focs d'artifici a Blanes, que hi ha moltes més coses, que hi ha més festes majors, que no vagi tothom cap a Blanes, que si no col·lapsem aquella zona de Catalunya, hi ha moltes més festes majors i moltes altres coses. I quan ens queden uns minuts per arribar al butlletí informatiu de les 9 del matí, hem de parlar de la conversa social, d'allò que està passant a les xarxes. I comencem amb una de les notícies més comentades del dia a les xarxes socials. Ara hem parlat del que es comenta i de l'agenda cultural doncs, a tot arreu, a les notícies, però el que es comenta a les xarxes. Una de les parelles d'influencers més conegudes i més estimades del panorama espanyol ha anunciat que creix la seva família. O canviar-me la vida. Han posat aquesta cançó.
0: Han posat aquesta
1: cançó. Per anunciar-ho. És la creadora de contingut, Natalia Palacios, i el Carrillo, que és la seva parella, i han dit que seran pares.
0: Esperen una nena i ja n'han revelat el nom, Catalina. L'anunci ha superat en poques hores els milions de visualitzacions i s'ha convertit en un dels grans virals d'avui.
1: Però el més interessant d'aquesta història és com es van conèixer, perquè ells es van conèixer a Nova York. Ells no es coneixien, de fet, no es coneixien de res.
0: M'encanta aquesta història.
1: I ella li va escriure amb ell per les xarxes socials perquè li agradava, no? I ell li va dir, escolta, jo me'n vaig a Nova York d'aquí 2 dies, vols venir amb mi a Nova York? No es coneixien de res,
0: Es van conèixer al mateix aeroport.
1: Al mateix aeroport es van conèixer. Se'n van anar a Nova York, es van enamorar, es van casar, perquè es van casar al setembre, i ara han anunciat que seran pares. Per tant, i no ho han fet de qualsevol manera. Ho han fet amb un vídeo tornant a Nova York i ensenyant un petit body d'aquests que posen I Love New York. Com dic, el setembre del 2025 va ser un casament espectacular. Va sortir a la revista Hola i tot.
0: Ostres, això no ho sabia. Sí, van fer exclusiva.
1: Exacte, van fer exclusiva. Bueno, exclusiva no, perquè tothom ho va
0: penjar a les xarxes. Bueno, clar, perquè és veritat que ara no pot ser exclusiva, perquè si hi ha tots
1: els... Si vols fer exclusiva, com ha fet la Taylor Swift, que encara no hem vist el seu casament, no hem vist encara el casament de la Taylor Swift, ells no van prohibir els telèfons. De fet, van fer moltíssimes col·laboracions amb marques en el seu casament. Però sí que ho van vendre a la revista Hola. O sigui que sí que van sortir a la revista Hola. I a principis de juny, com dèiem, van tornar a aquesta ciutat i van gravar aquest vídeo allà i deien això.
2: Aquí empezó todo.
3: Y desde aquí os vamos a contar
2: ¡Que vamos a ser una familia!
3: Vamos a descubrir si es niña o niño.
4: No puede ser.
1: És un vídeo que comença al pont de Brooklyn amb aquesta frase que resumeix molt bé la seva història i, com dèiem, despleguen un body rosa que posa I love New York i el vídeo continua i anuncien doncs, que esperen aquesta nena, no?, que es diu Catalina.
0: M'ha encantat perquè en el vídeo es veu com molt, no?, estan en un parc i agafen el telèfon mòbil i sí. Veuen doncs, si és un nen o una nena. No han fet cap festa ni cap revelació així molt extravagant.
1: De fet, la Natàlia està de 5 mesos ja. O sigui...
0: Realment
1: no,
0: ella...
1: té molt poca panxeta.
0: Ella ho diu.
1: És molt prima, la Natàlia.
0: Que comparat amb, no, amb altres dones.
1: Però és molt prima, la clar. Natàlia. Vull dir, cadascú, a més, li surt la panxa quan...
0: Quan li surt, quan sí, però ella mateixa en un vídeo no ho explicava, que l'estava veient, i diu, és que, clar, jo em preocupo i em comparo, però ja sé que, no, que potser això és d'un dia per l'altre, pup, i et surt la panxa, sí, sí. O no et surt.
1: Hi ha noies que en tenen moltíssima i estan de poc, eh? Després de molts missatges van decidir, com dèiem, que es van conèixer literalment a l'aeroport i va ser una cosa molt curiosa. Però hi ha un altre vídeo, perquè, clar, ells, evidentment, són creadors de contingut, no ho han publicat fins ara, però han gravat tot el procés. I ha emocionat molt i és el moment en què ella li diu amb ell que serà pare.
5: ¿Cuántos somos aquí?
6: Aquí, ahora mismo. No estoy entendiendo. ¿Dos?
5: ¿Cuán? Yo digo que somos tres. A ver si lo pilla.
6: Vale. Pues no, somos dos.
5: Vale, yo digo que somos tres.
6: Eso es mentira.
5: Coge el bolsillo, Carlos. Coge el bolsillo.
7: Tengo mucho miedo.
6: ¿Qué dices?
7: Te lo juro por mi vida entera que tengo mucho miedo.
6: ¿Qué hablas? ¿Te amo?
1: Escoltem com doncs, li fa creure que fan un joc, no? Com ho van fer, això?
0: Doncs sí, la Natàlia l'explica mentre li fa creure que graven un joc aquest típic per xarxes i ell descobreix el test positiu que la Natàlia guarda a la butxaca del pantaló i llavors doncs, li fa un petó rere l'altre i només li surt repetir al Carlillo t'estimo, tot anirà bé. Una frase que ha estat molt comentada a les xarxes de pensar, ostres, que maco que la parella, no? que en aquest cas el Carlillo li digui això, però d'altra banda també hi ha comentaris a les xarxes de home, és el mínim, home, no? Que et pot dir la teva parella home, en aquesta situació.
1: És el pare de la criatura, vull dir. I com sempre passa a les xarxes, doncs també hi ha hagut reaccions que han estat molt i molt immediates, gent doncs, que els desitgen el millor en aquesta nova etapa, diuen que bé, que això del viatge a Nova York ja va ser una cosa que els va unir per sempre i també hi ha hagut polèmica.
0: Sí, perquè el Carlillo, recordem que ha estat seguint tot el Mundial, ha estat fora de casa 40 dies i també hi ha hagut doncs, alguns comentaris doncs, criticant, no? que hagués deixat sola la Natàlia durant l'embaràs.
1: De fet, la Natàlia se'n va anar de viatge a les Bahames i va patir un accident amb moto. I molta gent ahir li preguntava, clar. Ostres, estàs bé? Va passar alguna cosa? I de fet va dir que no, que ella estava bé, però que sí que es van espantar molt i el Carlos, que estava a Mèxic per seguir un partit del Mundial, va perdre el partit del Mundial, va viatjar a les Bahames justament per això. No? I un altre debat és l'edat.
0: L'edat.
1: Tenen 27 i 28 anys.
0: Sí. I, clar, a les xarxes també s'ha comentat no, que potser són molt joves, també quan es van casar també hi van haver comentaris d'aquest tipus.
1: També no fa gaire temps que estan junts, però bé,
0: clar,
1: això cadascú...
0: Clar, 2023 es van conèixer, no? 2024 es van prometre, el 25 es van casar i aquest 26 el nen.
1: S'ha quedat embarassada i d'aquí poc l'atendrà.
0: Clar,
1: sí.
0: Han anat any rere any.
1: I és veritat que, com diem, els influencers són persones que no viuen una vida com la gran majoria de joves. O sigui, tenen un poder adquisitiu molt més elevat que el 99% dels joves d'aquesta edat i, per tant, doncs, viuen la vida també d'una altra manera.
0: Ja llavors, tenen una casa comprada, exacte. Ja, clar, és com que aquests ritmes, doncs, potser sí, arriben més ràpid.
1: Seguirem comentant, a la conversa social, el que es parla a les xarxes, perquè hi ha més teca, ara, però, butlletí informatiu de les 9 del matí i ens informem i ara

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. 8 persones han resultat ferides aquesta nit per una deflagració de gas als accessos del metro a la plaça de Sants, a Barcelona. L'explosió es va produir en el marc d'unes obres d'accessibilitat a l'estació. Segons les primeres informacions, l'origen de la fuita que va provocar la deflagració es trobaria en una canonada. L'explosió ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. Les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B-5, 52 i 78. A més, el servei especial d'autobús habilitat per les obres de la línia L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça Espanya. I parlem ara d'incendis forestals. Ha quedat estabilitzat el foc declarat ahir a Cervelló, al Baix Llobregat, a les 7 del matí. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per aixecar el confinament de les prop de 300 persones de les urbanitzacions a Can Paulet i les Roveres. L'incendi ha cremat unes 16 hectàrees, però segons els bombers té un potencial de fins a 400. A la resta de l'estat, el perímetre del foc que va començar ja a la tarda al Morox, a Toledo, i que va acabar creuant fins a Madrid, ja ha quedat controlat, no augmenta. Els veïns a Toledo han pogut tornar a casa seva, encara que els a Madrid, uns 200, han fet nit a un pavelló esportiu. El Fernando i l'Anna són alguns ells en declaracions a l'hora de Televisió Espanyola.
2: De momento no nos han dicho en qué fase de la urbanización pues se ha visto afectada. Entonces nos han dicho que a las 10 de la mañana darían el primer parte y estamos pues eso, con la incertidumbre y con los nervios hasta que no saber que nos digan hasta dónde llegan los fuegos, claro.
3: Primero empezaron a sonar las alarmas de los móviles, donde nos decían que teníamos que permanecer en las casas, cerradas las puertas y las ventanas, pero al poco tiempo ya pasó la Guardia Civil diciendo que sí o sí teníamos que desalojar de nuestras viviendas.
0: A Guadalajara continuen actius 2 incendis. El de Celles ja ha quedat estabilitzat després de cremar unes 3.000 hectàrees i el de la Mierla evoluciona positivament, encara que una trentena de municipis continuen desallotjats. I l'Ajuntament de Tortosa ha informat que es personarà com a acusació particular en el cas dels menors que, presumptament, haurien estat víctimes d'una agressió sexual per part d'un monitor d'un casal esportiu a Tortosa. Tarragona, Pilar Ribas.
4: En un comunicat, el consistori justifica la decisió pel fet que personar-se a la causa li permetrà disposar de tota la informació perquè qualsevol novetat pugui ser comunicada sense comprometre la investigació ni els drets de les persones afectades. També assenyala que a hores d'ara ja són 4, en un principi eren 2, les famílies que han presentat denúncies davant dels Mossos d'Esquadra. El comunicat arriba poques hores després que la jutgessa hagi dictat mesures cautelars per al jove de 23 anys, detingut dimarts, que ha quedat en llibertat amb la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-se amb ells i prohibició d'acudir al centre esportiu durant 3 mesos.
0: Acabem de conèixer que el govern espanyol proposa la vicepresidenta Yolanda Díaz per optar a la direcció general de l'Organització Internacional del Treball. I encara de l'àmbit polític, el Congrés dels Diputats celebrarà el darrer ple del curs. L'executiu central tornarà a portar a la cambra baixa el sostre de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària, pas previ per l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La previsió, però, és que tornin a ser rebutjats, tal com ja va passar la setmana passada. Després d'aquesta derrota, el govern va tornar a aprovar dimarts al Consell de Ministres el mateix sostre de despesa i el va remetre novament al Congrés per intentar-ne l'aprovació. L'executiu sí que confia en aprovar avui la condonació del deute autonòmic. I per cert, que avui, a partir de la una, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, serà entrevistat al programa Mañaneros de Televisió Espanyola. Es tracta de la primera entrevista que concedeix després de la seva imputació pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i de la seva posterior declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Doncs això és tot per part nostra. Més informació al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
6: I amb tots vosaltres que ens escolteu, i amb el Gorga Delgado i el Jaume Tudela a les vies de so, i a la producció el Joel Sevilla, el David Alcalde i la Sílvia García del Pozo. I aquí amb nosaltres, com cada dia després del butlletí de les 9, el Vicenç Sanclemente. Vicenç, bon dia.
7: Bon dia, com anem?
6: Molt bé, avui ens portes un tema, ahir el vam avançar una mica, sobre un lloc desconegut, però molt gran al món i que ocupa bona part de l'àmbit polític, també. És la Índia, eh?
7: Sí, la Índia és la gran desconeguda. És el país més poblat del món. 1.438 milions de persones. És la democràcia més gran del món. I mentre la Xina té 1.408. És a dir, els guanyen per 30 milions, no? Doncs bé, gairebé mai surt als noticiaris al nostre país.
6: I per què es parla tan poc de l'Índia, realment? És un tema de llunyania, de que no... És el que deia, ahir també ho deies, parlàvem de Filipines, ahir, d'aquesta dona, la Míriam Coronel, la primera dona a fer un procés de pau. I ens deies que ella et comentava que el món no gira al voltant de la Casa Blanca, però això aquí no ho tenim tan clar.
7: No, no, el sud-est asiàtic encara com apartat, com si no existís, no? També potser hi ha un procés neocolonial, que estem més fixats en Llatinoamèrica i en Amèrica
6: també,
7: que no en Àsia, però Àsia és importantíssim. Índia està entre les 10 primeres economies del món. Ara bé, s'ha de dir que el PIB per càpita és dels pitjors, és baixíssim, hi ha molta pobresa, i és de 2.395 euros l'any, significa 199 euros cada mes.
6: Uau. I ens parlaves ahir, ens ho avançaves, d'una rebel·lió que hi ha ara mateix en aquest país, que és la rebel·lió de les paneroles. Què és això?
7: En la rebel·lió de les paneroles, que vol dir cucaratxes. És a dir, a l'Índia en aquests moments hi ha un 18% de població entre 15 i 24 anys, molt d'ells en atur. I aquests dies els joves s'han aixecat.
6: Són protestes de molts joves contra el sistema educatiu per aquest elevat atur, també, eh?
7: Sí, sí, tot va començar quan el president del Tribunal Suprem de l'Índia va comparar els joves aturats al país com paràsits, com cucaratxes, paneroles. En anglès, recorda que té un nom molt... bueno, molt sonor, no?
6: Cockroach, no?
7: Cockroach, que exacte, sembla que les estiguis trepitjant. Escoltem-lo un moment.
6: Mira.
8: There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment, they don't have any place in profession.
7: O sigui, criticant que no estiguin fent res, els joves, com si fos culpa d'ells, no?
6: Que, de fet, l'altre dia, ara que deies això a les paneroles, m'ha vingut al cap un vídeo d'una reportera, no sé si el vas veure, Vicenç, americana, que estava fent un directe, una periodista, i se li posa una panerola al cabell, per aquí, li comença a pujar per aquí, i clar, pobreta, i no, ella no se n'adona, segueix el directe, i es va fer molt viral a les xarxes, i ara m'ha vingut al cap perquè també parlaven d'aquestes cockroach, no? Que és veritat que té un nom així molt sonor, i que ara ho deia també el ministre que l'hem sentit. Llavors, a partir d'aquí, va haver-hi una rebel·lió.
7: Sí. Aleshores, un jove de 30 anys, Abhijit Dibke, recent graduat a la Universitat de Boston als Estats Units i recent tornat a la Índia, va llançar un repte a les xarxes i va dir: i si totes les paneroles ens unissin? I si tots els joves aquests que no tenim feina, que no sé què, que ens acusen de ser paneroles, ens unissin? I la resposta va ser aclaparadora. És a dir, en un dia va tenir, en 24 hores, aquest home va tenir 1 milió de seguidors. En dues setmanes, la seva pàgina web comptava amb 22 milions de seguidors.
6: Uau.
7: I dic que, bueno, va acabar fundant aquesta pàgina web, a comptes a les xarxes, i s'ha fundat un partit. I és el partit de les paneroles, Cockroach Janta, amb una forta crítica contra el partit de govern de dretes, de Narendra Modi, i una frase, que és: un partit polític per a la gent que el sistema s'ha oblidat de comptar. Escoltem, si voleu, aquest líder.
6: Mira.
9: I just simply said, what if all cockroaches come together?
7: Diu que vagin tots junts, no?
9: That was really shocking. And this was not just, you know, abruptly happening. This frustration and this disappointment has been there for quite some years now.
7: Diu que és lògic perquè està agafant tota la frustració, no?, de la gent jove.
9: It has changed upside down. I have never been that person who used to socialize much, but now here I'm a public face where I have...
7: Diu que mai s'havia imaginat ser conegut, però que ara és una persona pública i ha de respondre amb això, no?
9: The frustration and the disappointment among the younger generation is genuine.
6: Parla també d'aquesta frustració, no?, de la gent jove en aquest país.
7: Sí, de la manca de feina, diu que és genuïna. El més important és que gent preparada, també.
9: Justice for those 20 students who died by suicide because the failure of one education minister.
6: Diu que demana justícia per aquests estudiants que van morir.
7: Sí, és que ara sabrem el motiu, eh? Es van suïcidar.
10: The protest is amazing, the youth are amazing, but the government is... I don't have words for them.
6: Parlaves d'aquests estudiants que van morir, però tot va començar amb una filtració d'exàmens, no?
7: Sí, el tema estrella que ha provocat tot això han estat les filtracions a l'examen per entrar a la carrera de Medicina. Uh-huh. És a dir, el dia de la selectivitat. Aquest dia, 2 milions de persones, 2 milions, competien per 130.000 places a les universitats. Wow. Per estudiar Medicina. Moltes famílies s'endeuten durant tota la vida per pagar només classes particulars perquè els seus fills aprovin la selectivitat i entrin a la universitat. Hi ha una tensió bestial. És un dels dies més tensos entre els joves, les famílies, i cada any hi ha hagut suïcidis. Però que aquest any, en saber-se que s'havien filtrat els exàmens, 20 persones es van suïcidar. Ah, que és el primer que demanen ara les manis del partit de les Paneroles, no? Uh-huh. I és un dia tant a Xina com a... Jo he viscut a Xina, però a la Índia també. El dia més important de la vida d'una persona és el dia de la selectivitat. Perquè és el dia que saps si seràs admès en una universitat que pot canviar la teva vida i la de la teva família. Si una família pot deixar la pobresa.
6: Perquè estem parlant, Vicenç, de països on, per moltes famílies, l'única esperança de poder sortir de la pobresa és que hi hagi una persona de la seva família que estudiï molt, que valori molt aquesta feina i pugui accedir a la universitat. O sigui, estem parlant de que, no, evidentment, no són països com aquí, que al final hi ha universitats públiques que s'hi pot accedir, que no és tan complicat, però allà és molt, molt difícil accedir a la universitat.
7: Sí, i a més, cada universitat també té un rang, no? I llavors tu has de saber a quina pots tenir optar. Accés, i pots optar.
6: I aquest dilluns es va organitzar una manifestació a Delhi.
7: Sí, dilluns, dimarts... Uh-huh. I el primer era demanar la dimissió del ministre d'Educació, uh-huh, d'Armendra Pradhan, a qui culpen de les filtracions, no? I, bueno, milers de joves s'han unit, en primer lloc, per demanar això, una millor educació, canviar el sistema educatiu, i compensar, una cosa molt pràctica, compensar a les 20 famílies de les 20 persones que es van suïcidar en saber que l'examen s'havia filtrat. Uh-huh. I amb un manifesto fan altres demandes, que hi hagi un 50% de representació de dones al Parlament, etc. I també hi ha hagut altres manifestacions de protesta.
6: Uh-huh. Hi ha un líder del partit que està en vaga de fam, no?
7: Sí. Bueno, ara l'han tret obligatòriament.
6: Ostres.
7: Però es tracta de l'activista Sonam Wangkuk. Ha estat 21 dies en vaga de fam, té 59 anys, uh-huh, va rebre el Premi Nobel d'Àsia el 2019 i dissabte la policia va entrar a l'hospital on ho feia, el va segrestrar i l'han hospitalitzat en un altre lloc a la força perquè mengi. Però simbòlicament, a l'Índia, coneixent la història de la Índia, moltes reivindicacions s'han fet en vaga de fam de personatges, no? Uh-huh. I justament Sonam Wangkuk ha estat 21 dies en vaga de fam i fa molts anys Mahatma Gandhi, uh-huh, també va estar 21 dies en vaga de fam, no? Uh-huh. Ara, de moment, es nega a menjar, diu que no pararà la vaga de fam fins que no dimiteixi el ministre.
6: Ostres!
7: Escoltem potser alguns dels joves que van anar a la manifestació.
11: All roads have been barricaded. There's heavy police and security personnel deployment.
12: Delhi Police appeals to all protesters.
7: Aquest és un policia. Aquest diu que han de fer cas a la policia. Aquest.
12: And cooperate with the police in ensuring peace and public order.
13: There is no doubt that India's Cockroach Janata Party is a true protest movement, one able to gather thousands of young Indians together.
14: This is something unprecedented that we have been witnessing after...
7: Quelcom sense precedents, quelcom pacífic, reivindicaven ells.
15: What they did, tear gas. This is not right.
6: Demanen justícia, diuen que això no està bé, no? I què suposen, però, totes aquestes darreres protestes? Perquè jo ara he fet una cerca ràpida, he buscat aquest Cockroach Janata Party, que té 25,4 milions de seguidors, o sigui, 25.400.000 seguidors, que és una autèntica barbaritat a les xarxes socials, i clar, hi ha fotos, vídeos de moltíssimes protestes que s'estan duent a terme un dia rere l'altre.
7: Sí, és la primera vegada que l'actual govern rep tantes protestes. És a dir, l'actual govern de Narendra Modi, el primer ministre, està en el seu tercer mandat i lidera un partit nacionalista amb l'aliança de centre-dreta i també de diversos partits regionals, no? Però mai havia rebut tanta protesta. I ara s'hi ha afegit, com a novetat, el líder del partit del Congrés Nacional Indi i de l'oposició, Rahul Gandhi, que per cert va visitar Barcelona quan es va fer aquell congrés de progressistes, de mobilització, i s'ha sumat també a les demandes, no? I, bueno, es diu que els mitjans de comunicació oficials no van fer cas a la mobilització, però aquestes continuen. Hosti. I, sobretot, és molt interessant també estudiar com tot s'està produint a través de les xarxes.
6: Mm-hmm. Clar, és una revolta principalment de gent jove i, com deies ara, doncs al final tot passa a través de les xarxes socials, no? Vicenç, tu que has estat a tants llocs i que has estat, tant dèiem, als Estats Units, també a Amèrica, però també has estat a la Xina molts anys, has estat a l'Índia cobrint algun succés?
7: Doncs mira, em va tocar cobrir l'enterro o les cerimònies que van durar una setmana de comiat i enterrament a la Mare Teresa de Calcuta.
6: Ostres!
7: A Calcuta. Uh-huh. I la veritat que va ser impressionant l'any 97. Va ser just després de la mort que em va tocar també cobrir l'enterrament de Lady Diana. Elles dues eren amigues. Uh-huh. I un taxista a Londres de cop em diu: ara també s'ha mort la Mare Teresa i són amigues. Vaig trucar per explicar-li al meu cap a Televisió Espanyola, en aquell moment, Xavier Algarra, i em va dir: et toca anar a l'Índia. I va ser molt impressionant, eh? És a dir, l'Índia t'aclapara. Tu estàs al carrer i veus la gent més rica, pots veure l'hotel més daurat, tot ple de daurats i tal, i al carrer gent que està dormint i gent que està morta.
6: Ostres.
7: I també vam fer un reportatge amb una indústria molt a prop de Calcuta, química, on una bona part d'una població vivia de la indústria. Però després hi havia una petita ciutat que vivia de les desfetes del que llançava la indústria química.
6: Uf.
7: I t'aclapara. T'aclapara i també et posa amb la teva posició al món de dir: no deixem de ser uns privilegiats absoluts, no?
6: Clar, molts sorolls, moltes olors, o sigui, tothom que hi està diu que és això, no? Doncs que és un lloc que és totalment al contrari del que nosaltres estem acostumats aquí.
7: Sí, però et sacseja. L'Índia et sacseja moltíssim, no? I que hi hagi tota una població, jo crec, de milions de joves tan ben preparats i buscant feina, bueno, veurem com acaba, eh?
6: Perquè ara ho estaves dient, el 31 d'agost del 97 mort Lady Di i el 5 de setembre mort la Mare Teresa de Calcuta. Per tant, exacte, tu estàs a Londres cobrint l'enterrament de Lady Diana i mort Teresa de Calcuta i te'n vas cap a la Índia, directament des de Londres.
7: Sí.
6: Ostres.
7: I, bueno, passant un dia per Madrid per demanar permís a la família. I després em van enviar a un altre enterrament. Aquell any va ser... que era portar les restes del Che Guevara a Santa Clara, Cuba.
6: O sigui, vas fer... Aquell any va ser una cosa... Vaig néixer jo el 97, Vicenç.
7: Ostres!
6: Com a dada.
7: Bueno, ja sabia que era una data, ja sabia que era... Quin dia?
6: Doncs mira, justament ara està d'actualitat perquè hi ha un documental a Netflix que l'està veient tothom i que si et dic el dia segurament sabràs què va passar. Jo vaig néixer el 10 de juliol del 97. Saps què va passar?
7: El 10 de juliol... Jo sé que... Me'n recordo...
6: Espanya, eh?
7: No, jo me'n recordo perfectament.
6: Mira, el Jordi Vila, que està a l'altra banda. Jordi Vila, o oients, segur que ho sabeu. Tu saps què va passar el 10 de juliol del 1997?
7: Que vas néixer tu, a més.
6: Sí, però un fet que canviaria la història d'Espanya en aquell moment.
7: A veure, explica.
6: Segrest de Miguel Ángel Blanco.
7: Ostres.
6: I ho dic perquè ara mateix a Netflix hi ha un documental que, si no l'heu vist, jo crec que és obligatori, que s'ha de veure, que dura una hora 30 i pico, i que vaig començar a veure i que acabaré avui, i que parla del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco, perquè hi ha molts joves que no saben què va passar. Jo vaig néixer el dia que van segrestar Miguel Ángel Blanco. I a casa meva sempre se m'explica que des de l'hospital veien aquelles manifestacions amb les mans blanques, veien que va ser un moment que, bueno, tu, Vicenç, el vas viure. O sigui, va canviar la història d'Espanya totalment, no?
7: Jo era, en aquell moment, mig responsable de la secció de societat a Madrid. Vale. També a l'espera que ens donguessin l'okay per obrir l'oficina de Cuba. Mm. Llavors portava temes de societat internacional, però evidentment a tots ens va copsar i ens va canviar bastant la vida el tema Miguel Ángel Blanco.
6: I deia que era un moment que tothom estava d'acord, o sigui, que fossis del lloc com fossis, del país que fossis, gairebé de totes les zones d'Espanya hi havia manifestacions, fins i tot surten en aquest documental molts arxius, evidentment, de Televisió Espanyola, i surten els presentadors amb el llaç blau, que era de llibertat, no? De què volien, doncs, que al final... I finalment, doncs, dos dies més tard, doncs, va aparèixer amb un tret a la nuca. Finalment estava molt malament i no van poder fer res, evidentment, per salvar-li la vida. I tot això ho explica aquest documental de Netflix, que el recomano molt. Mira, si no l'heu vist, us el recomano.
7: Jo, bona part de la meva família és d'Ibar i d'Ermo.
6: Ostres.
7: I el coneixien, clar.
6: Doncs mira, està aquest documental a Netflix. O sigui que va ser un any, el 97, que va haver-hi moltes coses, molts successos. Vicenç, moltes gràcies. Demà parlarem de Venezuela, possiblement, no? Perquè aquest cap de setmana està d'actualitat.
7: Sí, també estic buscant un document de Nicaragua. A veure, però és sorpresa.
6: Avui n'hem parlat de Nicaragua, a l'informatiu. Perquè
7: Ràdio 4 em va enviar a les eleccions de 1990 a Nicaragua i vam gravar unes frases al centre Los Palme de Daniel Ortega dient: ha valgut la pena fer la revolució per algun dia deixar el poder.
6: Ostres.
7: I resulta que no l'ha deixat.
6: Sí.
7: Bueno,
6: sí,
7: que hi va tornar.
6: Ho dèiem avui, justament, que deia que no hi hauria eleccions, que finalment sí, doncs demà en parlarem. Vicenç, moltes gràcies.
7: Gràcies.
6: Ara, quan són les 9:21, ja sabeu que estem preguntant també a tota la gent d'aquesta casa, als presentadors i companys que ens acompanyen durant tota la temporada regular de Ràdio 4, quina és la seva cançó de l'estiu. Avui és moment per preguntar-li al Carles Mesa, el presentador i d'aquesta casa, que fa unes entrevistes fantàstiques. Carles, que segurament ara mateix deu estar de vacances. Quina és la teva cançó de l'estiu?
16: Hola, Maria, i oients del matí de Ràdio 4. La veritat és que l'estiu és una època en què, no sé per què, em ve més de gust escoltar música. Sempre escolto música, però l'estiu encara més. I és cert que algunes cançons acaben formant part d'estius passats. Per exemple, Sky Full of Stars, de Coldplay, em du a una platja paradisíaca, no us diré on, de l'estiu passat. I de relax absolut, que és el que necessito en aquesta època de l'any. Així que potser ara mateix deu estar sonant al meu mòbil aquesta cançó de Coldplay, que per mi és una de les millors bandes musicals del món. Sona aquesta cançó i jo, tombat a la sorra de la platja. Bon estiu a tots.

0: Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I potser molts dels que ens escolteu quan són les 9 i gairebé 27 minuts del matí us pregunteu com podem frenar l'ús de les petites i les grans pantalles aquest estiu en els nens, perquè petits i grans estem tots enganxats. Tenim, però hi ha alternatives, eh? I algunes alternatives són jocs de taula i altres coses que ara mateix ens explicaran perquè sembla que se'ns hagi oblidat una mica tot això, Jordi Vila.
2: Sí, en parlarem amb l'Anna Plans, presidenta de la Fundació Aprendre a Mirar, i parlarem d'això, de com podem frenar l'augment de l'ús de les pantalles en infants durant les vacances, perquè aquesta fundació doncs, acaba de presentar una guia que ens donarà eines molt, molt pràctiques. Així que agafeu bol i paper i apunteu, eh?
1: Anna Plans, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Vosaltres heu agafat també el boli paper?
1: Sí, mira.
2: Sí.
1: De fet, hi ha companys, Anna, que aquí a la ràdio treballen millor amb els ordinadors, no? Treballen millor amb la tauleta, tal. I jo sempre sóc una mica pesada perquè dic que jo prefereixo imprimir-me els guions en paper. A mi em va millor treballar en paper, sí, per la vista. Jo tinc aquí l'ordinador per si hi ha alguna última hora també, però habitualment no el miro, perquè ara és més urgent que mai tenir a l'abast una guia d'aquestes característiques, no?
3: Doncs sí, la veritat és que sí, és molt necessari. Per cert, que quan escrius realment es grava molt més amb el teu cervell, vull dir, realment té més capacitat de memoritzar doncs, i d'interpretar doncs, allò que estàs llegint, així és. I ara és més important que mai, sobretot tenint en compte doncs, que coincidint amb el final de curs i l'inici de les vacances escolars doncs, és quan puja l'ús de les pantalles a casa. Per tant, així neix aquesta campanya de prevenció i sensibilització sobre doncs, l'impacte que té doncs, l'ús digital en el cervell.
2: I ara, des de la Fundació Aprendre a Mirar i des de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, que heu impulsat aquesta guia, creieu que els nostres fills i filles s'estan oblidant de jugar als jocs tradicionals de sempre?
3: Doncs sí, i és molt necessari. Fixa't que precisament el joc és un dret fonamental que ja està reconegut doncs, en els nostres... L'UNICEF ho reconeix, es reconeix a nivell mundial, no? Que és superimportant. I sí, doncs se'ns està oblidant doncs, als nostres fills i a nosaltres també, no? Tenir aquests temps doncs, per compartir amb ells, per mirar-los als ulls i de vegades, bueno, és molt senzill, vull dir que no és gaire difícil doncs, passar aquest temps d'una manera fàcil doncs, per tots, no? Que tots i totes doncs, puguem accedir doncs, a aquest tipus de diversió que realment doncs, és tan necessària i que potser doncs, sí que cert s'està perdent, no? Perquè a vegades doncs, és més fàcil doncs, donar una tauleta o un mòbil, no? Com un xumet electrònic i també ho entenc, que nosaltres també anem molt cansats i doncs a vegades és molt difícil doncs, compaginar doncs, totes les feines i tot el que nosaltres volem fer, però sí que està comprovat que les conseqüències d'aquest ús abusiu de les pantalles doncs, són nefastes i sobretot amb un cervell que està totalment en desenvolupament i que és molt fràgil, molt vulnerable i molt susceptible a les addiccions.
1: Recordem, quins són els efectes més nocius de la sobreexposició a les pantalles en edat primerenques, de 0 a 3 anys, perquè, per exemple, provoquen trastorns de son, falta d'atenció, retard en la parla, falta de creativitat... Però, Anna, com afecta entre els 6 i els 12 anys? Perquè podem dir,

0: entre 6 i 12 doncs ja podem començar a donar pantalles, però també afecta, per exemple, en la capacitat que tenim d'organitzar les idees i de centrar l'atenció.
1: Absolutament, i ens afecta també a nosaltres, és el que dèiem. Sí que és cert, ara l'Associació Espanyola de Pediatria ja doncs, està parlant de 0 a 6 anys, 0 pantalles, a veure, 0 pantalles, estem parlant doncs, de que no incloem aquí doncs, una videotrucada o un ús puntual, no? Però per què estan fent això? Perquè s'estan donant compte, clar, què passa, que tots els efectes, les conseqüències les estem notant ara. De 6 a 12 anys, doncs imagina't, hi ha nanos i nanes doncs, que ja estan amb aquest scroll infinit o estan ja amb un tema de videojocs o inclús estan tenint accés a continguts nocius com és la pornografia, no? Els llocs de web amb continguts doncs, per adults, no? Els chatbox a Mia, les apostes, els jocs d'atzar. Nosaltres ens trobem que amb això cada vegada tenen doncs, accés a més temprana edat. I què passa? Doncs que les conseqüències són brutals, abrumadores, no? Pot ser des de... doncs des d'aquesta manca d'atenció que parlàvem, però també afecta molt a l'autoestima, la percepció que tenen de si mateixos, aquesta capacitat d'aprendre, perquè clar, a nosaltres ens passa, no em diguis que qualsevol de nosaltres, els que esteu aquí, quantes vegades ens ha passat que esteu amb un scroll infinit, que has entrat a Instagram, per exemple, o TikTok, has estat una hora i no saps ni el que has vist, no?
2: Sí, sí, ho hem de reconèixer, eh? Ho hem de reconèixer.
1: És així,
2: i és com si la sensació és com si quedessis hipnotitzat, no? I de cop i volta dius, quant temps ha passat? I ha passat mitja hora, 45 minuts, i quan aconsegueixes doncs, treure't d'aquesta hipnosi, sí que notes com que el teu cap està com emboirat una miqueta, no? I necessites uns segons per tornar-te a centrar.
1: Absolutament, absolutament. Per això que amb el tema de l'atenció ja és algo que estem veient. Es veu ara amb els millennials, sobretot amb la generació Z, amb nosaltres també, amb les persones grans, compte, no? Que de vegades tampoc en saben doncs, fer l'ús. I, clar, al final, aquests dissenys estan fets perquè estiguis al màxim de temps possible. Aquesta és la realitat. Vull dir que les plataformes han creat un disseny perquè nosaltres estem aquí. Quan un producte és gratis, sempre dic que el producte som nosaltres. I doncs els primers que hem de prevenir som nosaltres, per això també nosaltres quan fem la guia amb la presentació d'aquesta campanya d'estiu, que també us ho apunto com a deures, tenim un Tecnotest, que és una eina interactiva on hi ha doncs, unes 20 preguntes, si no recordo malament, doncs, per mesurar d'una forma senzilla el nivell de dependència que tenim nosaltres del telèfon mòbil, de l'smartphone i avaluar els hàbits digitals. I això també, perquè clar, el primer... És a dir, el primer òrgan educatiu, com diu Gregorio Luri per excel·lència, és a l'ull. El nostre fill, la nostra filla, es fixarà en el que nosaltres fem i de vegades també sí que és cert, com diu l'Anna Ramis, que va fer aquesta campanya de 0 a 3, 0 pantalles, sí que s'ha millorat en aquest sentit, però el que veiem és que sí que potser no li dones la tauleta o el mòbil tan sovint amb una criatura, però resulta que nosaltres estem enganxats, no? I potser la mirada, vull dir, el que és l'apego, no? La infància, el mirar, el comunicar-te, l'atendre, l'escoltar, coses tan senzilles i tan bàsiques que ja de per si ens sortiria com a sers socials que som, doncs ho estem perdent. Ho perden ells i ho perdem nosaltres també. Per tant, aquest Tecnotest jo penso que és un abans de entrar amb la guia, de dir, ostres, com estem nosaltres, com estem fent servir la tauleta, i a partir d'aquí, amb el resultat, doncs ens surt un pla digital, doncs un pla personal, un pla personal, vaig a fer un pla personal i un pla digital familiar. El pla personal és, ostres, quant temps jo vull dedicar aquestes pantalles, no? Quan utilitzaré doncs, el meu mòbil, no? Quin repte digital saludable vaig a fer a nivell personal i també a nivell familiar, per exemple. Doncs anem a desactivar, per exemple, no? Coses molt senzilles. Anem a desactivar les notificacions o anem a posar un pàrquing de mòbils i tablets, però el pàrquing per tots, eh? No s'hi val allò de dir, que jo entenc que a vegades també ens emportem la feina a casa i tot, però, ostres, quan si tu necessites en un moment donat fer una consulta o contestar un correu, que no hauria de ser fora temps de treball, eh? Això també us ho dic, o necessites fer una consulta, que és normal, doncs avisar, no? I dir, ostres, vaig agafar perquè, doncs, el mòbil perquè tinc que fer doncs, una consulta X a la feina. i quan ens comuniquem, doncs també d'alguna manera senten de que són partícips, no? També els nostres fills i filles. Anna, fer alguna activitat familiar, no? Enriquir els sopars familiars també, que el sopar, ostres, nosaltres tenim també guies d'idees per xerrar, que una miqueta és com el que dèieu vosaltres abans, que sembla que ens hem oblidat del joc, però sembla que ens hem oblidat de tenir converses xules mentre estem menjant, no? Per exemple, mama, si tinguessis un superpoder, o el teu fill, no? Què faries, no? Pues amb això pot donar una conversa per tot l'àpat, i això també ho hem de tenir en compte. Perdona.
0: No, no. Anna, aquesta guia de jocs infantils per un oci sense pantalles et divideix en dos grans capítols, no? Aquest acompanyament digital i saludable, i també idees i jocs per gaudir-ne. Ara parlaves d'aquesta, per exemple, conversa que es pot tenir durant un sopar, només traient, doncs, una petita idea. Alguns dels recursos, no? Són, per exemple, mai utilitzar les pantalles abans d'anar a dormir, no fer aquests àpats mirant les pantalles. Les pantalles no poden ser això que deies ara, aquest xumet digital o emocional. Correcte. Quan ploren, quan mengen, quan s'avorreixen.
1: Sí, sí, absolutament, totalment. Fixa que aquesta guia no et canviarà la vida de cop, no? Però amb petits canvis, petites decisions quotidianes, fan que equilibrar aquest ús de pantalles que es pugui fer, perquè doncs potser vas a veure una pel·lícula i la veus en família. És que no és molt diferent quan estàs veient una família i estàs compartint i t'agafes unes palomites, no? Unes crispetes, i t'assentes i estàs tots i comentes, a deixar el nen sol perquè no et molesti, no? Doncs són petites decisions, no? I no parlem, a més, d'activitats complicades. Si heu mirat una guia per sobre, nosaltres aquí la clau és que aquests jocs puguin competir amb aquesta estona de mòbil o de televisió, no? Que moltes vegades ho posem, i de vegades per inèrcia, eh? Després també, una cosa que m'agrada molt dir, que no totes les famílies tenen els mateixos recursos, i reconèixer aquesta desigualtat és important. Per tant, veureu que les activitats que proposem són de cost zero. Poden fer en espais petits. Perdona, digues.
2: Doncs, Anna, entrem en aquestes jocs i idees concrets, per exemple. Sí. Quins ens recomanaries? Hem vist, no sé, jo penso en el clàssic pilla-pilla de tota la vida, no? L'escondite, l'estop, no sé si són valors segurs. Hem vist també que proposeu doncs, dibuixos a la sombra. Explica'ns aquest joc.
1: Bueno, dibuixos a la sombra és que és fantàstic, no? Perquè d'alguna forma el que tu fas és activar una sèrie de zones del cervell dels nanos que és brutal, no? I a més no necessites cap tipus de material especial, saps què et vull dir? Després també tenim els jocs d'aigua, és molt senzill, o per exemple jocs de vocabulari, no? A mi el que m'agrada molt, per exemple, és el tema de la cuina.
2: Sí.
1: I aquest perquè l'he posat jo en pràctica, sempre poso l'exemple del que ara ja el puc posar, que el meu fill petit té 22 anys, que vaig començar a fer cookies pues per compartir temps. Fixa't si és important, no? Que no és només que estàs compartint un moment lúdic, sinó tot el que representa això. Doncs vam començar a fer cookies per Nadal. I jo vaig començar a fer perquè no tenia com cap hobby per compartir amb ell. I veia que la cuina pues, podia ser un bon moment per xerrar, per riure... Bueno, doncs això va durar, doncs, va continuar cada Nadal era el mateix. Llavors, quan va arribar l'adolescència, la veritat és que li donava una mica pel sac. Però li feia tanta pena que acabava fent les cookies a mi. I ja quan estava a la universitat estudiant fora, em va fer molta il·lusió perquè quan va venir em va dir, mama, fem les cookies? Per tant, més que fixeu-vos que aquest temps compartit el que realment fa és crear un vincle. És molt difícil que després, de cop i volta, i parlar de molts temes, que potser de la sexualitat, de quan tenen problemes doncs, a escola, el que sigui, no? Perquè ja has creat com un vincle de confiança, de compartir coses que no ho senten com estrany. No? És molt difícil quan es fan grans, no? Doncs anar darrere d'ells. Uh-huh. Doncs en aquesta línia hi ha molts jocs que realment, ara tinc una neta que té 11 mesos, per exemple, i bueno, doncs els jocs comencen ja amb la relació que tens amb ells, no? Quan l'estàs canviant el penyal, quan estàs menjant o quan estàs, estàs a la platja o estàs a l'aigua i comences a fer xip-xap i et poses tot perdut d'aigua. Vull dir que hi ha moltes coses molt senzilles, de vocabulari, de llegir, per exemple, anar amb el cotxe, de vegades quan vas amb el cotxe, van venint així al cap, no? Quan vas amb el cotxe i veure matrícules i mirar els números que coincideixen al final, els núvols...
2: Hem vist també la proposta de joc al director d'orquestra, no? Que suposo que és un badigin, els altres han d'imitar, va per aquí la cosa?
1: Sí, va per aquí la cosa. Vale, és superdivertit.
2: Trepitjador d'ombres, no? En fi, els jocs ens permeten seguir unes regles en grup, també gestionar conflictes i el que dius tu, no? Mirar-nos als ulls, no? I relacionar-nos físicament, no? És molt important, això.
1: Absolutament, no? Nosaltres el que volem és que cada família trobi almenys dos o tres jocs, no? que puguin començar a fer ja aquesta mateixa setmana. És a dir, que ja quan deixin d'escoltar-nos, no? De dir quin farem, no? I que aquests petits canvis, com deia abans, repetits moltes vegades, acaben creant una infància amb menys hiperconnexió i, sobretot, el que és més important, amb més experiències significatives compartides. Perquè tot això després els farà més capaços per utilitzar amb criteri tota aquesta tecnologia que nosaltres, compte, no la demonitzem, no? Això vull que quedi molt clar. Però clar, fins que aquests productes digitals no siguin segurs, mira, l'altre dia, per exemple, me'n vaig una cosa a l'altra, perquè m'han venit moltes coses al cap, però Adolescència Lliure de Mòbils deia que clar, que ara amb tot és... amb tota, és a dir, fins que aquests productes digitals, com us deia abans, no siguin segurs, ens trobarem que almenys 30 milions de nens i adolescents es trobaran, s'uniran a les plataformes amb xarxes socials des d'ara fins al moment que el seu ús no sigui segur per ells, perquè l'any 2030, amb el millor dels casos, ens trobarem amb productes segurs, però ara la realitat és que no és. Per tant, no és tan prohibit, però sí que ara, d'alguna manera, hem d'intentar enfortir-los, que siguin forts, donar-li eines perquè després siguin més capaços, perquè és algo que és emergent, no? Sí que això voldria deixar-ho clar.
0: Mm-hmm. Parlaves, Anna, però no demonitzar la tecnologia. Sí. Això també és important.
1: Absolutament d'acord, perquè clar, moltes vegades quan es diuen, ostres, és que estàs dient doncs fins als 6 anys, zero pantalles. De 6 a 12 anys, ojo el que estem dient, de 6 a 12 anys és que ho diu l'Associació Espanyola de Pediatria. Nosaltres ara estem en una plataforma que es diu Control Z, que estan totes les associacions, la pediàtrica, la de psicologia, no me'n deixi cap, la de psiquiatria i la de neurologia, que de fet el David Ezpeleta és el que ens ha fet el pròleg, és el vicepresident de la SEN, de la Societat Espanyola de Neurologia, i a més aquesta guia està avalada per la Societat Espanyola de Neurologia. Vull dir que nosaltres sempre el que fem des de l'associació i la fundació és veure aquestes evidències científiques per després poder acompanyar i ajudar, no? Però sí que és cert que ens estan dient tots aquests experts, tant metges, no? Psiquiatres, etc., que de 0 a 6 anys no és recomanable doncs, l'ús de les pantalles i que de 6 a 12 és molt fort, això que et vaig dir, que us vaig dir ara, menys d'una hora. Més d'una hora incloent, que això obriria un altre meló per tot el tema de les escoles, que fins ja estan canviant, més d'una hora incloent tot el que és pantalla, ordinador, deures, etc. I de 7 a 12, doncs, màxim, de 6 a 12, i a partir de 12 anys, màxim 2 hores. Per tant, però clar, això ho diu la Societat Espanyola de Pediatria. Per què? Doncs, Perdona.
2: Sí, no, recordem i situem que estem parlant amb l'Anna Plans, presidenta de la Fundació Aprendre a Mirar, també vinculada a l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, que han elaborat aquesta guia de jocs analògics. Un dels últims recursos que voldríem compartir amb tu, què ens recomanaries? Jocs fàcils i senzills efectius per passar estones d'espera als hospitals o als centres d'atenció primària quan anem acompanyats dels nostres fills i filles?
0: Ah, això és important,
2: Per evitar el recurs del mòbil o de la pantalla.
0: Exacte.
2: Què ens recomanaries?
1: Pues mira, nosaltres vam fer un kit d'emergència amb l'associació i la fundació. Tant de bo més endavant doncs, puguem arribar a un acord perquè tingui més difusió. Doncs un kit jo recomanaria fer-te el teu kit. Nosaltres podem donar moltes idees. Un kit que vol dir portar una motxilla. Jo ho tinc, mira, tinc una fillola de quasi 8 mesos i quan... Ai, de 8 mesos, 8 anys, i quan ve a casa té aquest kit penjat, el té penjat a l'entrada de casa. Mm-hmm. I quan ens anem per allà, a més està superfeliç, perquè sempre té les coses al seu lloc. Llavors, un kit amb colors, amb una llibreta, amb un llibre per pintar, amb una petita construcció, amb petites coses que quan te'n vas a l'espera del pediatre o quan te'n vas a un restaurant, doncs aquest nano tingui, o aquesta nena, doncs tingui aquests recursos per entretenir-se una mica, amb un conte, no? Amb un conte, per exemple, pintar, conte, alguna de construcció. Després hi ha uns xorrets que s'enrotllen i que són molt senzills, són com unes gometes que s'estiren i que pots fer lletres, els agrada molt tot el que és el tema repetitiu, no? I això us ho faig ja, jo practico molt, com podeu veure, amb el meu entorn, no? Tinc la neta de 11 mesos i m'emporto doncs, aquests espirals que s'estiren i anem repetint, com que els agrada molt la repetició, doncs la A, la B, la C, ara les vocals,

0: i on podem trobar, per acabar, aquesta guia, la vostra web, per exemple?
1: La nostra web, doncs, bueno, és tan fàcil com entrar, doncs, tant la Fundació Aprender a Mirar o l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, doncs entrar i trobareu aquesta guia. També tenim nosaltres, tenim Instagram, estem a Instagram també, tenim un canal de WhatsApp on també doncs, ens podeu trobar. Vull dir que està publicada i simplement si tu poses al canal de WhatsApp. Tenim un portal web que és contraste.info on també, a més, podeu trobar recomanacions sobre cinema, que també és molt important i també és una eina de comunicació amb els nostres fills i filles, perquè podem entrar amb ells a partir de certa edat i buscar pel·lícules, sèries o videojocs, quines crítiques hi ha, perquè tot s'ha fet per defensar la infància i també ho podem comparar amb altres crítiques, saber d'on venen, qui hi ha al darrere, vull dir, fixeu-vos si hi ha eines per poder fomentar aquest pensament crític. Però sí, a la nostra pàgina web, al nostre canal de WhatsApp, també tenim el portal aquest de contraste.info i també doncs, a les nostres xarxes socials.
0: Perfecte.
1: O a mi mateixa.
0: Anna també, Plans.
1: Qualsevol dubte.
0: Merci, moltes gràcies. Anna Plans, presidenta de la Fundació Aprender a Mirar. Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per donar veu.
0: Merci. Jordi, moltes gràcies també per aquest tema, que és molt important ara a l'estiu, perquè hi ha molts pares doncs, que no tenen aquestes eines, que no tenen aquests recursos i que també els interessa.
2: Molt, molt recomanable, recursos pràctics, jocs exteriors, jocs d'interiors per compartir amb la família i per evitar les pantalles.
0: Totalment. Merci, Jordi. Fins ara. I arribarem al butlletí informatiu de les 10, recomanant-vos un llibre. Un llibre que quan ens va arribar aquí a la redacció ens va cridar molt l'atenció perquè es diu Liberar el trauma. Hi ha experiències que, tot i que semblen petites o quotidianes, deixen una empremta a vegades profunda en la manera de com ens relacionem, com ens estimem o com afrontem la vida. El trauma no sempre neix d'un gran esdeveniment tràgic, sinó que a vegades es construeix a partir de pors seguides, sostingudes, absències, abandonaments o emocions que no vam poder gestionar. Aquesta és una de les idees de justament aquest llibre, Liberar el trauma, el nou llibre de l'Idan Hoffman, que proposa un recorregut per entendre què és realment el trauma i, sobretot, com podem començar a sanar-lo des del cos. L'obra combina psicologia, espiritualitat i treball somàtic i planteja un viatge d'autoconeixement inspirat en el viatge de l'heroi. Ara li preguntarem a l'Idan què és això, amb eines, exercicis per poder transformar el dolor en una oportunitat de creixement personal. Ara, d'aquí uns minuts, el saludarem i justament li preguntarem això, perquè és un llibre que jo crec que és una lectura que no pot faltar aquest estiu. És molt important per poder conèixer, doncs, com comentàvem ara, què és aquest viatge de l'heroi i com es va inspirar l'Idan per poder escriure el llibre. Idan Hoffman, bon dia.
3: Hola, què tal? Un plaer estar aquí. Gràcies.
0: Igualment, moltes gràcies. Ara parlàvem una mica d'aquest llibre, no? Què és el que et va portar a escriure'l? Perquè no sé si hi ha alguna experiència personal o professional que fos el detonant una mica.
3: Sí. Mira, ¿lo podemos hacer en castellano? Que
0: me irá, sí, sí, tant, mucho mejor. Cap problema. Sí.
3: Perdón.
0: Li preguntava que quina era, què era, si havia algun detonante, alguna experiència personal que fuera el detonante para escribirte, para empezar a escribir este libro.
3: Sí, mira, yo soy terapeuta psicocorporal y llevo como 20 años en este terreno, entonces lo que me llevó al inicio a dedicarme a esto es una búsqueda personal, realmente de querer conocerme mejor y para eso fui descubriendo distintas técnicas. Y al final me formé como terapeuta. Como todos, creo que todos tenemos una herida, todos tenemos algo que nos afectó. En mi caso, no diría que tenía como un trauma muy, muy severo, pero sí como una inquietud de querer conocerme más allá de todos los condicionamientos que tenía, ¿no? Como todos. Y esto fue el impulso inicialmente, diría.
0: Una de las ideas que planteas es que el trauma no tiene por qué venir siempre de una gran catástrofe, porque mucha gente se piensa que a lo mejor pues tiene que ser una cosa muy fuerte lo que les tiene que pasar. ¿Por qué cuesta tanto de entender que hay experiencias que aparentemente pueden parecer más pequeñas, pero que también nos pueden marcar mucho?
3: Bueno, todos cuando escuchamos la palabra trauma fácilmente nos imaginamos algo así muy severo, ¿no? Como dijiste. Pero la realidad es que todos tenemos impactos, heridas que nos han afectado y que igual algo que aparentemente menor puede dejar secuela muy grande. La cuestión es que el trauma no

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Comencem parlant de mobilitat en resignació entre els usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies que s'han trobat sense servei aquest matí.
2: L'estratègia, la que s'ha seguit fins ara, ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses.
0: No és el tall que volíem escoltar. Provem de sentir els afectats per la interrupció del servei de Rodalies.
3: No teníem cap mena de coneixement de que això anava a passar, però bueno, ja és la rutina, o sigui que tampoc sorprèn.
4: Hem arribat aquí i ens hem trobat amb el panorama de cada dia.
5: Jo pensava que un dia més o menys ho tindríem solucionat, però bueno, mai se sap amb Renfe.
0: La circulació d'aquestes línies continua interrompuda de manera indefinida després de l'esvoranc que va tenir lloc ahir a les obres entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. De moment, segons Adif, no hi ha una data de restabliment del servei. I els expliquem també que continua cremant la flama per la fuita de gas a l'estació de metro de la plaça de Sants a Barcelona després que ahir a la nit hi tingués lloc una deflagració que va provocar una columna de foc. Els bombers han treballat tota la nit per controlar la fuita a Sants i és la nostra companya, la Cristina Martín. Bon dia.
6: Bon dia, Míriam. Doncs sí, la flama segueix cremant i, a més, els bombers continuen abocant-hi aigua per refredar la zona. De fet, ara escoltarem el cap d'intervenció dels bombers que ens explica per què s'ha deixat que aquesta flama continués cremant. Bueno, també s'ha de dir que als veïns de la zona se'ls ha recomanat, per exemple, no sortir al balcó, baixar les persianes. També hi ha dues finques al passeig de Sant Antoni que se'ls ha tallat el gas des d'ahir i, a més, hi ha hagut alguns veïns que han estat traslladats per poder passar la nit més tranquils a una zona que no fos l'afectada. El regidor Batlle ens deia que són molt pocs veïns, que ha estat molt, molt mínim, però que també s'ha permès a aquells veïns que preferissin dormir fora de casa per estar més tranquils, doncs fer-ho.
0: Gràcies, Cristina. I sembla que ara sí podem escoltar les declaracions a l'Albert Ventura dels bombers.
2: L'estratègia, la que s'ha seguit fins ara, ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
0: Els hi hem avançat. L'executiu espanyol proposa la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per optar a la direcció general de l'Organització Internacional del Treball. Díaz ha publicat a les xarxes socials que seria un orgull i una gran responsabilitat de dirigir el que ha definit com la Casa Comuna del Treball al món. Si és escollida, Díaz es convertirà en la primera espanyola i la primera dona a dirigir l'OIT. A X, el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, ha assegurat que és un honor presentar aquesta candidatura. També ha elogiat la trajectòria de Díaz i ha afirmat que ha demostrat el seu compromís amb els drets laborals, el diàleg social i la prosperitat d'Espanya. I encara de l'àmbit de la política, d'aquí a una hora començarà el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats, on previsiblement tornarà a caure el sostre de despesa, pas previ, per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana passada ja el van tombar PP, Vox i Junts. Precisament, la portaveu parlamentària dels juntaires, Míriam Nogueras, ha assenyalat que la proposta de l'executiu central és humiliant per a Catalunya. Són declaracions a la Hora de Televisió Espanyola.
7: Para que la gente lo entienda, lo que propone el gobierno español es de cada 100 euros que permite Europa, solo o menos de un euro irá para Catalunya. Esto es una tomadora de pelo y además es humiliante.
0: Doncs això és tot per part nostra. Més informació al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
9: Encetem aquesta tercera hora del matí de Ràdio 4 a l'estiu i cada dia, o pràcticament cada dia, estem sortejant alguna cosa perquè tu puguis doncs anar a algun festival, a veure algun artista o fins i tot anar al cinema. I avui sortegem una entrada doble per anar a qualsevol sala de cinema Cinesa aquí de Catalunya, però abans has d'endevinar una cançó de l'estiu. Et posarem una cançó de l'estiu en format karaoke. Li hem tret la lletra, però és molt mítica. Mira, segur que la coneixes. És aquesta.

0: saps quina és aquesta cançó, has de trucar al 900-454-455, 900-454-455, és el telèfon gratuït de Ràdio 4, i ens dius quina és aquesta cançó de l'estiu. Si ho saps, entraràs en un sorteig per aconseguir una entrada doble per anar a qualsevol sala de Catalunya, dels cinemes Cinesa, a veure la pel·lícula que tu vulguis. Ara, a l'estiu és molt bon pla, que a més els cinemes són un refugi climàtic. Quina és aquesta cançó? Doncs si ho saps, truca al 900-454-455. 900-454-455. A veure si ho saps i entraràs en aquest sorteig per aconseguir una entrada doble per anar als cinemes Cinesa, qualsevol sala de Catalunya. Ara sí, entrem en matèria. Perquè si abans parlàvem de que els nens aquest estiu han d'allunyar-se de les pantalles i fer altres activitats, també és important que s'hi allunyin els pares, eh? Perquè cada cop és més habitual que els infants tinguin presència a internet, fins i tot abans de néixer, ecografies, els primers dies d'escola, les vacances, gairebé tot acaba publicat a les xarxes. És una pràctica coneguda com a sharenting, perquè combina els termes anglesos share i parenting, que és, doncs, ensenyar i tenir fills. Fa referència a aquesta exposició digital dels fills i filles per part dels progenitors i cada vegada més experts alerten dels riscos. Una de les persones que en fa més pedagogia en aquest àmbit és la Natàlia Díaz. Ella és coneguda a les xarxes com a Medianoche, és activista pels drets de la infància, divulgadora, autora del llibre Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red, i des de fa anys denuncia la normalització d'aquesta pràctica i defensa que els infants, doncs, també tenen dret a construir la seva pròpia identitat digital. Natàlia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos i per fer aquesta feina que fas, que jo fora de micròfon et deia que ho fas molt bé, però tu em deies que no tothom li sembla el mateix.
1: No tothom li sembla.
0: Hi ha molta gent que et critica, no?,
1: sí,
0: per fer això.
1: Sí, bueno, clar, és que està criticant que els pares, doncs, potser estan fent mal als seus fills exhibint-los a les xarxes socials, no és una cosa que tothom es prengui amb molt bon humor.
0: Clar, perquè sovint diuen que els pares publiquen aquestes fotos amb la millor intenció del món, no? Però, clar, hi ha vegades que la bona intenció no és suficient per no sobreexposar els teus fills,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. A més d'una vulneració de la seva privacitat, que és un dret fonamental, a més és que els hi estem posant en perill. Uh-huh. És molt perillós. Des del grooming, ciberbullying, intel·ligència artificial també, que hem vist moltes notícies en els últims anys de nens i nenes despullades amb intel·ligència artificial, i bueno, no estem parlant d'una cosa que sigui baladí, no?
0: Clar, tothom, ara potser algú que ens escolta pensa, escolta, però doncs jo només tinc, no ho sé, 150 o 200 seguidors, tinc el meu Instagram tancat, tinc les meves xarxes socials privades amb la gent que jo conec. Clar, això, em deies que és perillós, menys del que ho és, evidentment, sobreexposar-lo a molta més gent, però continua sent perillós.
1: Exacte, sí. Normalment pensem que, bueno, això només els hi passaria als fills de persones famoses, que, bueno, com que tenen molta repercussió, però no, mira, a mi m'escriu molta gent i recordo especialment una noia molt joveneta que em va dir que, bueno, la seva mare exposava tot de la seva vida, tot, i ella va tenir un problema amb el seu ex, i, bueno, la maltractava i la va acusar, bueno, moltíssim, i ell s'assabentava de tot el que ella feia per les xarxes socials de la seva mare.
0: Ostres.
1: Clar, aleshores, no és una cosa que només passi amb persones famoses, molt conegudes. És que a qualsevol persona, les xarxes socials dels seus pares és una font d'informació, bueno, bestial.
0: Tu exposes que no existeix un sharenting segur ni respectuós. O sigui, no hi ha cap manera respectuosa ni segura de penjar una foto dels teus fills a les xarxes.
1: Clar, és que, bueno, el sharenting és més que una foto. És més que una imatge, perquè hi ha persones que no... Bueno, aquesta febre ara, no?, de posar els fills amb un cor,
0: clar,
1: a la
0: això,
1: cara...
0: Això no és suficient.
1: Si estàs exposant els teus fills tots els dies i estàs explicant absolutament tot dels teus fills, aleshores, que els hi posis un cor minúscul, no?, tapant els ulls, no és suficient. Al final, sharenting és documentar el dia a dia dels teus fills, i això ho pots fer explicant coses només. O sigui, clar, si al final tu utilitzes els teus fills per fer contingut, jo he vist gent fent anuncis amb els seus fills i els fills surten d'esquena. O sigui, i els estan utilitzant igual.
0: O parlar d'ells, el que deies ara. O sigui, hi ha influencers que s'han fet molt conegudes de maternitat que parlen molt dels seus fills. No els hi surt la cara, surten d'esquenes o no surten, però parlen molt d'ells, del seu dia a dia, del que fan a les colònies, del que els hi passa, i això també és perillós.
1: Clar, quan arriben al col·le, els altres fills, ah, que la teva mare ha explicat això, allò... Bueno, molts nens d'aquests han patit ciberbullying.
0: I hi ha una frase que també et dèiem ara que impacta molt, i és que molts nens tenen fins i tot petjada digital abans de néixer.
1: Sí.
0: Clar, i això també és, marca molt la vida d'aquella persona.
1: És que és increïble. N'hi ha influencers que ens han explicat que estaven embarassades i que si la meva nena li han vist un quiste, que si no sé què, clar, ja l'historial mèdic abans de néixer. Mm-hmm. És que és molt fort. Mm-hmm. És molt fort.
0: Però, clar, les xarxes socials això ho premien, perquè hi ha moltes famílies que saben que aquella fotografia seva no té tants likes, no té tantes visualitzacions, però, en canvi, una fotografia amb el bebè, amb el fill, això sí que agrada moltíssim, sigui pel que sigui.
1: Sí.
0: I els hi pugen els números i això ho utilitzen.
1: Moltíssim. I ells ho saben. I, clar, això és màrqueting digital. Sí, sí.
0: I quin negoci hi ha darrere aquesta exposició? Perquè hi ha perfils familiars, patrocinis de marques moltes vegades, ara ja estem parlant de grans influencers de milions de seguidors, eh?
1: A veure, clar, és que les marques, de vegades, moltes d'elles, el que demanen és que surtin els nens. I és més, quan surten els nens, paguen més.
0: Ostres.
1: I això ho han explicat, influencers, que, si no surt el teu fill, doncs, ho podem fer, però si surt, doncs millor. I, a més, et pago més. Clar, hem de pensar que la majoria de les vegades aquests nens no tenen un contracte. Sí, no és com els nens que surten a la tele.
0: Exacte,
1: i
0: això
1: fan...
0: no està regulat.
1: Exacte, les xarxes socials no estan regulades. Gairebé pels influencers grans. Exacte. No estan regulades, doncs imagina't pels nens.
0: I no saps potser quantes hores està aquella persona gravant aquell vídeo, si ha sigut un minut o si ha sigut molta estona, no tot això.
1: O si el contingut és apropiat, senzillament, perquè ho gravi un nen. Clar.
0: Quines conseqüències psicològiques pot tenir per un infant créixer sabent que la seva vida ha estat documentada públicament? Perquè quan ara ja t'estàs trobant, tu deies que t'escriuen víctimes.
1: Sí.
0: I et diuen, a mi m'han exposat els meus pares des que tenia 2-3 anys i ara em trobo que en tinc 18-19 i que això a mi no em representa.
1: Mira, un cas molt sonat d'ara fa uns dies és en Tommy Cataldi, que ell és un nano de 20 anys, que la seva mare és la Geraldine Meyer i és una coneguda influencer argentina, i ell diu que s'ha sentit traïcionat. O sigui, ell s'ha adonat de que totes les imatges que ells gravaven, per exemple, té una imatge que la seva mare surt fent-li pessigolles i mostres de carinyo. Doncs això, fora de la càmera, no existia.
0: Ostres.
1: Només era per les fotos. Clar, aleshores, tu, de petit, només ho fas i ja està. La mare diu que ho facis i ho fas. Però després, quan creixes, ostres, ell se'n va donar amb teràpia, eh?
0: Uau.
1: Clar, perquè, ho normalitzes.
0: També parlaves d'un cas, que se't va fer un vídeo molt conegut fa uns dies, de tres nois que fan contingut amb la seva família, que fan contingut d'humor, no? Són tres germans, un noi i dos noies, que, clar, internet els ha ridiculitzat d'una manera, els hi han posat uns sobrenoms molt ridículs, i tot internet els està ridiculitzant en aquests nanos perquè fan uns vídeos d'humor amb la seva família.
1: Sí, s'han convertit en un meme. I a sobre, ja no és que és humor, és que era contingut pedagògic. Els pares són psicòlegs, els dos. Aleshores, Ostres. sí, és molt fort, és molt fort. Aleshores, com que els nens no són actors tampoc, ni, ho fan com poden i ja està, però clar, burles, ciberbullying, de tot. És que s'han convertit en un meme viral.
0: I també has explicat moltes vegades que hi ha imatges de menors que poden acabar a llocs molt foscos d'internet, o sigui, això és la part més fosca. És un risc del qual es parla poc encara, perquè és un tema molt tabú, això.
1: Sí, és molt tabú, però és que s'ha de dir. I és que n'hi ha dades, i el 72% dels agressors sexuals infantils, tots ells que han sigut investigats, tots ells tenien fotografies, imatges de contingut zero. Això vol dir imatges de nens i nenes no sexualitzades, que les treien de les xarxes socials dels pares.
0: O sigui, no calia anar a un lloc molt fosc, sinó buscaven per TikTok, per Instagram i trobaven aquesta
1: ritme. Exacte, ni a la dark web, ni res. Bueno, suposo que també busquen a la dark web. Clar, i també. Però bueno, si ho tenen més fàcil a la xarxa social dels pares, doncs bueno, nens a la piscina, nens amb banyador, amb penyal, amb... Bueno, tenen de tot. Tot tipus de material.
0: Hi ha molts pares que es justifiquen dient a mi també em feien fotos quan era petit, no? Però clar, no és el mateix tenir un àlbum familiar que el veu qui vols que tenir-ho a Instagram i a TikTok. No?
1: Clar, a veure, jo sempre dic que nosaltres no anem pel carrer amb un àlbum de fotos clar. Regalant fotografies a persones desconegudes al carrer. A què no ho fem, això? Doncs per què ho fem a les xarxes? Seria el mateix, no? O sigui, clar. Tu penges una foto i aquesta foto pot acabar, no sé, en un home de Wisconsin.
0: Sí. Que, totalment. Parlem de les víctimes també que ho comentaves abans. Si ara aquest adolescent, per exemple, que deies tu que s'ha sentit traïcionat, vol esborrar això, es pot? Quins drets té?
1: No podria.
0: És impossible.
1: No podria, no. A veure, existeix el
0: dret a l'oblit digital, no?
1: Exacte, però altra cosa és que es pugui esborrar.
0: Clar.
1: Tu tens aquest dret, però es pot esborrar? No.
0: Perquè molta gent potser ja ho ha capturat, ja ho té, no?
1: Exacte, tu no pots ficar-te a dintre de l'ordinador de Manolo 79 veure què és el que té dins del seu ordinador, no? Aleshores, bueno...
0: Això no està regulat ara, però Espanya crec que està avançant cap a una regulació específica, no? Cap al sharing, suposo que arribem tard, no? Però sí. No sé cap on estem anant, què és el que s'està intentant fer o el que es fa a altres països, també.
1: Bueno, la darrera reunió que vam tenir amb el Ministeri d'Infància i Joventut va ser a l'octubre de l'any passat. I, bueno, ens van reunir unes quantes persones per veure com es podia fer una regulació d'aquest tema, com es podia fer una espècie de normativa per regular això. Però, bueno, no tinc cap notícia, no sé res. Suposo que això va molt lentament i és difícil, també. No és una cosa que sigui fàcil i hem arribat tard, com has dit... abans.
0: Has notat algun canvi de mentalitat en aquests anys que fas pedagogia? Perquè deies que arribem tard, però que sí que estem millorant, no?
1: Sí, totalment. Jo quan vaig començar a divulgar, doncs, fa 10 anys, la gent és que no estava res receptiva, o sigui, era com no, què estàs dient? Aquests pares Ostres. Poden fer el que els doni la gana, que no sé què, tal. I ara la gent s'ho qüestiona. I si et fixes, quan algun influencer es queda embarassada, sempre n'hi ha algun comentari
0: de... Li pregunten què farà.
1: Sí, no l'expondràs, ¿verdad?
0: És veritat. Hi ha influencers que diuen que no, d'altres que diuen que no ho saben, d'altres que potser han penjat alguna foto, no? Per exemple, Dulceida, recordo, va dir que ella no exposaria la nena, no ho va fer, vaig penjar una sola foto, recordo d'ella, però aquí ja va haver-hi una mica polèmica.
1: Clar, perquè va sortir la primera fotografia, ella encara al llit de l'hospital, amb la nena en un braç i un fuet.
0: Sí, exacte, i aquí hi va haver polèmica, no?
1: Clar,
0: si feia publicitat de la marca.
1: Clar, perquè era com es veia perfectament la marca i tal, i clar, la gent ja estàs utilitzant la niña per a fer publicitat. I clar, jo penso que d'això es van quedar tan ja...
0: Pobretes, que ja no l'han ensenyat més, no?
1: No.
0: Quines són les recomanacions bàsiques que hauria de seguir una família abans de publicar qualsevol imatge a un menor? O sigui, entenc que no publicar-la, però no sé si poder, això que diem, no? Agafar la mà o d'esquena, si no es veu el lloc on estan, no? Algú que ens escolta, què és el que hauria de fer?
1: Jo el que recomanaria és no fer un diari del teu fill.
0: Clar.
1: O sigui, si tu em preguntes, jo, el meu consell és no pugis res del teu fill, mai. Vale. Però bueno...
0: Sí, et fa il·lusió, no?
1: Sí, bueno, doncs mira, quan d'esquena, un braç, una... Però només una foto, o sigui, que no sigui costum... no sé, com documentar el dia a dia del teu fill. Ara anirà a l'escola, ara, no sé, ja camina, ja... No, perquè és això el que fa mal, saps? Tant a la seva intimitat com fa que la gent que està a l'altre costat s'obsessioni també amb el teu fill i vulgui saber més, no? Perquè li estàs explicant tot.
0: És que al final és això, no? El que veiem abans a les revistes del cor, ara doncs, ho tenim molt accessible.
1: Clar, i n'hi ha adolescents que la seva veïna s'entera de tot perquè la seva mare ho diu a les xarxes i és com, ai, que tienes novia, I és com, ostres!
0: Sí. No? Clar, totalment. Jo ara, i és el que deies, no? Que potser no en som prou conscients dels perills, no? Perquè jo t'ho explico.

0: que abans tinc un fillol que té 3 mesos, que és fantàstic, i que porto una foto seva de carnet aquí en el mòbil, però que la tinc jo, aquesta foto, no la tinc publicada, no? Uh-huh. Però els pares sí que publiquen algunes coses, no? I jo, en canvi, intento tapar-lo i els pares em diuen, però si a nosaltres ens és igual, i jo li dic, ja, però a mi no.
1: Clar.
0: La part que jo pugui protegir sí. en el meu fillol, a mi no m'és igual. Però hi ha molta gent, o per exemple, avis, tiets, no, que ho fan sí. sense cap tipus de malícia, el que deies, fan una foto tal. I com hem de tenir aquesta conversa amb ells sense tenir un conflicte una mica familiar? És complicat, eh?
1: És complicat, sí. A mi m'escriu molta gent, en plan, és que no sé com dir-li a la meva mare, clar. No sé com dir-li a la meva sogra. Mm-hmm. Bueno, jo penso que, no sé, amb molta cura, amb molt cuidado, i però és difícil, perquè encara no n'hi ha molta informació sobre aquest tema. Mm-hmm. Aleshores, clar, tu ho pots dir, però ets molt exagerada, saps? Mm-hmm. Però bueno, amb paciència i, bueno, al final ets la, no sé, ets la seva mare i bueno...
0: Clar, pots decidir, no?, una
1: exacte.
0: Mica el que vulguis.
1: Exacte.
0: Parlàvem també d'aquests menors, doncs, que ja es fan servir, com diem, doncs, per gravar campanyes de publicitat i tot això, però clar, quan siguin grans, ells això potser volen ser anònims, no? I si volen ser anònims, almenys aquesta part seva ja estarà exposada. I és com complicat també després abordar les conseqüències psicològiques, entenc que porta tot això per ell, també.
1: Exacte. És que, a més, ara... aquests nens que, bueno, algun dia van ser nens, clar, jo vaig començar fa 10 anys, ara ja són grans, clar. Aquests nens, i estan buscant ajuda. Mm-hmm. Alguns no s'atreveixen perquè és, bueno, al final són els teus pares, no? Mm-hmm. És que, bueno, fan el millor per tu, no vols pensar, no vols... Però d'altres, ostres, tenen la vida fastidiada,
0: I molts diuen que els diners els hi van a les comptes dels nens. Aquí hi ha molta polèmica.
1: És que, clar, el no està regulat, no tenen
0: no
1: contracte. Aleshores, bueno, que el que tenen al seu compte bancari, aquests nens, no ho sabem perquè és el que els pares vulguin. O sigui, ells realment, no n'hi ha cap contracte, res. Ni res que filtri aquest contingut i que digui, bueno, aquest nen pot fer això o no ho pot fer, perquè potser no pot fer, jo què sé, un anunci de... el que sigui, no? Així, no sé, aquí a la ràdio, a la televisió, funciona d'altra manera.
0: Això sí que està regulat per llei,
1: no? Exacte. Aleshores, tu pots passar-te tota la teva infància treballant i quan siguis gran, quan fas 18 anys, no tinguis ni un euro al banc.
0: I les plataformes, quines responsabilitats tenen d'això? Perquè ho recau tot en les famílies.
1: A veure, la plataforma l'únic que diu és que fins als 14 anys cap nen o nena hauria d'estar allà. O sigui, que no han de tenir... Que és el que ara el govern vol pujar fins als 16 anys, no? Doncs abans estava als 14. Bueno, està ara.
0: Ahir llegíem que França ho havia prohibit, l'accés als menors a les xarxes.
1: I bueno, hi va d'aquella manera. Mm-hmm. Clar, una cosa és fer una llei i després que realment es respecti aquesta llei i es compleix aquesta llei. Aleshores, jo crec que és una cosa que anirà molt a poc a poc. Molt a poc a poc perquè realment és complicat. Però és complicat perquè penso que n'hi ha molts interessos. Mm. Els interessos de les marques, clar. De les pròpies plataformes, dels propis governs, dels pares també i fins i tot de les escoles. Si és que ara...
0: Això de les escoles és molt fort també perquè... O els casals d'estiu, ara a l'estiu, no? També fan fotografies i fan vídeos per promocionar l'escola on surten molts nens, però si tu dius que no vols exposar el teu fill a les xarxes, queda una mica apartat aquest nen de les fotografies.
1: Sí. A mi m'escriuen mares que diuen és que jo no he firmat els drets d'imatge per l'escola i aleshores, què és el que fan? Que quan s'ha de gravar alguna activitat, al meu fill li aparten.
0: No participa de l'activitat.
1: No participa amb els seus companys. I això és exclusió dins de la pròpia escola. És que és molt fort, clar. Va en contra de tot. De l'educació, de tots els principis que hauria de tenir una escola. Aleshores, és molt complicat. I a més, que a tu, una família, et firmi, no? El que és els drets d'imatge, tampoc significa que tu, com a escola, puguis fer... un gran hermano,
0: clar, exacte,
1: no, un reality dels alumnes per tal d'estar fent publicitat diària a les xarxes socials. És que, de fet, no sé què fa una escola amb exacte. Xarxes socials públiques. És, no sé, és increïble, però n'hi ha moltes, moltíssimes.
0: I escoles bressol, de nens molt, molt petits.
1: Sí, sobretot. Sobretot escoles bressol.
0: Perquè també publica una fotografia amb el nom de la

0: escola en elevat i tal, això és molt perillós perquè clar, poden saber on va aquest nen, les rutines que té, no?
1: És que és una cosa, mira, per un costat, és que no podem permetre que les escoles tinguin xarxes socials públiques on s'exposi l'alumnat tots els dies i després fer una xerrada, no?, per tractar de dir-li, no?, que les xarxes socials són molt perilloses i que ells no les poden utilitzar, no? O sigui, és que, clar, la policia està dient tots els dies, no podem mostrar imatges, doncs, a prop del col·le o amb l'escut de l'escola, amb el nom de l'escola, i després nosaltres estem gravant els alumnes i exposant-los tots els dies a les xarxes. Aleshores, és que és una cosa completament incoherent, clar.
0: Hi ha alguna cosa que et fes obrir els ulls? Algun cas sobre el sharenting ara fa 10 anys i per això vas decidir fer activisme, convertir-ho en aquesta causa? O sempre hi havies pensat?
1: És que, mira, jo no sabia que això... És que no sabia de l'existència d'això, no? Que es feia això amb els nens. I va ser un dia que estava al YouTube i em va sortir un vídeo d'una família nombrosa que gravava els fills, però en totes les circumstàncies... és que no n'hi havia cap filtre. Al llit, dormint, menjant, jugant, discutint... Tot. Era com un reality. Era un reality. I me'n recordo que vaig pensar, però això es permet? O sigui, això és legal? Perquè, a més, clar, ja et poses a investigar i va ser quan vaig descobrir que no era només una família. Eren moltes famílies i era una forma de guanyar-se la vida.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Clar.
1: Amb els blogs diaris i tal. O sigui, els nens eren... doncs el 100% d'aquest contingut.
0: O feina, o sigui, o també canals que van de nens dirigits a nens.
1: Exacte, canals infantils, que ja no són canals familiars, són canals infantils, perquè de vegades els pares ni tan sols surten en aquests vídeos.
0: Ni s'ho miren, que posen un vídeo al nen, que parlàvem abans de la importància de fer coses a l'estiu allunyats de les pantalles.
1: Exacte.
0: Doncs justament això, no? Que són canals de YouTube que són fets per nens i que van dirigits a nens.
1: A nens, exacte. I que els pares són els managers o els directors d'aquests vídeos. I aquests nens són com nens actors i actrius, però sense els seus drets. Sense els drets que té...
0: Que té un actor o una actriu.
1: Exacte, sí. Exacte.
0: I això és molt perillós, per tant ho hem de tenir molt en compte també aquest estiu, quan anem a publicar alguna fotografia als nostres fills a les xarxes. Natàlia Díaz, activista pels drets de la infància, divulgadora, autora d'aquest llibre, que també és una lectura per l'estiu, que segurament obre molts ulls, Protege a tus hijos de la sobreexposición de la red, també coneguda a les xarxes com a Medianoche, la podeu seguir i allà fan molts vídeos diaris sobre aquest tema. Natàlia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres seguirem parlant d'aquest tema perquè crec que és molt, molt important i et seguirem també a les xarxes. Ara, tot seguit, d'aquí uns instants començarem un espai de voluntariat que seguirem aquest estiu aquí al matí de Ràdio 4. Ho farem amb el Jordi Vila i cada setmana us portarem alguns espais, alguns llocs on podeu animar-vos a fer voluntariat ara a l'estiu o també algunes propostes per començar el nou curs. Això ho farem d'aquí uns minuts. Ara, però, ens quedem amb la música i amb una cançó que també no para de sonar a les xarxes, que és aquesta de Quevedo.

0: I avui, al matí de Ràdio 4 edició estiu, estrenem un espai dedicat a posar en valor els projectes de voluntariat. Ho hem dit abans. L'hem anomenat Amb tu, i qui ens portarà habitualment els dijous a aquesta hora aquest Amb tu serà el Jordi, Jordi Vila.
1: Què tal, Maria? Amb tu, Maria, i amb tots vosaltres que ens escolteu aquí a Ràdio 4. Mireu, aquest és un espai que vol donar idees i possibilitats per a aquells i aquelles que teniu aquella inquietud d'implicar-vos en alguna tasca social com a voluntaris, voluntàries, sigui durant aquest estiu o també pensant ja en l'inici del nou curs de cara al setembre, que ja sabem que les vacances passen molt ràpides, els mesos de juliol i agost els disfrutem, però passa molt ràpid.
0: Totalment.
1: I si esteu pensant en la propera temporada, doncs preneu nota.
0: Ara, Jordi, seguirem amb aquest espai d'aquí uns minutets, però t'aviso que connectarem amb els serveis informatius d'aquesta casa.
1: L'actualitat mana sempre.
0: Exacte.
1: Sí, hem
0: de connectar amb la nostra companya, amb la Maite Boada, que ara mateix està a punt d'arribar a la zona de Vallbona, on va haver-hi ahir, que ho hem dit a primera hora, aquest esvoranc degut a les obres de la Renfe. Ara en parlarem tot
1: seguit.
0: Però, Jordi, comencem posant el focus avui en aquest espai de voluntariat en les persones que acompanyen la gent gran per combatre la seva solitud no desitjada.
1: Sí, Maria, perquè a Catalunya es calcula que actualment viuen soles prop de 330.000 persones majors de 65 anys. D'aquestes, més de la meitat pateixen solitud no volguda. De fet, els experts asseguren que la solitud no desitjada és l'epidèmia silenciosa del segle XXI, un problema de salut pública que afecta una de cada 5 persones a l'estat espanyol. I una de les entitats referents a Catalunya en la lluita contra aquesta xacra social és, com no, Amics de la Gent Gran. Actualment, a través de la tasca dels seus voluntaris i voluntàries, acompanya més de 2.300 persones grans que, precisament ara, durant els mesos de l'estiu, poden veure agreujada la seva solitud, la seva situació de solitud no desitjada. Per això, des del juny, Amics de la Gent Gran té activa la campanya Per un estiu en companyia, que sona així.
0: Bueno, tot seguit ho escoltarem, aquest espai.
1: Ho escoltarem, és l'àudio que convida a tots els voluntaris i voluntàries, doncs, persones que volen implicar-se en aquest voluntariat, doncs, a apuntar-s'hi. Són així.
2: Ja tens plans per l'estiu? Segur que et ve de gust desconnectar, oi? Nosaltres vam inventar l'estiu com el coneixes. Nosaltres vam ser les primeres en posar-nos el biquini per anar a la platja. Som les que agafàvem el cotxe per fer hores i hores de viatge, sense importar on, sinó amb qui. Nosaltres vam inventar el terraceo, el cinema a la fresca i els amors d'estiu. Nosaltres som el que sereu vosaltres d'aquí uns anys. Som les milers de persones grans que estem patint l'estiu en soledat. Col·labora ara i fes possible que tornem a reconnectar amb l'estiu.
0: I de la tasca d'Amics de la Gent Gran per combatre la solitud no volguda en parlem amb diverses persones que ens acompanyen a aquesta hora. Tenim aquí amb nosaltres l'Albert Quiles, que és el director de Relacions Institucionals d'Amics de la Gent Gran. Albert, bon dia.
3: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
0: La Núria Gomà, que fa 12 anys que és voluntària, i justament, Núria, fa poc que acabes d'incorporar-te com a vocal, justament, al patronat d'Amics de la Gent Gran, no?
4: Sí,
0: molt bon
4: encantada.
0: Dia.
4: Hola, bon dia.
0: I també l'Alícia, que té 85 anys i fa 5 anys que compta amb el suport d'Amics de la Gent Gran. Bon dia, Alícia.
5: Bon dia.
0: Volíem preguntar-los, Jordi, sobretot a l'Albert, perquè l'estiu és una època en la que s'agreuja encara més la soledat no volguda, ara ho dèiem. Quines són les causes?
3: Sí, doncs efectivament la soledat no desitjada és un fenomen, és un sentiment subjectiu que afecta molt negativament a totes les esferes de la vida de les persones, especialment de les persones grans. I a l'estiu, doncs, és un moment en el que les ciutats, doncs, es buiden, en el que, per exemple, tot el que són els radars de comerços, doncs, moltes vegades, doncs, evidentment, fan vacances. També les pròpies persones voluntàries, doncs, se'n van de vacances i, per tant, fem torns per poder acompanyar les persones grans. I, malauradament, des de fa uns estius també hem observat, doncs, que l'estiu és un moment on hi ha més estafes i més abusos respecte a les persones grans, no? Llavors, això ens preocupa molt, de poder fer un seguiment d'aquestes persones, de que aquestes persones que viuen en edificis que queden més buits, doncs, no se sentin més soles encara. I, per tant, doncs, des de la Fundació hem encetat aquesta campanya Per un estiu en companyia.
1: I què tal, com ha respost la gent? Heu pogut incorporar nous voluntaris i voluntàries? També volíeu fer una recaptació de 42.000 euros aproximadament,
3: exacte,
1: doncs, no? Heu aconseguit l'objectiu?
3: No, encara no.
1: Encara
3: I
1: no.
3: Per tant, si hi ha persones que ens escolten,
1: pues vinga,
3: que volguessin fer el seu donatiu, que volguessin col·laborar, doncs estem, encara ens queda una mica, és veritat que encara queda estiu, però sí, doncs necessitem aquests recursos, perquè el que volem fer és, que ja portem més d'un mes, fem moltes activitats que necessiten doncs d'una preparació, d'una logística, d'un transport, d'uns berenars, perquè precisament, doncs ara després ens ho explicarà l'Alícia, doncs les persones grans puguin tenir doncs cada 10 dies, més o menys, doncs un al·licient per poder sortir de casa, relacionar-se amb d'altres persones i connectem a persones que viuen a prop, no? Persones que estan en els mateixos barris, en els mateixos carrers, perquè realment doncs puguin ara compartir durant l'estiu, però que això, aquesta amistat, pugui romandre la resta de l'any també.
1: Perquè quins són aquests efectes tan perjudicials, no? De la solitud no volguda,
3: doncs efectes són
1: agreujat ara en aquests mesos de calor, no? I aquesta calor que pesa tant i que afecta especialment col·lectius com la gent gran, no?
3: Hem hagut de readaptar els nostres programes i les nostres activitats per a les onades de calor, perquè efectivament doncs, moltes vegades doncs, les persones amb situacions doncs, de salut delicades doncs, sortir aleshores a més sol doncs, no podem. I llavors doncs, el que és la soledat doncs, afecta molt sobretot l'estat d'ànim, no? Les persones grans doncs, se senten molt decaigudes, doncs, se senten tristes, això pot portar a problemes de salut mental. Llavors nosaltres el que volem és evitar tot això, no? Diem que és molt important doncs, poder visitar el metge, però també moltes vegades nosaltres treballem amb el que és la prescripció social, que vol dir doncs, que els metges ens coneguin, metges i metgesses, i puguin doncs, prescriure el tractament que sigui, però també formar part d'amics de la gent gran.
1: I en aquesta campanya d'enguany, per un estiu en companyia, també poseu molt el focus en els refugis climàtics per garantir que totes aquestes activitats es facin en bona temperatura. Això com ho feu? Esteu en contacte amb altres entitats?
3: Sí, així és. Estem en contacte amb els ajuntaments, estem en contacte amb altres entitats, per exemple, biblioteques, per exemple, centres cívics, i fa uns anys, si celebràvem les Revetlles de Sant Joan al carrer, perquè era la idea inicial, doncs malauradament ho hem hagut d'adaptar i fer-ho en llocs amb llum natural, però llocs on la temperatura doncs, sigui, ens pugui acompanyar, perquè si no realment doncs, hi ha persones que ho passen molt malament.
0: Doncs mira, disculpeu un moment, us he de tallar, com he dit al principi, hem de parlar amb la nostra companya dels serveis informatius, amb la Maite Boada, que està justament al metro de Plaça de Sants, on ahir va haver-hi una explosió de gas als accessos del metro de Barcelona, que va causar 8 ferits. Maite, bon dia, quina és l'última hora?
4: Hola, bon dia. Doncs a Sants continuen els bombers rebullant la zona al voltant d'aquesta fuita de gas que encara desprèn flama, encara que pel que veiem ja és molt feble, i l'accés al barri, al metro, continua sent possible per una de les entrades, no per la central, i ara per indicació dels bombers algunes persones com la Mariela, que hi treballen, s'esperen asseguts en bancs per poder entrar doncs, lògicament al seu lloc de treball.
5: Bueno, no me dejan pasar ahora.
6: ¿Te has asustado cuando has visto lo que...
5: Sí, claro. Sí, sí.
4: L'accident va tenir lloc, recordem, pel foradament d'una canonada durant les obres d'accessibilitat de l'estació Plaça de Sants. Albert Ventura, el cap de l'operatiu dels bombers, explica en què estan treballant en l'actualitat.
7: Insisteixo que fins ara, tot i l'espectacularitat de la flama, és que no es podia pagar per seguretat. De fet, l'estratègia, diguem, l'objectiu de control de la flama tota aquesta nit ha estat controlar la radiació per l'aportació d'aigua amb 5 monitors d'aigua projectant sobre el dard de foc perquè no hi hagués afectació a cap dels habitatges que teníem a l'entorn.
4: La fuita, tot i que ens hem despertat amb la notícia, va tenir lloc ahir a les, quan passaven 10 minuts de les 10 de la nit i ha causat 8 ferits. El regidor de Seguretat, Albert Valle, n'ha donat els detalls sobre la situació en què estan la resta de veïns.
8: Són 8 ferits, 4 dels quals estan a la Vall d'Hebron i 4 en el Hospital Clínic, evolucionen, pel que se'ns explica, positivament. En tot cas, estarem també a l'espera del que el SEMA ens pugui dir. Però, efectivament, es va fer el trasllat d'aquestes 8 persones, als dos hospitals.
4: Les persones d'un bloc proper han anat a dormir fora per seguretat i per decisió pròpia, encara que sempre se'ls ha dit, explicava Batlle, que no hi havia seguretat per les seves persones. Ara mateix, a uns 2 metres d'on ens trobem, està a punt de començar una reunió operativa amb l'assistència de diferents regidors, com l'Albert Batlle, la Laia Bonet, la Raquel Gil i el cap de bombers, a més dels responsables del metro. Aquesta, doncs, és l'última hora que us podem donar.
0: Maite, Maite Boada, des de la zona del lloc dels fets, des de plaça de Sants, on va haver-hi aquesta deflagració ahir que continua portant conseqüències. Moltes gràcies.
4: De res, Maria.
0: Seguirem aquesta actualització d'aquesta notícia i també la resta dels butlladins informatius. Ara, però, continuem amb el que ens ocupava Jordi, que és aquest espai, aquest amb tu, de voluntariat. Ens estan acompanyant avui la gent dels Amics de la Gent Gran, l'Albert Quiles, que és el director de Relacions Institucionals d'Amics de la Gent Gran, la Núria Gomà, que és voluntària, i també està el patronat d'Amics de la Gent Gran i l'Alícia, que té 85 anys i que compta amb el suport d'Amics de la Gent Gran.
1: Parlant-nos d'aquesta campanya per un estiu en companyia... I ara ens agradaria parlar doncs, això, amb l'Alícia, que té 85 anys, té el suport d'Amics de la Gent Gran des del 2021. Com estàs, Alícia?
9: Molt bé. Molt bé.
1: Com portes la calor?
9: Bueno, intentant amb ventilador, amb l'aire condicionat, anant al centre, al davant tinc un centre... de gent gran, i busquen activitats, coses que no les buscava abans, però les tinc ara. O sigui, surten així.
1: Continues amb l'acompanyament que tens durant l'any del voluntari que t'acompanya aquest estiu? Sí.
9: Segueixo. Farà ja 3 anys que el tinc, uns 3 anys, perquè, bueno, jo ja, de fet, ja a Sarrià ja vaig tenir coneixement d'això, però... No va ser possible. Ara, a partir del 24, ja vaig vindre cap al barri de Sant Martí. Allí vaig connectar amb el responsable de l'Alejandro, el responsable de Gent Gran, i li vaig demanar un voluntari.
1: Perquè tu comentaves que feia 3 anys que et trobaves molt, molt sola.
9: Molt sola, exacte.
1: Com vivies aquella solitud? Et pesava molt?
9: Em pesava, sí, perquè jo tinc 2 fills, però el gran, que té la mateixa edat que el voluntari que em ve, és curiós. Resulta que el meu fill és un discapacitat i llavors vaig tenir problemes amb ells i ara el tinc en fundació. Perquè no el mateix

0: ara ja va arribar un moment que ja fa el 23, la meva filla mami vine cap aquí, la meva filla viu prop d'on jo, on jo havia viscut, ella viu ara. Total, diu, mami, vine cap aquí. I el meu cor va dir, vale, Alicia.
1: I com és l'acompanyament que fa aquest voluntari? No? Com són aquestes trobades? Una vegada a la setmana? Com és?
0: Exacte. Em ve com vol la setmana, cada divendres. Sortim cada divendres a les 5 de la tarda, el tinc a la porta de casa meva, esperant-me.
1: I feu passejades llargues?
0: Dues hores.
1: Dues hores.
0: Fins a les 7, 7 i mitja, o a vegades més tard. Anem cada divendres. Cada divendres. Mm-hmm. O sigui, si hi ha algun divendres que ell no pot, per el que sigui, doncs em diu, mira, Alicia, que no puc. Mira, hem estat dos dies que hem sortit en dilluns, mm-hmm. perquè ell tenia una cosa de la família, i no podia ser el divendres, ho vam fer el dilluns.
2: I com ha evolucionat, Alicia, la relació que mantens amb el voluntari des de que veu començar, des que porta uns 3 anys fins ara?
0: Molt bé, fabulós. Una persona estupenda. Jo us dic que és l'edat del meu fill, com saben que necessito anar agafada, en seguida em posa el braç, m'agafo i bla, bla, i allí estem. Molt bé, molt bé, la veritat. I quan ell no pot vindre pel que sigui, o em telefona, parlem una miqueta, o sigui, molt bé, molt bé. Jo estic contentíssima es diu Jan. I molt bé, molt bé. O sigui,
2: ara la Núria i l'Albert es reien i es miraven perquè deien, ostres, doncs, que bé que han fet la feina, no? Núria, tu ets una de les 2.279 persones voluntàries d'Amics de la Gent Gran. Clar, suposo que veure gent com l'Alicia, que és una persona gran i que ha rebut aquesta ajuda, això doncs et dona molta satisfacció, no?
3: Pues sí, ens fa molt feliç. Fa molt feliç. De fet, és la finalitat.
2: Clar.
3: La idea és fer un vincle d'amistat i que perduri entre nosaltres, els voluntaris, i la persona gran.
2: Tu estàs activa ara com a voluntària?
3: Sí, sí.
2: Estàs acompanyant algú?
3: No estic
2: també
3: fent acompanyament presencial.
2: Però ho has fet també?
3: Sí, durant 5 anys.
2: Mm-hmm. I com és aquesta relació que mantens amb una persona?
3: És molt maca. Comença una mica que costa, a vegades. Bueno, és com, jo sempre els hi faig entendre als voluntaris nous que venen, és com una amistat. Tu i jo, si ens coneixem, no serem amigues del primer dia. Vale? Parlaràs de coses banals, del temps, sí, de passeges, surts a fer un cafè. Amb el temps, és una amistat. És una amistat, pues, com podria ser tu o l'Albert. O sigui, és una amistat, és una relació d'amistat de veritat, i més durant 3 anys, 4, 5 anys.
1: Sí. De fet, vas acompanyar a la Maria Lluïsa durant 5 anys. Com va ser aquella relació?
3: Per mi, bueno, va ser molt important. Molt important perquè era també la primera vegada que jo feia acompanyament. Jo vaig entrar a l'entitat, em vam posar aquesta senyora, no ens coneixíem de res, ella estava també en un procés una mica depressiu, no volia sortir de casa, problemes... Normalment les nostres persones grans són persones amb molts problemes de mobilitat, mm-hmm. no poden sortir soles de casa, o sigui, són gent que... Ella no sortia de casa sola, si no era amb mi, però senyora estava grossa, anava amb cadira de rodes, evidentment no és fàcil. Mm-hmm. Sortíem a passejar, ella era de Sant Martí també, sortíem pel Parc del Clot, a fer una volta, mm-hmm. a fer un cafè... Bueno, parlàvem de tot.
2: La Maria Lluïsa, que va traspassar amb 94 anys...
3: 94 o 95 anys, sí.
2: I va ser just abans de la pandèmia. Sí. Clar, com que teníeu aquesta relació de 5 anys, suposo que va ser complicat també encaixar la seva pèrdua.
3: Molt, molt. De fet, com que després va venir el tema de la pandèmia, ja no vaig tornar a fer, en aquest cas, acompanyament presencial. Vam estar 2 anys que l'entitat no podia fer acompanyament, sí que ens vam dedicar, em vaig dedicar a fer trucades telefòniques... No és el mateix, o sigui, no té res a veure l'acompanyament telefònic que l'acompanyament cara a cara, i menys per persones de... que estan acostumades al contacte.
2: Clar.
3: O sigui, el tema de...
2: Totalment, gent gran que
3: el
2: està més acostumada.
3: El tema online,
2: no
3: és fàcil.
1: De fet, l'acompanyament telefònic va ser un dels grans recursos que veu tirar endavant. Exacte. Durant la pandèmia, no? Que és trucades contra la solitud. Continueu utilitzant aquest recurs o ara
4: ja... Ara ja menys, perquè clar, des del 2022-2023 vam tornar a la presencialitat i de fet, doncs, una mirada, una abraçada, un poder estar al domicili, això és insubstituïble, no?
2: Clar, és molt complicat.
1: Ara ens agradaria compartir el testimoni d'una voluntària que fa tot just 2 mesos, que acaba de començar aquesta tasca d'acompanyament a través d'Amics de la Gent Gran. És la Mariona Pazos, de 27 anys.

0: I hem preguntat, què t'ha motivat a implicar-te en aquest voluntariat?
1: Doncs bàsicament el que em va portar a fer-me voluntària és que per un canvi de feina em vaig trobar molt més temps lliure i sempre he pensat que quan la vida et regala temps és important que trobis un espai també per dedicar temps als altres. Doncs la meva relació amb la persona gran és com qualsevol altre tipus d'amistat, simplement el que ens diferencia és l'edat. Però crec que l'una aprèn de l'altra. Potser ell aprèn més de mi amb les noves tecnologies o amb entendre també la perspectiva que tinc jo del món sent més jove. I al final per mi sempre és superinteressant saber de les seves vivències i poder compartir temps amb ella i saber que sent acompanyada. El que m'ha portat aquest voluntariat és sobretot jo crec que treure'm alguns estigmes amb el tema de l'edat i entendre que realment les relacions d'amistat poden ser amb qualsevol tipus de diferència d'edat i que sempre hi ha una forma de trobar-se, d'entendre's i d'aprendre. I l'experiència ha sigut molt positiva.
2: La Mariona ho diu, no? A vegades encara tenim alguna mica d'estigma sobre la gent gran. Nosaltres ho noteu també, que hi ha gent que encara té una mica de prejudici?
3: Costa, hi ha l'edatisme, que se'n parla ara, afortunadament, no? L'edatisme, prejudicis per la raó d'edat, no? I per tant, per això diem que la societat es deixi sorprendre amb poder acompanyar una persona gran, perquè segur que et deixes sorprendre positivament, no? En el sentit de que són persones que tenen la millor experiència possible que pots tenir, que és l'experiència de la vida, no? I per tant, és un privilegi poder acompanyar, hi ha persones grans, no sé si t'ha passat a tu, Alicia, que ens pregunten, però per què veniu? Quin és el vostre interès? I diem, doncs, conèixer-te, doncs, saber de tu, doncs, poder precisament escoltar-te, no?
2: Us sorprèn que hi hagi algú jove que vulgui conèixer-los, no?
4: Sí. Coneixen, tindre una amistat, saps que pot sortir, la il·lusió que et fa, ai, a tal hora vindrà a buscar-me.
2: I et prepares, sortirà, no?
4: Sí, jo dic, ai, i el dia que no ve, dius, ai, avui no puc, per lo que sí, no pot vindre. Sí. Molt bé, jo estic fabulosa, jo molt contenta, i quan jo surto amb el meu acompanyant, el meu voluntari, de meravella. Sí.
0: Albert, si algú ens està escoltant i vol apuntar-se com a voluntari o voluntària, què és el que ha de fer?
3: Doncs té dues vies.
0: De la gent gran.
3: Amics de la gent gran, sí.
2: Esteu només a Barcelona, no?
3: No. Estem a les quatre províncies, sí. Estem a molts municipis, a les quatre províncies. Per tant, persones que ens estiguin escoltant, que agafin ràpidament el paper i el boli, el 93... Vinga, agafem el boli. 93-207-6773. Repeteixo, 93-207-6773. I també, lògicament, hi ha la pàgina web amicsdelagentgran.org, que allà doncs, hi ha un botó que es pot aplicar, que és vull ser voluntari o voluntària, i allà doncs, omple un formulari i ens posem en contacte amb la persona.
2: Per tant, doncs, si algú ens està escoltant, és tan fàcil com agafar el telèfon 93-207-6773.
0: Sí, per fer possible aquest per un estiu en companyia i quan acabi l'estiu, durant l'any,
3: Exacte.
0: Durant l'any.
2: Albert, Núria, Alicia, ha sigut un plaer comptar amb vosaltres.
5: Gràcies.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Segur que algú que ens escolta diu, ostres, doncs jo potser em vull apuntar a Amics de la Gent Gran, vull ser voluntari o necessito aquesta ajuda, però Jordi, hi ha moltes altres propostes de voluntariat i abans de tancar aquest espai solidari, aquest primer espai solidari del matí de Ràdio 4, volem proposar altres idees i propostes i ho farem amb la Núria Montsalve, que ella és tècnica de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Barcelona. Núria, bon dia.
6: Bon dia.
2: Molt ràpidament, ens queden uns minutets. En quins àmbits falten més persones voluntàries ara a l'estiu? Què és el que més es necessita?
6: Bé, doncs jo us recomano poder entrar a voluntariat en un clic, perquè és la nostra borsa de voluntariat, que la podeu consultar tots els dies de l'any, i veureu totes les propostes interessants de cara a l'estiu i també, sobretot, de cara a també principis de setembre, per preparar-nos, per tenir idees doncs, noves, aquella il·lusió de dir, vinga, va, al setembre començo. Per tant, tenim possibilitats de tot tipus. Si estem per la ciutat de Barcelona o a fora, podem fer voluntariat amb entitats que tenen persones sense llar, en els serveis de dutxes, en tot els serveis d'atenció a aquestes persones, berenars, menjadors socials, per tant, és una opció que trobareu activa.
0: Mira, jo acabo d'entrar, Núria, aquí, en el voluntariat en un clic, i, per exemple, veig acompanyament d'oci per a gossos pigall.

0: per exemple, és una oferta d'una entitat nostra, Clico, Natura, amb l'OMCE.
1: Clico i posa perfil de la persona voluntària. Sí. Interès pel benestar animal, sensibilitat cap a la discapacitat visual, compromís i responsabilitat. Vaja, que ens ho detalleu bastant. O també he vist també voluntàries per tallers grafiti per a joves.
0: Totalment, aquestes són ofertes allò molt recents que les entitats doncs, amb autonomia pengen, no? Amb un seguiment de la Federació Tècnica, òbviament, són els mateixos responsables de voluntariat que pengen els projectes, per tant, hi ha una precisió molt, molt efectiva del que serà la participació de la persona voluntària. I sí, doncs, els companys d'Aires a Barcelona, si algú doncs, està escoltant i vol fer algun voluntariat amb infants estan demanant aquest tema dels tallers de grafiti o també d'acompanyament a casals d'estiu.
1: Per exemple, en aquesta crida...
0: Sempre hi ha una persona professional. Sí.
1: En aquesta crida de la Fundació Aires posa requisits persona amable, empàtica, persona creativa, innovadora. El voluntari signarà, en començar la tasca, un document de compromís. Important també comprometre'ns, no?
0: Sí, això és... Ara estava escoltant els meus companys d'Amics de la Gent Gran, l'Albert, Núria, que ens coneixem, són entitat nostra de molts anys, no? I el que estem escoltant és una gran responsabilitat perquè hi ha persones, perquè hi ha vincles i, per tant, l'entitat sempre té cura de la persona voluntària perquè a vegades la relació pot anar bé o no. I és important la formació, aquesta acollida, aquests drets i deures compartits que és necessari per sentir-nos tots còmodes, no? Tant la persona voluntària que ho fa com la persona usuària que ho rep, no? I d'aquesta perspectiva és molt important que sapigueu que tot el voluntariat i totes les entitats necessiten perfils professionals de suport, d'acollida a tota aquesta tasca tan brutal que hem sentit, no? Això en necessitem professionals també per fer-ho, finançament per fer-ho i després, evidentment, no, la persona voluntària amb autonomia aquest acompanyament que necessita, no?, per realitzar bé la seva tasca. No?
2: Núria Monsalve, tècnica de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Barcelona, gràcies per explicar-nos això. Si et sembla, tornarem a trucar al setembre, a l'últim espai. Perfecte. Que fem.
1: Ho fem, l'últim espai, sí. La tornarem a trucar
2: perquè
1: sí.
2: Segur que algú es desperta a principis de setembre, a l'última setmana sí. d'aquest programa, i diu vull fer voluntariat. Núria, moltes gràcies.
0: Sí. A vosaltres. Gràcies,
2: merci.
0: Bon estiu.
2: Jordi, per a Catalunya cert, hi ha moltíssimes persones voluntàries. 900, acabem amb això.
1: 900.000 persones voluntàries, o el que és el mateix, un 13,4% de la població. Aproximadament el 80% de les entitats del tercer sector compta amb personal voluntari.
2: I encara se'n necessiten més. Per això són sí. tan importants espais com aquest, espais com els de la Núria, aquest voluntariat en un clic, i com els amics de la gent gran, que ha estat un plaer tenir-vos aquí de nou. Moltes gràcies. Si algú que ens gràcies. Escolta doncs vol formar part d'aquesta entitat, ja ho sap, pot anar a la seva pàgina web o d'altres moltes propostes, com aquest acompanyament, per exemple, a Pigall, que m'ha creat molt l'atenció
1: sí.
2: i m'ha agradat molt. Voluntariat en un clic.
1: Hi ha moltes crides molt, molt originals, eh?
2: Totalment, sí. Podeu entrar al web. Nosaltres ens informem. Butllet informatiu, ara tornem.
3: Són les 11.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. A aquesta hora comença el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. L'executiu espanyol tornarà a portar la cambra baixa al sostre de dèficit i als objectius d'estabilitat pressupostària, pas previ per elaborar els comptes generals de l'Estat. Previsiblement, però, tornaran a ser rebutjats, com ja va passar la setmana passada amb els vots en contra de Partit Popular, Vox i Junts. Precisament, la portaveu parlamentària dels juntaires, Míriam Nogueras, considera humiliant per a Catalunya el dèficit que se'ls permet incórrer a les comunitats autònomes i ha demanat al PSC i Esquerra Republicana que pressionin l'executiu per aconseguir més finançament. Són declaracions a Televisió Espanyola.
5: Respecto al techo de gasto y a los presupuestos, que es de lo que estamos hablando, es obvio que a Catalunya no se le envía lo que le pertoca. Es obvio que a Madrid se le envía tres veces más de lo que le toca y a Cataluña ni la mitad de lo que le toca. Para dar un ejemplo que la gente también entienda. Por ejemplo, en los últimos tres años, Cataluña ha dejado de recibir 7.500 millones de euros que sí ha recibido Madrid. Con estos 7.500 millones de euros en Cataluña, y que nos corresponden porque son nuestros pero no han llegado, en Cataluña podríamos renovar toda la red de Rodalies.
3: A Barcelona continua cremant la flama per la fuita de gas a l'estació de metro de Plaça de Sants després que ahir a la nit tingués lloc una deflagració que va provocar una columna de foc. Els bombers han treballat tota la nit per controlar-la.

0: Allà hi tenim a la nostra companya Maite Boada, bon dia.
1: Hola, bon dia. L'última hora, Sants, és que fa uns minuts ha començat una reunió operativa amb la presència dels caps dels bombers, de tres regidors, el de Seguretat Albert Batlle, d'Urbanisme, Laia Bonet, i del districte Raquel Gil, la banda dels responsables del metro, i suposem també que de les obres, les vuit mànegues dels bombers continuen llançant aigua, encara que no veiem ja amb tanta claredat la flama provocada per aquesta deflagració. Albert Ventosa, bomber responsable de l'operatiu.
2: Insisteixo que fins ara, tot i l'espectacularitat de la flama, és que no es podia apagar per seguretat. De fet, l'estratègia, diguem, l'objectiu de control de la flama tota aquesta nit ha estat controlar la radiació per l'aportació d'aigua amb cinc monitors d'aigua projectant sobre, el dard de foc perquè no hi hagués afectació a cap dels habitatges que teníem a l'entorn.
1: L'accident, recordem, ha estat provocat per unes obres d'accessibilitat de l'estació de metro Plaça de Sants. Ha deixat 8 ferits, 2 dels quals estan greus, i alguns veïns desallotjats per decisió pròpia. Ja s'ha permès l'accés a la zona d'alguns treballadors. A la una, nou contacte informatiu.
0: Gràcies, Maite. Canviem de qüestió. Aquest dijous arriba un nou pic de calor que deixarà de nou termòmetres per sobre dels 40 graus en punts com les Terres de l'Ebre o Ponent.
3: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
4: A la nit, fins ara, malament.
5: Molta calor, i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
6: Ja ens podem anar acostumant, perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
0: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques es troben al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en alerta màxima per risc d'incendi forestal. Recordem que es manté la restricció d'accés a 8 espais naturals, al Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies, a la Ribera Salada, la Baronia del Rialb, el Montmell Marmellà i el Montsant. Pel que fa al Parc Natural de Montserrat, es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural. I no deixem de parlar dels incendis. A Castella i Lleó hi ha ara mateix 9 focs actius, 4 d'ells amb índex de gravetat 2, que es distribueixen per Lleó, Àvila, Zamora, Segòvia i Sòria. El que més preocupa és el del municipi de Burgondo, Àvila, on s'hi han incorporat a les tasques d'extinció Àlex Eloi, la unitat militar d'emergències. Bon dia.
7: Bon dia. Un centenar de persones dels barris de Puente Nueva i Matalaceña continuen desallotjades per la proximitat de les flames. El flanc que més preocupa és el més proper al municipi de Navaluenga. Les flames es troben a 3 quilòmetres del casc urbà. Armando García és l'alcalde.
8: El incendio sigue activo con un flanco bastante importante a media ladera de las estribaciones de la Sierra de Gredos, como a unos 3 kilómetros en línea recta del municipio.
7: Un centenar de persones dels barris de Puente Nueva i Matalaceña, com dèiem, continuen desallotjades. A Castro Podome, el Bierzo, empitjora la situació. Han hagut d'evacuar 200 persones de dues localitats, mentre que a Rábano de Aliste, a Zamora, els veïns ja han pogut tornar a les seves cases per la millora de l'incendi. D'altra banda, també es manté actiu l'incendi d'Almorox, a Toledo, que ha creuat la frontera amb la Comunitat de Madrid. El perímetre, això sí, ja no creix. Francisco Martín, delegat del govern a la comunitat.
9: Aunque en estos momentos todavía no se puede dar por estabilizado ni por controlado el incendio, sí que el perímetro no está creciendo y ante las buenas expectativas meteorológicas confiamos en que a lo largo del día de hoy podamos dar por controlado este incendio.
7: Segons la ministra de Transició Ecològica, els incendis han cremat ja 108.000 hectàrees a tot Espanya, 4 vegades més de la superfície calcinada en el mateix període de l'any passat.
0: Gràcies, Àlex. Doncs això és tot. Tornem amb més informació al punt de les 12. Bon dia.
10: Ràdio 4. Ràdio 4.
11: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
12: Última hora del matí de Ràdio 4, edició estiu. Sempre a aquesta hora, ara sí que ja és tradició, hem d'agafar la nostra màquina del temps, però abans... Espera, Gorka, no marxem encara.
13: Para.
12: Però abans hem de recordar que estem sortejant entrades per anar al cinema. Estem sortejant una entrada doble per anar a qualsevol sala

dels cinemes Cinesa, a qualsevol sala de Catalunya, a veure la pel·lícula que tu vulguis. Només has de trucar al 900-454-455, 900-454-455, és el telèfon de Ràdio 4, i endevinar quina és aquesta cançó de l'estiu. Car, aquí.

0: aquesta cançó de l'estiu. Si ho saps, truca al 900-454-455 i entraràs en un sorteig per aconseguir una entrada doble per anar a qualsevol sala de Catalunya dels cinemes Cinesa a veure la pel·lícula que tu vulguis. Pot ser l'Odissea de Christopher Nolan.
1: Que bona que és. La vaig veure l'altre dia. Jo la recomano moltíssim.
0: Pot ser també el Live Action de Baiana, per exemple.
2: També, que també et va agradar
1: també
2: molt,
1: la vaig
2: no,
1: veure
2: Jordi?
1: El dia anterior. Feia mesos que no anava al cinema i en un cap de setmana, pim-pam, mira, les dues. Sí, sí.
0: Doncs truqueu, si sabeu quina és aquesta cançó, al 900-454-455, és el telèfon gratuït de Ràdio 4, i aconseguireu potser aquestes entrades, aquesta entrada doble per anar a qualsevol sala dels cinemes Cinesa de Catalunya a veure la pel·lícula que tu vulguis. Ara sí, vinga, ara sí. Agafem la màquina del temps i marxem, atenció, 50 anys enrere.
1: Uf!
0: Any 1976. I és que l'estiu del 76 va estar marcat sobretot per un món on encara hi havia moltes tensions per la Guerra Freda i per diversos conflictes i crisis humanes importants. L'estiu del 76 va ser un moment de transició aquí a Espanya després de la mort de Franco el 75, Carla.
2: El 3 de juliol de 1976, el rei Joan Carles I va anomenar Adolfo Suárez president del govern, una decisió que marcaria el rumb cap a la democratització. Durant aquells mesos, el país vivia encara tensions polítiques i socials fortes, amb vagues, mobilitzacions obreres i un clima d'incertesa, mentre també es desmuntaven les estructures del franquisme. Tot i que els fets més decisius vindrien a la tardor i a finals d'any, l'estiu del 76 ja mostrava clarament que Espanya estava entrant en una nova etapa política.
0: I a Catalunya l'estiu del 76 es va viure dins el context de mobilització antifranquista i de recuperació de l'espai polític, Jordi.
1: Sí, l'Assemblea de Catalunya, encara clandestina, continuava sent un punt de coordinació important de les forces democràtiques amb reivindicacions centrades en llibertats, amnistia i autonomia. També hi havia una activitat cultural intensa en català, sovint en espais semiclandestins o tolerats que mantenien viva la llengua en un moment encara de transició política. Maria.
0: I si parlem de la política internacional, a l'Àfrica del Sud, l'aixecament de Soweto va ser el 16 de juny i va continuar durant l'estiu amb una repressió molt dura del règim de l'apartheid. Les protestes estudiantils contra el sistema educatiu el sistema educatiu desigual al país va ser un punt d'inflexió internacional i en la denúncia del règim sud-africà, i també al Líban hi havia problemes.
1: Sí, al Líban la guerra civil iniciada el 1975 seguia intensificant-se i durant aquell estiu la situació es va complicar encara més amb la intervenció siriana que va entrar en el conflicte amb l'objectiu de controlar-ne l'evolució i evitar un col·lapse total de l'Estat.
0: I el focus esportiu d'aquell any va ser els Jocs Olímpics de Montreal, el juliol-agost del 76, Carla.
2: Que justament van coincidir amb l'estiu i van tenir gran impacte mundial. Aquells jocs van ser recordats sobretot pel domini de la gimnasta Nadia Comaneci.
0: Molt bé, primera, molt bé, molt bé. Nadia Comaneci.
2: Un 10 perfecte. Ostres, és veritat, aquell vídeo tan espectacular.
0: Sí, que ara el veus i clar, és un vídeo fa 50 anys, però és un 10 perfecte olímpic. Sí, sí.
2: També el boicot de diversos països africans i la forta tensió mediàtica global.
0: Nadia Comaneci diuen que va ser una de les millors tenistes, anava a dir, gimnastes de la història. I encara avui en dia se la recorda, se la comparava amb Simone Biles, se la comparava.
2: Sí, és veritat.
0: També. Doncs va ser com el moment en el que va esclatar els Jocs Olímpics de Montreal el 76. I si parlem de cinema i cultura, aquell any va ser un moment molt important perquè el cinema del 70 estava en plena maduresa. S'estava consolidant les grans pel·lícules del New Hollywood als Estats Units i a Europa el cinema d'autor tenia molta força. S'estrenava una de les pel·lícules més mítiques del cinema, que demà en parlarem amb la Maria Forga.
1: Sí?
0: Sí, perquè em va dir, vull parlar d'aquesta pel·lícula perquè aquest any fa 50 anys, Taxi Driver.

0: Crec que té una de les millors bandes sonores de la història del cinema. I a part, la pel·lícula és fantàstica, no? Es va estrenar a finals del 76 i va explotar després, però tot ja va començar a redefinir-se molt aquell any al cinema, no, Carla?
1: Exacte, la pel·lícula té un retrat molt dur de Nova York, violència, solitud i alienació urbana. I Robert De Niro es converteix en una icona del cinema modern amb aquesta pel·lícula.
0: Espero que l'hagueu vist, aquesta pel·lícula. Jordi, no, tu no l'has vist?
2: No, mira, no l'he vist.
0: El Gorka Delgado tampoc l'ha vist.
2: No l'he vist, però a veure, és que tampoc es pot veure tot, no? Però ara m'ho apunto per veure.
1: Fa un recull, el Jordi.
2: Sí, però mira, però amb aquesta sintonia, puja la sintonia, em voldria dir... Maria, vols fer un programa de ràdio amb mi?
0: Oh, Jordi!
2: Nocturn?
0: És sintonia de programa de ràdio nocturn. Oh. Jo sabeu quina veu m'imagino parlant a sobre d'aquesta música? A la Sílvia Tarragona.
2: Esclar.
0: Però jo m'imagino la veu de la Sílvia Tarragona a sobre d'aquesta música i jo, a mi ja no em cal res més. O sigui, és fantàstica. Doncs la pel·lícula va d'això, d'un veterà de guerra que torna després de la guerra del Vietnam i es troba que té insomni, que té problemes per dormir i es fa taxista per la nit a Nova York, que és Robert De Niro. I tot el que li passa i tot el que veu a la nit de Nova York, i la veritat és que és molt dur el retrat que fa de la ciutat de Nova York, molt crític en el moment, també. S'acaba enamorant d'una noia i tot el que passa.
2: Quantes idees ha donat pel cinema aquest retorn dels soldats al Vietnam?
0: Home,
2: recordo
0: Acorralado, sí.
2: Mare meva, aquella pel·lícula.
0: I fa poc vaig veure Good Morning Vietnam, que no l'havia vist. Uau, és fantàstica, Good Morning Vietnam. Si no l'heu vist, també, bona pel·lícula per recuperar aquest estiu. Taxi Driver, demà en parlarem, de Taxi Driver, perquè la Maria Forga, la nostra experta en cinema, ens recomanarà durant tot aquest estiu alguna de les pel·lícules més icòniques que estan a les plataformes per recuperar, i demà ens en parlarà d'aquesta pel·lícula.
2: Si posaré l'orella, no m'ho perdré.
0: Segur, perquè és que serà... La Maria sempre ho explica molt i molt bé. I mira, una altra pel·lícula es va estrenar l'any 76, a finals, però ja es començava a parlar molt d'ella a l'estiu, Era una que està d'actualitat perquè cap de setmana es fa un esdeveniment de boxa, Rocky Balboa.

0: era això, Jordi?
1: Doncs escolta, aquesta Rocky s'estrena a finals d'any del 1976, però ja es comença a parlar molt d'ella a l'estiu, eh? Ens explica la història d'un boxejador desconegut, símbol del somni americà, i gràcies a la seva empenta, al seu esperit de sacrifici, doncs aconsegueix el que pensava que no aconseguiria, no? Acaba sent un fenomen mundial, eh, Rocky? Acaba sent un fenomen mundial el 1977.
0: Moltes seqüeles, també, eh?
1: Moltes seqüeles, protagonitzat per Sylvester Stallone.
2: Jo no sabia...
1: Abans parlava de Corralado i de Rambo, doncs mira, aquí el tenim una altra vegada.
2: Que va ser idea del propi actor, no?, del guió, que realment estava arruïnat, que va haver de vendre el seu gos, fins i tot, que després... O sigui, una idea... Totalment.
0: I a més una escena mítica del cinema, que és pujar aquestes escales a Filadèlfia.
1: Ho estava pensant en aquests moments.
0: Filadèlfia, si no m'equivoco. I que molta gent va i fa que recrea aquesta... Sí. Lo de recrear escenes del cinema a llocs, això també n'hem de parlar. Un dia, ho heu fet alguna vegada, d'anar a un lloc i recrear una escena?
1: Cinema, en un lloc... Això encara no ho he fet. Mira, hi ha moltes coses que...
0: Jo vaig fer a les escales del Joker al Bronx, a Nova York. Les escales, hi ha unes escales mítiques de la pel·lícula del Joker, que baixa ballant el Joker, i com que jo doncs, tinc un do per la dansa, vaig decidir aprendre'm la coreografia i baixar aquelles escales com ho feia una mica el Joker.
1: I què tal? Et vas gravar?
0: Em vaig gravar, sí.
1: I què tal?
0: Bé. I tampoc és una cosa que hagi compartit molt públicament, però sí, està bé. Sabeu que els veïns d'aquelles escales...
1: A mi seria més fàcil reproduir doncs, com el Rocky pujava a les escales de Filadèlfia.
0: Sí,
1: és més senzill, eh?
0: Ho fa molta gent, no?
1: Sí.
0: De fet, molts veïns d'aquelles escales de Filadèlfia, crec que no, però de les de el Bronx sí que es queixaven i tiraven galledes d'aigua a la gent perquè omplien tota l'estona allò ple de turistes i no els hi feia molta gràcia. Bé, el 76, que es va estrenar Rocky, i també es va estrenar una altra pel·lícula que es diu Network.
3: ¿Cuánto tiempo nos queda?
4: Solo 5 segundos.
5: Proyecto inicial. Se espera que el presidente de la OPEP regrese de Viena.
4: Lista 2.
5: Ha hablado Dan Fletcher
4: dentro.
5: No tengo que decirles que...

0: Las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
1: Y lo que es peor, no se ve una solución.
0: El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer.
2: Això és una sàtira brutal sobre els mitjans de comunicació tradicionals, sobre la televisió, sobre la ràdio, no? I critica una mica aquesta manipulació mediàtica. És una pel·lícula molt avançada per l'època, gairebé profètica una mica del que passa ara, no? Del que està passant també. Parla de... Bé, de que tot està fatal.
3: Vaja, em sembla que cada any sempre hi ha aquesta reflexió, no? Que estem malament, que hem de millorar molt, però hem de ser optimistes, eh? Per cert, va ser una pel·lícula molt avançada per l'època, eh? I gairebé profètica.
2: Sí, sí, ho avançava.
3: Parlant dels mitjans de comunicació, eh?
4: Perquè aquest tracta d'un presentador de notícies, no? Que ha de ser acomiadat i aprofita el seu directe per fer aquesta denúncia. I després passa tot el contrari, que veuen que la gent s'està, no, s'està enganxant a la televisió i llavors aconsegueix aquesta fama per ser tan crític amb la situació, perquè fins i tot en directe diu que és capaç de suïcidar-se.
2: Sí, sí, sí, diu aquestes coses perquè ja ha de ser acomiadat i llavors doncs fa aquest efecte rebot, aquesta escena de Network tan coneguda. I pels amants del cinema de terror es va estrenar Carrie.
5: It's the night of the senior prom. It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there, even Carrie White, the girl no one likes.
6: We're all sorry about this incident, Cassie.
7: It's Carrie!
2: Això va d'una noia doncs, que tothom li fa assetjament al seu institut i que fins i tot el dia del prom, que és aquesta festa de final de curs amb aquests vestits llargs, decideixen fer-la reina del prom, posar-li aquesta corona, tothom la vota, però clar, jo estava una mica enverinat, era un dard enverinat, perquè el que fan és tirar-li una galleda de sang de porc a sobre. No? I a partir d'aquí, ella, que té uns poders telequinètics,
3: correcte,
2: es venja de tots.
3: Sí, sí, sí. I a través d'aquests poders doncs, acabarà deslligant una venjança devastadora i sagnant durant el ball d'aquesta graduació que tu comentaves. Eh? Carrie és la cèlebre novel·la de terror del reconegut autor nord-americà Stephen King. La va publicar originàriament el 1974 i és especialment coneguda per ser la primera novel·la publicada de l'escriptor, la qual va catapultar la seva carrera cap a l'èxit internacional.
2: I una de les primeres pel·lícules de John Travolta. Per si no ho sabíeu. Molt abans de fer Gris, molt abans de fer Pulp Fiction i moltes altres pel·lícules, doncs John Travolta té un paper molt petitet aquí a Carrie, en aquesta pel·lícula de terror.
3: M'acabes de descobrir un detall que no hagués pensat mai.
2: Sí, sí, sí.
3: Perquè ve el cap Gris o Febre del dissabte nit, no?
2: O Pulp Fiction, per exemple.
3: O Pulp Fiction, no?
2: També. Sí, sí, doncs apareix a Carrie a John Travolta. I, a més, també, el 1976, al cinema s'estrenava The Omen.
8: You've heard the warnings.
9: It's just a church.
10: Something wrong?
9: No, he's just trembling all over.
8: You've seen the signs.
11: It's a birthmark. Three sixes.
8: Now the time has come.
12: Damien, it's all for you!
2: Això també és terror. La Carla s'espantava.
4: A mi és que no m'agrada gens les pel·lícules
2: tampoc,
4: de terror,
2: som
4: però llavors aquesta pel·lícula, no, la profecia, és una història de terror sobrenatural sobre el naixement i l'ascens de l'anticrist a la Terra a través d'un nen anomenat Damon. O sigui, tracta, no, sobre un home que adopta un nadó orfe perquè justament el seu fill ha mort i llavors doncs, no li diu a la seva dona Catherine que és adoptat, sinó el fa veure que és el fill que acaba de tenir, que acaba de perdre. I a partir d'aquí doncs, la història no fa molt bona pinta, la veritat.
2: Terror religiós i sobrenatural, atenció.
3: Quantes pel·lícules s'han fet al voltant d'aquesta temàtica, eh?
2: Sí, sí, sí, nens orfes, sí. Ha vist que el cinema... Jo som boxot de terror, eh? Carla, jo ni Carrie, ni La profecia, ni jo aquestes
4: Mira,
2: coses,
4: jo vaig
2: no.
4: veure Expediente Warren.
2: No, però per què ho vas fer?
4: Amb unes amigues, perquè era la típica que quedaves amb les teves amigues quan anaves a l'ESO.
3: Però quina vas veure? Perquè crec que tenen 4 o 5, eh?
4: No
3: tenen?
4: Vaig dormir en no sé quantes nits.
2: És que no sé per què, jo no.
4: I
2: per passar-ho malament, no.
4: No.
2: Jo coses que ho passi malament, no, la veritat.
3: Sobretot,
2: prefereixo la música.
3: Si mireu una d'aquestes pel·lícules de terror, Esfereïdor, quan anem a dormir, no mireu a sota el llit. És molt important, eh? és molt important.

0: També tingueu llits d'aquests amb canapé. Si teniu un llit d'aquests amb canapé, no, te, o sigui, no, no tens sota del llit, perquè no tens potes, saps el que vull dir? Vull dir que el llit toca directament.
1: Jo el tinc de canapé, també... però llavors pensava, ostres, a l'armari. No estarà a l'armari.
0: No tinc armari. Tinc un vestidor. Per sort, però no sé, en qualsevol lloc de la casa, no? Si no,
1: no, no, és horrible.
0: També les cortines de la dutxa, eh?
1: Ostres.
0: Que tapa allà, si teniu mampara ho veieu, però si teniu cortines... Aquestes coses típiques darrere la porta, no? Que fan... Ara tindré bé.
2: I sobretot, no mireu, si us mireu al mirall,
0: no
2: mireu cap enrere, tampoc, eh? D'acord?
0: Quina por.
2: I si el mirall està al passadís, menys, d'acord?
0: Ostres,
2: vinga, va.
0: Quina por, sisplau, que són les 11:22 del matí. Si fos de la nit, no us deixaria dir aquestes coses, eh? Anem a la música, perquè l'estiu del 76 va ser un moment clau, la música disco explotava, el pop britànic dominava Europa i el Gorka està molt content perquè li agraden cançons com, per exemple, Dancing Queen.

0: Això era el gran himne de l'estiu del 76. Ràdio, discoteques, platges, guingueta, tot arreu.
1: Que ara continua sonant, de vegades també discoteques, després del fenomen de Mamma Mia.
2: Diuen els experts en música que aquest tema, Dancing Queen, és l'èxit més gran d'Ava, eh? Un dels més grans, perquè clar, és que d'Ava qualsevol dels temes diries, no, és que aquest és el que ho ha patat més, però diuen els experts que és l'èxit més gran, eh? Es va llançar això, doncs, el 1976, eh? Mm-hmm. I s'ha consolidat com un himne temporal de la música pop i disco. Mare meva. Mira.

aquell estiu també sonava molt un altre dels grans èxits, un dels temes rock de la dècada, que canviem una mica d'estil. Sonava Hotel California.

0: ara seré una mica viejuna i diré, és que ja no es fan cançons com aquesta.
1: És que... Mireu, aquesta cançó, Hotel California, és mundialment coneguda pel seu ambient misteriós, una lletra enigmàtica i un dels solos de guitarra elèctrica més aclamats de la història de la música, interpretat per Don Felder i Joel Walsh.
0: Home, els The Eagles. I parlaves abans, Jordi, de que et sonava La fiebre del sábado noche, no?
1: Sí, sí, em sonava.
0: D'altra volta,
1: sí.
0: Doncs La fiebre del sábado noche sonava en èxits dels Bee Gees, per exemple.
1: Ah.

0: Això es diu You Should Be Dancing i era un dels temes d'aquell any, no? De la música disco. No sé què us sembla.
1: Doncs a mi em sembla que aquesta veu caracteritzada per el falsete és espectacular, eh?
0: És fantàstica.
1: És espectacular.
2: Et transporta totalment
1: sí.
2: Als anys 70.
0: Sí, sí. I a més, un altre dels mítics dels 70 és Boney M.

0: Jo crec que això és el gran èxit, no?, de Bonnie M. És una de les grans cançons que es tradueix com aquest pare guai, no?, aquest pare genial, que a la cultura disco fa referència a aquest home carismàtic, que és segur d'ell mateix, amb molt estil, que domina l'ambient, no? Això va ser, es va llançar el 1976 i va ser tot un hit que sonava a tot arreu.
1: I s'escolta aquesta música i de seguida dius, Bonnie M. Sí, sí, Bonnie M, sí o sí.
0: És el gran èxit de Bonnie M. I aquell any 1976 també sonaven

0: Ens hem posat una mica més nostàlgics.
1: Sí, és no? Que Elton John és un dels cantants, compositors i pianistes britànics més exitosos i influents de la història de la música pop-rock. Amb una carrera que s'estén durant més de, atenció, 6 dècades, ha venut més de 300 milions de discos a tot el món. Poca broma, es diu aviat això.
2: I aquesta cançó descriu el dolor d'una relació romàntica que s'està trencant i la gran dificultat de salvar-la quan cap de les dues parts és capaç de demanar perdó.
0: Ai, per favor.
1: Ja tornem a ser. És que l'amor, com ens inspira? L'amor i el desamor,
2: I el desamor. Sí, sobretot el desamor,
1: sí, sobretot el desamor. És veritat.
0: Doncs mira, el que sonava a Espanya, que ara en parlarem, això sonava a tot el món, però el que sonava aquí, a casa nostra, també anava una mica per aquí, Jordi? Perquè, clar, el Camilo VI demanava perdó.

0: Això que sonava totes les ràdios aquí a casa nostra l'any 1976.
1: Sí, mira, ara m'ha vingut un record d'allò de petit viatjant amb uns pares, no sé si era el 600 o l'R6.
0: Oh.
1: Amb el caset d'aquells dels superèxits dels 70s i aquesta cançó anava sonant en el cotxe. Perdóname. Ai,
0: sí, fantàstic. Però és que aquell any Camilo Sesto pràcticament treia els seus èxits més importants, més interessants, com per exemple també aquest Melina.

0: El Jordi està recordant la seva infància.
1: Sí, ho vaig recordant. Era molt petit, aleshores, eh? Però sí que el recordo el Camilo Sexto com un sex símbol, eh? Era un... Sí, sí, recordo que a casa sortia el Camilo Sexto i, bueno...
0: Creus que sí, que era el sex símbol del moment?
1: Era un. Ah. Era un dels sex símbols, eh? Perquè n'hi havia d'altres.
0: Jo crec que el sex símbol del moment, l'home que s'enduia tot home, i que més sonava home a tot arreu, era ell, era Julito.

0: Ay, cómo me agrada el Julio Iglesias.
1: Ai, el Julio Iglesias.
0: M'encanta, m'encanta. Va ser un any de consolidació, el 76, internacional per Julio Iglesias. Va marcar el seu àlbum Emociones i a partir d'allà doncs, va consolidar Julio Iglesias com una icona romàntica mundial.
1: Espectacular. 76 va consolidar Julio Iglesias com això, com aquesta icona. El seu repertori es va enriquir amb la publicació de l'àlbum d'estudi Emociones, que doncs, incloïa cançons inoblidables i que ràpidament es van convertir en clàssics de la seva discografia, com aquest tema que sona. Per reviure una de les actuacions més llegendàries d'aquell any, en què l'artista va desfermar una autèntica histèria col·lectiva davant d'un públic completament entregat. Era sortir Julio Iglesias i totes... Totes.
0: I aquell any...
1: Queien davant dels seus encants, sí.
0: Totalment. Aquell any, Julio Iglesias també publicava cançons com aquesta.

0: que amb aquesta veu que t'envolta, que et deixa...
1: T'abraça.
0: Sí, no ho sé, m'agrada molt. A mi em ve de família, li agrada molt a la meva àvia, i per tant, doncs, a mi m'ha agafat l'herència del Julio Iglesias. Recordo, la meva àvia està a la cuina i tenia un radiocaset i que sonés Julio Iglesias. No ho sé, em ve amb els casets.

0: Ets, eh, al sí, cap. No? La Carla no sap ni què són els casets. No,
1: la meva àvia era molt de Joan Manel Serrat. És també que... de Julio Iglesias, però sobretot
0: això depèn molt de les cases. Sí. Hi ha gent que és de Serrat, hi ha gent que és de Sabina, gent que és de Rafael, gent que és de Julio Iglesias, no? Això és el que sonava a la ràdio el 1976 aquí a casa nostra, però jo crec que hem d'acabar amb l'èxit, un dels èxits, bueno, no de l'any, de l'any i de la història de la música, no? Acabem amb ABBA, amb Dancing Queen.
2: Dancing Queen.
0: Oh. I ens sí. preparem, ballem, i ens preparem per escoltar a la Míriam, la nostra col·laboradora, que ja està a punt d'entrar a l'estudi i que ens parlarà de com viure bé a l'estiu, de com posar-nos a to amb el benestar físic, emocional, com tenir energia, però jo crec que
2: una manera de tenir energia... Aquesta música ens donarà molta energia.
0: Ballar, ballar. És aquesta música. Sí.

0: cada setmana a parlar-nos de com viure bé a l'estiu, de com estar bé, de com tenir un benestar físic, emocional, de com cuidar-nos, que crec que és molt important i crec que a vegades se'n parla poc en espais com aquest. Míriam, bon dia.
1: Hola, bon dia, Maria.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Tu ets creadora de contingut, sí. A més, has divulgat molt, parles molt sobre moda, sobre benestar físic, benestar corporal. Creus que a vegades es tracta una mica els temes com si fos una mica banals i realment són importants per cuidar-nos?
1: Absolutament. El problema és que la manera de veure-ho és el més important. És a dir, si tu veus que això és una cosa bona per tu, doncs ho tractes de forma seriosa, no? Que, i jo crec que ho és.
0: Sí, sí, totalment, però a vegades amb el Ximen Carrasco, el company d'Interactius, diem, és que no hi ha molts espais als mitjans on es parli d'això, sí. No? I és important, on es parli de moda o de perfum, o de com cuidar-nos les ungles, o com cuidar-nos el cabell, i crec que sí que és important, és el que tu dius, no? Que si és important per algú, ho tractes així, no?
1: Sí, correcte, Maria.
0: I avui començarem aquest espai de 7 capítols sobre com viure bé. Avui parlarem d'adaptar-nos una mica al ritme d'estiu. Com ho hem de fer, això, Míriam? A veure.
1: Sí, sí. Bueno, és que és complicat, això, perquè, de fet, quan arriba l'estiu, tothom diu, doncs, desconnecto, no? El primer que penses, molta feina durant tot l'hivern, ara vull desconnectar, però hi ha que fer-ho d'una forma correcta. Hi ha que desconnectar, però no, això no vol dir no fer res.
0: Clar.
1: És a dir, perquè si tu has estat tot l'hivern amb un ritme de feina superalt, molt d'estrès, a tope, el que no pots fer és passar de 0 a 100 en 2 segons, perquè no som màquines, no podem desconnectar. Llavors jo el que proposo sempre és, sí, tenim que desconnectar, efectivament, però no vol dir deixant el cervell a 0, sinó deixem a banda els problemes, deixem a banda la feina i centrem-nos en coses que ens agradin. Podem aprofitar l'estiu per fer un curset d'algú que ens agradi, escoltar la ràdio...
0: Per exemple,
1: vull dir, fer coses bones, però utilitzar el cervell.
0: I com podem adaptar-nos una mica, per exemple, als canvis d'horari, no? La calor, que ara és una cosa que, clar, sí. Ens té tots, aquestes onades de calor, que ja no sé si anem per la tercera, la quarta o la cinquena de l'estiu i estem encara a finals de juliol, no?
1: És terrible, la calor. La veritat és que tindrem que agafar una mica el model del sud, que abans no el fèiem servir aquí, però que l'acabarem fent servir, i és que per la nit estem bé, perquè és quan baixa la calor, i si també ens llevem d'hora, també estem bé. Però què passa? Que dormim poc. Llavors, finalment, jo crec que a l'estiu hi ha que canviar una mica els horaris i fer una migdiada. La de tota la vida, doncs a l'estiu és un bon moment per fer la migdiada, llevar-se d'hora, anar a dormir tard, però evidentment si no aguantem el ritme, fer una migdiada.
0: Clar, està molt bé això de fer una migdiada, perquè a vegades ens obliguem a seguir, no? I no només perquè parar o tal, no, he de ser productiu, però és que potser si pares et trobaràs pitjor i no seràs tan productiu, no? Si no pares.
1: Totalment. Ens hem de cuidar, vull dir, tenim que fer les 8 hores diàries de dormir, que són les realment factibles pel cos, i si no les fem, tenim un problema.
0: I sabem desconnectar durant les vacances, ara ho deies, perquè hem d'intentar deixar els problemes de banda, però a vegades... Per què ens costa tant desconnectar o parar i no fer res? No fer res és molt difícil.
1: Sí, no fer res és molt difícil. De fet, ens agrada, eh? No t'enredo. Vull dir, a la ment humana li agrada enganxar-se a les coses. De vegades no gaire bones, però hi ha una cosa que t'agrada enganxar-te i quedar-te allà donant voltes, no? Jo crec que hi ha que educar la forma de veure les coses. I si una cosa no convé, dir, va, adéu, tallo, i centro la meva atenció en les coses que sí que em porten un benefici.
0: Hem de desconnectar, però també està bé no quedar-nos quiets.
1: Totalment.
0: Fer activitat física, no? Sí. Què podem fer a l'estiu? A veure.
1: Tenim que fer cosetes. Tenim que fer cosetes. A veure, però tornem a dir el mateix. El problema és que arriba l'estiu i hi ha molta gent que diu, ah, doncs ara em poso a córrer. No. Dona, si no has corregut en tot l'hivern, ara et poses a córrer, el que aconseguiràs és mal de genolls, acabaràs amb una cadira tot l'estiu perquè no podràs moure. Llavors sí que hi ha que incorporar el que seria l'esport, però depèn del que tu facis. Si tu fas esport tot l'any, llavors fantàstic, fes un esport fort. Si no fas esport tot l'any, doncs aprofita l'estiu per anar a caminar, a fer ioga, a fer exercici, però que no sigui dur pel cos.
0: I a més, l'estiu també és una època complicada per la calor, per parar tot això que diem, però sobretot per l'autoestima, no? Aquella operació biquini que diem de, que ja l'hem de començar a fer des del maig, des de molt abans, des del gener, febrer, ja estem amb aquesta operació biquini. Per què cada estiu tornem a tenir aquesta pressió per un cos perfecte?
1: Jo crec que hi ha molts problemes, però a banda hi ha un problema de les xarxes socials. Vull dir, jo crec que avui dia, clar, tu mires, tothom està fantàstic i perfecte, i llavors compares. Jo mai aconsello que un compari, comparar és horrorós, perquè tots som un

0: Netflix, com diu jo, i especials. No, ja, no cal comparar. Però és igual, ho fas de manera inconscient. De fet, hi ha un estudi que diu que el 70% de les coses que es puixen a les xarxes estan retocades.
1: Uau.
0: D'una forma o altra. Un 70%. I cuidado, perquè quan parlem de creadors de continguts, estem entre un 90 i un 95% de retoc.
1: Ostres.
0: Per tant, què fem? Comparant mentides. És que si ja que comparem, a sobre comparem amb mentides, anem malament.
1: Clar, tot és irreal, pràcticament.
0: És irreal. Llavors busquem una perfecció que no trobarem, perquè realment és irreal. I això és el primer que tenim que saber, no? Saber que, ostres, és molt maco mirar això, però que no t'escarracis. Vull dir que encara que facis 10 hores al gimnàs, normalment això no és real.
1: I com podem diferenciar entre cuidar-nos i actuar per pressió estètica? Perquè a vegades ens costa diferenciar de si estem actuant per una cosa que hem vist i la volem copiar o no, ens volem cuidar. L'altre dia vaig veure un vídeo, per exemple, d'una influencer molt coneguda, no? I que deia, jo, quan surto de la platja, raspallo el cabell, em poso una crema, em poso no sé què en el cabell, tal, per tenir-lo bé, tal. I molta gent deia, escolta, i també el que pots fer és gaudir de la platja, fer-te un monyo, deixar-te el cabell a l'aire i quan arribis a casa ja te'l rentaràs,
0: sí,
1: no? Però això també és una pressió que ens posem. Per exemple, aquesta noia estava dient, no, jo surto i ja vull estar perfecta quan surto de l'aigua. Això és irreal, també.
0: És irreal. Jo crec que és una pressió que no és necessària, ja que cuidar-se, però no estar obsessionats. Quan vas a la platja, tens que gaudir de la platja. Això passa moltes vegades ara amb les xarxes, que et conviden a un lloc i estàs tot el rato fent fotos.
1: Clar.
0: I dius, ostres, és que la fotografia no val, el que val és disfrutar del moment, gaudir del moment. I això és una miqueta el que ens passa tot arreu. Home, les creadores de contingut són més, estan més esclavitzades amb aquest tema, no? Però jo crec que la gent que no ho és, el que té que fer és gaudir del moment. Ja ens cuidarem.
1: Exacte, ja ens cuidarem. És important cuidar-se, però gaudir també d'això, no estar sempre pendents de les xarxes. Les vacances també, que veiem a les xarxes, no només els cossos, les vacances també ens poden afectar a la nostra autoestima, al nostre benestar, no?
0: Totalment, també, perquè no només hi ha toneig, entre cometes,
1: exacte,
0: el que seria el look, el físic, no, també hi ha toneig del que passa. I és a dir, que tu veus a les xarxes socials que tothom s'ho està passant de meravella, no? I dius, ostres, aquest tot ha donat la volta al món i jo potser estic aquí a la platja del meu poble, doncs, fent una truita. És que...
1: sí, clar.
0: I et penses, però és que tot és mentida el que veus i per tant, el que hi ha que fer és centrar-se en el que tu estàs fent. Vull dir, fer el que et vingui de gust i no condicionar-te amb el que fan els altres.
1: Clar, Míriam, tu això suposo que ho has vist molt perquè tu tens més de 500.000 de seguidors a les xarxes socials,
0: sí,
1: que es diu ràpid. Clar, o sigui, no és una cosa qualsevol, o sigui, més de 500.000 de seguidors a Instagram que, clar, tu ets... És que, clar, qui busqui a la Míriam ara mateix ens connecti en aquesta càmera que tenim aquí fantàstica a l'estudi de Ràdio 4, la Míriam és una dona que és guapíssima.
0: Guai,
1: vas, és veritat, és una dona que té un cabell fantàstic, va maquillada, està molt guapa, tal. I hi ha molta gent que pot dir, ostres, jo, és que clar, jo no puc ser així, o jo no tal. No, però és que tothom té la seva manera de cuidar-se, no? No ens hem de comparar amb algú.
0: És que és el que em deia, comparar és horrorós. Jo sempre vaig arreglar de...
1: Però molta gent t'ho deu dir a tu, et deu dir, oh, és que ets fantàstic, et deuen arribar missatges de gent.
0: Sí, però el meu és de formació professional,
1: clar,
0: de formació, perquè jo m'he dedicat sempre a la moda. Llavors, des de molt i molt jove, jo ja vaig sempre maquilladeta, però jo no, més que una cosa de cuidar-me, dic que és una deformació,
1: no,
0: que són tants anys de...
1: Et surtia.
0: Clar, d'estar envoltada d'això, doncs que va amb mi, no? Però va amb mi superficialment, és a dir, i jo sóc una persona que sap disfrutar de la vida, vull dir que a banda d'estar sempre intentant donar una bona apariència, jo, a mi m'encanta doncs no fer res i també tindre els meus espais d'estar amb el cabell despentinat, que m'encanta.
1: Clar, però això és molt important el que dius. Jo sóc una persona que a mi m'agrada gaudir,
0: sí,
1: de la vida, que no està sempre gravant, no està sempre fent fotos. No estàs, però hi ha molta gent, i molt jove, que sí que pot passar-li això, sobretot gent jove, perquè veiem influencers de 22, 23, 24 anys, que sempre estan perfectes, que
0: sí,
1: sempre tenen el cabell genial, que si no, sempre van maquillades, no volen sortir, anem a la piscina i ens posem aquest rímel perquè no se'n vagi. I això és molt perillós per la gent jove, també. No?
0: És totalment perillós. Mira, jo crec que al final l'essència de cadascú és l'essència, no? No pots anar en contra. Quan estàs al món de les xarxes socials, doncs dones una imatge. És a dir, que encara que no vulguis, finalment dones una imatge, no? Però cadascú té el seu atractiu i la seva imatge. El que no podem fer és a dir, anem a seguir aquest perfil i jo intento ser com aquest perfil. És quan la gent s'equivoca. I quan de vegades diuen, i aquest perfil per què té tantes visualitzacions i aquest no el té? Jo sempre dic...

0: com t'he dit abans, de formació professional vaig començar molt jove, però clar, no és el mateix posar-te una crema als 20 anys, perquè ja saps que a partir dels 24 el teu col·làgen ja comença a deixar... Dels 24!
1: Wow.
0: Llavors, vol dir que si tu t'estàs posant jo cremes adequades a partir dels 20 anys, doncs el que faràs és retardar l'envelliment, que no evitaràs fer-te gran,
1: exacte.
0: Eh?
1: Exacte, això és important, això no s'evita, eh?
0: No, jo estic farta de dir-ho, perquè clar, quan ja tens una certa edat, la gent et diu, oh, dóna'm un truquet, jo puc donar consells per retardar l'envelliment, però que això arribarà en el millor dels casos.
1: Exacte, és important, també és molt important fer-se gran, no?
0: Clar.
1: No és qualsevol cosa. Truquets per retardar l'envelliment, que és això, prevenir, sobretot abans de fer-ho, no?
0: Totalment.
1: I què seria? Posar-se una crema o anar a un professional que et digui quina crema és millor per tu, què és el que recomanaries?
0: Jo crec que les cremes hi ha que avançar-les, és a dir, jo recordo la primera vegada que em vaig comprar un contorn d'ulls, que potser tenia 25 anys i ningú, hi ha molta gent que no es col·loca contorn d'ulls als 25 anys, però la farmacèutica que estava estupenda, que jo vaig dir, hòstia, aquesta dona és tan meravellosa, vaig parlar amb ella i em va dir, no, ja tens de comprar un contorn d'ulls, i jo vaig dir, home, però si no tinc arrugues, i em va dir, ah, no, però aquest és el tema, un antiarrugues és perquè no et surtin les arrugues, quan ja t'han sortit les arrugues, clar, ho tens xungo.
1: Llavors ja és anti per prevenir-ho, no? Clar. Perquè la pell, tu ja t'ho deies, a partir dels 24 el col·làgen baixa. I què és el que hem de fer? Intentar
0: combatre, exacte, i donar-li per a un altre costat. Jo el que no estic d'acord és amb la fast, tot és fast.
1: Exacte, començar amb 15 anys, això no.
0: No, sí, començar, però lleuger.
1: Exacte.
0: Maria, sí, el que no estic d'acord és dir, val, jo no em cuido mai a la vida i ara que m'ha sortit la primera ruda em poso el botox i avall. No, home, no. Tot el tema estètic hi ha que pautar-lo una mica, no? I al finalment tu estaràs bé si més o menys has portat una bona rutina, però igual que la fast fashion, ja la fast beauty, com dic jo. I és a dir, ara m'he envellit, vale, pues ara jo em faig un restyling i em faig tota nova. No va així. Hi ha que prevenir, igual que la salut, doncs la bellesa.
1: I això també... ara que deies, fer-se un restyling, no? Això està molt de moda entre les influencers també celebrities, sobretot veiem a Hollywood, no? Veiem les Kardashian, no? Que és la mare, sí. Kardashian, que és gran i està estupenda i tal. Això, la gent de peu de carrer, no és real, això no ho fem nosaltres, no?
0: No és real, però no és real tampoc el que ens venen, Maria. És a dir, tu veus, perquè a mi m'ha passat moltes vegades que per feina doncs probablement he tingut que conèixer personalment alguna celebrity, no és el que surt a les xarxes.
1: No és el que surt per la tele, tampoc.
0: No és el que surt per la tele, no ens enredem, no és tan igual. Per això és el que et deia, és un tema fictici, és tan estupenda, sí, però no igual. No és, no és allò que dius, ostres, però no pot ser, aquesta dona sembla que tingui 20 anys i en té 50.
1: Clar.
0: No és veritat. Quan la veus en persona està molt bé pels seus 50.
1: Clar, és una mica amb el cap, la cosa aquesta que ens ha ficat al cap de la substància, no? Això, no,
0: sí.
1: De la pel·lícula aquesta que s'injecten per ser joves, això no existeix.
0: Però mira, jo sempre tinc un must have o un must know, no? Que és mirar. I jo dic, mentre jo vegi la Demi Moore, que no està perfecta, està estupenda, però no, perquè jo he vist les fotos seves en natural, no? Vol dir que encara no hi ha res.
1: Exacte.
0: Vol dir que encara, perquè amb la pasta que té
1: sí.
0: i amb la que es gasta per estar bé, si sortís alguna cosa, jo només les miro a elles i dic, estan envellint, sí, vol dir que encara no hi ha res.
1: I quan hi sigui, no sé si podrem accedir-hi tampoc nosaltres.
0: Bueno, a veure, jo ho intentaré.
1: I aquest equilibri físic i emocional és complicat de trobar-lo a vegades, ho dèiem ara, entre descansar, gaudir, sentir que estem aprofitant l'estiu, com ho fem això?
0: Sí, jo crec que, bueno, hi ha la regla aquesta del 8-8-8, no?
1: No la conec.
0: Pues, 8 hores per dormir.
1: Ah,
0: 8 hores per treballar i 8 hores aquestes altres 8 es divideixen entre higiene, menjar, dinar, el tema social, amics i no fer res.
1: Està molt bé.
0: I hi ha la regla del 8-8-8, que quan arriba l'estiu, les 8 hores que hi ha laborals, doncs què fem amb aquestes 8 hores? Que és el que et deia, repartir-les amb intel·ligència i no deixar de pensar, però amb coses bones. Ja et dic, fer un curset, fer coses que... estar al dia de la premsa, aprofitar per fer coses que t'agradin, però no deixar el teu cervell allà a zero. Perquè...
1: Exacte, perquè si no sobrepensem, també.
0: Sobrepensem en coses que no interessen i de vegades hi ha gent que quan desconnecta li surten malalties.
1: Ostres, sí, això passa, perquè tens vacances i el primer dia de tenir vacances et fa mal al cap.
0: A què passa?
1: Sí, això és molt comú.

0: Passa moltíssim, però que perquè l'estrès et fa estar el dia a dia i de cop i volta dius desconnecto i desconnecto cap a dos dies, t'ha passat mal de cap, un encostipat, qualsevol cosa.
1: I ja per anar acabant, si no hem arribat a aquesta operació biquini, Míriam, tampoc passa res, no?
0: Que només faltaria.
1: Ah, això és molt important dir-ho.
0: No passa res, hi ha que cuidar-se tot l'any independentment de l'operació biquini, però ja no és per un tema estètic, és per un tema de salut. Tenim que prioritzar la salut al tema estètic.
1: Molt important. Mira, em quedo amb aquesta frase. Hem de prioritzar la salut al tema estètic. Míriam, moltes gràcies.
0: A tu, Maria.
1: T'espero la setmana que ve
0: sí.
1: amb algun altre tema, perquè durant aquestes 7 setmanes d'estiu amb la Míriam anirem parlant de com cuidar-nos doncs el cabell, de com cuidar-nos les ungles, de com cuidar-nos la pell durant tot l'estiu. Anirem donant consells de benestar i de moda. Algun dia també ens pots portar alguna cosa de moda, no?
0: Del que tu em diguis, del que tu vulguis, Maria.
1: Míriam, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Nosaltres acabem, però abans hem de resoldre l'enigma per saber a veure qui s'endú aquestes dues entrades que estem sortejant avui a qualsevol sala de cinema dels cinemes Cinesa de Catalunya, i us hem preguntat quina era aquesta cançó.

0: Doncs, si saps com es diu aquesta cançó, pot ser que hagis guanyat dues entrades per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa de tot Catalunya per veure la pel·lícula que tu vulguis. Les persones que han trucat i ho han endevinat han entrat en un sorteig i ha guanyat el Jordi. Jordi, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Quina és aquesta cançó?
1: Mari Carmen.
0: A veure?
1: De la Pegatina. Mari Carmen. Mari Carmen.
0: Molt bé, Jordi. Enhorabona. D'on truques?
1: Mira, truco... Jo sóc veí de tota la vida. Sóc de Sant Fos, però ara truco des de Sant Fruitós, però ara estic a Badalona.
0: Ostres, ets de Sant Fos, sí. Truques des de Sant Fruitós, del Bages, però estàs a Badalona, doncs.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé. I saps a quina pel·lícula aniràs a veure?
1: Mira, casualment, aquest cap de setmana vaig anar amb la dona a veure Oblidon, aquesta, sí, de Troia.
0: Sí.
1: Una meravella. Doncs, bueno, ara suposo que anirem a Terrassa perquè Sant Fruitós no hi ha i anirem a Terrassa a mirar alguna pel·lícula. Qualsevol pel·lícula que ara tenim pendents, algunes que tenen que sortir, i gaudir del cinema, que és un art que ens encanta.
0: I tant, doncs enhorabona, perquè potser podeu anar a veure, ara que veu veure aquesta de Troia, l'Odissea de Christopher Nolan, que diuen que és tan i tan bona.
1: Sí, no, és que és la que vam veure, és la que vam veure aquest cap de setmana.
0: És la que
1: vau
0: veure. Ah, perfecte.
1: Sí.
0: Doncs llavors,
1: recomano als oients i oientes que puguin disfrutar d'aquesta pel·lícula, que és molt espectacular.
0: Perfecte, doncs mira, així tens opcions per veure'n alguna altra. Doncs enhorabona, Jordi, no pengis, que l'equip de producció, la Sílvia i el David i el Joel t'agafen les dades, d'acord? Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies per el programa que feu, que és molt entretingut.
0: Ai, moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Merci, una abraçada.
1: Adéu, bon dia.

0: Doncs aquesta és la cançó que ha endevinat el Jordi i ha aconseguit aquesta entrada doble per anar a qualsevol sala del cinema Cinesa. N'estarem sortejant una cada setmana, eh? Això no es queda aquí. I cada dia continuarem sortejant entrades per anar a festivals, per anar a diversos esdeveniments culturals de Catalunya. Demà, una nova oportunitat per endur-vos dues entrades dobles. Atenció, no us farem spoiler, no us direm de quin festival, però segur que us vindrà molt de gust. Però us posarem un altre repte, a veure si endivineu quina és la cançó que posarem. Míriam, t'he acomiadat, però encara estàs aquí. Tu sabies quina cançó era?
1: No vull marxar, ja veus.
0: Tu sabies quina cançó era?
1: No. Jo soc molt dolenta per
0: això. Sí? Doncs a veure, esperem que els nostres oients sí que ho endevinin i sàpiguen quines és aquestes cançons que us estem posant cada dia, aquests petits reptes. Traiem la lletra de la cançó i posem la instrumental. Algun dia potser ho farem al revés, potser posarem la lletra, no ho sé, ens haurem de pensar, el Gorka Delgado, que és l'artífex de tot això, doncs potser us ho posa una mica més difícil. Nosaltres pleguem, tanquem la paradeta, demà hi tornarem a ser, a partir de les 8 del matí, aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Ara, butlletí informatiu.

informatiu de les 12, una mica de música abans, però, i ens informem de tot el que està passant al món, que no són poques coses. Com dic, demà hi tornarem a ser, nosaltres, aquí, a les 8 en punt del dematí, per actualitzar-vos, per informar-vos, per donar-vos l'última hora, i demà ja serà divendres. Espero que gaudiu molt d'aquest dijous. Una abraçada. Fins demà, que sigueu feliços.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. En marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha estat l'encarregat de defensar el nou paquet de mesures anticrisi per pal·liar els efectes del conflicte al Pròxim Orient.
2: El Real Decreto Ley que hoy se vota añade un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros, a los que habría que sumar también el impacto por descenso en la recaudación que supone la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, que alcanzaría un total de 2.700 millones de euros entre 2027 y 2028.
0: El vicepresident també ha exposat un increment de l'ajuda per a la compra de fertilitzants al sector primari, 165 milions d'euros més que se sumarien als 500 milions ja aprovats. I canviem de qüestió. Ja s'ha apagat la flama causada per la fuita de gas a la plaça de Sants a Barcelona després de la deflagració d'aquesta nit que ha deixat 8 ferits. Allà hi és la nostra companya Maite Boada.
3: Hola, bona tarda. La plaça de Sants recupera la normalitat, entre cometes, després de la deflagració d'ahir a la nit que va provocar una flamarada de gas que ha estat activa més de 12 hores. Els accessos a la plaça de Sants continuen tallats i els veïns s'apleguen als voltants de les tanques a l'espera que s'obri el pas. La majoria ens han explicat que no han passat por perquè sempre han vist que els bombers ho tenien tot controlat. Recordem que, com a conseqüència de l'accident, 8 persones han hagut de ser ateses i estan ingressades en 2 centres hospitalaris, l'Hospital Clínic i la Vall d'Hebron. 2 dels 8 estan greus. D'aquí a uns minuts s'informarà de nou de la situació als mitjans.
0: Gràcies. Més assumptes. 1.300 Mossos de la nova promoció s'incorporaran a partir de l'agost al reforç de l'àmbit de seguretat ciutadana. Aquest dispositiu s'assumen altres 300 agents que ja estaven al cos policial per incrementar aquesta àrea. Marga Esparza.
4: Aquests 1.600 Mossos treballaran en la prevenció de delictes i per garantir la seguretat dels ciutadans, sobretot durant l'estiu, quan s'incrementa la població i també els delictes. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: No volem que l'estiu, que és un moment en el qual tenim més visitants per part del turisme, més aglomeracions en l'espai públic, sigui un motiu que ens tensioni la bona tendència que estem consolidant durant aquest any, gràcies també a l'aposta que s'ha fet d'ampliació de la plantilla, de disposar de més Mossos i més Mosses per reforçar tota l'estratègia de les unitats de seguretat ciutadana.
4: Dins l'àmbit de la seguretat també posen especial atenció a la vigilància dels furs a les autopistes i vies ràpides, on s'ha incrementat la vigilància i identificació de vehicles i persones en un 112%, el que ha permès reduir a la meitat els robatoris. Un altre objectiu és reduir els accidents dels motoristes, perquè en el que portem d'any ja han perdut la vida 31 persones.
0: Gràcies. I un apunt d'incendis. El que crema el Cerro de Andévalo a Huelva ja ha calcinat 1.200 hectàrees. Tot i que el foc evoluciona favorablement, ha obligat a desallotjar uns 300 veïns. Els mitjans aeris ja s'han retirat, però continuaran els terrestres perquè a partir del migdia es preveu una pujada de la temperatura i podria revifar el foc. D'altra banda, han començat a tornar a casa seva els veïns evacuats de 4 municipis per l'incendi de la Mierla a Guadalajara. El foc ha cremat 32.000 hectàrees. De l'exterior, Brussel·les ha acordat un nou paquet de sancions contra Rússia, el número 21, des que comencés la guerra a Ucraïna. Laura Hurtado, bon dia.
6: Bon dia. Els 27 han pogut consensuar-lo després que Grècia hagi aixecat el seu veto, encara que l'acord només ha estat possible diluint molt el seu contingut. Atenes ha aconseguit que els seus vaixells puguin continuar transportant, temporalment, el gas natural liquat rus a altres països sempre i quan el contracte hagi estat signat abans de l'inici de la guerra. El desbloqueig de Grècia permetrà congelar durant un any el topall del preu del petroli rus per evitar que un augment dels preus del cru per la guerra de l'Iran beneficiï Moscou. El paquet també inclou restriccions d'entrada de la Unió Europea dels combatents russos.
0: I a Filipines, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, s'ha reunit amb el seu homòleg rus per intentar que reactivin les negociacions amb Ucraïna.
6: En la trobada han abordat la situació al front. El ministre rus d'Exteriors ha demanat que Washington deixi de vendre armes a Kiev. Tot i això, Rubio ha apuntat que ho seguiran fent.
7: We want the war to end. We're prepared to play whatever positive role we can.
6: Volem que acabi la guerra, ha dit, i per fer-ho caldrà trobar un punt de consens entre les dues parts.
0: Gràcies. Doncs això és tot per nostra. Més informació al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon dia.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: vestit adult en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: I no sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospit, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Comença la quartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita, edició estiu. És un espai de conversa, de complicitat i aprenentatge i nosaltres som Esther Bages, el control tècnic, i Laura González, al micròfon. I en els propers minuts comptem amb la sessió habitual de psicologia i teràpia amb la nostra experta Sílvia Catalán. Continuem aprenent del món de la parella, les seves dificultats, la comunicació, la gestió emocional, etc. I bé, després gaudirem de la màgia de la maga Giselle, una dona especialista en fer-ho passar molt bé als adults amb el seu espectacle de prop, de petit format, és com poètic, és exclusiu i també és experta en ensenyar als més petits l'art de l'il·lusionisme. Vinga, comencem cobertada, obrim amb Mamaduixa, la millor gent del planeta.

0: Ja ens agrada, això de començar amb música, sobretot amb aquesta bona energia de part de Mama Duixa, i aquí a les nostres coartades recuperar els nostres moments més especials, com no, de la mà dels nostres col·laboradors. Avui és el torn de la Sílvia Catalán. Tenim la Sílvia Catalán com cada setmana per fer teràpia, per parlar de qüestions emocionals que ens amoïnen, que ens afecten, que volem resoldre, que simplement, escolta'm, per compartir, per enraonar una mica. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: I et vull preguntar, què tal el teu Sant Valentí ahir? El vas celebrar? Ets de... Nosaltres ja sabem que tenim el nostre dia dels enamorats i tot el que vulgueu, i ho vam comentar també amb la Martina ahir, però... Jo crec que celebrar qualsevol cosa està bé.
1: O sigui, jo el dia de Sant Valentí com a tal no el celebro, però sóc molt fan d'aquesta idea de celebrar les coses.
0: Tot.
1: I, per tant, un bon àpat, un detallet, un bombó compartit, doncs mira, sí. Això sí, sempre. I petonets i abraçades, sempre que es puguin,
0: clar,
1: doncs estan bé, i amb qualsevol excusa. Però és veritat que jo sóc més de Sant Jordi que de Sant Valentí.
0: Ja, bueno, però alguna cosa especial veu fer o...
1: No, vaja. No, perquè a més teníem tota la canalla a casa, vull dir que...
0: Ja.
1: Tota la cosa
0: bé,
1: complicada.
0: Jo tampoc, però per una qüestió d'impossibilitat.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, em falta una parella, saps, per poder celebrar Sant Valentí.
1: Bueno, pots celebrar-lo amb tu, no sé, aquesta nit fes-te una copeta de cava amb tu mateixa.
0: Sí, no, el que passa és que com tinc la meva filla que està amb el seu pare, doncs estic allò, doncs bueno, ahir a la tarda doncs vaig estar tranquil·la, avui també, me'l dedico com una mica a mi, a estimar-me. Saps?
1: Doncs quin
0: remei,
1: és fantàstic.
0: Quin remei. Sí, el que passa és que no m'aniré a sopar sola a un lloc romàntic. M'entens què vull dir?
1: No, per què no?
0: No. Dinar encara. A dinar
1: Ai,
0: sí que puc anar a dinar sola, però jo a sopar sola? A veure, si estic de viatge, sí, però jo aquí a Barcelona a sopar sola? No.
1: No et surt,
0: dinar,
1: eh?
0: Encara, perquè dinar és com que no passa res. Però sopar, no, home, no. No, home, no.
1: Hi ha un tema aquí, també.
0: Bueno, com ahir va ser Sant Valentí, doncs vam dir la setmana passada que estàvem parlant de la canalla, i quan estàvem parlant de les relacions a l'època de l'adolescència, no? I de quina ingerència hem de tenir els pares o mares quan els nostres fills i filles s'enamoren per primera vegada, doncs igual podríem desenvolupar una mica més el tema. Començo amb una anècdota de... Si et sembla, que no és pas meva, que me la van explicar fa poc i que trobo que se diu bastant. Parella de nois de 17 anys. Uh-huh. 16 i 17 tenen, eh? És el fill d'una amiga. I llavors porten ja uns mesos i diverses coses estan passant aquí. Primer, al principi, doncs, de sobte la trucava a la meva i deia: no vinc a dormir a casa perquè em quedo a casa de la meva parella. I jo la primera vegada que m'ho explicava, dic, però no tenen 16 anys. Dic, però això no s'ha de planificar i que tu li donis permís.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, com va això? I llavors, clar, això es va començar a repetir durant uns quants caps de setmana, fins que van haver de posar fre als pares d'ell i d'ella, i van dir, mireu, prou. Això ni és un hotel per tu, ni és un hotel per tu. Vull dir, una cosa és que un cop al mes us deixem dormir, que jo trobo que amb 16 a mi no m'hagués deixat mon pare la vida, però bueno, estem en un altre món, en un altre segle, etcètera, etcètera. Vull dir, tot està bé. Tot està bé, i jo... En fi. Però llavors sempre van junts, a tot arreu. Llavors ell deixa d'anar amb els seus amics perquè sempre va amb ella.
1: Uh-huh.
0: I ella deixa d'anar amb les seves amigues perquè sempre va amb ell. D'acord? Bé. Molt típic també tot, eh?
1: Uh-huh.
0: Primers mesos de relació i això. Llavors, què passa? Que acaba el batxillerat, acabarà aquest any el batxillerat,
1: uh-huh,
0: i llavors faran una trobada els amics de l'escola, o un grup d'amics se n'aniran de casa rural 5 dies,
1: uh-huh,
0: al juny. I llavors aquí comença el conflicte. Per què? Perquè en aquest grup d'amics es veu que hi va la noia que sempre li havia agradat a ell. Tota la vida, des de que tenia 5 anys. I llavors, la nòvia actual diu, clar, però és que si hi vas, què passarà 5 dies allà? És que no vull que hi vagis. Tot això entre ells. Llavors, el tema està que li diuen a la meva amiga, podem venir a casa a dinar un divendres? I venen a casa a dinar un divendres, la meva amiga prepara el dinar i tot qual, i li plantegen el tema.
1: Uh-huh.
0: Tu què penses, Anna? A la meva amiga, salutacions.
1: Bé.
0: I la meva amiga diu, home, diu, pues jo crec que hi has d'anar, perquè és una experiència que l'has de viure, perquè heu acabat un cicle, una etapa de la vida. Clar, és el seu fill.
1: Uh-huh.
0: I a la nòvia del fill li diu, i jo crec que has de confiar en ell.
1: Idealment.
0: Clar. Clar, però és que no sé què, no em dona el meu lloc, perquè tal... Últimament ell, que comença a trobar a faltar els seus amics, comença a anar un altre cop amb els seus amics i ella està esperant a que ell li digui ara, ja estic, vinc. Aquí hi ha moltes coses que jo li he dit a la meva, digue-li a ella que no esperi, que se'n vagi ella amb les seves amigues, en primer lloc. Digue-li a ella que també se'n vagi de cap de setmana rural, que entenguin... però clar, ells tenen l'edat que tenen, són la primera parella, estan així com món en el seu microunivers, no veuen més enllà. Aquesta situació, semblant diferent, passa a molta gent jove i, si teniu sort, us la comentaran com a pares i mares.
1: Exacte.
0: Quina posició hem d'agafar? Què diem? Que... Perquè a mi m'adonen ganes de dir tranquil, d'aquí uns mesos ja no estareu junts.
1: Així amb tota la il·lusió.
0: Saps? Tranquil, és el primer... Això passa.
1: Clar,
0: què
1: però,
0: diem?
1: Però igual t'equivoques i llavors la cosa tira
0: ja,
1: molt
0: ja.
1: més enllà. Però...
0: Què diem?
1: Clar, aquí hi ha diverses coses. O sigui... Crec que la resposta de la teva amiga meravellosament fantàstica.
0: Sí?
1: És com...
0: Ja li diré,
1: ell
0: eh?
1: ha de viure
0: el que li toca viure.
1: Ha de viure les seves experiències al marge d'ella i ella ha de confiar. És a dir, una de les coses que hem d'aprendre, de petits i de grans, és que si triem una persona, no, per conviure-hi o per tenir-hi una relació, un vincle, hem de confiar. Que ens la podem forrar, clar que sí, però és que l'alternativa és estar tot el dia patint. Llavors,
0: que això és horrorós.
1: És un espanto, això.
0: Sí.
1: No podem estar en una relació... I parlo de relació, i parlo de relació de parella o d'amistat o laboral. No puc
0: sí,
1: estar.
0: Però amb els amics no som igual que d'exigents que amb la parella.
1: Clar, però tu imagina't que amb els amics estiguessis també pensant i si ara queden sense mi? I si ara s'ho estan passant superbé? I si no m'estan dient que han quedat? Home, per favor, demano.
0: Sí.
1: És que entres en un bucle que
0: no,
1: realment
0: clar.
1: És molt poc sa. Llavors... La resposta és fantàstica.
0: Que cadascú ha de mantenir la seva parcel·la d'individualitat. Això
1: aquí...
0: és necessari i això els hi hem d'explicar com a pares i mares.
1: Totalment. Aquí, si ens posem teòrics, no, amb teoria de les relacions i dels vincles de parella, parlaríem de, en aquest cas, no, seria una relació fusional, d'acord? Que és aquestes relacions en les que els dos individus es fusionen i semblen un, i fan tot junt, i parlen del mateix, i opinen el mateix, val? I això, en major o menor mesura, és molt habitual, com tu deies, al principi de les relacions.
0: Sí.
1: En aquell moment on el teu cervell és tot oxitocina
0: sí.
1: i amb aquella persona és tot meravellós, fantàstic, i estàs en procés d'enamorament. Això pot donar-se d'una forma... relativament sana als inicis de les relacions. Què passa? Que això, aquest còctel no, hormonal fabulós, fantàstic, s'acaba, no dura eternament.
0: Clar.
1: En aquest cas sembla que ell se li ha acabat una miqueta abans que ella. No vol dir que no l'estimi, no vol dir
0: no,
1: que ella no n'estigui
0: no, no,
1: enamorat.
0: No. Si ell...

0: ell n'està, però s'ha adonat que no vol deixar de banda la seva vida. Absolutament.
1: Bàsicament, l'oxitocina que li genera ella ja no és suficient com per mantenir tot aquest espai, i llavors és com, he de diversificar. Mm-hmm. I això, torno, o sigui, és una cosa superhabitual. Clar, el gran problema és quan aquesta parella fusional no arriba a aquest punt de desvincle i es converteix en una parella fusional de llarga durada. Els experts expliquen que aquest procés d'enamorament està entre els 2-3 mesos i 6 mesos, alguns així com molt optimistes a llarg termini parlen d'un any o un any i mig. Uh-huh. El més habitual és que duri això, uns 6 mesos, com a molt. Llavors, en aquests primers 6 mesos és veritat que és una mica com que tot el teu entorn és aquella persona, no és la parella, i per tant sembla que tot et va d'això i has d'estar absolutament per aquí. Clar, quan estem vivint aquest moment, la nostra feina com a pares i mares és com,
0: bueno, diem,
1: okay, d'acord, doncs mira, disfruta-ho, filla meva, saps? Però està bé que nosaltres siguem una miqueta la veu de la consciència. Ja has trucat a les teves amigues? Ostres, fa molt que no veus les teves amigues. No? Com estàs amb elles? Tal. No, anar-los fent una miqueta el seguiment. Perquè al final nosaltres, com et deia la setmana passada, nosaltres veiem coses que elles no veuen purament per edat, no? I per
0: clar,
1: experiències.
0: Per manca d'experiència, moltes Exacte. Vegades, no? Mm. I llavors... Però és veritat que hi ha com molta inseguretat. Ara fan molt això de... avui, això, tinc una altra amiga amb una altra filla, que aquesta és una mica més gran, que s'havia enfadat amb el nòvio perquè ell li havia retret que aquell dia l'havien seguit 5 nois nous i no sé quants li havien posat un like a la foto que havia posat. Clar, llavors dic, jo li vaig dir, mira, això és un control que no pots permetre. Això no ho pots permetre. Vull dir, ets la que puja o no el que li doni la gana al seu compte perquè ets major d'edat, i si l'altre t'està espiant, el que té problema és l'altre. Vull dir, vés a tractament ja, estimat.
1: Absolutament.
0: Vés a tractament ja. Vull dir, hi ha coses que no es poden consentir i hi ha gent que les consenteix.
1: I això,
0: estimats, ara que som l'endemà de Sant Valentí, no és amor.
1: Absolutament no. És a dir, això és control i això és un problema que arrosseguem d'una història de l'amor romàntic entès, sí. Molt mal entès.
0: Clar, però després l'altre diu, no, és que sóc insegur, doncs tracta-ho, estimat, tracta-t'ho i deixa'm d'estar d'històries.
1: Bueno, és que això també et dic que amb les xarxes socials, mira, l'altre dia en parlava amb els alumnes de psicologia de la uni, amb les xarxes socials s'ha posat com molt de moda tot el tema del el apego inseguro, el apego no sé...
0: Bueno, sí, totes aquestes, totes aquestes nomenclatures, ara tothom és terapeuta, les xarxes.
1: Ui, és que amb això estem tenint un problema.
0: Mira, un altre tema tenim aquí.
1: Amb això tenim un problema bastant gros. Però clar, és com, d'acord, tu has detectat que tens apego inseguro, mira, donem-ho per bo. No pot ser que t'excusis amb això. No pot ser una persona controladora, ni maltractadora, ni supervisora perquè tinguis apego insegur.
0: És que llavors, sóc dependent emocionalment, doncs escolta, vés a teràpia també.
1: Exacte.
0: Doncs treballa tu.
1: I si no t'ho pots permetre, entén que si realment estàs aquí, no pots tenir una parella. O sigui, ja sé que sembla molt bèstia, i com a terapeuta de parella segurament això em generarà bastanta crítica. Però és que no tothom està preparat per tenir parella. Uh-huh. Si tu realment pateixes tant amb una parella que necessites saber 24 hores al dia on està...
0: Què està fent? Home, per favor.
1: És que no és el teu lloc estar en parella. El teu lloc és treballar-te i entendre que una parella no és una cosa de la teva propietat. Entendre que una parella no és una persona que estigui per tu 100% 24 hores al dia. Uh-huh. Una parella és una persona independent que se suma a tu perquè junts feu coses que sols no faríeu.
0: Sí, que sumin.
1: Que sumin.
0: Ja està.
1: Exacte.
0: És un 1 més 1.
1: Què passa? Que a més es dona la cosa que quan tenim aquestes parelles fusionals, no, parelles que ho fan tot juntes, parelles que opinen el mateix i de més, s'avorreixen. Ja. Clar que s'avorreixen. Ja. Però és que sou la mateixa persona. Jo m'avorreixo de parlar amb mi mateixa.
0: Clar, jo també.
1: Estic allà i penso, quin rotllo hi ha de tia. Clar, necessito parlar amb altra gent, no? Intercanviar opinions, que l'altra gent em digui, ostres, doncs mira tal, i això t'enriqueix molt. És que amb la parella passa exactament el mateix. Si estem tot el dia amb la parella, no? Mira, ara em ve al cap un cas, que no són adolescents precisament, són dues persones de més de 50 anys, que porten, o sigui, són parella i porten tota la vida treballant junts. Uh-huh. Clar, estan fins al capdamunt. I a més tenen el mateix cercle d'amics, i a més és com, clar, no feu coses a soles. però és que no en saben, tampoc.
0: Ja. Yeah.
1: No, llavors...
0: No, però és veritat que hi ha gent que li ha funcionat, sobretot per elles d'abans, no? I dius, bueno, pues, si us ha funcionat així, esteu feliços així, endavant. Però estem en... Jo en conec, eh? Jo
1: en conec. Que estan feliços, eh?
0: Que estan feliços, que porten tota la vida junts, que han treballat junts fins i tot, que s'avenen molt... I sí, és una idea molt romàntica, Disney, ja es necessiten, però sí, i gaudeixen d'això, saps? I tot bé, perfecte. Però això li passa a una persona de cada 500.000. És com una malaltia rara. Saps, una mica?
1: Sí, sí, de fet és això. És una
0: malaltia realment... rara. I això a la gent no li passa, normalment.
1: No, o no li passa, o no podem aspirar que ens passi. Que després estem en aquesta dinàmica i estem bé, escolta, meravellós i fantàstic, que bé. Però que no hem d'aspirar a que això sigui el nostre referent. El nostre referent han de ser això, una parella, una relació, ha de ser persones que entre elles... es sumen, que s'aporten coses i només em pot aportar coses...
0: I que decideixen
1: coses...
0: estar juntes.
1: No... Exacte. Mira, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és que el divorci li dona valor al matrimoni. I aquesta frase és una frase que ens hauríem de tatuar al cap. És a dir, quan jo sóc lliure de poder marxar quan em doni la gana, el que t'estic dient és, si estic aquí és perquè em dona la gana a mi. I t'estic criant cada dia. I aquí és on hauríem d'anar. Que bonic! Que bonic que és que tu tinguis la llibertat de poder-te'n anar i decideixis quedar-te. Ostres, però alguna cosa xula t'estaré aportant. És que realment aquí és on refermem, no?, la nostra autoestima, és com m'estan triant,
0: sí.
1: Podem marxar, uau. Clar, què passa? Que moltes vegades per la por que l'altre marxi, el que faig és tancar-lo. I el tanco en un lloc tan petit que al final l'altre, evidentment...
0: S'agòbia.
1: Acaba...
0: Evidentment, vull dir, les parets l'estrenyen i al final la cosa no acaba bé.
1: I el
0: llavors,
1: que vol és marxar
0: si algú exerceix el control sobre l'altre... I he fet l'exemple dels joves perquè és on ho he vist, eh? Vull dir, jo no ho he vist en gent més gran, que segurament succeeix, però ho he vist en joves, de geolocalitzar-se, de... quan acabis avisa'm i l'altre està pendent. Escolta'm, no estiguis pendent. Quina ansietat, per favor. Tu vés a la teva i ja et dirà, o si no, quedeu a una hora determinada. I fins a aquella hora no hi has de pensar... Saps?
1: Mira...
0: Vull dir, unes dinàmiques, doncs això de mirar amb qui ha parlat, amb qui no, de si, no sé, unes dinàmiques que jo penso, però és que això és que és molt agobiant per totes dues persones.
1: Sí, sí.
0: Perquè exerceix aquest tipus de control o intenta exercir-lo
1: no
0: i per qui pateix.
1: És que no fas
0: quin
1: res
0: horror,
1: més.
0: Per favor.
1: Sí, jo això ho he vist en persones adultes, eh? També, persones adultes que venen a consulta. No, perquè clar, he vist que això passa molt amb els ex, però sí. Al final també té a veure amb això, no? I amb el que parlàvem la setmana passada a les xarxes socials. He vist que el meu ex ha començat a seguir una noia i aquesta noia és una amiga de no però sé qui...
0: No és
1: sé
0: el teu
1: quan,
0: ex.
1: I és com, uau!
0: Bloqueja.
1: Però és que
0: adéu.
1: A més em fascina, no?, la quantitat de temps invertit en controlar a una persona que és lliure de fer, no? Llavors... La història és, hem d'assumir que l'altra persona ha de ser lliure per fer i jo també he de ser lliure per fer i està bé tenir altres espais, no?, on ajuntar-nos. Deia que això ve de l'amor romàntic, perquè al final el que ens ha dit, no?, aquests mites de l'amor romàntic, és que bueno, hem de buscar la nostra mitja taronja. I, evidentment, no, si això trobo una persona que em complementa, és com, jo no la puc deixar escapar. A més, aquesta idea de l'amor de la vida, no? És l'amor de la meva vida.
0: És l'amor de la meva vida. Fins quan? Fins al mes que ve.
1: Buah, és que...
0: Jo no he tingut amors a la meva vida, uns quants, ara no en tinc, però n'he tingut alguns.
1: Hi ha tants amors a la teva vida, tantíssims,
0: sí.
1: I en forma no només de parella, en forma de fill o de filla, en forma d'amiga, amic, en forma d'una persona que et creues... Vull dir que al final d'amors a la teva vida n'hi ha d'haver molts, perquè si només és un, tens un problema.
0: Yeah.
1: Perquè, evidentment, si jo aposto tot a una carta...
0: No.
1: Tenim un
0: l'amor problema. Per sempre també és finit. L'amor allò de forever també caduca.
1: Efectivament.
0: Vull dir, ja està.
1: Sí,
0: i llavors no passa res. Vull dir, pot ser molt intens, pot haver estat molt bé. Després una altra cosa que avui estem... De fet, estem parlant més de desamor o de no amor que d'amor, eh?
1: Sí.
0: Però vaja, ens ha portat per aquí la conversa. No passa res. Però la idea de que l'amor... Espera't un moment, que se m'ha anat del cap. Esther, aquí se m'ha anat del cap a mi, vale? Anava a dir alguna cosa i just se m'ha anat.
1: Ha volat.
0: Vale. La idea de que per trobar l'amor tu abans ho has dit, aquesta persona igual no està preparada, però ara es diu molt també per xarxes, aquesta gent que és terapeuta, que tu per aconseguir l'amor has d'haver...
1: Sanat.
0: Saps? I que quan tu acabes una relació has de tenir

0: has de fer tot el procés de dol, etc, etc, i has d'estar ben preparat per tenir un altre. Mm. Això va així? Perquè jo he vist molts tipus de situacions i què vol dir haver sanat? I... ostres, quin sospir més significatiu.
1: És que això d'haver sanat em fa molta gràcia perquè penso, és que no hi ha ningú que hagi sanat tot.
0: No, oi?
1: Vull dir, és impossible. Anem a veure.
0: Llavors pot anar bé, per exemple, si tu tens una relació que la cosa no ha acabat del tot bé o tens un final una mica abrupte o el que sigui i al cap de dues setmanes coneixes algú i t'impliques, pot anar bé? Pot anar... O has de tenir 6 mesos de dol?
1: Mira, això és una pregunta que surt sempre. Pot anar bé? Evidentment que pot anar bé. Ara, sempre anirà bé? És garantia que anirà bé? No.
0: No, però res és garantia en aquest món.
1: Exacte. Res serà garantia, tampoc serà garantia que tu hagis estat 6 mesos. Dependrà de moltes coses.
0: Sí.
1: Hi ha molta gent que, és veritat que has d'analitzar la tendència sempre, no?
0: Sí.
1: És a dir, aquesta persona que enllaça les relacions una amb l'altra i no es deixa temps...
0: No, clar,
1: si ho fa de forma contínua...
0: Perquè és un modus operandi, això vol dir que no sap estar amb ell sol.
1: Exacte. Llavors,
0: i això sé que ho sabem.
1: Llavors aquí sí que segurament podem dir que la cosa probablement no anirà bé. Ara, que sigui una persona que ha sortit d'una relació i de sobte passi per davant una altra persona, que no sigui que la estiguis buscant, és com, ostres, doncs mira, no m'ho esperava, però això ha passat. Per què no ha de sortir bé?
0: No?
1: Evidentment.
0: I fins i tot quan vaig sortir, que m'havien fet molt de mal en aquella relació, m'imagino, no? I se suposa que estic en ple dol, o en plena etapa 1 de dol, doncs mira, se m'ha passat de cop.
1: Totalment. Clar, això sí que és veritat, que entrar... O sigui, fixa't, no? Entrar en una relació, i això l'altre dia ho parlava amb una pacient, entrar en una relació amb una persona que t'està parlant contínuament de la seva ex o de
0: com
1: l'estimava... És que segurament no ha fet aquest trencament. Però hi ha persones que poden fer un trencament molt ràpid. No? Quan parlem de les fases del dol, a mi em fa molta gràcia això, no? Perquè has d'estar... L'altre dia llegia algú per Instagram o per TikTok que deia que quan fas un dol per una relació has d'estar en dol com la meitat del temps que has estat en la relació. De manera que si has estat 3 anys en relació has d'estar un any i mig. Pensar,
0: és una equació, això.
1: Exacte, pensar, i això d'on surt? Per començar, d'on surt això? És com, això t'ho has inventat absolutament.
0: Sí.
1: I per continuar, ostres, és que no tothom és igual.
0: Una cosa que també et vull preguntar, és a dir, si abans quan parlàvem dels joves ens deies que l'experiència és un grau i que simplement no han passat per coses que hem passat els que hem tingut més experiència, això vol dir que quan tenim més experiència ja sabem fer les coses bé?
1: Bueno, depèn de per què hagis fet servir aquesta experiència. No, fixa't, jo t'he dit que com a mares, com que tenim més experiència, des de fora les coses es veuen molt més fàcils.
0: Des de fora, eh? Des de fora.
1: Des de fora les
0: com
1: coses es veuen...
0: Com és possible que es vegin les coses tan diferents des de fora i des de dins?
1: És un drama, això, eh? Creu-me, clar, moltes vegades jo em pregunto què em diria a mi mateixa, jo, si fos la meva psicòloga, però no funciona.
0: No, i
1: no
0: tampoc.
1: No funciona perquè no va. Llavors, des de fora les coses es veuen molt clares. Des de dins, és veritat que... Podem tenir moltes experiències, però si no hem processat aquestes experiències, que no s'ha anat, és que la paraula s'ha anat, de debò que no m'agrada. Si no hem processat això, què vull dir processar? El que vull dir és veure què és el que m'ha anat bé, que no m'ha anat bé,
0: i haver
1: el
0: volgut aprendre, no?, una mica, voluntats d'aprendre alguna cosa d'allò.
1: Avaluar i dir, mira, és una cosa, i això ho recomano si algú que ens està escoltant està passant per un procés de ruptura, de dol de ruptura i tal, jo sempre recomano en aquest procés fer un llistat de les coses que m'han agradat de la relació i de les que no m'han agradat. Perquè en aquelles que no m'han agradat, jo puc trobar després un aprenentatge. De dir, ostres, doncs mira, és que realment això...
0: Però igual just quan acabes no estàs disposat per fer aquesta llista, no? Perquè igual no t'agrada res en aquell moment.
1: Bueno, també està bé.
0: No sé.
1: O sigui, després, és una llista que s'ha d'anar repetint.
0: Hi ha gent que tendeix a romantitzar i a idealitzar i hi ha gent que al revés. Jo sóc de les del revés.
1: Todo mal, no?
0: Sí, sí, que després dic, home, ets una exagerada.
1: Bueno, però fixa't, després, perquè ho veus amb el temps.
0: Sí, per això però dic de primeres, que... o sigui, surto per potes.
1: Clar, però la idea seria que aquesta llista la féssim en el moment en el que estiguem i d'aquí un parell o 3 mesos la tornem a fer. I llavors comparem.
0: Val.
1: Perquè l'aprenentatge no és una cosa que sigui ara ho llegeixo i ho aprenc. És una cosa que s'ha de solidificar, diguéssim, el cervell.
0: Sí, evidentment.
1: Llavors necessitem un temps de reflexió per fer-ho.
0: Una altra cosa, per exemple, típic de la gent de la meva edat o una mica menys, potser és igual. La gent que ha tingut una relació molt llarga, per exemple... has tingut fills amb aquella persona, t'has casat, has fet mitja vida, i llavors arriba un moment que et separes, no? Igual de mutu acord, igual amb trauma pel mig, vés a saber, és igual. El fet de que hi hagi hagut unes banyes o un trauma pel mig no vol, no invalida aquells anys de relació. Vull dir, igual van haver-hi coses molt bones i va valer la pena, entre altres coses, perquè et va donar fills. En fi, és igual, moltes diferents maneres, no? Però llavors, un entra a la solteria amb aquesta segona joventut absurda, no? I llavors, al lloc de... el que vols és... quantitat, sortir, tal, anar amb un, amb l'altre, o amb una, l'altra, i no estàs en aquell moment per tenir parella. Llavors, a mi això em va passar en el seu moment. Em va passar i vaig estar, doncs, és igual, em va passar, i punto, no cal donar més dades. I llavors jo tenia una amiga que em deia, és que això no et porta enlloc. I jo li deixava, bueno, no em porta enlloc, deixa'm a mi decidir que no em porta enlloc. Al final vaig decidir que no em portava enlloc, però ho vaig decidir jo. Però mentrestant, doncs, tiqui-tiqui, és divendres, no em vull saber res, esporàdic, no sé què, sense profunditzar, no vull relacions. És normal aquesta etapa? I és, ara que parlàvem de sanar, és sana aquesta etapa en un moment donat?
1: Si a tu et va bé, és sana. I des de on ho facis, també. És a dir, evidentment, si el que estic fent és posar-me en risc, no? Perquè tot m'és igual, perquè estic com...
0: No, posar-me en risc no, però és que vull una altra etapa. Vull ara, vull dir, he estat no sé quants anys allà, doncs ara vull una altra cosa.
1: De fet, és molt sap. Vull dir, quan sortim d'un lloc, no, el que necessitem és airejar-nos. I si en el lloc on he estat, no, m'he sentit com... atrapada, no, no sé com era la relació, evidentment, però atrapada en el sentit de...
0: Jo tinc molts amics que els hi ha passat això.
1: Com molta cada en un lloc, jo quan atenc a persones a consulta, moltes vegades em diuen és que no era jo a la relació.
0: Però jo no, sense anar al drama, és veritat que tu t'havies compromès amb una persona, llavors hi ha coses que no les podies fer, simplement. Per què? Doncs perquè és el tracte de la parella tancada, normalment, no? A no ser que tinguis una relació oberta, però, coi, pues no te'n pots anar amb nosaltres. Per què? Perquè tens marit,
1: bueno,
0: per exemple.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I llavors aquell, un dia ja no en tens i dius, doncs mira, ara vaig a provar a mitja Barcelona.
1: Sí, sí.
0: M'invento.
1: I fixa't, això moltes vegades ho associem a la joventut, no? Perquè realment no és el moment de provar coses i de més, però és que això ho podem fer a qualsevol edat.
0: Bueno, hi ha estudis que diuen que, de fet, a les nostres edats es fa bastant més que a la joventut.
1: Clar, però per què? Perquè a les nostres edats, normalment, el poder econòmic que tens és més.
0: Sí.
1: I llavors tu tens més capacitat de poder sortir, de tal, no sé què. També saps més què vols, si tot
0: o
1: va bé.
0: O què no vols.
1: Exacte, o què no vols.
0: Quan ets jove també t'enamores amb més facilitat a la que t'ajuntes amb algú, perquè, perquè no tens expectatives de la persona. No és que jo vull que sigui això, això, això. Ara, com som un catàleg, també, que és bueno, com anar al Mercadona o com anar al súper, no, jo vull que sigui el ros.
1: I pel que dèiem abans de l'amor romàntic, quan ets jove, moltes vegades estàs escollint una persona que projectes en futur.
0: Sí, de seguida, és que ens agraden les mateixes cançons,
1: clar.
0: És que ens agrada el mateix, és que som iguals. Què va, som iguals? No som
1: i tu
0: iguals,
1: ara,
0: ja
1: a tu t'és igual, a tu no ho sé, però vull dir, quan som més grans ens és més igual, perquè el que busques és divertir-te, passar-t'ho bé.
0: Ja està. O sigui que això
1: i no
0: està,
1: busques algú que amb qui compartir casa, ni vida, ni tenir fills, perquè ja els tens moltes
0: ja està,
1: vegades.
0: Ja està,
1: no? Llavors
0: ja
1: està fet.
0: Check.
1: De fet, em fa molta gràcia, no sé si coneixes una cançó molt xula, que és dels Amics de les Arts, que es diu Tothom es separa,
0: sí.
1: I hi ha un vers que diu tothom es separa per ser jove eternament.
0: Sí.
1: No? I és com, una miqueta hi ha gent que ho fa servir per això.
0: Que també cansa, després, quan veus els adolescents de 50, dius, home, igual mira't al mirall una mica, no?
1: Clar.
0: O mira't des d'uns altres ulls i veuràs que igual una mica de ridícul sí que estem fent, però bueno.
1: Bueno, és això, és explorar, i al final està bé explorar qualsevol edat, el que passa que hem de saber, no, una mica quin és el nostre lloc, i des d'on ho estem fent. Si ho estic fent de forma sana per mi, i de forma cuidada pels altres, perquè no ens en oblidem que quan parlem de vincles no freqüents, diguéssim, vincles esporàdics, hem de practicar també la cura emocional amb aquella persona. No, no és un objecte que estigui fent servir. Vull dir que mentre ho fem des de la cura i des del carinyo cap a nosaltres i cap a l'altre, escolta'm, tot és vàlid.
0: Per reconduir, tenint en compte que hi era Sant Valentí i doncs que potser ho heu celebrat, potser no, potser teniu parella, potser no, què li diríem a la persona que té parella, que no ho ha celebrat, perquè una de les dues diu això no, no, perquè això també passa,
1: sí, sí.
0: Que una de les dues persones cedeix perquè l'altre no li dona importància. Tu imagina't que tu ets una romanticona o que tu simplement estàs en un moment que necessites una mica més de carinyo, de suport, de que t'aixequin, perquè la parella no és sempre 50-50, i tu ens ho has explicat moltes vegades, i a vegades és un 80-20 que després es pot invertir, però si jo no estic al tope de les meves possibilitats, m'espero que l'altre també em reculli, em sostingui, m'ajudi, m'aixequi i em porti els núvols si cal.
1: Total.
0: No? Però llavors posa't que un d'ells és com molt pragmàtic, una de les dues persones, i diu, això és un invent dels americans per consumir. D'acord, que hi ha una part que sí. I l'altre diu, sí, i es conforma. Què faríem aquí? Què els hi diries aquí?
1: Aquí el que els hi diria és que ser pragmàtic no vol dir no atendre emocionalment a la teva parella, i si tu saps que per la teva parella això és important, si t'ho ha dit, evidentment, si no t'ho ha dit...
0: I si no t'ho ha dit?
1: Si no t'ho ha dit, no ho pots saber.
0: Vale. I llavors, si no t'ho ha dit, què li diries a la persona que no ho ha dit?
1: Doncs que tenen un problema de comunicació i que s'ha de comunicar. És a dir, tot en parella s'ha de parlar. Bueno, en parella, en qualsevol relació, en qualsevol vincle, hem de parlar. No podem pretendre, i això també és un mite de l'amor romàntic, no podem pretendre que ens llegeixin la ment.
0: Ai, però ens agrada això que ens endevinin.
1: Ah, no, és que si m'estimes...
0: És que ho hauries de saber. No, carinyo, si no m'ho dius, com vols que ho sàpiga? Perquè jo estic capficat amb les meves històries.
1: Però te'n sorprendries, Laura, de la quantitat de parelles que els hi passa això?
0: Sí, no?
1: Que elles és en plan, ai, és que clar, amb el meu ex no celebraven mai el Sant Valentí perquè era un ranci. Tu li havies dit mai? No, perquè com que ell deia que no... Bueno, doncs, escolta, si per tu era important, no? I igual per tu, el que tu deies, igual per tu no ha sigut important, però mira, aquest any, ostres, doncs és que...
0: Jo una vegada vaig trigar un any a retreure-ho, perquè em va passar, era 23 d'abril, Era 23 d'abril, però havíem anat de viatge a Granada, d'acord? Fa molts anys d'això, i llavors havíem anat a Granada. I clar, era 23 d'abril, per mi Sant Jordi, dia dels enamorats, ostres, no? I passàvem per una floristeria, i per una altra, i per una altra, i per una altra, i no hi havia manera, saps? I al final li dic, escolta'm, que és Sant Jordi, saps? Dic, que és Sant Jordi, que no em regalaràs una rosa? I em diu, ai... Però per nosaltres el dia dels enamorats és cada dia. Qualsevol altre dia de l'any et puc regalar una rosa sense que hi hagi problema. No cal que sigui avui. Estem de viatge, no és el més còmode, com te l'emportaràs a l'avió, el que sigui. I jo vaig callar, d'acord? Jo vaig dir, apuntat, a la meva llibreta de la memòria. Sí, apuntat. Arriba el 22 d'abril de l'any següent.
1: Tot un any, allò?
0: 22 d'abril. Van passar 364 dies i li vaig dir, demà és Sant Jordi. Ha passat un any que tenies tot l'any per fer-me un regal d'una rosa, perquè tu vas dir que Sant Jordi era tot l'any i no n'hi ha hagut ni un sol Sant Jordi en tot l'any.
1: Molt malament, molt
0: malament. Espero que demà desfacis això. Va regalar un ram.
1: Veus? Les va acumular totes. Les va acumular totes en el dia.
0: 364 dies vaig esperar, per dir-li.
1: Bueno...
0: Home, és que has de... A veure, vull dir, aquí jo vaig ser una mica de... Però és que l'altre, tu no pots dir que per tu el dia dels enamorats és tot l'any i Sant Jordi és tot l'any si després no regalaràs ni una sola rosa.
1: Exacte.
0: M'entens o no?
1: Vull dir, hem de ser una miqueta coherents. Però, fixa't, bueno, ho vas dir, vas guardar-te un any.
0: M'ho vaig guardar un any.
1: T'hagués recomanat no guardar-ho tant, però...
0: El que li va passar, pobre, pobret, i és que em va regalar un ram de roses, que es devia gastar una pasta, perquè clar, aquell dia ja saps. Llavors, clar, l'any següent havia de millorar, diguéssim, lo de l'any anterior.
1: Havia deixat el pavelló molt alt.
0: Llavors em va regalar no sé què, molt currat. I al tercer any li vaig dir, escolta'm, tranquil, amb una rosa normal i ja...
1: Ja en tenim prou.
0: Ja en tenim prou. És que si no em compraràs un pis, saps? Que ja m'estaria bé, però... Dic, no cal, m'entens?
1: No, sobre res...
0: Podem rebaixar. Que això és una altra cosa. Compte quan us feu regals, els primers regals, perquè marquen, això en l'amor, marquen una mica la deriva que portareu. Si tu, i això torno amb els joves, en el primer regal li regales un cap de setmana a no sé on, quan feu dos anys t'hauràs buidat les butxaques, estimat. No cal. No cal.
1: No, has de mantenir.
0: Vull dir, comenceu a poquet, d'acord?
1: Sí, sí.
0: El primer regal, un detallet. Perquè si no, és que molt ràpidament entraràs en una roda d'estrès que no és recomanable. Sí o no? Estàs d'acord,
1: totalment,
0: Sílvia?
1: Totalment. De tota manera, això que et deia abans, de la comunicació, l'important és això, és no pretendre que l'altra persona et llegeixi la ment, que no vol dir que no et pugui fer sorpreses.
0: Molt
1: Llavors,
0: bé.
1: Si per tu és important, doncs això, no? Avui, doncs... Bueno, ahir va ser Sant Valentí, anava a dir Sant Jordi. Ahir va ser Sant Valentí, sí. Potser no veus celebrar res, potser tu t'has quedat una miqueta així. Doncs escolta'm, avui, digue-li, què et sembla si... posem una espelma enmig de la taula mentre sopem. És que a vegades tampoc cal gastar-se els diners, no cal anar a un superrestaurant de luxe. Yeah. És simplement el detall de dir, celebrem-nos avui, apaguem la tele, mirem-nos,
0: no?
1: Xerrem de com va la nostra relació, diguem-nos coses boniques, jo què sé, o mirem el mòbil, l'àlbum de fotos d'aquell viatge que vam fer tan xulo i recordem moments guais que hem passat.
0: Sí.
1: És a dir, no cal, un, ni gastar-se diners, ni dos, esperar que l'altre no faci aquest pas. Ara, si per tu és important, ja per Sant Valentí vas tard perquè va ser ahir. Bueno, te pots esperar com la Laura 364 dies, d'acord?
0: No, però si no li pots dir, mira, no com per mi és molt important i per tu no, doncs no celebrem Sant Valentí, però a partir d'ara he decidit que vull celebrar el 23 de febrer. Per què? Perquè em dóna la gana.
1: Per exemple.
0: Bueno, 23F, igual agafa una altra data.
1: Bueno.
0: Però bueno, és igual.
1: Però... No, o si no, això, de cara a Sant Jordi,
0: sí.
1: Que ens queden uns mesos, però de cara a Sant Jordi, posa-t'ho al camp i llavors digue-li a la teva parella, mira, per mi Sant Valentí... no ho vam celebrar i em va saber una mica greu, però què et sembla si per Sant Jordi fem alguna cosa especial?
0: Mm-hmm.
1: Igual no el dia 23, perquè el que dèiem, no? És el típic dia que és tot molt car i molt tal.
0: Pues el 22.
1: Pues el 22 o el 24. O al cap de setmana, és que no sé ni com cau aquest any Sant Jordi.
0: Jo tampoc
1: ni
0: ho
1: idea.
0: Encara,
1: crec
0: vaja.
1: Que cau en dijous.
0: Mira, tu miro sí, ara de seguida.
1: La
0: 23 d'abril és dijous, correcte.
1: És que a l'Ubic fem festa el dia de Sant Jordi, què et sembla això?
0: Bé.
1: Sí, sí, és molt bonic. Doncs això. Igual el 23 no pot ser, però aquell cap de setmana feu alguna cosa xula.
0: Uh-huh.
1: I si tu vols que t'ho prepari, demana-li. Escolta, mira, et poso com a deures que el cap de setmana aquest de 24-25
0: sí, sí, sí.
1: o 25-26 d'abril organitzis alguna cosa.
0: Perfecte.
1: No, torno, no cal que ens anem un cap de setmana a un spa de 5 estrelles. Pot ser un... Doncs mira, aquell cap de setmana cuino jo i faig...
0: Et
1: àpats,
0: faig un sopar especial.
1: Els àpats que t'agraden. I ja està. O encarrego.
0: Estimeu-vos molt, eh? No només sí. Aquest cap de setmana, després de que hagi estat Sant Valentí, sinó sempre. Comuniqueu-vos bé. Sempre és el que ens diu la Sílvia Catalán, que hem de traslladar les nostres necessitats. Confieu en l'altre. Res d'estrènyer, no?, al cercle, perquè cadascú és una taronja sencera. I junts podem fer suc o podem fer el que sigui.
1: Una macedònia.
0: Una macedònia. Però cadascú és una persona sencera amb el seu univers, amb la qual cosa respecteu aquests espais d'intimitat i també els compartits. Parleu-vos amb amor, abraceu-vos molt i sigueu felices.
1: I estimeu-vos bé.
0: Sílvia Catalán, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Laura.
2: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar, on ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
3: Sota sospita. Amb Laura González.
0: Moment per la màgia avui al Sota Sospita. És un plaer comptar per aquesta estona amb la Giselle, la maga Giselle. Benvinguda.
4: Moltíssimes gràcies.
0: La Giselle és una il·lusionista, creadora escènica internacional, molt reconeguda. A més, ella té com una visió molt estètica de la màgia, no? Molta força, molta sensibilitat poètica i la seva feina... a banda de que fusiona diferents estils i maneres d'oferir aquest il·lusionisme, és que ofereixes uns espectacles molt i molt i molt originals. Per això t'hem convidat aquí al Sota Sospita, perquè ens expliquis una mica... En aquesta vida ja saps que ens agrada molt viure experiències.
4: Mm-hmm.
0: I en funció d'aquesta idea de les experiències, de la singularitat, de l'exclusivitat... és que tu tens quelcom per oferir-nos avui, no? Explica'ns.
4: Wow, primero gracias, Laura, por invitarme a tu programa.
0: A tu.
4: Este espectáculo es un espectáculo que se llama Umbral, magia muy de cerca.
0: Pero muy de cerca, ¿eh?
4: Exacto.
0: No de pro, no, muy de cerca.
4: Es que lo digo porque no es solo muy de cerca, es que es muy, muy, muy de cerca. Y sobre todo que es en condiciones reales de magia de cerca, ¿no? La magia de sesión, que es una magia que se va perdiendo un poco con el tiempo porque estamos acostumbrados ahora a la tecnología, ¿no? Donde
0: sí.
4: hay pantallas, donde puedes apoyarte de lo audiovisual, ¿no?
0: De molts recursos.
4: Exacto.
0: Pero que es verdad que ha perdut una mica, yo creo, ¿eh? l'autenticitat. És molt espectacular,
4: sí,
0: la
4: exacte.
0: Màgia gran, sí, el gran sí. il·lusionisme, uh-huh. però el virtuosisme del mag que fa màgia de cerca és altra cosa.
4: Sobre todo que el espectador está mirando, pero mira la pantalla y no sabe qué mirar, ¿no?
0: Claro.
4: O sea, que está muy bien porque es un refuerzo y aparte también nos actualizamos, ¿no? Los magos y las magas, ¿no? En este caso, no he querido perder ese romanticismo, la esencia de la magia de sesión, de la magia de cerca, y quería un espectáculo así. Pocos recursos, toda la puesta en escena está como bastante ficcional, como se dice. Ya la invitación del espectador es apenas abres la puerta, ya cruzas el umbral, ¿no? De esa invitación.
0: Umbral es diu dijous a les 8, diumenges a les 7:30, i em dius, en algun lugar secreto de Barcelona.

0: van d'usar, i la companyia d'Antonio Orozco en aquesta cançó Immortals, que dona títol al seu àlbum publicat l'abril d'enguany. Fins demà!
1: Això no ho havíem previst.

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de negar a Televisió Espanyola de nou cap mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: En absoluto, lo acabo de afirmar, lo he reafirmado muchas veces. No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie.
0: Zapatero trenca d'aquesta forma el seu silenci després de ser imputat en el cas Plus Ultra. Recordem que Zapatero va negar davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, cap relació amb la seva mediació. Seguirem explicant i ampliant la informació en els propers butlletins i espais informatius. Més qüestions. Els tècnics treballen per estabilitzar l'esvoranc que s'ha produït a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Allà hi és la nostra companya Cristina Martín.
3: L'ensurt a les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac afectarà la circulació de les línies de Rodalies R2 i R11 fins, com a mínim, la setmana que ve. Ho acaba d'anunciar José Antonio Santano, secretari d'Estat de Mobilitat.
4: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. En todo caso, me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
3: Adif encara no ha concretat les causes de l'esvoranc que es va produir ahir i van passar-se una grua de grans dimensions. El forat s'està omplint amb formigó, tal com es va fer fa unes setmanes amb l'esvoranc del Putxet.
0: Gràcies. I els expliquem també que mantenir sense actualitzar les tarifes de l'impost de la renda li costa de mitjana a cada treballador 800 euros l'any, segons l'informe de la patronal Pimec. Explica'ns, Climent Sabater.
5: Aquest és el cost de l'anomenat fiscal drac, és a dir, el poder adquisitiu que perd un treballador quan li pugen el sou per compensar l'alça de la inflació sense actualitzar les tarifes de l'IRPF. Segons l'estudi de Pimec, a Catalunya un assalariat amb un sou mitjà de 30.000 euros bruts l'any en perd 800 cada exercici, que en comptes d'anar a la butxaca del treballador va a Hisenda, denuncia el president de la patronal, Antoni Canyete.
6: I és absolutament injust que realment fent un esforç salarial, en aquest cas el que repercuteixi a l'increment d'aquest esforç sigui a les arques d'alguna forma d'Hisenda i no, o de l'Estat, i que no siguin d'alguna forma les persones.
5: Una situació que també genera un sobrecost a les empreses de 16.000 euros l'any, segons Pimec,

0: per a una pime de 10 treballadors.
1: Gràcies. I més assumptes. Un doble estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya assegura que a Barcelona la calor nocturna causa més mortalitat respecte a la calor diurna i afecta, sobretot, les persones majors de 65 anys. Més detalls, Anna Banyeres.
2: En els últims anys les temperatures han pujat més de nit que de dia, amb una diferència de gairebé 3 graus, i això, segons el doctor Joan Roca, té efectes sobre la mortalitat. Les persones de nit moren un 26% més que de dia, i això s'explica per la manca de climatització a l'interior de les cases, sobretot en els majors de 65 anys.
3: O sigui, el calor nocturn és, nosaltres, perdoneu aquesta forma de parlar, no? És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis, eh? El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Així es proposa millorar els espais verds d'ombra, els espessors d'aigua i els tendals perquè contribueix a reduir la temperatura exterior que influeix en la temperatura interior, però també proposen incentius fiscals per millorar la climatització dels interiors dels habitatges.
1: I en clau esportiva, novetats als equips masculí i femení de futbol del Barça. Explica'ns, Josep Capel, bona tarda.
4: Bona tarda. Per fi s'ha fet oficial el fitxatge d'Adeyemi per les properes 5 temporades. De fet, en aproximadament mitja hora serà presentat com a nou jugador blaugrani i demà ja s'entrenarà a les ordres de Hansi Flick. També el que ja s'ha fet és l'acte de renovació per dues temporades de Caroline Graham Hansen, que explicava que el Barça, tot i algunes de les baixes importants que han tingut aquesta temporada, continuarà guanyant títols.
5: El futuro del Barça siempre va a estar muy, muy positivo. Es el mejor club del mundo. Jugamos a un tipo de fútbol que es difícil replicar, imposible de replicar. Puedes llegar cerca, pero tienes que vivirlo dentro del club y estar aquí para entenderlo. Y por eso siempre va a haber gente que quiere estar en Barça. Barça siempre va siguiendo apostando a mejorar y el Barça siempre va a seguir ganando.
4: Per cert, que Hansen ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny del 2028.
1: Gràcies. Doncs això és tot per nostra. Més informació a rtv.cat i al punt de les dues. Bona tarda.
6: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
8: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
9: Amb Xavi Martínez.
10: Aranxa, Aranxa.
11: Aranxa Coca, com estàs? Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
11: Et veig molt bé. I mira que no pares.
10: Moltes gràcies.
11: Que deus dormir poc, que no pares de viatjar.
10: Tot una mica, sí.
11: Mare meva, quanta feina.
10: Però és que és un gust. És feina, no tan feina, eh? Venir aquí és un gust, m'encanta, sociabilitzo, parlo de coses que m'interessen i somriures aquí i allà. O sigui que per això em veus així, radiant. És veritat.
11: És que està
10: radiant. És el poder deixar de ser a Califòrnia, ja t'ho dic.
11: És meravellós, moltes gràcies.
10: I tant.
11: Doncs volies apuntar, abans d'entrar en aquest Conscious Unboxing, no?
10: Sí.
11: A la generació Z, el que comentàvem amb l'Eva Albiol.
10: Sí.
11: Aquest rebuig dels joves a ser líders.
10: Sí.
11: A rebutjar...
10: Molt interessant.
11: Sí, llocs de treball
10: sí,
11: amb certa...
10: Amb càrrec.
11: Exacte, els càrrecs.
10: Sí, sí.
11: Doncs volies comentar una coseta?
10: Sí, una telèfons. Novetat que celebro moltíssim, que jo sàpiga, de moment només ha començat a la ciutat de Barcelona, espero que s'extengui pel territori català i més enllà també. No sé si us ha passat alguna vegada, quan éreu petits, que teníeu, doncs, o els vostres pares tenien por de que us poguéssiu perdre pel carrer o tenir una necessitat, i com contactàveu en casa? No sé si alguna vegada hi vau trobar d'entrar a alguna cafeteria, algun bar. Escolti, em deixa un telèfon, puc trucar? Que m'he perdut, vull trucar
11: sí,
10: a casa.
11: Sí,
10: sí, una situació
11: clar,
10: típic,
11: clar.
10: Oi?
12: Abans quan en sabíem tots els telèfons de totes les persones.
10: Exacte,
12: perquè ara
10: sí.
12: Ja és complicat, però ens els hem de prendre per si passa alguna cosa.
10: Exactament, això també ho ha demostrat. Doncs qui no s'hi ha trobat, jo mateixa ho recordo perfectament, un dia que vaig entrar a un lloc públic i vaig demanar, sisplau, no tenia diners, res, era una nena, em deixes fer una trucada i, bueno, vaig trobar una bona persona que em va dir i em va posar monedes, perquè era el telèfon aquell de telefònica que anava amb monedetes, va posar monedes i és que m'ha passat tal i necessito trucar a casa. Doncs, a Barcelona, doncs, molts infants i adolescents no tenen mòbil propi. No us penseu que tots els crios doncs,

0: poden accedir a un telèfon, o les famílies volen que tinguin un telèfon. I encara que de vegades això pugui semblar una anècdota, es pot convertir en un problema molt real. Com avisen si arriben tard? Si es perden, si necessiten contactar amb la família, si sorgeix alguna urgència, ja tenim moltes mames i papes que diuen ui, està arribant 10 minuts més tard de l'escola, perquè més o menys tenen l'horari cronometrat, eh? Saben que triguen 15 minuts caminant, i com és que encara no han arribat i no tenen telèfon, i on vaig? Doncs per respondre a aquesta necessitat, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una iniciativa que jo celebro molt i molt i molt, que és molt senzilla però molt potent. Telèfons gratuïts per a menors en equipaments municipals. Això què vol dir, Maria? Que la idea és molt clara. Cap menor pot quedar incomunicat per manca de recursos.
1: Molt interessant i molt important.
0: Molt important. I on estan aquests telèfons? Doncs a biblioteques, centres cívics, casals de barri, equipaments esportius, ludoteques, centres juvenils, tots aquells equipaments públics a la ciutat de Barcelona disposaran d'aquest servei de donar i dotar d'un telèfon d'accés directe a menors que així ho requereixin. Aquesta mesura forma part del Pla Municipal de Benestar Digital, que cerca equilibrar l'ús de pantalles, allò que diem, no? Anem a limitar l'edat d'accés a les pantalles, no? Sabem que volten algunes polítiques al voltant dels 16 anys. Doncs, si fins a 16 anys no disposaran, perquè les famílies conscienciades no donaran un telèfon als seus fills menors, doncs no per això puguin quedar aquests nens desproveïts en una situació d'urgència de poder contactar. No només es tracta de limitar l'accés al mòbil, sinó de garantir que els menors tinguin altres vies de comunicació quan ho necessitin. I que el fet de no tenir mòbil no sigui, en aquest sentit, una barrera o un problema.
1: I escolta, no només no tenim mòbil, perquè a tots ens pot acabar la bateria, també, del telèfon,
0: exactament,
1: per exemple.
0: També,
1: no?
0: pels que tenen, però i ara com truco a casa. Que això és molt comú en joves que s'entretenen, perquè s'han creuat amb un amic, perquè aquella classe que ha acabat més tard. Jo m'hi he trobat com a profe de classes de menors, hem de sortir puntuals, perquè la meva família sap que trigo 15 minuts, i si arribo més tard, és que em trobaré la meva mare inquieta, on has estat? Llavors, clar, genera aquesta angoixa. Com em comunico amb a casa meva, no? La iniciativa també posa sobre la taula una cosa molt important, i és la bretxa, que aquesta bretxa digital no és només tecnològica. Disposar de recursos per tenir un mòbil o no, que no totes les famílies s'ho poden permetre. No. També és una bretxa social. Quan parlem d'infància, qualsevol desigualtat, en cas d'un infant, es multiplica els problemes. Un telèfon disponible al barri pot ser la diferència entre sentir-se acompanyat o sentir-se sol o en una situació de desprotecció. Home, jo celebro molt aquesta política pública, per mi és molt transformadora, considero que és un gest senzill, pot semblar un telèfon gratuït, pot semblar poc, però per a molts menors és una eina de seguretat, una xarxa de seguretat, i per la ciutat un recordatori que el benestar digital comença per cuidar allò més bàsic, que és la comunicació eficient, la necessària, i l'enllaç, i evitar les desigualtats d'oportunitats, que això no afectin el benestar i la protecció de les més vulnerables, com és la infància i l'adolescència. Ho celebro moltíssim i espero que, si és un èxit, es pugui estendre. Jo sóc mamà, us haig de dir, i tinc una anècdota similar amb un dels meus fills, que va haver de parar un turista. Ostres. Pel carrer. El tercer turista. Va demanar a una persona, va desconfiar. Què vols? Nen, què vols? No es va parar. Va anar a buscar una segona persona. La segona persona anava amb pressa, no es va voler parar. Això que era un menor. Finalment, una parella d'italians, que ella es veu que parlava, no parlava català, parlava espanyol, li va dir, ¿qué te pasa? Me he perdido. Por favor, déjame llamar a mi casa. I la noia li va donar el telèfon mòbil, que el nen podia agafar el telèfon i sortir corrent. Diu, va tenir una confiança brutal, i jo davant d'ella vaig agafar el telèfon, llavors quan et vaig trucar. I encara aquesta noia, a la tarda, va fer una retrucada
1: confirmant
0: estàs con tu hijo, todo bien, digo, sí, te lo agradezco mucho. Gracias mille.
1: Perfecte, perfecte.

0: Ho has de viure per entendre la necessitat de ser accessible als teus fills i que els teus fills puguin estar en tot moment accessibles a la família en un moment de necessitat. Llavors, jo quan he vist la notícia que ha sortit aquesta setmana, dic, oh, això és fantàstic, això està molt bé. I ho celebro molt. Un aplaudiment per la ciutat de Barcelona.
1: I tant.
2: Doncs sí, en majúscules, a més. I bé, el tema que està esperant la gent.
0: Som-hi amb la generació Z.
2: Està al·lucinant amb el titular que hem donat ja a l'inici del programa i després amb l'Eva Albiol, el pas de l'edició migdia.
0: Home, és que la generació Z ens està sorprenent amb moltíssims temes i és un reflexe d'un canvi de paradigma, d'un canvi d'esquema mental sobre de com estan entenent el món les relacions socials i, en concret, relacions de parella, que hem parlat moltes vegades aquí, i ara encara més concret les relacions laborals. És el conscious unboxing. Unboxing és quan tens...
2: És unboxing.
0: Soc una boomer intentant fer-me de moderna. Ajuntar paraules.
1: Conscious unboxing, exacte.
0: Que és el rebuig dels joves a ser líders, a ser caps.
1: De manera conscient.
0: Exacte. També anomenat el anti-management. O el rebuig conscient al rol de cap. És una tendència observable a la generació Z, que són aquestes persones nascudes entre el 97 i el 2012, que ara doncs estan treballant, just han entrat en el món laboral, i que eviten de forma deliberada els llocs de comandament tradicionals, encara que tinguin la capacitat i l'experiència per assumir-los, però no volen. I per què no volen? És una manca d'ambició, és que no els agrada manar, quan veiem que tenen un palique més que mai. No. És una redefinició del que vol dir progressar.
1: Clar.
0: Els nostres avis. Tu arribaràs a president de l'empresa. I era com, bueno, una marca personal, un palmarès, no? Una marca o un criteri d'haver progressat i haver tingut èxit en el món laboral. Si tenies i arribaves en aquells llocs, quan més amunt de la piràmide, millor ho has fet, més intel·ligent, més èxit en la família, tens més diners, més de tot, no? Doncs ara es redefineix. Progressar professionalment no vol dir tenir un lloc destacable dintre de la piràmide, des del punt de vista vertical. Saps què vol dir per la generació Z?
1: Tenir bona salut mental.
0: Yes! M'encanta, soc molt fan de la generació Z perquè, per descomptat, escolta Ràdio 4 i Xavi Fòrria, ja s'ha quedat molt clar, com sempre diem aquí, que el més important és ser feliç. Ser feliç fent el que t'agrada fer, però fins limitant que et cremi.
1: Prioritzen tenir bona salut mental que no ser doncs, un cap, tenir molts diners i no,
0: prefereixen
1: passar temps amb la família i amb els amics i amb el que els fa feliços.
0: I gaudir
1: fora
0: de la
1: feina.
0: I dintre de la feina gaudir-la. Perquè si has d'estar en un comandament que 24/7, que problemes per aquí, problemes per allà, si ets el jefe, però no et posen recursos. Però tu fas la feina de 5.
1: Clar.
2: Tan
1: clar,
2: habitual, a
0: tan més. Habitual. Què s'estan trobant, aquesta generació? Doncs que moltes empreses tenen dificultat per cobrir comandaments, sobretot intermitjos. No hi troben. I estan doncs, bueno, buscant i fent les entrevistes i buscant personal i es troben amb moltes dificultats amb persones, professionals, molt qualificats a nivell d'experiència i de formació, però que prefereixen uns altres tipus de càrrecs dintre o funcions dintre de l'empresa.
1: Mira, jo soc inici generació Z, jo soc 97, o sigui, principi, no?
0: I ja et passa, això?
1: A mi, personalment, jo soc molt ambiciosa i a mi no em passa, però tinc companyes que sí.
0: Ja sí.
1: Tinc una... La meva millor amiga, per exemple, ella va estudiar per ser dissenyadora de moda, ella és modista, és dissenyadora de moda, li encanta el món de la moda, però va arribar un moment on va veure que sent dissenyadora de moda o volent arribar a això, que gairebé no hi podia arribar. Va intentar estar a algunes empreses, era molt difícil, havia de treballar moltes hores i va dir, no em compensa, què vull? Ser feliç i fins i tot ella ara treballa una altra cosa, ha fet una altra formació i és administrativa d'un cap i ella vol estar tranquil·la a la feina, guanyar els seus diners.
2: T'ha passat molt això, eh?
1: Ella ho prefereix així i ella sempre em diu, la meva feina a mi no em defineix.
0: Bé,
1: no? I diu, jo estic amb un cap agafant trucades, faig la meva feina, tal, estic aquí, és una feina que és també complicada, jo no sé si la podria fer, però ella té una paciència infinita, ho fa i decideix, mira, jo estic tranquil·la, treballo les meves hores i prou, i guanyo els meus diners i ja està, però vull ser feliç.
0: Clar, no? Clar. Aquella imatge de les pel·lícules de m'ha trucat

0: El meu cap, això és que segurament s'han decidit a donar-me aquell ascens. Clar. I llavors era el gran matí, no? O el gran matí que surts de casa i dius, avui li proposaré al president que em doni un augment, no? Doncs ara ens estem trobant el fenomen contrari.
1: Sí, sí,
0: joves
1: sí.
0: Que dintre de l'empresa, si tenen l'oportunitat, perquè se'ls dona de pujar, diuen que no.
2: Però perquè ja estan veient l'exemple.
0: Exacte, veuen l'exemple.
2: L'exemple d'altres companys o d'altres caps que van tenint, o sobretot de companys o amics que ja estan en Clar. Aquests càrrecs de certa responsabilitat, i el que tu deies, Arantxa, és que són sous que no es corresponen històricament amb la responsabilitat, amb els càrrecs de responsabilitat que coneixíem,
0: sí.
2: I després que són feines... És que estressen molt. És que sí. La gent està fent la tasca de tres persones.
0: Exactament,
2: una persona
0: sí.
2: està fent la feina de tres.
0: Sí.
2: Perquè les empreses estan estalviant molt aquí, no?
0: Sí, exactament. Fibres. I en alguns casos, no dic en tots, entren en una certa paradoxa. És a dir, són caps, tenen un comandament, però no manen. Perquè
1: sí,
0: no els
1: sí,
0: hi
1: sí.
0: donen realment poder.
2: Ah, això...
0: que això encara crema més.
2: Després no hi ha recursos, tot és misèria... Clar, clar.
0: Intenten donar un ordre, te la tomben d'un altre lloc, dius, però llavors només sé jo, i amb un lletrero que tinc a la taula o a la porta del meu despatx, que sóc cap, però no, ni puc exercir com a cap, perquè
1: sí, sí,
0: m'atreuen l'autoritat. No? Però clar,
1: totalment.
0: Algú ha d'ocupar la cadira... I mira, l'ocupo jo. Però realment, a nivell efectiu, tampoc tinc la sensació de que estiguin decidint o ajudant en la gestió de l'empresa. Això encara és més frustrant, perquè ni pots fer el que et van dir que podies fer i et desautoritza la pròpia empresa, doncs això, amb manca de recursos, o directament desautoritzant-te. D'on ha vingut això? De l'Arantxa? Bueno, doncs mira, feu-ho d'aquesta altra manera. Ostres, si m'has dit la paraula, m'has posat un aquí perquè el dirigeixi
1: sí,
0: i de
1: sí.
0: sobte aparques les meves ordres. Generació Z, quin nom més gran a l'hora de rotar? No volen rotar en els llocs de supervisió, no volen. Llavors moltes empreses han de contractar una persona de fora de l'empresa, no la poden fer pujar perquè molts s'hi neguen a pujar, perquè puguin acomplir doncs, aquestes tasques de comandament. Com us deia, la generació Z mostra aquest rebuig explícit i conscient, d'aquí allò del conscience unboxing, al final del dia ho diré bé,
1: no, ja ho però al
0: final del dia
1: bé.
0: encara no són ni les 4, no em surt bé. Mostra un rebuig, com us deia, conscient als llocs de prefectura tradicional, per l'estrès constant i disponibilitat 24/7. No volen. No perceben l'ascens com un premi. Que abans sí, era com un premi. Oh, avui m'ha tocat a mi, avui m'han dit que vagi a veure el president. Em premiarà per... Ja no ho veuen com un premi, sinó com un calvari.
1: Depèn també de l'àmbit.
2: Com ha canviat.
1: És molt diferent, però també depèn de l'àmbit al que et dediquis, Crec jo, bastant. Perquè, clar, per exemple, jo penso en el món del periodisme, no? El món del periodisme crec que és una mica diferent o no ho sé, perquè crec que quan sí que està molt percebut encara que la manera en la que tu t'esforces és com després, no? Quan tu estàs en un programa i un dia tu et deixen fer el programa o et deixen parlar més o tal, dius, ostres, això és increïble, no, Xavi? No sé si estaràs d'acord amb mi. O sigui, crec que és un àmbit que encara estem una mica relats al passat, sobretot els periodistes, crec.
0: Bueno, exacte, hi haurà
2: sí.
0: àmbits que encara la cultura tradicional
1: sí.
0: encara està molt arrelada, per això parlem de les generacions més joves que just ara estan endinsant-se en el món laboral. Estem parlant
1: sí, sí,
0: dels
1: sí.
0: treballadors més joves, que tu mateixa deies, jo estic allà en la frontera
1: jo en hora de
0: i jo encara noto,
1: sí.
0: encara em tira l'ambició per pujar.
1: Una mica,
2: també
1: mica.
2: Aquestes professions on també hi ha molta exposició
1: sí,
2: no?
1: sí,
2: i has de tenir un punt de... ego pujadet, és a dir, no dic mal posat, però sí que has de tenir una miqueta de convicció d'escolta, m'agrada que m'escoltin, no? Perquè al final així es comunica millor.
0: Sí.
2: Si un no creu en el que està dient, malament, rai per la ràdio o la tele, no? Llavors, clar, sí que és veritat que aquí moltes persones això no ho controlen massa, almenys el que jo he conegut en
1: sí,
2: tota
1: sí,
2: la meva
1: totalment,
2: carrera.
1: Totalment.
2: Hi ha uns egos desmesurats, hi ha un aferrament a aquesta professió impressionant, no hi ha vida fora dels estudis de ràdio, dels platós de tele, la seva identitat és el presentador o la presentadora.
1: Sí, sí, correcte. Sí.
2: I això et genera, doncs, unes situacions molt tòxiques i molt complicades,
1: I
2: no? Llavors,
1: és molt tòxic.
2: Accepten fer de tot. És a dir, sí. Val, per tenir un micròfon i per conservar un micròfon donaria la meva vida, vendria la ma mare, no?
0: I ho fas.
2: I ho fan. Sí. I ho fan, sí, sí, i ho fan, sí, sí, no? Llavors sí que és veritat que, clar, en aquest cas sí és diferent, és el que tu deies, Maria. No?
1: Sí, jo també.

0: crec que això, el que deies, Xavi, de tenir que tego, no, i fer qualsevol cosa per això, el que et fa pensar al final és quedar-te aquí molt, molt arrelat, i sí que la gent jove que està venint, tant de bo ho trenqui, perquè això
1: sí,
0: és
1: ja ho
0: molt,
1: estem veient.
0: Sí, per això, que tant de bo passi, però és un món, el del periodisme, encara molt tancat, encara que, com deia el Xavi, farien qualsevol cosa per ser allà, i que encara és difícil trencar amb tot això.
1: Jo, està superbé que ho remarqueu en el vostre àmbit i us sentiu en part identificats amb això, amb aquest tema que estic exposant dintre del periodisme, però en altres sectors també, dintre de la salut mental. Professional de la salut mental, que quan més director sigui del departament X, de la secció X, de la clínica X, quan més amunt, doncs es premia la imatge personal.
0: I et fa pensar que a vegades ets insubstituïble, i això és totalment mentida. En el món del periodisme...
2: Perquè en el món del periodisme és increïble.
0: Molta gent es pensa que el dia que jo... impossible. El dia que tu marxis, el dia següent farà el programa una altra persona i ningú se'n recordarà de tu. Si tu no ets ningú, mai. És que és així. És que ho hem vist amb grans líders, i ho estem veient, és així.
1: I no és un missatge per treure o rebaixar autoestima, ni molt per guanyar-ne, perquè et despressiona moltíssim.
2: Et deixa molt tranquil.
1: Molt tranquil.
2: Igual que quan hi ha una cagada no és tan greu, segurament, i quan hi ha una cosa molt ben feta, tampoc és el millor, ni t'han de donar un ondes.
1: En el punt neutre està el millor dels equilibris.
2: Aristòteles, no? Punto medio.
1: El punto medio, sí, el camino medio. Els millennials, que són els ja no tan joves, nascuts entre el 85 i 96, aquí ja es va notar un canvi. Jo aquí no estic, Jo ni... Estic bastant enrere. Jo soc de l'antiga escola, A mi se'm va premiar molt, les de la meva generació, els boomers, se'ns va premiar molt el pujar tot el que puguis. I identifica't amb la teva professió. Clar. Que encara es pregunta, i jo estic totalment en contra d'aquesta pregunta, de qui vol ser de gran.
0: Ai, sí.
1: El que vol ser de gran és una pregunta que hem de retirar, papàs i mamàs. No pregunteu als vostres fills què volen ser de grans, perquè sembla que no siguin, ja són. A què et vols dedicar? A què voldries dedicar el teu temps de treball? Quina és la vocació professional que t'agrada? Però el de ser
0: és confondre
1: fer amb ser i estar, que és perillosíssim. Llavors passa el que també heu explicat vosaltres, una identificació entre el que faig em defineix. El que faig professionalment em defineix com a persona. Ostres, tu. Doncs és el camí directe i clau cap a l'ansietat i cap a la depressió.
0: Totalment.
1: I això, a mi personalment m'ha costat, treure-m'ho d'aquí.
0: És molt difícil.
1: Allò de quantes més medalles millor. No, ara les estic regalant. I vols tal? No, gràcies. Home, però ens agradaria ja. Sí, però no. Però tindries moltes visualitzacions i molta més visibilitat. Ja, sí, gràcies, però no. Sí. Per què? Perquè aprecies qualitat de vida.
0: Clar.
1: I aprecies estar
0: això
1: amb la teva
0: família. Això
1: ho pots
0: fer també en un moment on estàs més còmode econòmicament, perquè si no, a vegades és molt complicat quan ets jove.
1: Però si dius que sí i no compensa, que això és el que els millennials són, tantegen el terreny.
0: Exacte.
1: Diu, bueno, provo. I si no veig que no, baixo de nou. Jo pujo, però si el pis de dalt no em reporta. O sigui, diuen sí al lideratge, però amb unes condicions molt clares, que és el que hauríem de fer tots. No et dic que sí perquè ja tenir un nom penjat a la porta del meu despatx ja em compensa. Llavors faig la foto i la poso, ja sabeu on, a les xarxes. M'han fet director de...
0: Això és increïble. Val. Això és més generació millennial, crec.
1: Total,
0: jo.
1: Sí.
0: De dir, mireu el que jo he fet. I fins i tot, una cosa que em té una mica boja, mireu el que potser m'han proposat i anava a fer, però al final no he pogut fer. Al final he dit que no, o al final... em sembla, o sigui... No sé, com d'ensenyar molt les coses, no?
1: Sí, necessiten, encara estan...
0: Validació,
1: entre les dues, les dues grans generacions, i necessiten contínuament la validació, la generació Z també, però almenys tenen més clars límits. El de treball igual a sacrifici, en sèrio, tant. Recorden els avis, recorden els seus pares com arribaven a casa, no? Jo no vull acabar com el meu avi, que al final un atac de cor, un desmai, un... No. Val? Llavors, els millennials no tenen aquesta al·lèrgia tan marcada al lideratge, però posen condicions clares. I això em sembla imprescindible, aquelles persones que diuen, bueno, jo no hi vull rebutjar, vull pujar, m'agrada l'àmbit, vull pujar, però de qualsevol manera no. Si no ha de funcionar, si realment no has de liderar, que finalment només presumeixo d'un càrrec, però res més, ni lidero, ni tinc un equip, ni hi ha recursos, no em compensa, no val la pena. Faré jo tota la feina perquè l'equip sóc jo mateix o jo mateixa, no hi ha més recursos humans, i això se'm menjarà els caps de setmana i les èpoques vacacionals. No em compensa. Llavors, liderar sí, però en condicions clares. I finalment, la generació Z és d'on venim, a les generacions que estem abans de la Z, perdó, la generació X, abans de l'X fins a la X, no? És una naturalitat acceptar, no es qüestionava acceptar com si formés part, una part natural del treball i de la carrera, arribar a ser líder. Per tant, deien que sí a tot, perquè ser líder era similar a tenir estatus.
2: Això és generació X, nascuts aproximadament entre el 1965 i el 1980.
1: Exactament. Aquí és, has pujat molt a la piràmide, tens estatus, ets algú. Ha valgut la pena tot l'esforç i sacrifici, per tant, es vincula molt liderar l'èxit professional amb el sacrifici, i el sacrifici l'has d'acceptar sí o sí. L'havies d'acceptar sí o sí. Què et pensaves? Ho hauràs de fer. I la teva família, doncs has de parlar amb la teva família perquè ho entenguin i et deixin realitzar-te. Es lligava molt també amb un sentit de realització professional molt lligat a la realització personal. Ja ho he vist, una verticalitat que cada vegada està passant més a la horitzontalitat. Prefereixo treballar amb col·legues d'igual a igual, a treballar a la punta de la piràmide amb qualsevol condició, que no són condicions, i a costa, pagant el preu de la meva felicitat, ja no felicitat personal, felicitat laboral. Vull treballar feliç, vull fer la meva feina com m'agrada gaudir-la, perquè si no ens cremem, i si ens cremem diem, detesto la carrera que he fet, ja no vull saber res de tots els anys que he fet formant-me, m'he barallat, i tinc una crisi, allò de la crisi per al teu àmbit professional, això, qui no ho ha viscut, m'he desenganyat, imagina't, no?, del periodisme i del sistema periodístic, o com es digui, i com, clar, se't cau el teu ideal, i la teva motivació i el teu orgull, que t'havia sostingut tants anys, amb el burnout, entres realment en una forta depressió professional. Què hem vist o que han vist els joves? Burnout, gent molt cremada de managers, dels seus propis, com us deia, pares i avis. Caps que tenen poca autonomia real, caps que no manen, que per tant fan una mica el ridícul. Aquest està aquí manant, però en realitat no mana res. Quan diu això un company, aquest va sempre amb la corbata i tal, però en realitat ni pinxa ni corta, que trist.
3: Doncs sí.
1: Realment, desacredita moltíssim aquell professional, i segur que és un bon professional, no? Promeses de carrera que no es compleixen. Llavors, tot això que han estat testimonis diuen no, no volen el lideratge autoritari, les jerarquies rígides, el lideratge aquest, i en canvi aposten per un lideratge més col·laboratiu, entre iguals, rols molt més temporals, bueno, un projecte el lidero, però quan s'acaba el projecte, ja
3: prou.
1: No. Prou. Soc el mànager, ara es diu molt, és el mànager d'aquest producte, no?, o d'aquest projecte, i ja està. Equips que s'autogestionen, no necessiten un jefe, un cap marcat allà dalt, i ja ho sabeu, el freelance, l'emprenedoria, l'economia de projectes, tots aquests models laborals que els hi funcionen, o creuen que els hi funcionaran, jo espero que sí, molt millor que el que han estat testimonis amb altres professionals, i a casa seva. No és falta d'ambició, és una ambició diferent. Prioritzen el benestar, l'autonomia i el sentit comú. Rebutgen allò de liderar és patir, és sacrifici, és no tenir vida personal, però haver aconseguit un gran èxit com a persona, no com a persona, jo tenia un gran èxit en el moment en què vaig néixer, i en canvi aposta per un lideratge molt més humà i distribuït. Aquesta és la generació Z, que ve amb força, i espero que per quedar-s'hi una mica.
0: Es diu moltes vegades a les xarxes socials també, generació Z, diu, quan veuen algú, doncs, que la feina ho dona tot, que li és igual tot, que és igual estar-se totes les hores possibles, sí, que no prioritza la salut mental, li diuen, escolta, que no heredaràs l'empresa. saps? Exacte. Això es diu molt. Sí. Aquest es pensa que heredarà l'empresa.
1: Es pensa que és seva.
0: Per això, que això es diu molt i, sí, i té un molt punt de raó, no? Perquè sí, al final que et quedis més hores, que, escolta, també es diu d'aquella gent que si tu plegues a les 5 de la tarda, tu estàs marxant per la porta.

0: sí. No a les 5 de la tarda comences a recollir, no. Saps? Llavors això també, correcte, ara s'està criticant molt, que això crec que és una crítica que està bé perquè tota la vida s'havia fet el contrari i, sí, i al final, doncs, no.
1: Home, estava mal vist, que tu a les 5 ja la persiana ja baixada, dius, és que, no, és que tanquem a les 5, ja, però bueno, no, no, tanquem a les 5, no estic obligat a donar més, i això no em converteix automàticament, per la mala imatge, en un mal professional. No, no, ni és mala imatge, ni té a veure amb les meves competències, i com a professional, que tinc. I jo, jo recordo que un company, quan era jove i ambiciosa, ho soc, però encara ho vaig ser molt més, em va dir un company, arrel de el que estaves dient, que l'empresa no és teva, em va dir, em fa una gràcia, m'ho va dir en castellà, el chiringuito no es tuyo.
0: Veus?
1: Em va dir, el chiringuito no es tuyo, com l'indicaste, es fe naranja. No, però jo vull aprendre, però a mi m'agrada, però... Sí, sí, però tu no oblidis que tot això, si ho has de fer i t'has de cremar, almenys que sigui 100% en algo que has creat tu.
0: Sí,
1: però
0: sí, sí.
1: Perquè s'ho endugui un altre, que després potser no valora... I tu ja no pots continuar...
2: Que no vas a heredar la empresa.
1: Perquè estàs donant més i de poca qualitat, perquè ara de molta qualitat en les primeres setmanes, i això es premia, l'accés es premia, molt bé. Però si s'acostumen, i ho allargues, allargues la teva generositat, llavors és quan et cremes.
2: Potser...
1: El primer mes, molt bé. En 3 mesos, ja no tant.
2: No, no. No. I després tens la consulta plena.
1: Sí, exactament. I no la vull
2: tenir. Malauradament.
1: I no la vull tenir. Jo vull jubilar-me com a terapeuta, algun dia, jo i tots els altres psicòlegs, a dedicar-nos al nostre hortet.
2: No.
1: Perquè ja no sigui necessari.
2: No, això no ho veurem.
0: Clar, i si tu ja has acabat la feina, encara que pleguis a les 5, per exemple, si tu a 4:45 tu ja has acabat la feina, tant de bo arribi un moment on hi hagi un cap o algú que et digui, escolta, si tu ja has acabat la feina una hora abans o mitja hora abans, per què estàs aquí si has de fitxar a les 5 de la tarda?
2: És que potser tu ja, abans d'ahir, vas fer 3 hores de més perquè hi havia una reunió extraordinària, et van demanar un favor perquè tu estàs compromès. Escolta, no és que m'estigui apuntant què he fet de més per treure-m'ho després, és que potser hi ha dies que he estat més productiu, he tret la feina abans i puc marxar abans. I això, com a treballador d'una empresa, és tenir un treballador més content.
1: Mm-hmm. Absolutament.
2: I més sa mentalment.
1: I que et durarà molt més.
2: Aquestes tonteries de fer coses...
0: No.
2: O com quan estàs malalt.
1: Sí.
0: Ui.
2: No, no sé si, Arantxa, la generació Z és menys ambiciosa o simplement no compra la idea que l'èxit hagi de fer mal.
1: Exactament. O sigui, l'èxit lligat al sacrifici, l'esforç fins al límit, el donar-ho tot, perquè si no ho dones tot, no ets un bon professional. El bon professional,
2: acabant teràpia, ansietat.
1: Tot el que calgui, però després presumiré d'aquest èxit, allò que diem amb una altra expressió, el més ric del cementiri. Aquest ha servit?
0: Sí, totalment.
1: El que té més èxit i el que ha aconseguit més palmarès, però on està? Està fent-se un tractament, o en el pitjor dels casos, al cementiri, no? No cal, i d'això s'ha de fugir, i els joves, i no tan joves, és una idea que cal instruir-la, cal que ens la repetim, i cal convèncer-nos a nosaltres mateixos que ja tenim vàlua, que la vàlua no està en funció de la quantitat de temps i de la i de les medalles que puguis anar acumulant, si és a costa de treure't energia, temps i felicitat d'altres llocs. El primer mes et funcionarà i tindràs un report, un feedback fantàstic, fabulós, i estaràs orgullós de tu mateix i de tu mateixa, perquè t'hauràs posat al límit. Però és que ni un atleta es posa tan repetidament al límit. És impossible, si no hi haurien... doncs olimpiades cada any, però és que necessiten renovar, perquè es posen, són cada 4 anys, no? Perquè necessitem una renovació a tots els sentits, no? I no podem estar sempre allà dalt d'una manera sostinguda. No depèn d'això la nostra vàlua professional, ni molt menys la nostra vàlua personal. El de sempre, què vol ser de gran, i jo de gran vull ser...
0: Feliç. Com John Lennon.
2: Doncs veurem si d'aquí 10 anys més joves, tindrem més joves dirigint d'una altra manera, potser, o veurem empreses sense relleu. Potser també es pot donar aquest cas, o que costi més tu a trobar un relleu, no?, anar als càrrecs.
1: És que potser no són necessaris.
2: O potser, exacte.
1: L'autoregulació dintre dels iguals, a mi m'encanta parlar de col·laboradors. Jo fa temps...
2: Sí, però estaments ha d'haver-hi. I al final, jo crec que en segons quines empreses, sobretot, tu has de tenir clar qui marca una línia i seguir unes passes...
1: Sí, però en tot cas és un lideratge ja contextual, situacional, per projecte, ja no...

0: Ciao. El lideratge del jefe, que no deixa pensar, que no, mana des de dalt.
1: No, no, el Xavi és el director d'aquest programa i el presentador, però sí. Per mi, o sigui, el Xavi, per un tema de què ho és el meu jefe, però per mi el Xavi, jo no parlaria mai el Xavi com el meu jefe, no sé si m'explico.
2: Totalment,
1: o sigui,
2: totalment.
1: Xavi Fornia, som el Xavi, soc jo, és el Joel, és l'Aro, és el Cristian, és tota, tota aquella gent que treballi per fer aquest programa, no?
2: Exactament.
1: Vull dir, no, el Xavi no és més
2: no,
1: que jo.
2: Es marca una línia, i es segueix una filosofia, però...
1: És evident. Tot el que passa, passa però, per tu, perquè tu dirigeixes, però tots som companys.
2: Però, bueno, companys que aporteu moltíssim, per cert, i que és el que deia l'Arantxa, no? Que no és una cosa de no escolto a ningú.
0: És un,
2: no, no, no ha de ser així.
0: En un sentit de conducció, no? És el conductor del projecte, que és una forma de liderar, eh? Potser la paraula, el concepte líder està ja, té ja unes connotacions massa tradicionals o convencionals o antigues, no? I això és el que està canviant, eh? No és que ens hi neguem a liderar, eh? Sinó que entenem el lideratge d'una altra manera, des d'un altre lloc.
2: Sí,
0: més respectuós, eh? Amb converses més horitzontals, més transaccionals. És el que jo he vist aquí mentre estàveu fent una pauseta, que jo ja m'he fixat, que deia, ostres, com li parla, com si fos aquí. I és el conductor del programa, no? Però perquè ja s'entén, hi ha una permissivitat que ho permet fer.
2: I que el programa després jo estic convençut que sona molt més natural i molt millor quan és així fora de l'estudi, no?
0: Clar.
2: Si tu mantens aquesta rigidesa...
0: Absolutament.
2: Aquella cosa antiga, no?
0: Digues.
2: La gent el respecta per por.
0: Exactament.
2: Però
0: molt
2: en realitat per mi mai era respecte, no, era por.
0: Era por, directament.
2: O sigui, la gent el respecta pels fets i per l'exemple que puguis donar.
0: Exactament.
2: O pel que has après, o pel que... En fi.
1: Jo he tingut presentadors de programa que s'hi agafen por, una mica. No por, no. Però dir que t'imposen molt, molt respecte de jo estic aquí. I tu, no, i aviam què dius de jo estic aquí i tu dius, hola, què tal, em dones una notícia, una frase, i s'ha acabat.
0: I no em tapes.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Sí.
1: És diferent, és diferent.
2: Els hem patit molts, moltes, i almenys alguns hem decidit, doncs, no anar per aquí. Intentar fer-ho d'una altra manera, que no dic ni que sigui millor.
1: No, és diferent, és diferent.
2: És diferent, ja està.
0: Ha de ser millor per la salut mental.
1: Generacions.
0: Ja només per això, sí.
1: Generacions.
0: Només per això val la pena i
2: doncs,
0: és millor.
2: Gràcies, Arantxa, t'estimem molt.
0: Igualment.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments d'aquesta temporada al Xavi Fornia.
4: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
5: Y dale, dale, con bam.
4: ¿Qué pasa? Esa es, hermano.
6: Venga, largo de aquí.
4: ¿Os queréis callar ya que no me entero?
7: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
8: En el libro follan. Es que es algo que se vende mucho, la verdad.
6: No puede estar.
9: Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura.
8: Bumba, bumba, bumba.
10: ¿Conocéis con Aymar?
11: Aymar, sí.
10: Habéis coincidido, ¿no?
11: Se preferiría que le hicieses un contrato.
12: Yo sé que estabas escuchando al Mora, es de mi barrio. Y yo salgo en un videoclip suyo.
10: Venga, ya.
12: Buah, yo tengo esta casa y...
13: Es que te resta, ¿no?
14: Oye, ¿quieres venir a mi cumple?
15: Mira, me toco el mamoso. No se me confunda.
8: ¡A la high class, activos!
15: Te ha robado el cora y eso se queda mafioso.
12: No, chavales, yo es que al final no voy a poder ir.
8: ¿Pero qué dices? Ya sabía yo, hermano. Eso te interesa, esa tía y la puta fiesta.
6: ¿Y de dónde eres?
12: ¿De qué?
6: Ya, pero ¿de dónde eres de verdad?
12: Que son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
8: Nosotros no somos gente, somos hermanos. ¡Yes! ¡Vamos para allá, chavales!
2: Ho acabes d'escoltar. Hermanos explica la història de l'Aiman, un adolescent d'origen marroquí que és convidat a la festa d'aniversari de la Sara, una noia catalana, a la mateixa casa on la seva mare treballa com a empleada de la llar.
1: I amb els seus inseparables amics, amb l'Eric i amb en Robert, emprenen un viatge des de la perifèria de Barcelona fins a la zona alta de la ciutat i comença com una nit d'il·lusió i descobriments, però es converteix en un retrat intens sobre l'amistat, les diferències de classe, la identitat i les oportunitats.
2: És una història que posa davant del mirall les barreres invisibles que jo crec que encara separen dos mons que conviuen a pocs quilòmetres de distància, no? Ostres, tenim l'estudi ple de gent

0: Amb talent, és una meravella això. Va, comencem per les jefes, no? Carol, Marina Rodríguez Colás, les directores, què tal? Benvingudes, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Home,
0: Maria, i també tenim els actors.
3: Tenim dos actors que són el Bader, em diràs tu el cognom.
0: A veure, jo t'ho diré, jo crec que no sé si ho faré millor.
3: El Bader i l'Omar.
0: Bader Ubuhasau, no, perdona.
4: A veure, un moment, si diem bé Schwarzenegger...
0: Ja, és que
3: no tens bé,
0: tota la raó.
3: Jo no el tinc escrit ara.
4: Vale.
0: Ubajasú?
5: Sí.
0: Ubajasú, ves? Gràcies. I Omar Rincón?
6: Aquest sí.
0: Què tal? Mira, apropeu-vos re, una miqueta, un poquito al micro. Ai. Què, com esteu?
5: Molt bé, aquí, encantats.
7: Sí, una miqueta nerviós, però tot
0: no, bé. No, esteu en família, eh? Esteu jugant a casa, eh?
5: Vale.
0: I esteu al Camp Nou, si és que sou del Barça. Has vist que cara de pillos tienen, eh?
3: No, i molt joves,
0: esteu... Bueno, què tal l'experiència?
7: Una experiència meravellosa. La tornaré a repetir una i un milió de vegades. Però fa una pel·lícula no estar com un monstre, o sigui, n'hi ha molt de treball darrere d'això. És una professió molt bonica, això de ser actor, i molt bé, una experiència fascinant.
0: Què diuen les directores d'ells?
4: És que m'encantava escoltar-los.
6: Fascinant sou vosaltres, eh?
0: Carol.
6: No, molt guai. Bueno, parla.
0: O Marina, al final, qui vulgui, qui s'arrenca?
6: No, que va ser una gran troballa, perquè vam fer un càsting durant mesos, vam veure a molts nois. És veritat que el Pau ja el coneixíem d'una pel·li que va fer amb la Carmen Machi, però ells, és la primera vegada que es posen davant una càmera, estaven fent una classe... De què era la classe que estàveu fent?
7: D'història.
6: D'història. I què tal, la història?
7: Bé, una miqueta avorrida, la història, però bé.
6: Bueno, millor, els vam treure de classe i vam preguntar coses. Ells eren molt semblant al seu perfil de persona, als personatges... Vam fer una mica d'impro, veure una mica com es movien, improvisar una mica, no? Com era... Mira, imagineu-vos que us passa això. A veure què tal. I com que tenien imaginació, soltura i talent natural, doncs vam dir...
0: Que guai.
6: Són aquests.
0: Ostres, no ha de ser fàcil prendre una decisió així, no?
4: A veure, nosaltres sempre diem que el càsting és el 90% de la pel·lícula. Tu jugues tot. O sigui, quan la gent ens diu quin gran càsting, que bé ho fan els actors. No, hem tingut un gran càsting amb la directora de càsting que s'ho va currar, la Mireia Salgado, i aquí estan els nostres protes.
0: Perquè, clar, aquesta pel·lícula, Hermanos, que comença gairebé com una pel·lícula d'una nit, no? I acaba sent una pel·lícula sobre classe social. Volíeu explicar una festa o explicar una frontera invisible, en aquest cas?
6: Està clar que el format una mica era la lleugeresa d'una festa, però al fons, al rerefons, és una mica parlar d'un xoc de classes, no? De les diferències de classe social i com ho gestionem cadascú.
0: I vosaltres, clar, com a actors, com heu viscut tot plegat? Al final té una càrrega molt important, una càrrega social molt important, també el paper que esteu fent.
7: Sí, el missatge que dona la pel·lícula és un missatge que passa també a la vida real. O sigui, nosaltres, jo i Bader, venim d'un barri de classe obrera i són coses que retraten la realitat que n'hi ha en el barri, aquestes mirades, com dir-ho, prejuicios, també.
0: Quin barri, si es pot saber?
3: M'ho van a preguntar jo, també.
7: Sant Ildefons, a Cornellà de Llobregat.
0: Cornellà. I ho heu patit, això?
7: Sí, moltes vegades, jo i Bader, al carrer, mirades, comentaris...
5: No, abans venint del metro, voy a parlar en castellano. Que
0: sí, por supuesto, no, aquí...
5: Antes viniendo del metro, que nos habíamos metido y el Omar al metro, plan, pasamos así al lado de una señora y se nos quedó así mirando y se guardó el bolso, en plan, eso, muy feo, en plan, que puede ser una tontería así, pero que, no sé, en plan, que nos vean de esa manera, como que, no sé.
0: Hombre, eso es muy desagradable, para vosotros tiene que ser muy duro, claro, que nosotros podemos empatizar todo lo que queramos, pero jamás sabremos lo que es eso, nosotros vivimos desde un privilegio, hablamos desde un privilegio.
7: I, de fet, fa poc, amb els meus amics del barri, vaig anar a una festa de discoteca i no nos dejaron pasar por el nuestro color de piel, de hecho.
0: ¿En serio?
7: Sí, nos dejaron fuera por eso y tal, pusimos una denuncia y tal.
0: O sea, ya ni disimularon, nos dijeron las bambas, que no son, o el chándal que no nos gusta, que aquí la gente lleve camisa.
5: No, ahí te dicen moro de mierda, te dicen que no sirve para nada, sucio, a lo más que te han dicho a ti, Omar.
7: Que teníamos el perfil de Rubá, y que para eso no podía entrar a la discoteca y que si estábamos orgullosos

0: E sigui molt content de que persones com nosaltres, o sigui, que han patit aquestes accions de racisme, pues gracias a ellos, que son personas influentes y tal, pues no, nos representa a todos como comunidad, comunidad negra, comunidad magrebí, tal, pues nos representan y nos ayuda también a romper esos prejuicios y esas formas en las que nos miran, pues, gente ignorante.
1: Tienes un aire a Lamín.
0: Me lo suelen decir.
2: Sí, sí, es verdad.
0: Sí, me suelen decir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, directoras, no sé si queréis aportar alguna cosa.
2: Sí, nosaltres vam... Bueno, clar, nosaltres distem ja de l'adolescència, ja fa temps que no tenim aquesta edat dels nois.
1: Aleshores... No tant.
2: Gràcies. Això ja és de senyora gran, dir això, però bueno. Aleshores, nosaltres, el nostre gran repte era com que no es notés la nostra mà de boomers en els diàlegs o en l'argument. Aleshores, vam fer moltes entrevistes amb nois, vam investigar, i totes les coses que estaven explicant ells, que m'emociona, perquè és duríssim que visquin amb això, ens ho explicaven amb tanta normalitat, com el pa de cada dia, i per això la Maina i jo volíem fer aquesta pel·lícula, i cada cop pues, tinc més ganes de que s'estreni i que la vegi tothom.
1: Sí, també ens han venut una cosa, no sé, percepció meva, que potser no és massa real, que és que a vegades estima no és suficient, no? No sé si ens ha venut aquesta meritocràcia que no aguanta ni una nit de festa, a vegades.
2: Absolutament. La pel·lícula també va d'això, no? També va d'aquesta fal·làcia de meritocràcia, de que si tu vols, pots arribar on vulguis, i aquesta és una manera de desactivar bueno, qui té la culpa de que les coses no funcionin en la societat i penalitzar l'individu si no arriba a un lloc. Bueno, és un discurs capitalista.
1: I quan el cine tracta la perifèria, és molt difícil no caure en el paternalisme, en l'exotisme, convertir el barri en postal social. No? Jo m'ho plantejava abans de fer aquesta entrevista i em posava en la vostra pell, la de les directores. Ha de ser complicat no caure en això.
3: I també en els tòpics, no? Entenc una mica, de no relatar sempre el mateix.
4: Sí, clar. Bueno, per una banda, també, o sigui, com que el barri s'ha... s'ha romantitzat molt, no? També sembla que la gent de classe treballadora han de ser herois i prendre boníssimes decisions o tenir grans dilemes, o sembla que la gent migrada ha de venir amb una gran odissea, sofriment, drama, i no podem deixar, o sigui, la nostra idea era una mica deixar les persones viure com són, aquests nois que són catalans i tenen les aspiracions i els desitjos de qualsevol adolescent català, i punt.
1: I ja està. Volíeu afegir, nois, alguna cosa?
0: Bé, que aquesta pel·lícula a mi m'ha encantat interpretar-la, per això, per el missatge, no només per actuar, que també és una experiència meravellosa, sinó que el missatge que volen fer arribar les directores és un missatge real, sense drama, com dir-ho, com sense sobreactuat, o sigui, no és un missatge com... molt...
1: oportunista, ¿no? Como, ya, como amarillista.
0: Sí,
1: o...
0: exacto. O sea, lo que quieres retratar es la realidad de cómo son las
5: cosas.
0: Sí,
5: de cómo son los barrios últimos. En plan, cómo son los barrios, literalmente, todo Barcelona.
1: Es muy difícil perderse. O sea, es fácil perderse a día de hoy en un barrio como el vuestro. Como el
5: no,
1: que...
5: perderse, ¿no? En plan.
1: Digo por la situación que están viviendo muchos jóvenes a día de hoy. No, los migrados o no migrados, me da igual. Por la situación que se vive con muchas dificultades para las familias, acceso al habitaje, por ejemplo, ¿no? A la vivienda, perdón. Los altísimos precios del alquiler que estamos viendo. O sea, al final la situación es complicada.
2: A veure, nosaltres dos també som del mateix barri que ells, de fet, i per això...
1: No, si és que no diferencio, ¿eh? No,
2: sí, no, però...
1: Pero digo como chaval, como adolescente, si es difícil crecer a día de hoy en un barrio así.
2: Claro.
5: A ver, no, cada uno tiene sus sueños, que en plan, yo, por ejemplo, mis sueños están fuera del barrio, pero...
1: Yeah.
5: Quiero estar en el barrio toda la vida.
1: Yeah.
3: És increïble perquè molts joves ho diuen, això, no? Que el seu somni és estar allà, que ells volen sortir d'allà perquè volen anar a fer una altra cosa, però que ells sempre tindran aquest sentiment de pertanyença tan fort, no?
5: La Minya Mal, per exemple.
3: Sí, i tots. El Luis Problema també ho ha dit moltes vegades, que és del costat de Rocafonda, i parlava del Mora, també la Florida, no? Sí. I al final els hi passa molt joves, això, no? També ho heu notat vosaltres.
1: Sí. Tu deies que és d'allà, també.
2: Clar. Nosaltres dues som de Cornellà.
1: Les dues.
4: Sí, al mateix barri que ells, en realitat. Bueno, vam fer un càsting gegant, bueno, molt gran, i al final ens vam trobar al costat de casa. Però sí, o sigui...
2: Però, bueno, jo el que volia dir és que, clar, sempre...

0: sempre com s'estigmatitza que el barri obrer té aquests problemes, però aquests problemes són globals, són, ho tenen tothom, o sigui, el centre de Barcelona també, és que no és, qui pot viure a Barcelona?
1: Els expats.
0: Exacte, o sigui que nosaltres també volíem retratar pues, un barri acollidor on juga amb els patinets, que disfruten i és casa, no? No fos com es fa al cinema social a vegades.
2: No, i en aquest cas aquí ho hem analitzat moltes vegades també al Zoom, Maria, amb els experts, que evidentment hi ha molts estigmes, i que es parla molt de drogues ara amb els joves, però si anem als 80 o als 90, allò sí que eren drogues en majúscules, i sobretot desconeixement de moltes, no?
0: O si vas avui dia a barris més rics...
3: I tant.
2: Bueno, claro, el que más tiene
0: es
2: el que más puede pagarse.
0: Exacte, o sigui que no volem estigmatitzar més el barri obrer, ja tenim prou.
2: Això es veu a la pel·lícula i s'ha tractat així també, no?
3: Sí, jo crec que sí, o amb aquesta naturalitat, no? Al final jo crec que ells, les seves famílies són meravelloses, dels actors, i a la pel·li també, com que volíem presentar famílies estructurades, on es viu l'amor, els conflictes són familiars, són del roce de cada dia, no hi ha coses de... Sembla que la problemàtica sempre han d'estar relacionades les persones de classe treballadora amb problemàtiques relacionades amb l'accés a la vivenda, amb treballs precaris, i ells són estudiants, amb les seves famílies, amb su mami que els fa el berenar cada dia, sus comides riques, su ropa impecable, o sigui, és que, no sé, és com... No sé, potser hem tingut una adolescència bastant semblant a ells... Potser, clar, amb diferències de culturals, evidentment, però no ens trobem tan, no? Tan allunyades d'ells. Bueno, ara sí, l'edat sí, però el way of life era estar al carrer, no?, amb els col·legues, patinete, colar-se en una piscina, jo què sé, el que hem fet tots.
4: No, per mi el paper ha sido com muy yo, literalmente. No ha sido muy difícil, ha sido como muy de nosotros.
5: Sí, sí, era como que el papel era para nosotros, o sea, yo casi no actuaba, era como Fede y yo, casi.
4: No teníamos que forzar nada ni nada.
2: ¿Queréis más?
4: Sí.
5: Sí.
2: Lo tenéis claro.
4: Sí.
2: O sea, ¿ha podido cambiar esta película un poco el devenir de vuestro futuro profesional, a lo mejor, o las intenciones que teníais?
5: Yo tenía pensado con estudiar algo de economía, pero fa poc acaba de estudiar a Laura Jou. És una acadèmia d'actuació aquí a Barcelona i m'agradaria dedicar-me a això de l'actuació. O sigui, és un treball, ho dic una i mil vegades, meravellós.
2: Somrius, cada cop que estàs parlant d'actuar i de sector i de la pel·lícula.
5: Sí, és que me sale la sonrisa perquè és que no sé.
2: També té, té un somriure eterno,
6: Preciós, preciós. Sí, tenen els dos un somriure maquíssim. Jo us volia preguntar per això dels personatges que dèieu ara, que viuen una mica entre els dos mons, no? Sobretot Bader, tu personatge, que és Ayman, vive un poco entre estos dos mundos y que parece que no acaba de pertenecer a ninguno de los dos, pero se mueve allí. No sé si también alguna vez tú te has sentido así, también, como decías, y ahora que casi no actuabais, ¿no? Que el personaje estaba hecho para vosotros, y esto también lo habéis notado.
4: Sí, bueno, yo soy de Cornellà, literalmente. Tengo Esplugas al lado, que es donde siempre vamos, y no sé, siempre, con mis colegas viendo las casas de ricos, ojalá mi casa, ahí diciendo mi casa, en plan que ojalá, en plan que de grande iba a ser mi casa esta.
2: La casa de Shakira, ¿no?
4: Sí, de Lamine Yamal.
2: Shakira y Piqué, ahora es Lamine
4: Yamal.
2: Y recordemos que estuvo ahí la bruja mirando a la suegra en ese balcón.
6: Pero es que heavy.
4: Y sí, Shakira, como muy... Es que, claro. No creíble. Hemos tenido que forzar nada ni nada, en plan, muy nosotros.
2: Doncs un superplaer haver-vos pogut gaudir avui aquí a l'estudi. Gràcies per venir en directe.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a les 4, als 4. I molta sort, perquè hem d'anar al cinema a veure Hermanos.
6: Moltes ganes d'anar-la a veure.
2: I a més és que s'està bé al cinema, s'ha d'anar al cinema.
6: Exacte, a més està fresquet, està
2: calda,
6: molt bé.
2: Amb aquesta calda és el millor lloc.
0: Refugi climàtic.
2: Sí, totalment. Doncs a Carol i Marina Rodríguez Colás, moltíssimes gràcies per venir.
3: Gràcies.
2: I enhorabona.
3: Gràcies.
2: I, nois, igualment, gràcies per venir els dos.
4: A tu.
2: Ara ho diré bé. Bueno, vols dir tu?
6: Ou Bajasú.
4: Sí.
2: Sí. Bader.
6: Bader Ou Bajasú
2: i l'Home Rincón.
6: L'Home Rincón.
2: Moltes gràcies als dos i enhorabona. Enhorabona per ser tan valents.
7: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
8: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, reitera contundent la seva innocència respecte al rescat de Plus Ultra, pel qual se l'està investigant. Zapatero ha assenyalat que les joies de la UDEF, que la UDEF va trobar al seu despatx, són una cortesia personal. Els detalls, Lorena Enns, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha trencat el seu silenci en una entrevista a Mañaneros de Televisió Espanyola. Una conversa amb Javier Ruiz, on l'expresident ha tractat d'esvair els dubtes que planegen sobre la seva figura arran la investigació del cas Plus Ultra. Zapatero ha defensat la seva innocència absoluta, no va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia, tampoc va parlar amb responsables del CEPI ni del govern. Ho ha defensat així.
3: Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore. Y esto es un elemento importante de la investigación. Investigación en la que me ampara la presunción de inocencia, por supuesto, procesal i extraprocesal.
2: Zapatero ha assegurat que no entrarà en l'estratègia de defensa del seu amic personal i empresari Julio Martínez, administrador de la consultora Anàlisis Relevante, qui el va implicar directament en el rescat. L'excap del govern ha defensat la tasca de les seves filles i ha negat que fossin les seves testaferros. Sobre l'origen de les joies, Zapatero assenyala que són fruit d'una cortesia personal d'un país que no ha revelat.
3: Lo único que quiero dejar aquí claro es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada. Nada más, y fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
2: L'expresident ha defensat també la tasca de la seva secretària Gertrudis Alcázar, la desvincula de la causa i parla d'una dona exemplar. Zapatero també ha agraït el suport del PSOE i del president del govern, Pedro Sánchez.
0: Gràcies. Doncs les primeres reaccions ja han arribat. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha assegurat que queda acreditat, que s'han fet negocis en nom del Regne d'Espanya. L'escoltem.
4: Mucho más allá de la cuestión judicial, que esa va en paralelo y yo nunca la voy a cuestionar, es la política y no tiene un pase que haya sido tan mezquina la política internacional que ha hecho el gobierno de Sánchez de la mano del señor Zapatero en estos años, abandonando, por cierto, los intereses de todos.
0: Més qüestions. Avui té lloc el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Si res no canvia, es tornarà a tombar el sostre de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària. Encara que sí que tirarà endavant el decret anticrisi per fer front a les conseqüències del conflicte al Pròxim Orient. Anem cap a la Cambra Baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
5: Bona tarda. A l'últim ple el Congrés tornarà a rebutjar el sostre de despesa, però el govern sí que aconseguirà revalidar el decret amb les mesures anticrisi que presentaba el vicepresident Cuerpo.
6: Esto hace que España esté desplegando el escudo o red de protección a ciudadanos y empresas más ambicioso hasta la fecha en la Unión Europea.
5: El decret comptarà amb el suport dels socis d'investidura.
7: Mesures per ajudar la classe mitjana i treballadora de Catalunya.
8: Protege a los sectores más expuestos y fortalece el sistema energético.
9: Contiene medidas necesarias que no queremos bloquear.
5: Junts no donarà suport a la senda de dèficit que tornarà a caure per segona vegada en una setmana. Els de Puigdemont sí que votaran en contra de les esmenes a la totalitat presentades contra la condonació

0: del deute a les comunitats autònomes. El Congrés aprovarà definitivament avui tres lleis que arriben del Senat i la reforma del reglament que flexibilitza els criteris per formar grup parlamentari.
1: Gràcies. I els expliquem també que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular han rebutjat participar aquest dijous en la conferència sectorial de migració convocada per fer balanç del procés extraordinari de regularització. La consellera madrilenya, Ana Dávila, ha parlat en nom dels governs autonòmics populars.
2: No vamos a avalar una política migratoria opaca e irresponsable. El gobierno ha vaciado la Conferencia Sectorial de Inmigración de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones.
1: Per la seva banda, la ministra de Migracions i Drets Socials, Elma Saiz, ha lamentat l'actuació dels consellers i ha criticat que el Partit Popular ha deixat de ser una formació d'estat.
3: Esto es lo que el Partido Popular tiene para España. La nada, la ausencia y la espantada. El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema.
1: Saiz ha agraït a les sis comunitats autònomes que sí que han participat en la sectorial el seu, ha dit, exercici de lleialtat institucional. La companyia Ford i l'automobilística xinesa Geely acorden crear l'any 2027 una empresa conjunta per fabricar cinc models a la seva planta d'Almussafes a València, en una aliança que requerirà un augment de la plantilla encara per concretar. El president espanyol Pedro Sánchez ha celebrat la decisió.
4: Por tanto, el cambio está en marcha. Nuestro objetivo es claro, que esta transformación se traduzca en más industria, en más empleos y en más empresas. Empleos evidentemente más estables y cualificados y con más futuro.
1: Els responsables de les dues companyies han assegurat que l'acord busca convertir València en un referent de la capacitat automobilística a Europa. I avui el govern central ha proposat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per optar a la direcció general de l'Organització Internacional del Treball. Una decisió avalada pels partits de la coalició, però criticada per Partit Popular i Podem. Més detalls, Àlex Eloi.
5: Yolanda Díaz ha demostrat amb les polítiques i els resultats el seu compromís amb els drets laborals, el diàleg social i la prosperitat d'Espanya. Així ha justificat el president del govern la candidatura de l'exlíder de Sumar a dirigir l'OIT. L'executiu espanyol la proposa per ocupar el càrrec que fins ara no ha liderat mai cap dona. El portaveu del PSOE, Patxi López, l'ha defensat.
6: Lo de Yolanda me parece una buena noticia porque ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
5: De la seva banda, l'ex vicepresident del govern, Pablo Iglesias, en una entrevista a Radio Nacional, ha carregat contra la proposta.
7: Que alguien después de haber estado en un gobierno se le premia con una posición sin presión política, con salarios seguramente mucho más altos a los que cobra un ministro o a lo que cobra un ex vicepresidente, y es un premio a los servicios prestados.
5: Crítiques també des del PP. El secretari general Miguel Tellado ha assegurat que és el preu per tapar els presumptes casos de corrupció.
1: Gràcies. I parlem ara d'incendis. Els equips d'extinció continuen treballant en focs simultanis declarats a Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Andalusia i la Comunitat de Madrid. Última hora, Laura Hurtado, bona tarda.
8: Bona tarda. L'incendi originat ahir al municipi del Morox, a Toledo, que ràpidament va arribar a la Comunitat de Madrid, es troba perimetrat i ha rebaixat el nivell 1 de gravetat després de cremar unes 900 hectàrees. Tot i això, el foc encara no està controlat i ja ha afectat com a mínim 26 llars. Preocupen especialment les previsions meteorològiques. Mercedes Gómez, la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella i la Manxa.
9: A partir del dia de mañana, aunque las temperaturas se prevén más frescas, va a cambiar el viento y vamos a tener rachas que van a superar más de 50 km por hora y por lo tanto van a perjudicar seriamente la posibilidad de control definitiva de esa parte del incendio.
8: El foc iniciat a la Mierla, Guadalajara, també ha rebaixat l'índex de gravetat a Sòria i han pogut retornar els usuaris de la residència de gent gran afectada. A Huelva continua evolució, però sense poder garantir el retorn dels desallotjats. D'altra banda, l'incendi de Plana, Osca, es manté actiu, però no registra avenços.
1: Gràcies. I de l'àmbit internacional, un parell de punts. Brussel·les ha acordat un nou paquet de sancions contra Rússia, el número 21, des que comencés la guerra a Ucraïna. Maria Huguet, bona tarda.
10: Bona tarda. Els 27 han pogut consensuar-lo després que Grècia hagi aixecat el seu veto, encara que l'acord només ha estat possible diluint-ne molt el seu contingut. Atenes ha aconseguit que els seus vaixells puguin continuar transportant temporalment el gas natural líquid rus a altres països, sempre i

0: on el contracte hagi estat signat abans de l'inici de la guerra.
1: I en esports, el Tour de França torna avui a la muntanya. Marga Lluc, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, arriben als Alps en aquesta recta final del Tour. Ara en marxa la 18a etapa. Anem cap a la ruta amb el nostre enviat especial, Jorge Agüero. Bona tarda.
3: Què tal, Marga? Molt bona tarda. Etapa de 5 pujades, ja s'ha fet la primera i ara resten 135 quilòmetres d'aquesta 18a etapa amb una escapada de 7 corredors, entre ells el Movistar, Pablo Castrillo, i també el mallot verd, Mats Pedersen. És una diferència d'uns 40 segons respecte al pilot. Veurem si aquesta escapada finalment pot arribar a bon termini. Per cert, José Félix Parra, el corredor del Caja Rural Seguros RGA, avui no ha pres la sortida perquè té el canell trencat. La diferència en la general, recordem que encapçala Tadej Pogacar, és de 4 minuts 32 segons respecte a Remco Evenepoel. Ayuso és cinquè a 9:22 de Pogacar i a 2 minuts i mig del tercer classificat, el mexicà Isaac del Toro.
1: Gràcies. I en clau cultural, el duet britànic Pet Shop Boys aterra aquesta tarda al Roig Arena, el seu primer concert a Espanya. Doncs així tanquem aquest espai informatiu. Bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. Els tècnics investiguen les causes de l'esvoranc a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. L'esfondrament no ha deixat ferits, però ha engolit una grua i ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, una circulació que no es podrà reprendre almenys fins la setmana vinent, segons ha explicat José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
2: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 i R11.
1: Continuen les tasques sobre el terreny i els veïns amb domicilis propers a la zona de l'esfondrament estan amoïnats.
3: Sinto de muy fuerte y me han dicho todos que hay una grúa.
4: Tenemos miedo de que se caiga el bloque abajo, de que pase cualquier cosa, corrimiento de tierras, que fue lo que pasó ayer.
1: Això a Montcada, mentrestant, al barri de Sants ja s'ha apagat la gran flama de gas fruit de la deflagració als accessos al metro, que ha deixat 8 persones ferides, dues d'elles han estat greu. De seguida hi anirem. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Bona tarda. De moment, a aquesta hora encara es manté circulació en general més o menys còmoda a la xarxa viària. No hi ha gaires complicacions en aquests moments. Sí que hi ha, per exemple, lentitud, alguna aturada de la C58 a la zona de Torrebaró, d'entrada a Barcelona, afectant també una mica la zona de Montcada, de la C33, en la mateixa direcció. Puntualment també aturades a la ronda litoral de Barcelona, entre Fòrum i Sant Adrià, en sentit Besòs, també puntualment a la zona de Barceloneta, en sentit Llobregat, i a Zona Franca, també en sentit Besòs. En el cas de la ronda de dalt, es manté un tram de lentitud, encara alguna aturada entre Sarrià i Sant Gervasi, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I el temps. Arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Aemén, Noelia García.
6: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Es podran superar els 42 graus a zones de Lleida i de Tarragona i més de 36 graus a zones de Barcelona i de Girona. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat, amb possible pols en suspensió.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: La circulació de trens de les línies R2, R2 Nord i R11 es troba interrompuda i no es podrà reprendre almenys fins la setmana vinent. El motiu? Un esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. L'esfondrament no ha deixat ferits, però sí un gran ensurt. Ha engolit una grua i ha deixat els veïns de la zona molt preocupats. Anem cap allà, Cristina Martín.
7: Els veïns de Vallbona fa temps que es queixen de l'impacte que estan tenint les obres de soterrament en el barri i han passat una mala nit, tal com explica el Ricardo.
4: Bueno, vam tindre por perquè, bueno, nosaltres no, però tenim amics que viuen allà, en el bloc, i llavors, clar, que no s'enfonsi el bloc també, perquè està molt a la vora del soterrament.
7: L'incident mantindrà tallada la circulació de dues línies de rodalies fins com a mínim la setmana que ve. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Mobilitat.
2: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. En todo caso, me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenes condicions.
7: Adif no concreta encara què ha pogut provocar l'esvoranc, però els veïns assenyalen com a causa les aigües freàtiques del rec Comtal.
1: Això a Montcada i Reixac, a Sants, minuts després de les 11 del matí, la gran flamarada de gas provocada per una deflagració que va tenir lloc a nit ha remès i ara es treballa en l'extracció de la màquina perforadora, un succés que ha deixat 8 persones ferides. Maite Boada.
8: Bona tarda, ja no hi ha flama ni tampoc els bombers remullant l'entorn. Els treballs se centren, ha explicat Albert González, cap de l'operatiu de bombers, en la retirada de la màquina que ha estat més de 12 hores al costat del foc.
9: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
8: Des de la Generalitat, Carlos Bacaró, cap d'Obra Civil d'Infraestructures, ara cal investigar les causes i apunta a netge.
10: Tot just ara hem pogut accedir a la zona de la màquina, per tant, això s'està començant a investigar. I després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas, Netgia en aquest cas, que és qui estava executant la reparació.
8: Bacaró demana a la ciutadania, d'altra banda, confiança que les obres es fan bé. Pel que fa a la petició de responsabilitats pel sinistre, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Balla, demana temps.
1: Aquest dijous arriba un nou pic de calor que deixarà de nou termòmetres per sobre dels 40 graus en punts com les Terres de l'Ebre o Ponent, Anna Pujol.
11: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
12: A la nit, fins ara, malament.
13: Molta calor i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
14: Ja ens podem anar acostumant perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
15: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, l'alerta màxima per risc d'incendi forestal. Els agents rurals fan una crida a la precaució i a respectar les restriccions. Josep Capdevila, sotsinspector del cos.
16: A la gent a vegades li costa entendre les restriccions, es pensa que potser és un caprici, sempre limitar, però també és veritat que estem bastant satisfets amb el compliment en general de la ciutadania. És evident que sempre hi ha gent que incompleix.
15: Avui s'amplien de 5 a 8 els espais naturals restringits. Són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Montmell Marmellà i el Montsant. Pel que fa al Parc Natural de Montserrat, es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
1: Doncs sobre la calor, gràcies, Anna. Avui ens fem ressò de dos estudis de la UPC que recullen que a l'estiu, a la ciutat de Barcelona, la mortalitat per la calor nocturna és un 26% superior a les morts causades per les altes temperatures diurnes, sobretot en majors de 65 anys, motiu pel qual proposen incidir no només en la climatització exterior, sinó també en banyeres, en la de les cases.
17: Es treballa per millorar els espais verds d'ombra, més tendals i reduir les edificacions per rebaixar les temperatures de dia, però no es té en compte el que passa a la nit. I en els últims anys les temperatures han augmentat més de nit que de dia, gairebé 3 graus. Les nits tòrrides ja no són una excepció, fet que incideix en la calor acumulada, sobretot a les llars, i això elimina, com explica el doctor Joan Roca, les capacitats de reacció.
18: Calor nocturn mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
17: A més, s'afegeix que la brisa del mar no té el mateix efecte que de dia.
18: Que el mar no refresca. Ens podria refrescar el terral, que és el vent que va de la terra al mar precisament per aquesta diferència de temperatures. Però el terral és molt dèbil. No hi ha pràcticament brisa nocturna.
17: Així es proposa millorar la climatització de les cases amb incentius fiscals més que prioritzar l'aïllament del fred, perquè avui la refrigeració és superior a la calefacció.
1: Doncs en plena temporada estiuenca, 1.300 Mossos de la nova promoció s'incorporaran a partir de l'agost al reforç en l'àmbit de seguretat ciutadana. L'objectiu, reduir els delictes en temporada d'estiu. Marc Esparza.
19: Fins l'any 2030 el cos estarà format per 26.000 agents, ara són 20.000. El principal objectiu que es marca el departament és continuar mantenint el descens en les dades de delinqüència. Núria Parlon, consellera d'Interior.
20: Permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs, ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina de la incorporació de promocions de l'any passat que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries.
19: Però també s'inclou el reforç en la vigilància de la multireincidència amb armes blanques i de foc, violència sexual, augmentar els efectius de trànsit amb un especial control de les víctimes d'accident amb moto, perquè en el que portem d'any ja han mort 31 persones, i vigilància intensa dels robatoris a les autopistes i vies ràpides on s'ha incrementat la identificació de persones i vehicles un 112% i s'ha aconseguit reduir a la meitat els robatoris.
1: Canviant de qüestió, la mare del nadó de Barcelona, presumptament maltractat pels seus progenitors, declara aquesta hora davant del jutge a petició pròpia. Es tracta de la seva segona declaració en la causa, després que la investigació hagi anat rebaixant els indicis contra ella. Anem cap a la Ciutat de la Justícia, Núria Alcalà.
21: Sí, la dona amplia aquesta hora la seva declaració inicial davant el jutge. A l'Audiència de Barcelona, recordem, la va deixar en llibertat provisional el mes de maig en constatar que la investigació ha anat afeblint els indicis contra ella. De fet, els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència del possible caràcter agressiu o brusc de la progenitora. Tot i així, la causa encara no ha pogut esclarir com es van produir les lesions del nadó. Unes lesions que els metges que el van atendre van qualificar davant el jutge com a molt greus. Veurem si la declaració aporta alguna explicació al respecte i també del possible paper del pare del nadó en presó preventiva. La Fiscalia creu que els indicis contra ell són cada cop més ferms i l'apunten com a autor de les nombroses lesions presentades pel menor, fins i tot com a possible responsable d'un delicte d'homicidi.
0: Edició migdia.
1: La meitat de les pujades de sou que van a parar Hisenda per la falta d'actualització de l'impost de la renda, segons denuncia la patronal Pimec, cada treballador perd de mitjana 800 euros l'any. Climent Sabater.
3: És el resultat de l'anomenat fiscal drag, que és la pèrdua de poder adquisitiu que pateix un treballador malgrat que li pugin el sou per compensar l'alça de la inflació. La patronal Pimec ha quantificat quan deixa de guanyar un assalariat si li augmenten el salari sense actualitzar les tarifes de l'IRPF. I són de mitjana 800 euros l'any per a un treballador que en cobri 30.000 bruts, uns diners que van a parar a Hisenda en una pujada d'impostos encoberta i no a la butxaca de l'empleat, denuncia el president de Pimec, Antoni Cañete.
5: Fa que avui dia totes i tots tinguem menys poder adquisitiu, no perquè no s'hagi posat el salari, sinó perquè s'ha fet d'una forma encoberta un augment dels impostos a través d'alguna forma d'IRPF.
3: Un fenomen que també passa factura a les empreses, ja que al treballador només li arriba la meitat de l'increment del cost laboral. Segons calcula Pimec, el sobrecost de no deflactar l'IRPF per a una pime de 10 treballadors supera els 16.000 euros l'any.
1: Anem ara cap al Parlament, que aposta per fer pagar les autopistes a través de la vinyeta i veta recuperar els peatges. Des de la Cambra Catalana, Elena García.
22: Sí, per àmplia majoria. Bona tarda. El Parlament aposta per implementar el pagament per ús de les autopistes davant del col·lapse i la sinistralitat a la P7, tenint en compte el vehicle, emissions i recorregut, així com una contribució específica pel transport estranger i el de gran tonatge, i que la recaptació reverteixi en les infraestructures catalanes. Iniciativa dels Comuns, que suma PSC, Junts, Esquerra i CUP. Comuns, Lluís Mijoler, el republicà Albert Salvador i Judit Toronjo, Junts.
23: Que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura.
24: I finalista, que no penalitze la mobilitat obligada de qui no té transport públic.
25: I abans de demanar un nou esforç als ciutadans, hi ha una condició que és imprescindible, i és que els diners que paguem els catalans reverteixin en les nostres infraestructures.
22: El Parlament encomana a Illa un grup de treball per consensuar aquesta proposta de vinyeta amb Moncloa, partits, agents socials, patronal, transportistes, entitats municipalistes i ambientals.
1: A Lleida, l'Ajuntament ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran, on el passat 1 de juliol un autobús es va encastar a l'edifici de la Diputació, deixant 44 persones ferides. Joana Cendra.
26: Els radars han començat a funcionar aquesta mateixa setmana i en només 3 dies ja han caçat 18 conductors circulant per sobre de la velocitat permesa, 20 km per hora. Félix Larrosa, alcalde.
27: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parlant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
26: Pel que fa a l'accident d'autocar, ja s'ha pogut determinar que el vehicle anava a 30 km per hora, per la qual cosa es descarta l'excés de velocitat com la causa.
1: Des d'aquest dijous, les persones amb discapacitats visuals poden banyar-se a la platja de la Rabassada de Tarragona sense necessitat d'un acompanyant gràcies a la incorporació d'un sistema acústic. Explica'ns Pilar Ribàs.
28: A les instal·lacions de la Creu Roja se'ls hi proporciona una pulsera que compta amb 3 botons, un per rebre informació sobre el sistema, l'altre per orientar-se i un per demanar ajuda en cas de necessitat. Un cop a l'aigua, unes balises emeten un so acústic que els ajuda a conèixer a quina distància estan de la sorra i la profunditat de l'aigua. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, celebra aquesta iniciativa.
29: Aunque vengan acompañados, meterse en el mar para ellos pues les puede desorientar, no tienen una referencia y tanto entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien.
28: El dispositiu anomenat Audioplatja és gratuït i no cal reserva prèvia. Està a disposició de l'usuari cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. De moment, aquest sistema només es troba en dues platges catalanes, la Rabassada de Tarragona i la de Cunit.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marc Alluc, bona tarda.
30: Hola, bona tarda.
1: Esports.
30: El Barça ha fet finalment avui oficial el fitxatge del davanter alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, i a aquesta hora està sent presentat a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Recordem que ja fa 8 dies que el jugador és a casa nostra, que ja va passar la revisió mèdica i que esperava la tornada del president Laporta dels Estats Units, on va presenciar la final del Mundial per ser presentat. Signa per les 3 pròximes temporades. Abans, i en clau femenina, Caroline Graham Hansen ha signat la seva renovació fins al 2028. Madrid. La noruega ha dit que l'acord de renovació ha estat fàcil perquè ella volia continuar i que malgrat les baixes importants el Barça continuarà guanyant.
2: El futur del Barça sempre va estar muy, muy positivo. Es el mejor club del mundo. Jugamos a un tipo de fútbol que es difícil replicar, imposible de replicar. Puedes llegar cerca, pero tienes que vivirlo dentro del club y el Barça siempre va a seguir ganando.
30: En clau femenina, d'altra banda, el Badalona Women ha fitxat Laura Requena, procedent del Granada, on ha jugat els últims 12 anys, i signa per 3 temporades. Mentretant, i en futbol, en aquest cas masculí, l'Espanyol va finalitzar ahir la seva estada a Navata, on va guanyar els dos partits amistosos que va disputar contra l'Olot i el Pau francès, i dissabte s'enfrontarà al Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva de Niharke abans d'iniciar la segona part de la pretemporada, que inclourà diversos compromisos a Anglaterra. El Sabadell arriba al partit després de la derrota en el primer compromís de pretemporada per la nova etapa segona divisió contra el Castelló per 2-0. Després d'enfrontar-se a l'Espanyol, l'equip arlequinat encara jugarà aquest mes de juliol a Manresa el dia 29 a 8:45 del vespre. I de la seva part, el Girona va derrotar ahir l'Olot, Josep Guardiola.
4: El clàssic duel entre equips gironins a la pretemporada va ser pel Girona, que es va posar l'Olot per 3-1 amb un clar protagonista que va ser Minsu Kim, autor dels dos primers gols.
6: Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
4: El Girona tancarà aquest dissabte la seva estada al Vall d'en Bas amb el tercer partit de pretemporada davant de l'Alavés.
30: I acabem amb waterpolo. La selecció espanyola masculina, formada per 12 de 15 jugadors catalans, ha estat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món, que es disputa a Sydney després de perdre contra l'anfitrió Austràlia per penals. Havien acabat el partit empatats a 18. L'equip femení, amb totes les jugadores catalanes, excepte una, jugarà demà en semifinals contra Rússia.
7: Gràcies, Marga.
8: Amb una habitació pròpia de Virginia Woolf, una programació que arrencarà al setembre. Montse Soto.
7: Així és com Clara Sanchís interpreta l'escriptora Virginia Woolf en el monòleg Una habitació pròpia, que es podrà veure al Teatre del Raval coincidint amb el seu desè aniversari durant les dues últimes setmanes de setembre.
9: Mi corazón es un ave canora que anida en un retoño perlado de rocío. Mi corazón es como un manzano con las ramas rebosantes de frutos. Mi corazón...
7: L'obra ens transporta a una època en què les dones feia tot just 5 anys que havien aconseguit el seu dret a vot. Aquest muntatge dona el tret de sortida a una temporada que fins al gener oferirà propostes destacades com Vientos del Pueblo, sobre la vida del poeta Miguel Hernández.
10: Me llamo Barrón, que Miguel me llame.
7: Pep Tosa ha escrit i dirigit, juntament amb Evelyn Arévalo, aquesta proposta multidisciplinar que combina música, cante, text i el moviment d'Andrés Corchero, Premi Nacional de Dansa.
11: Estrenarem Vientos del Pueblo, que és el nostre espectacle biogràfic a partir de la vida i l'obra del poeta Miguel Hernández. És un espectacle que ja fa alguns mesos que l'hem portat de gira, però l'estrenarem a Barcelona, aquí, al nostre teatre.
7: El centenari del naixement de Blai Bonet també es commemorarà al desembre, coincidint amb el seu aniversari, amb el muntatge de Pep Tosa, una casa en obres. A més, es recuperarà Jo Travesti, escrita i dirigida per Josep Maria Miró, amb motiu del 30è aniversari de la companyia Roberto G. Alonso. I hi haurà propostes musicals com Maria la Lorea, amb qui us deixem.
12: Te regalaría el tiempo en montoncitos pequeños.
7: I nosaltres avui marxem al ritme de Don Omar.

I és que s'acomiada avui dels escenaris a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Ho farà acompanyat de convidats com Bele Gracie en una nit on sonaran els seus èxits com Dile, Salió el sol, Dale don dale o aquest inolvidable Danza Kuduro. Amb ell marxem, la informació continua en aquesta sintonia i a rtv-baixer.cat. Que passin una molt bona tarda.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: Hola, Dani, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Maria, Xavi i amics. Com anem?
0: Sí. Molt bé, ja tenim els dos estudis connectats, el del Daniel Brand i aquest de Ràdio 4. Què tal? Com vas? Com va la setmana?
2: Molt bé, ja tenia ganaques d'estar aquí amb vosaltres un altre cop.
3: Ganaques, m'encanta.
2: Ganaques. Som ganaques que som, com bé sabeu, moltíssim més que ganes. I sobretot de... Ostres, tu, de tenir aquí la Maria. Això és com connectar els punts, eh? És com... Vam començar junts, després ens retrobem. Que
3: bonic.
2: Sí que vam tornar, Maria.
3: Gràcies,
2: ben tornada.
3: Moltes gràcies.
2: Que guai estar amb tu un altre cop. O sigui, em fa molta il·lu.
3: A mi també, que guai.
0: Doncs,
3: i escoltar aquest piano.
0: Tiqui, ja sabeu que això va de vosaltres, els oients, les oients que ens envieu peticions pel Daniel Brand un cop al mes, que des d'aquesta darrera temporada el Dani ens regala un mashup al mes. Sempre és el darrer divendres a cada mes. I a través d'Instagram, a la bústia, els missatges directes, @xavifornia, les vostres peticions li passem al Dani i llavors, bé, li expliquem en directe al Dani, bàsicament, i llavors ell improvisa. Vols saber què t'estan demanant avui, Dani?
2: Sí, estaria bé, estaria bé.
0: Doncs mira, és una petició de la Clara de Sabadell que ens diu si podries versionar, i a partir d'aquí que facis el que vulguis, la barregis amb el que tu vulguis, una cançó molt important per ella i la seva parella, que és Love Story de Richard Clayderman. Que sona així. És mitiquíssima. És la típica cançó que posen els memes quan hi ha un moment trist.
3: Sí. Mític. Ai, em sona una mica enterrament.
0: També. Què, Dani? A veure, és piano, hi ha piano. Aquí no és reggaeton que has de reversionar.
2: Sí. No, està guai, Love Story. El que passa és que, clar, Love Story. En què podem fer un mashup amb Love Story? Vosaltres teniu alguna idea per mi? Maria, Xavi?
0: Jo et diria Dai Dai de Shakira, la cançó del Mundial, però no sé si... Posar-te allà... Ja que...
3: Uau, seria molt guai.
2: M'encanta.
0: Allà a nivell màxim de dificultat.
2: Vols que ho provem o què? Ho provem amb la de Shakira?
0: No,
2: la podríem fer.
0: Jo crec que la de
3: Abans
0: Shakira...
3: Abans que acabi temporada l'hem de fer, eh?
0: Hem de fer la de Shakira quan comenci el Mundial, que és ja d'allà.
2: Ja sé, tinc una idea.
0: A veure. Molt bé. Sí.
2: No, però no us la diré, vull dir, l'heu d'escoltar.
0: L'escoltarem, llavors.
2: Sí, l'heu d'escoltar, vale? És una mica boig, per això.
0: Ah, molt bé.
3: A veure.
2: O sigui, doncs... farem una cosa. Jo no us dic res, fem el mashup i aviam si entenem tots, també incloc aquí a l'audiència, òbviament, eh? Aviam si endevineu, amics, per què he fet el que vaig a fer.
0: Perfecte. Doncs a jugar, que també és part d'aquest moment tan fantàstic que ens regala el Dani un cop al mes a Ràdio 4, al Xavifòrnia, que és anar esbrinant, Maria, les cançons i els nostres oients, els cotxes ara mateix, potser de camí ja el seu destí de cap de setmana. Esperem que no estigueu a cap embús. I si ho esteu, tranquis, perquè arriba un moment per relaxar-vos i per gaudir.
3: Ai, sí, quina il·lusió.
0: A jugar, va, endevina cançons. Apuntes, paper i boli?
3: Vinga, l'última que vau fer, que jo encara no hi era, era de Disney, i mira, estava jo frisant, dic, per què no estic allà? Dic, m'encanta Disney.
0: Ho vas projectar i vas arribar aquí.
3: Vaig arribar aquí. Ara ho endevinaré, en directe.
0: Va, doncs...
2: Que bé que manifestes, Maria.
0: Sí.
2: Manifestació al 100%, eh?
0: El secreto, eh? Va, sí. anem a jugar amb el Daniel Brand i a gaudir del seu piano en directe, que diu el Jaume Tudela, i sí, que està perfecte, que estan connectats els dos estudis i el seu piano. Va, som-hi, Dani, el piano i la ràdio és teva.

0: mashup impressionant, Maria. Com ha estat la teva rentre al món Daniel Brand?
1: Brutal, molt amorós, wow. Molt amorós. Sí, la Taylor.
0: Aquesta l'has esbrinat, estava el micròfon tancat, evidentment, estaven gaudint del mashup, però l'has esbrinat rapidíssim.
1: Sí, aquesta love story de Taylor Swift va ser la meva adolescència, la meva joventut. A més, l'escoltaves allà a tope, et creies una princesa amb el teu príncep blau amb 14 anys. Clar, això a mi és fantasia, aquesta cançó.

0: Tenim la mateixa edat, som de la mateixa quinta. Mira, mira, ho està gaudint igual que jo.
1: És un tema tan fantàstic.
0: I a més, als concerts, la gent es demana matrimoni amb aquesta cançó.
1: És veritat. Per mi, la millor cançó de Taylor Swift.
0: És que estic d'acord, eh?
1: Aquesta és la Taylor que m'agrada.
0: Totalment.
2: Del principi, llavors, no?
1: Sí.
2: No de les últimes que ha tret. Aquesta crec que és del 2008, no? Va ser
0: sí,
2: de les primeres que va composar,
0: super,
2: no?
0: Super jove, sí.
1: Mm-hmm. Doncs Love Story, que es diu exactament igual, Dani, que la que t'ha demanat la Clara de Sabadell, a través d'Instagram, d'arroba xavifornia, que t'ha demanat Love Story, però del Richard Clayderman. Per què? Per què la de Taylor?
2: Doncs perquè es diu Love Story.
1: Perfecte.
2: Us ha encantat, la resposta?
1: Sí.
2: Doncs sí, amics. Si voleu, seguim amb el que hem fet. Aviam si agafeu una mica el truquillo del mashup d'avui. Què més hem tocat?
1: Jo t'he de dir que no he identificat cap altre. O sigui, m'han sonat, les melodies m'han sonat, però no et puc dir...
2: Amb la Taylor.
1: No et puc dir títol de cançó. No sé.
0: Clar,
1: si tu,
0: jo
1: Maria...
0: em sonava la música també, però no conec el títol de la cançó.
1: M'ha passat el mateix.
0: Que clar, em fa una vergonya dir això aquí davant del Daniel, que sap tant, però molts oients els hi passa igual.
1: Ell és l'expert.
2: No passa res, però us dono una pista. Quantes Love Story coneixeu vosaltres, amics? La de Richard Clayderman?
1: Jo t'he de dir que ara mateix, així a bote pronto, aquestes dues. Aquestes dues.
0: Sí, i on t'anava a contestar? La meva. De veritat, t'anava a dir la mia.
1: La meva.
2: A part de la història d'amor de la Maria...
1: I l'Eric...
2: Hi ha una altra, que és molt famosa i és de l'any 2014. És una cantant francesa. Ja no us puc donar més pistes, ja.
0: Mira.
1: És que el Jaume té... Bé, el Jaume Tudela té la xuleta. Pot anar llançant les que el Dani li ha dit per WhatsApp. Just quan ha acabat el mashup li envia un WhatsApp al Jaume, llavors ell ja pot llançar les músiques.
0: Clar, això jo ho he ballat moltes vegades.
1: Ah, sí?
0: Sí, és típica de contemporani, de ballet, però no sé el títol d'aquesta cançó.
1: No la conec massa.
0: No sé com es diu,
1: No la conec massa. Es diu Love Story, entenc, Dani, no?
2: Correcte, es diu Love Story. Bravo!
1: Molt bé.
2: M'encanta els aplaudiments.
1: És molt maca.
2: Quanta penya que... teniu allà a l'estudi,
0: L'afició.
1: L'afició del Xavifornia.
2: Sí. És un camp nou ple allà a l'estudi. Escolteu, és una passada, però és que hi ha tres cançons que es diuen així i són bastant famoses les tres, eh? Sí. I no sé si n'hi ha alguna més, però al meu cap m'han vingut aquestes tres després d'escoltar la petició de la nostra estimada oient. Així que aquesta és la raó de ser del mashup d'aquest mes.
1: I no hi havia un altre.
2: Fil conductor de Love Story.
1: Sí. I no hi havia un altre?
2: Però clar, hi ha un altre, sí.
1: Ah, sí?
2: Hi ha un bonus.
1: Veus?
2: Hi ha un bonus.
1: Ho sabia.
2: Un bonus, Xavi, Maria, hi ha un bonus track. Que es diu Golden Brown.
1: Home!
0: Aquesta és mítica,
1: Ostres, sí. Lays me down with my mind, she runs. Golden Brown, la cançó de l'any 1981 de The Strangles. Dani.
2: Correcte.
0: Per què? Perquè és d'amor, també, o...?
2: Doncs no, Maria, la veritat és que musicalment m'encaixava superbé amb Love Story d'Indila. Sí, perquè són bàsicament els mateixos acords. La Love Story d'Indila encaixa superbé amb aquesta. I, de fet, aquesta Golden Brown, que esteu sentint del 81, com deia el Xavi, s'ha fet viral un altre cop gràcies a TikTok, com o no? I el tema és que hi ha penya molt flipada amb aquest tema. És veritat que s'ha utilitzat des de que es va llançar fa ja... que són 35 anys, no? Si no em fallen els càlculs. Falla molt temps, no? 35, no. 45 anys.
0: Uau.
2: 45 anys. És increïble com TikTok i xarxes i tot tema... O sigui, totes aquestes plataformes noves digitals, com poden... Va passar el mateix amb la Kate Bush, per exemple, no? Amb Stranger Things.
0: Oh, sí, Running Up That Hill.
2: Exacte, i fa poc també amb més cançons s'ha passat. Doncs bé, amics, amb aquesta ha estat tan heavy el tema, o sigui que molta gent l'ha estat utilitzant a tots els seus edits, a tots els vídeos, a tots els reels, a tots els TikToks, i és una de les més escoltades en l'últim mes, Golden Brown. Una cançó, a més, que té un doble joc. Una cançó que tècnicament, musicalment, és molt interessant, perquè si us hi fixeu, alguna vegada ho hem parlat al programa, té un tempo una mica estrany, perquè és un, diguem-ne, és un 3-4, que seria un vals, 1-2-3, 1-2-3, i de repent fa 4 en comptes de 3, que és com que et quedes com que caus.
1: A contrapié.
2: Sí. Exactament. Vale? Si pareu atenció i intenteu ballar-la, veureu que us caureu. Vale? Que és una mica el truc que sempre dic als meus alumnes, de dir, si queréis ver si és un ritmo raro, esto es un 7-4, es un 7-4. Vale? No és ni un 3-4, és un 3-4 més un

0: d'una dona, vale? Perquè és la seva inspiració i, de fet, diu Golden Brown Texture Like Sun, no? Com textura com del sol. Però, clar, quin és el tema? Que, si analitzeu una miqueta la lletra, veureu que està parlant, l'autor, i això està confessat pel propi compositor, dels Stranglers, és una oda a l'amor, però com una metàfora del consum de certa droga, també. Vale?
1: Ui. Droga daurada, hauria de ser, o...
0: Clar, que és l'heroïna, vale? Llavors, ell està parlant d'una nòvia que va tenir, vale? O sigui, una xicota amb la que va sortir, que tenia els cabells així, però també té el doble joc de... En aquella època, ja sabeu, amics, que això és molt xungo, molt dolent, no ho feu mai, però ja sabeu que molts grups de rock, doncs, lògicament, vale?
1: És una pàgina molt fosca de la història, que sabem, a més, els anys en els que va tenir més incidència, i sobretot ho hem vist, com tu deies, Dani, amb artistes que van perdre la vida, pel consum excessiu d'això.
2: Mira, em recorda a una cançó d'Extremoduro que té una frase que diu «Beber rubia la cerveza para acordarme de su pelo». No sé quina cançó és d'Extremoduro, però recordo aquesta frase que va una mica amb el consum d'alcohol, però que li recorda els cabells de la noia, no? Doncs una mica igual amb la droga, en aquest cas.
0: Doncs molt ben tirada, Maria. Exactament el mateix. O sigui, ell està fent... És una metàfora entre l'addicció que li suposa l'amor de la seva parella i el que li proporciona, en aquest cas, l'heroïna, no? I, de fet, hi ha una frase que diu «Never a frown», que seria traducido, seria com «nunca un ceño fruncido», no? Com que sempre feliç. Perquè és el que ell sentia quan estava amb la seva xicota o quan consumia, també.
1: Sí. Que en el fons no era realment així, però que és la sensació que et dona aquesta droga tan, tan perillosa, no?
0: Efectivament.
1: Sí. Doncs, ostres, quines històries, quin mashup tan brutal. I m'ha encantat. El tema Love Story, i acabar amb aquest Golden Brown de The Strangles.
0: Doncs... Tema aquest que hem comentat, Xavi i Maria, és un temazo, vull dir...
1: Sí, és boníssima. És molt bona cançó.
2: Cançons de casaments, també. Cançons que sonen a les bodes, aquestes.
0: Sí.
2: Són tipiquíssimes, no?
1: Sí.
2: Jo no vaig voler casar-me amb cançons típiques, tu tampoc, Xavi, ja ho sé. Per això jo vaig triar les que a mi m'agradaven, no les típiques de casament.
1: De fet, el meu casament era Daniel Brandt, qui estava tocant el piano quan jo vaig entrar a l'església.
2: Sí.
0: Sí o què?
2: Viva la vida, Coldplay. És que se'm va quedar gravat,
1: Va ser Viva la vida i...
2: Brutal. I de vals, si ho puc dir, vas ballar una de les meves cançons preferides del món, que és You'll Never Walk Alone.
1: You'll Never Walk Alone.
2: Canta.
1: Sí.
2: Que bonic.
1: Doncs... I tu què vas ballar?
2: Mira, jo no vaig ballar vals perquè el meu casament va ser diferent, però t'he de dir que vam sortir a l'església amb la banda sonora de Mi Vecino Totoro, que és una de les meves pel·lícules i de la meva parella preferides.
1: Ah, sí?
2: Sí, i vam sortir de l'església... Aquesta pel·lícula no la tens al cap? Doncs el primer que has de fer avui quan arribis a casa és posar-li aquesta pel·lícula a la teva filla legal.
1: Ah, sí?
2: És brutal. Daniel, tu sí que saps de què t'estic parlant, no? Saps la pel·lícula?
0: No, la veritat és que no.
2: Doncs l'heu de veure.
1: És de dibuixos.
2: És de l'estudi Ghibli, sí, de dibuixos.
1: És com d'anime.
0: És de Ghibli.
2: És molt bonic. Molt bonica la història i la pel·lícula i la cançó, tot supermaco.
0: Doncs ho farem, Maria.
1: Dani, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment, amics. Una abraçada ben forta.
1: Una abraçada molt gran. Gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
2: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavi Fornia.

0: Radio 4.
1: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.

0: Son las 3.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, continua amb el guió establert fins ara. Negar qualsevol interferència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, desmentir les informacions sobre una presumpta societat a l'estranger per cobrar assessories i assegurar que les joies decomissades al seu despatx eren un regal de cortesia.
2: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe.
0: El PSOE i el govern central asseguren que mantenen el seu suport a l'expresident i continuen demanant respecte pel procediment judicial. No hi ha canvi de posició, però els ministres Òscar López i Carlos Cuerpo han evitat pronunciar-se preguntats pels periodistes als passadissos del Congrés.
3: No tengo nada nuevo. Yo he hablado todos los días de ellos.
4: Vicepresidente,
5: usted. Preguntarle por esa entrevista a Zapatero.
6: Gracias, hasta luego.
0: La portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, ha afirmat que Zapatero ha pres el pèl a tots els espanyols, ja que considera que no ha donat explicacions.
7: És una tomadura de pelo del senyor Zapatero, que además no solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino yo creo que ha ido a defender a Sánchez, porque aquí hay una verdad incuestionable, y es que si Zapatero acaba y resulta siendo culpable de un delito de tráfico de influencias, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el gobierno de España, y es Sánchez.
0: Una posició que comparteix des de Vox Pepa Millán, que reclama que Zapatero doni explicacions reals sobre l'entramat i, sobretot, sobre l'origen de les joies decomissades valorades en més d'un milió d'euros. Ho acabem de conèixer, el Banc Central Europeu manté sense canvis els tipus d'interès en la reunió que el Consell de Govern acaba de celebrar a Frankfurt. Climent Sabater.
8: El BCE segueix el guió esperat pels mercats i deixen el 2,25 sense modificació als tipus d'interès. El supervisor europeu retarda al setembre un eventual encariment del diner i tot dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà i de com es traslladi a la inflació l'encariment de l'energia, en particular del petroli. Tot just acaba la reunió del BCE, la presidenta Christine Lagarde ha afirmat que vigilen de prop aquesta evolució.
9: La incertesa continua sent alta i l'impacte sobre la inflació de la perturbació energètica encara no s'ha materialitzat del tot. Mantindrem vigilada la intensitat i la durada d'aquesta perturbació, així com els efectes indirectes i de segona ronda.
8: Amb la decisió d'avui, el Banc Central Europeu dona un respir als hipotecats i a les empreses que veuen com els tipus d'interès queden en el 2,25 i es manté sense canvi el preu del diner, per tant, de crèdits i hipoteques.
0: Gràcies. I encara de l'àmbit econòmic, la Cambra de Comerç de Barcelona revisa a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per al 2026. Puja 3 dècimes fins al 2,5% respecte a la previsió que va fer al maig. Preveu també que la inflació s'enfili 3 dècimes fins al 3,3% pel repunt de les tensions a l'Orient Mitjà. Maria Huguet.
10: Revisa l'alça el PIB pel bon comportament de l'economia catalana el primer trimestre de l'any, les bones previsions del turisme i el dinamisme de l'ocupació. I pel que fa a la inflació, asseguren que l'impacte de la guerra durant el segon trimestre ha estat contingut. Joan Ramon Rovira és el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra.
11: La incertesa està a nivells molt elevats i, per tant, és la nostra millor previsió en les dades que tenim a dia d'avui. Per tant, ja veurem aquest estiu el que veiem i a partir d'aquí decidirem si revisem o no i de quina forma.
10: Les expectatives del sector turístic català per l'estiu són positives. Segons la Cambra, el context geopolític ho afavoreix per l'arribada de turistes que es desplacen a les costes espanyoles buscant zones segures i allunyades del conflicte. Es preveu que especialment l'hostaleria continua augmentant els preus aquest estiu.
0: Gràcies. I els expliquem també que la Comissió Europea ha imposat dues multes a Google per prop de 900 milions d'euros. Laura Hurtado, bona tarda.
12: Bona tarda. Brussel·les acusa l'empresa de prioritzar els seus propis serveis al cercador, també d'impedir que els desenvolupadors d'aplicacions mòbils informessin gratuïtament els usuaris d'ofertes més econòmiques fora de Google Play. L'executiu comunitari considera que la companyia ha vulnerat la llei de mercats digitals que regula la competència entre les grans empreses tecnològiques de la Unió Europea. A banda, Brussel·les ha donat a Google un termini de 60 dies per posar fi a aquestes pràctiques. En cas contrari, s'exposa a noves multes.
0: Gràcies, doncs això és tot per part nostra. Més informació al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
4: Salvador, què hi ha dins aquest arxivador?
13: Fitxes.
4: Fitxes. Fitxes. Fitxes.
13: Són fitxes, diríem, en les que he recollit durant molts anys, tots els meus anys de vida professional, de fet, des de que anava a la universitat, des dels primers anys,
4: sí.
13: He anat recollint des de notes de lectura, de, que m'interessaven, idees que recollia, però després, més de manera més sistemàtica, tot el que han estat les meves conferències, taules rodones, presentacions de llibres. Porto un registre exacte, un Excel, diguem, tot això. Porto més de 2.000 actuacions en públic, 2.000 actes de comunicació oral, i les fitxes em van molt bé perquè em permeten tenir el guió del que vull explicar, diguem, de manera ordenada. I a més, com que és en paper, després de les conferències, si veig que hi ha hagut alguna cosa que no acabava d'encaixar o alguna idea nova que ha sortit en el debat, doncs ho puc afegir. I em permet també treballar amb més amplitud, per dir-ho així. Si a vegades et demanen un article d'una qüestió que has tractat en una o dues conferències, puc agafar les meves fitxes i en bona part ja tinc l'argumentari preparat, per tant puc preparar articles escrits a partir d'aquestes conferències. Amb
4: en aquest arxivador, immigració i identitat.
13: Sí. Tinc ordenat per als temes que més aviat he anat tractant. Per
4: en
13: exemple,
4: quants arxivadors?
13: 18.
4: 18.
13: 18. 18. Estan, ara no sé què hauré de fer perquè estan atapeïts i a més és un tipus de calaix que ja no es troba gaire, diguem, per sort.
4: Sí, és veritat.
13: A la xarxa ho pots trobar tot, però, sí. Però a les llibreries ja no n'hi ha.
4: Avui el nostre irrebatible és el sociòleg Salvador Cardús.

0: Salvador Cardús, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. He dit sociòleg, però també economista, periodista, fins fa poc professor universitari. Una vida molt ben aprofitada, Salvador, amb una trajectòria absolutament inabastable que recorrerem al llarg d'aquesta conversa. I una conversa que en si també serà d'alguna manera una mena de radiografia del món en què vivim, perquè ets un dels nostres grans observadors. I per començar, m'agradaria saber com observa el Salvador Cardús el món en què vivim, ple de conflictes. Salvador.
1: Bé, l'observo amb, d'una banda, amb interès, amb curiositat.
0: Curiositat.
1: Jo crec que aquesta és la primera qüestió, no? El voler saber, el voler observar, fins i tot més enllà del que és més immediat, diguem, amb una certa perspectiva. I si he de parlar del que és més immediat, he de dir que amb preocupació, però és que tinc la impressió que sempre me l'he mirat amb preocupació. És a dir, que hi ha moments que, diguem, la preocupació pot ser més o menys intensa.
0: Sí, i ara és molt intensa.
1: I ara és molt intensa. La més immediata, però també, precisament, estava escrivint un article sobre aquesta qüestió, diguem, sí. I jo deia, home, la proximitat no et deixa veure les coses clares. És a dir, al contrari del que sembla, que dius, com més a prop, més bé ho veus, és el contrari. Em penso que era Maquiavel que deia, si vols pintar una vall, t'has d'enfilar al cim, i si vols pintar el cim, has de baixar a la vall, no? I, per tant, ara és un mal moment per fer un bon diagnòstic de la situació quan les coses estan tan enceses.
0: Clar.
1: Necessitem una mica més de calma, potser d'aquí 15 dies o 3 setmanes o un mes, tampoc no cal molt, però potser veurem les coses amb una mica més de perspectiva.
0: Per cert, el 2003 vas coescriure el llibre Per què els catalans diem no a la guerra, passat i present de la mobilització per la pau, al costat d'altres intel·lectuals, sí, com Antoni Dalmau, Maria Mercè Roca, Alfred Bosch, Isabel Clara Simó, Oriol Bohigas. Imagino que els catalans continuem dient no a la guerra, Salvador.
1: Sí, hi ha una tradició, diguem, de pacifisme molt, molt estreta, molt llarga.
0: Sí.
1: Jo crec que hi ha una mica de trampa en això, en el sentit que en la mesura que no tenim un estat, ens hem pogut estalviar el compromís i la responsabilitat de pensar en tenir un exèrcit. Aquesta és una qüestió que quan es parlava d'independència sortia sovint, no? Un país independent però amb exèrcit o sense exèrcit. I dius, home, si ets un estat, tens responsabilitats militars, de seguretat, podríem dir, i per tant hauria estat inimaginable una independència sense un exèrcit. En alguna ocasió jo havia dit, bueno, no tots els exèrcits són iguals, nosaltres potser ens escauria més els catalans per aquesta tradició de no guerrera, diem, almenys en els últims temps,
0: sí,
1: de tenir, per exemple, un exèrcit especialitzat en la reconstrucció de situacions de postbèl·liques, no? De dir, escolta, nosaltres som experts en mirar de reconciliar els bàndols oposats, perquè a més tenim bons experts en aquestes qüestions, bons politicòlegs que s'hi han dedicat, i per tant de mirar de reconstruir, de com s'hauria de reconstruir un país després d'un panorama de guerra. Però vaja, tot això eren especulacions, diguem, fàcils, que quan has d'escriure un article cada 2x3, a vegades has d'imaginar molt.
0: Defensor de la responsabilitat individual, l'exemplaritat pública, molt interessat en l'educació, la moral cívica, la construcció de la comunitat, de tot plegat parlarem avui, però abans retrocedim en el temps.

0: Salvador Cardús i Ros, vas néixer a Terrassa el 12 de juny de 1954. Situem la teva infantesa, sí, per tant, als anys 50. Com recordes aquells anys, Salvador? Com eres de petit?
1: Els recordo feliços, uns anys tranquils, uns anys d'escassedat, uns anys amb una família que havia de vigilar molt per com anava sobrevivint. Érem cinc, vam arribar a ser cinc germans, i per tant el meu pare treballava a la fàbrica, i per tant, diguem, ens vam acostumar a una vida molt sòbria, molt, molt austera, per dir-ho així, en tots els sentits. A casa el pare ho arreglava tot, i per tant jo vaig també anar aprenent a fer tota mena,
0: diguem, tots els oficis,
1: a ser una mica,
0: no?,
1: de manetes, no? Per tant, sí, he fet de tot, també, i em vaig amb cor de reparar tota mena de coses, no? Però això us ho recordo no amb pena, diguem, sinó amb satisfacció, amb una família molt, molt tranquil·la, un pare i la mare, no cal dir-ho, però el pare també molt dedicat a la família, molt, molt estricte amb els horaris per no excedir-se, per no estar sempre fora de casa, sinó al contrari, i vivint feliç amb els meus germans, sí.
0: Vas conèixer els quatre avis?
1: Sí, sí. Sí. Passa que el primer avi que va morir, que era l'avi Salvador, l'avi patern, va morir que jo tenia 3 anys o 3 anys i mig. Per tant, en tinc algun record,
0: ah, sí?,
1: molt viu, sí, molt, molt, puc descriure algunes situacions molt concretes que efectivament es van produir. Recordo també molt bé el dia que va morir, el dia de la Candelera, el 2 de febrer, i recordo, tinc una imatge molt clara de com estàvem situats a la seva habitació, a la casa particular, amb la meva àvia al costat seu i tots amb una candela fent unes oracions, diguem. Tinc una imatge molt clara d'això i d'altres situacions del meu avi, sí. Uh-huh.
0: L'avi Salvador era, o és, el teu gran referent vital.
1: Clar, diguem, no experiencial, diguem, perquè si va morir, sí, que sí, jo, sí, tenia 3 anys i mig, però sí que em consta...
0: Per tot el que va saber després,
1: sí,
0: no?
1: És un home, era un home que treballava també amb una indústria, en els despatxos, però la seva afició era la història, i com a aficionat, perquè en aquella època també viure professionalment de la història hauria estat difícil, però com a aficionat va escriure bastants llibres d'història local, que després s'ha vist que eren fets amb molt rigor, diguem, que eren molt seriosos.
0: Sí.
1: Va escriure sempre en català, això va voler dir que en vida pràcticament no es va publicar gran cosa seva, que la major part de coses es van publicar després perquè era molt difícil publicar en català, però ell va ser molt tossut en aquesta fidelitat a la llengua. Per tant, aquí hi ha uns quants elements d'aquests que sí que els acabes, que te'ls acaben transmetent.
0: Clar, clar.
1: I d'una laboriositat intensa, com també era el cas del meu pare, sí.
0: Eres bon estudiant?
1: Regular, normalet.
0: Ah, sí?
1: Sí. Diguem, soc, diguem, treballador, però no d'aquests brillants, no?
0: Ja.
1: A mi m'anaven bé les mates, la física i la química. Això, uh-huh, és el que treia bona nota.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. I, en canvi, la història, de dir, he de confessar que la història, la geografia, aquestes coses em costaven més perquè no sóc una persona de molta memòria, diguem, no és allò, aquells que ho recorden tot, yeah, i no sóc per anar a un concurs de televisió,
0: sí,
1: ni de ràdio. I en canvi m'agrada molt la reflexió, el connectar coses diferents, no? Però, i per tant penso que en la meva pràctica també en el camp de la sociologia hi pesa aquesta mirada més no diré quadriculada, no, sinó més sistemàtica, que em va aportar les mates i la física i la química. Diguem, necessito molt ordre a l'hora d'escriure un article, necessito saber allò per on començaré, on acabaré, un, dos, tres, o a l'hora de fer una conferència, quines són les 3 o 4 idees, i diguem, necessito ordre,
0: sí, sí, sí,
1: en el que explico, no? Diguem, i jo crec que això s'afegeix claredat.
0: I per què vas acabar estudiant econòmiques?
1: Ui, Primer vaig fer econòmiques perquè en aquell moment encara no es podia estudiar sociologia, i diràs, i per què sociologia? Doncs, de fet, la vida és, diguem, és atzarosa, no? Però jo, sí, hi va haver un moment, un estiu, que vaig poder acompanyar un oncle meu que era capellà i que col·laborava amb un centre d'investigacions sociològiques d'aquí a Barcelona, un dels primers que hi va haver, i feien investigacions de tipus en sociologia de la religió, de sociologia pastoral, en deien llavors. I un estiu ell havia d'anar al Campo de Gibraltar, perquè és on feien, on estava fent un treball, diguem, on hi havia de fer unes entrevistes, i em va proposar d'acompanyar-lo. I ell, amb la seva mare, la meva àvia materna, ens en vam un dos cavalls, vam anar cap a Campo de Gibraltar, i pel camí vam anar visitant, diguem, llocs diferents, no? Vaig quedar molt impactat de tot el que vaig veure en aquells moments. Recordo un poble que es diu Jimena de la Frontera, on no hi havia llum, on les dones anaven a buscar aigua a la font, una Espanya, per dir-ho així, que no me la imaginava, no m'imaginava que pogués haver-hi un subdesenvolupament tan bèstia. A Jumilla mateix, que ara és conegut per els vins, sí, i que té, sí, sí, i que té nom, però en aquells moments allò era un poble gairebé mort, amb tota la gent rica vivia a Madrid, hi havia les cases de pedra senyorials tancades, i la gent encara vivia fonamentalment en coves que hi havien excavades amb una muntanya al costat. Havien fet un edifici de allò que en deien l'obra sindical de l'Hogar, i havien provat d'anar a viure allà, però hi vivien, però clar, no podien tenir els animals i no sé què, i havien tornat a les coves. Aquesta visió, diríem, d'una realitat social que contrastava tant amb el que eren els anys 60, finals dels 60, començaments dels 70, sí, això devia ser l'any, si no era el 70, 69, 70 devia ser, en uns moments que ja eren de desenvolupament econòmic, que aquí a Catalunya, doncs, diguem, les coses anaven molt diferents, no? Diguem, era difícil d'imaginar aquestes situacions tan extremes, fins i tot el món de la immigració ja començava a tenir un espai més ordenat, diríem, que no era el de les coves. Això em va fer, no sé, diguem, mirar el món o interessar-me pel món d'una altra manera. I això em va, interessat per això, em van posar en contacte amb el que després va ser el meu mestre, el meu veritable mestre, que és en Joan Estruc, que era un sociòleg que acabava d'arribar de Lovaina i havia aterrissat a l'Autònoma, i vaig tenir-hi una conversa, em va deixar uns llibres que vaig llegir durant l'estiu, i vaig pensar que volia fer, que m'interessava això de la sociologia, no? És molt el vincle personal, no? La confiança que et mereix una persona. Però en aquells moments sociologia no era una assignatura que es feia econòmiques, clar, i per tant vaig fer econòmiques per poder fer sociologia. Llavors l'economia també em va interessar molt, eh? I vaig acabar sent doctor en ciències econòmiques, però la meva feina ha sigut bàsicament la de fer de professor de sociologia. Jo sempre dic que no sóc un sociòleg, sinó que faig de sociòleg, perquè la meva vida és molt més completa que no pas el que és el ser, diríem, el ser professional. He fet sociologia, però sense ser-ne, per tant, també sempre mirant-ho amb un punt de distància, m'ha interessat molt tot el que són els límits d'aquest ofici, diguem, el que és l'antropologia o la filosofia o la psicologia, diguem, m'ha agradat, ho deien els meus estudiants, no us quedeu en el centre, mireu de moure-us per la perifèria, i a la perifèria hi veureu coses molt interessants, molt estimulants, no? I he procurat fer això, i a part, sí, sí, que en la meva vida personal, doncs, també m'ha interessat molt altres coses.
0: Sortir de la bombolla, diguéssim, exacte, no? Et vas llicenciar en Ciències Econòmiques al 76, mm, i just és quan podem parlar dels teus inicis en l'especialitat de Sociologia, mm, de la Religió,
1: sí,
0: i ho vas fer incorporant-te al grup de treball ISOR,
1: sí,
0: Investigacions en Sociologia de la Religió de l'Autònoma, mm, i que dirigia justament Joan Estruc. L'ISOR és també fonamental per tu?
1: Sí, sí, esclar, són els meus anys de formació. Diguem, una cosa és la universitat. L'universitat et dona coneixements, però no et dona experiència. I la meva experiència professional la vaig adquirir a l'ISOR. Vam fer un treball sobre el suïcidi, que va ser la meva primera investigació, junt amb en Joan Estruc, una... interessant pel tema, no cal dir-ho, però sobretot per la metodologia que vaig anar aprenent en aquells anys. Després, molt a prop de l'antropologia, per cert, amb un tipus de treball molt de camp, molt proper. Després, allà mateix vaig poder fer la meva tesi sobre el temps, que és un tema que també al llarg de tota la meva experiència professional m'ha interessat, la qüestió de l'organització social del temps, el calendari, la cohesió, diguem, bueno, tot el que té a veure, que per mi és molt important. I tot això ho vaig poder fer en el marc aquest de l'ISOR, sí.

0: M'agradaria ara parlar de l'àmbit universitari. Dius sí. que s'aprèn molt, però que la realitat és fora. Sona ara aquesta cançó de Dylan, perquè la vas descobrir el 2006 a la Universitat de Cornell.
1: Sí.
0: Com va ser això?
1: Uau! Jo sóc dilanià, diríem.
0: Sí.
1: Jo de jove escoltava Dylan. Quan era poc habitual, perquè havíem d'anar a comprar els discos a Andorra,
0: els vinils
1: aquells a Andorra, i no sé com hi vaig, bueno, més o menys ho sé com és que ho vaig descobrir, però m'interessava, m'agradava molt el Dylan. No sé els meus pares com ho suportaven, perquè el Dylan té un punt d'insuportable, però m'agradava molt el Dylan i l'he anat seguint sempre, l'he anat a escoltar algunes vegades, però sent a Cornell vaig veure que hi havia a la venda un àlbum, una mena d'àlbum, que de fet eren tres CDs que jo no coneixia, que no tenia, que hi havia algunes peces que tampoc coneixia, i el vaig comprar, que es deia Biògraf. I escoltant el primer CD, ostres, m'apareix aquesta cançó, i no sé si a la gent li passa, però a vegades quedes atrapat amb una cançó.
0: I tant, sí,
1: i l'anava repetint. I vaig fer un viatge de sent a Cornell mentre estava allà per seguir amb les meves recerques sobre immigració. Pensava que els Estats Units és un país d'immigració, i per tant que hi havia alguns paral·lelismes amb el cas català, i vaig visitar molts museus d'immigració. I una cosa que vaig fer va ser llogar un cotxe, anar-me'n al Quebec a veure un museu que també no en diuen de l'immigració, però que de fet és un museu d'immigració. I després, de tornada, vaig passar per Boston, que hi havia un altre museu d'immigració, i tornava cap a Cornell. I hi havia... vaig descobrir aquesta cançó, vaig agafar el CD, el vaig posar al cotxe, i em vaig passar tot el viatge cap al Quebec i cap a Boston escoltant aquesta cançó. Era gairebé obsessiu. I, sent a Boston, hi actuava la Mary Black, que és una altra de la música que hem sentit
0: sí,
1: abans.
0: Sí, al principi.
1: Exacte. I vaig comprar una entrada, vaig ser dos o tres dies a Boston, només era per anar a veure un museu, però aquell vespre actuaven la Mary Black. Boston té una tradició irlandesa molt important, i per tant aquí, aquell era un concert que hi havia la Mary Black, hi havia també la Maura O'Connell, hi havia cantants irlandesos, i vaig anar-hi. Surten a l'escenari la Mary Black amb el seu grup, i quina és la primera cançó que canten? La cançó del Dylan, que jo havia estat escoltant durant tot el viatge. Em saltaven les llàgrimes.
0: No m'estranya.
1: És allò que dius, però què ha passat? Perquè la Mary Black encara no la tenia enregistrada. Llavors, al cap de poc, va sortir el disc on va sortir aquesta cançó enregistrada per ella, aquesta versió. Però dius... però és possible, diguem, que la cançó que he descobert aquí a Cornell, que l'he escoltat tot el viatge, i que arribo a Boston, me'n vaig a un concert i la primera cançó que canta la Mary Black és la cançó que tinc en el cap. Va ser un xoc, diguem, emocional important, diguem, que no t'expliques com es poden produir casualitats tan enormes, però
0: així és la vida, així és la vida,
1: sí, eh? Sí, i sempre... per dir, ara faig el viu, però ho estiro una mica, però diguem, en bona part la meva vida professional també ha sigut una mica així, de saber aprofitar l'atzar, les coses, jo deia, els trens que et passen per davant, i pugen o no hi puges. Jo hi ha trens
0: hi
1: he pujat, però ja he pensat que aquest tren no et tornarà a passar mai pel davant.
0: Clar.
1: I això potser ha anat en contra d'una més gran especialització professional, acadèmica, però m'ha donat la possibilitat de conèixer coses que mai no hauria pensat.
0: En l'àmbit acadèmic, segur, no?
1: I en l'àmbit personal.
0: Des de Cornell a Cambridge, sí. Londres...
1: Stanford...
0: No? Aquestes experiències també t'han donat molta riquesa intel·lectual.
1: Però,
0: no?
1: Per exemple, tot el que ha sigut la possibilitat de treballar en el món del periodisme, tant quan vaig poder ser subdirector del diari Avui, com després les meves col·laboracions a TV3 amb el Paco Escribano i el Joan Úbeda, o bé, diguem, encara més endavant, amb alguna cosa de ràdio que també vaig fer a Ona Catalana. És a dir, diguem, i a vegades pensaves, i això per què ho fas? Doncs, ostres, perquè és que si no ho fas ara mai no tornaràs a tenir oportunitat.
0: O creant crònica d'ensenyament.
1: Per exemple, que és una... a mi, quan vaig decidir de dedicar-me a la sociologia, el periodisme també el tenia en el cap, eh? El que passa, aquells moments tampoc no hi havia facultat, hi havia una escola de periodisme, no tenia ningú la família que fos periodista i, per tant, que me'n pogués parlar o em pogués orientar, i ho vaig desestimar. Tenia algunes revistes especialitzades en com estudiar periodisme o què era el periodisme, però em va semblar que era com quedava molt lluny del meu món habitual, no? No hi havia ningú que s'hi dediqués a això, i per tant doncs ho vaig deixar de banda. Esclar, el dia que em trobo un personatge allà al departament, que devia ser el 86, l'any 86, que jo arribava al departament sempre a les 8 del matí, era, sí, m'agradava arribar a primera hora, tenir una estona de treball tranquil, i em trobo una persona que estava voltant per allà als despatxos i em diu: escolti'm, que coneix un tal Salvador Cardús? Dic: sóc jo. Algú li devia dir que jo hi anava d'hora.
0: Sí.
1: I diu: volia parlar amb vostè. I em diu: mira, estic que tinc tal càrrec en el Departament d'Ensenyament, volem fer una revista d'ensenyament i hem pensat que tu podries ser el director. I s'havia de crear de zero, per tant calia imaginar-la. I vaig dir que sí, per la mateixa raó de sempre. Dius: no, mai més no em trobaré algú passejant per als despatxos oferint-me la possibilitat de dirigir una revista d'ensenyament.
0: El tren no passarà. El tren no passarà.
1: I per tant m'hi vaig enfilar, el vaig agafar, i va ser també una magnífica experiència.
0: Al llarg de la teva trajectòria, Salvador, has escrit moltíssim, tens una cinquantena de llibres publicats, però el primer que vas escriure tractava un tema molt delicat, molt estigmatitzat també, el suïcidi. Vas publicar Al costat de Joan Astruc, justament, sí, Plegar de viure, un estudi sobre el suïcidi, i vull que recordem què deia sobre aquest assumpte el programa Vostè pregunta de Televisió Espanyola any 1981. Wow.
2: Si poguéssim dir, sense dubtar, està mal fet i a més són uns covards, no tindríem cap mena de problema, ens quedaríem molt tranquils. Però i si resulta que està mal fet però al mateix temps s'ha de ser valent? Aleshores ens queda la incomoditat o la intranquil·litat, ens segueix quedant la pregunta. En el fons seguim sense saber contestar. I per què s'ha suïcidat aquella persona?
3: I llavors, diguem, perquè no, vostè no quedi massa insatisfeta, diríem que els sociòlegs o la sociologia no, ens fem esforços per no donar unes connotacions de tipus valoratiu. És a dir, no, nosaltres intentem comprendre el suïcidi, hem intentat fer un estudi per comprendre el suïcidi sense entrar en valoracions. Ara bé, hi ha tipus de suïcidi, o hi ha informacions sobre casos de suïcidi que més aviat et fan pensar que ha sigut, diríem, per una certa por d'enfrontar aquells problemes. Però això no vol dir... És a dir, segur que hi havia por, hi havia covardia d'enfrontar aquells problemes, però alhora s'ha sigut valent com per saltar i buscar una resposta en el desconegut.
0: No sé si passats els anys i amb molta més experiència continues pensant igual, hi hauria algun matís, i sobretot, per què el suïcidi?
1: Ui, una altra vegada tornaríem a parlar de l'atzar, eh? A veure, primera qüestió. Jo sempre he pensat que, almenys en la meva pràctica professional, una altra cosa és personalment puc tenir la meva opinió sobre el suïcidi o sobre, sí, el que sigui, eh? Sí. A mi, des d'un punt de vista moral o religiós, el que sigui, però com a sociòleg la dicotomia entre el judici i la comprensió sempre ha d'anar a favor de la comprensió, i com han dit alguns clàssics, qui comprèn no jutja i qui jutja no comprèn. Jo volia saber, i és el que he aplicat sempre, és mirar de comprendre, allò, posar-me la pell. Els estudiants deies que fins i tot ens hem de posar la pell d'un assassí en sèrie. És a dir, què porta algú a ser tan malvat, diguem, o fer tant de mal? Però el judici és fàcil, diguem, és un criminal, no? Però
0: què, el per què, no? Però sí, les raons.
1: Què et porta, diguem, o sí, què hi pot haver, més enllà de problemes de caràcter psiquiàtric, eh?
0: Sí.
1: I això és, en el cas del suïcidi, doncs exactament igual, diguem, què és el que, per, diguem, què és el que ens pot ajudar a comprendre el per què es produeix o per què algú troba sortida en el, del seu laberint en el suïcidi. I l'anàlisi d'aquells més de 400 casos, 440 i pico casos, doncs ens va ajudar a entendre, jo crec que amb bastanta precisió, diguem, els camins que et porten a això, que generalment no són els de la desesperació, sinó que són molt reflexius. La gent se sol suïcidar després d'haver-ho pensat molt, d'haver-ho meditat molt, també de no trobar sortida a la seva situació, no? Per tant, sí, diguem, penso que el que vam dir allà, i amb detall, que ara podríem, que no és el moment, però que podríem entrar, es pot mantenir amb consistència.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb el sociòleg Salvador Cardús, un dels nostres grans savis. T'agrada molt aquesta música?
1: Molt.
0: I sobretot la música irlandesa, crec,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Per
1: sí.
0: Què, Salvador?
1: Vés a saber, no ho sé. No ho sé, m'agrada. M'agrada molt
0: la vida, la vida.
1: La Mary Black, que ja n'hem escoltat una, perquè no em digueu que no era preciosa, el Nou Frontier. Són cançons que són, però una pura delícia, molt ben cantades. De fet, és un país amb una tradició musical, tant de música popular com de versions de cançons més modernes, extraordinàries. M'ha sigut molt difícil dir quines, triar-ne algunes, no? Però aquesta mateixa, que també hi ha la Mary Black cantada amb la McEwan, doncs és una altra d'aquelles cançons delicioses. I la veritat és que m'hi sento molt còmode. Tenen un punt de... també de tristesa, diguem, no sé com dir-ho, eh?
0: Són
1: cançons de melangia, de... t'hi sents molt, són molt càlides alhora. No sé, la veritat és que és una cançó que m'agrada. No, igual si em posava a analitzar-ho ho espatllava.
0: Doncs ho deixem així, llavors.
1: Hi ha coses que et cauen, que també és això, és a vegades l'atzar que te les ha posat al davant.
0: Sí, sí.
1: I que m'hi he sentit francament molt còmode.
0: Hem d'explicar també que has estat president del patronat de la Fundació Paco Candel, ja n'eres membre des de la seva fundació el 2007, i la intenció última d'aquesta fundació és integrar les persones que arriben a Catalunya, les persones immigrants. Aquest era el punt de partida de la fundació.
1: De fet, el que era una fundació que vam crear, que es va crear, que en Paco Candel encara era viu, per tant, que el vaig poder conèixer uns anys així personalment, una persona molt interessant, perquè venia d'això de les barraques de Montjuïc, i per tant tenia un coneixement directe. Ell el que volia ser era escriptor, novel·lista, de fet té una cinquantena de novel·les brutals, n'hi ha algunes que són sensacionals, són molt bones. Ara diríem que potser serien políticament incorrectes, perquè parlava de la realitat tal com s'expressava en el seu moment, i per tant aquells anys, diguem, les coses eren dures, no? I tal com parlava o de la Guàrdia Civil o de les dones o de les relacions interpersonals, doncs es poden llegir, perquè encara alguna s'ha realitzat, però són novel·les molt potents i descriuen molt bé la realitat migratòria d'aquells anys. I ell el que va fer és, li van fer un encàrrec arran d'un article que havia publicat a la revista La Girafa, un article, diguem, reflexiu, no era de creació, diguem, no era una narració. I van haver un parell o tres de persones, el president Pujol, el Benet i algú més, que li van dir: home, per què no ho desenvolupes i no escrius un llibre sobre això? I com que li faltaven calés, doncs
0: va dir que sí.
1: I va fer un llibre impressionant. Pensa que un llibre publicat l'any 61, sembla que era, si no m'equivoco...
0: 64.
1: O 64. En 15 dies se'n van vendre 30.000 exemplars. No hi havia ni televisió catalana, ni ràdio, ni res que pogués...
0: Per fer promoció.
1: Ni xarxes socials.
0: Sí, sí, sí.
1: Vendre 30.000 exemplars en 15 dies, que es va haver de fer de seguida una segona edició o una tercera, no, jo no sé quantes, és una cosa sensacional. Diem que mostra com va connectar amb una necessitat, gairebé diria, de reflexionar sobre una realitat molt bèstia, però que no era tractada públicament.
0: Estem parlant dels altres catalans.
1: Exacte.
0: Escoltem el Paco Candel a Televisió Espanyola amb la Montserrat Roig, el programa Personatges, en 1977. D'això fa ja quasi 50 anys.
2: A nosaltres catalans passava una mica això. Jo volia explicar, aquí hi ha els xarnegos, aquí hi ha una gent meravellosa, però que està marginada, i això ho teniu que saber vosaltres, els catalans. Clar, al mateix temps també hi havia una certa informació per a aquests no catalans de lo que eren els catalans, però més que nada el llibre anava per aquí. No és una qüestió que m'agradi fer en literatura, perquè quan jo vaig escriure Ser obrer no és ni una ganga, llavors sí que vaig fer el llibre dels obrers per obrers. O sigui, no era qüestió de fer el llibre dels obrers per als burgesos, perquè això no tenia sentit. Però aquí sí, aquí es donava... es tenia que donar fe de vida de que havia una gent que a Catalunya no li havien fet res, només que havien treballat amb ella. i que certes conductes eren hostils amb ells, i això no hi havia dret. Jo vaig tindre molta por quan escrivia aquest llibre. Vaig pensar que rebería per dues parts, per els catalans i per els no catalans. No va ser així, la qual demostra que el país té molta capacitat, està molt capacitat per rebre crítiques.
0: Per cert, la immigració, sense cap mena de dubte, és riquesa, Salvador.
1: És riquesa, però no ens enganyem, també és dificultat.
0: Clar, sí, sí.
1: Recordo que...
0: Però s'ha de saber enfrontar.
1: Sí, a Terrassa hi va haver un temps que allò que quan els ajuntaments tenien eslògans, que es va posar de moda, en tenien un que deia disfruta la diversitat, i a part del disfruta aquest que és poc normatiu, però jo recordo haver escrit un article dient, home, la diversitat... la disfrutes i la pateixes, perquè la gent, quan anem al cinema, busquem gent que els agradi la mateixa pel·lícula, diguem, o quan anem al restaurant busquem gent que no ens amargui el sopar, diguem, no, perquè no els agrada la pizza o perquè no els agrada no sé què. Per tant, diguem, la complexitat, la diversitat que ha introduït, sobretot la darrera immigració, també aquella dels anys 50 i 60, però... és una diversitat que, si no es pot gestionar bé, pot acabar sent una font, no per als immigrants, no per les persones, sinó pel fenomen, per les circumstàncies, pot arribar a ser una font de conflicte. Si els serveis socials, els serveis de salut i escolars no estan a l'alçada del desafiament que representa l'arribada de població estrangera, doncs naturalment això es pot crispar o pot tensionar moltíssim aquests serveis i la satisfacció dels seus usuaris. Si no hi ha habitatge, i en una ciutat com Terrassa l'any 24 arriben 4.000 o 4.500 persones, el primer que penses és on deuen haver anat a viure, perquè l'habitatge ja no n'hi havia. Clar. O bé vaig fer un càlcul, que ara el vull fer per al conjunt de Catalunya, però a la ciutat de Terrassa, i es nota que sóc de Terrassa, però sí. A Terrassa, a l'any 2024, és veritat que si comptem el primer de gener d'un any i el primer de gener del següent, va créixer amb 4.000 i pico de persones, però saps quanta gent es va moure entre els que van marxar i els que van arribar? Yeah. 23.000 persones. Yeah. Un 10% de la població de la ciutat o va marxar o va entrar. Això implica, diguem, una tensió social de dificultats de gestió, que si no es tenen els recursos, doncs pot generar, diguem, desconfiances, pot generar dificultats objectives i desconfiances subjectives, diguem.
0: Al llarg de la teva trajectòria també has fet anàlisi dels mitjans de comunicació i les identitats nacionals. Mm-hmm. M'agradaria recuperar ara un fragment de la quarta sessió del Fòrum de la Comunicació que es va celebrar el 2013 al Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: Hi ha una anècdota molt divertida que potser coneixeu d'una sociolingüista, la Carme Junyent, que fent entrevistes a canalla a les escoles, no sé si era una criatura de 7 o 8 anys, una nena negra, que li preguntava sobre el català i si què li semblava això d'aprendre català, i la nana va dir, diu, és que si parlo català no sóc tan negra. És a dir, la identificació amb una llengua, que és una d'aquestes pastilles de continguts simbòlics, entenia perfectament d'aquesta manera simple que li dissolia la identitat ètnica i que la transformava, podia transformar o podia donar més força a aquesta identitat, podríem dir-ne, política, no?, d'adscripció a un territori. Aquesta és la força dels símbols, i aquí sí que hi ha un camp important per entendre o per estudiar quin és el paper dels mitjans de comunicació en aquests processos de construcció de les identitats col·lectives o de les identitats nacionals i, naturalment, també d'altres identitats.
0: Potser no tenim gaire clar què és la identitat.
1: En tenim una noció antiga. Aha. En tenim una noció de quan les societats eren molt més estables i, per tant, la identitat, com diu la paraula, era el semblar al que hi havia hagut abans, no? I, per tant, és un concepte estructuralment conservador. Ja. Diguem, perquè refereix al diguem, posa l'accent en la continuïtat, en allò que és el mateix. En societats com les nostres, jo crec que cal pensar la identitat, o el que fins ara n'hem dit identitat, en uns termes diferents. Perquè som societats, en primer lloc, molt canviants, molt diverses, no? Per tant, diríem, és difícil parlar de la identitat catalana, però també de la identitat juvenil, o de la identitat de la dona, o de la identitat del que vulguis, o de l'home blanc. És difícil pensar-la en termes, diríem, estables, conservadors, dir que com eren els homes blancs fa 50 anys, o com eren les dones fa 50 anys, o com eren els catalans fa 50 anys, doncs molt, molt diferents, diríem. Per tant, sí. Pensar que la identitat fa referència al manteniment d'unes determinades diríem, fórmules o esquemes és molt complicat. Per tant, aquest és un problema, el del canvi accelerat. Un altre és el fet de viure cada vegada en societats amb menys arrels. Per mi, ara el tema que a mi m'interessa molt és el del vincle, el de la pertinença. Hi ha un sociòleg francès que diu que som societats hidropòniques. La hidroponia és aquesta mena de cultiu de les plantes sense terra, que es cultiven amb un líquid, diguem, amb una aigua on s'hi posen els nutrients perquè creixin, i per tant el tomàquet que pots fer diguem, a Bèlgica, a Andalusia o al Canadà és el mateix, perquè amb tal de mantenir les mateixes condicions, les mateixes llavors, i per tant no arrelen, no necessiten estar arrelats. I cada vegada més nosaltres som gent amb poques arrels, alguns amb molt poques, alguns sense arrels, perquè les xarxes socials, bueno, diguem, no fan arrel, diguem, et mantenen en aquesta mena de líquid que a més es va transformant, no? Llavors, que una societat sense arrels, és difícil d'imaginar com pot construir una identitat o un sistema d'identificació que faciliti una vida social sòlida, diguem, de solidaritat social, no? De vincle, de pertinença, de lleialtat a les normes socials. Sí, perquè vas pel carrer i penses, hi ha gent que no vulgui complir les normes, és que ni les sap. Els que van amb patinet pel carrer saben que des de fa 4 dies és obligatori fer-se una assegurança? Jo crec que ni ho saben.
0: Potser no ho saben, sí.
1: No és que transgredeixin, perquè on ho poden haver sabut, això? Si no llegeixen diaris, no miren telenotícies, no... Per tant, poso dels patinets perquè l'altre dia per poc em mato un patinet.
0: Ja, molt d'acord amb això.
1: Però vull dir que a part dels patinets podríem posar en molts altres terrenys, en el mateix terreny de la política, els que ens interessa el món polític, el conflicte polític, que estem molt informats, però... Hi ha molta gent que no sap el que està passant, no en té ni idea, diguem, no ho segueix, ni li interessa. I llavors aquesta desconnexió es fa molt difícil que es puguin sentir lleials a una determinada societat o lleials a la democràcia, si no vols posar un àmbit territorial, però lleials a Catalunya, o lleials a Europa, o a la democràcia, o als drets humans bàsics. Ostres, com aconseguim això? O sigui, com ho podem fer, no?
0: Parlem de política, Salvador, perquè hem d'explicar també que, d'alguna manera, la política ha estat important a la teva vida. Uh-huh. T'escoltem l'11 de setembre de 2012 a l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Som davant de l'ambició més gran que mai es pugui proposar una nació, perquè no hi ha ambició més alta ni responsabilitat més gegantina que la de la llibertat, i que en el nostre cas té nom i es diu independència. Tot va molt de pressa, però és cert que res no ha de passar necessàriament. En tot cas, si ho volem, cal fer que passi. I per tal que passi, encara som en la fase d'aconseguir reunir una majoria de catalans que entenguin les raons que ens han dut fins aquí i, sobretot, que estiguin disposats a fer el sacrifici necessari. Encara hi ha molta feina a explicar que una Catalunya independent ha de ser una Catalunya encara més acollidora del que hagi pogut ser fins ara, i que si hem estat oberts en la feblesa encara ho serem més en la fortalesa. Cal que se sàpiga que el país que volem no es construirà sobre una identitat nostàlgica i a la defensiva que miri el passat, sinó mirant endavant, i sobre l'identificació de la majoria en un gran projecte de futur que sigui el que sí que ens farà a tots catalans. Hem de tenir ben clar que no podem exigir a ningú que per participar d'aquest projecte de país complet i normal

0: L'1 d'octubre de 2017, així explicàvem què va passar les primeres hores a l'informatiu de Televisió Espanyola a Catalunya.
1: Poc abans que obrissin el pavelló i minuts després de que enllestissin l'urna on havia de votar el president, un centenar d'agents de la Guàrdia Civil arribaven a l'exterior. A les portes, molts ciutadans es concentraven i es negaven a marxar, fins que els agents els han tret. Vàries persones han resultat ferides. Els agents han hagut de rebentar les portes per accedir al pavelló. Un cop a dins han buscat urnes i paperetes que els responsables del col·legi havien amagat fins que les han trobat. Se les han emportat dins de bosses de plàstic. Els agents han marxat mentre els veïns cantaven els segadors i feien proclames a favor del referèndum i contra l'acció policial. A mig matí, Puigdemont ha anat al pavelló a donar suport a la gent i ha condemnat l'actuació de policia i Guàrdia Civil avui a Catalunya.
2: La imatge exterior de l'estat espanyol ha continuat empitjorant i avui ha arribat a unes cotes de vergonya que l'acompanyarà per sempre. I la imatge de dignitat, de coratge, de valentia, de tanta gent anònima que a aquestes hores està fent cua, que a aquestes hores està vencent la por i les intimidacions, també ens acompanyarà per sempre.
1: Arran del que ha passat, Puigdemont ha votat finalment a Cornellà de Terri.
0: Han passat quasi 10 anys de tot plegat. No sé si ha canviat la teva mirada respecte a llavors, mirant des de la muntanya de fa 10 anys, mirant des de dalt.
3: A veure, en relació al fragment que heu posat del 2012, no ha canviat la meva mirada.
0: Sí.
3: Reconec, o si observo què va passar, jo crec que no devia tenir gaire capacitat de convicció perquè no es va fer, diguem, no es van seguir criteris com els que jo pensava que s'havien de seguir. Jo pensava que la independència no havia de ser un trencament amb Espanya, sinó una reconciliació feta des de la independència, des del reconeixement mutu. I jo diria que hi va haver moments que l'independentisme va parlar més de trencament amb Espanya que una altra cosa. Jo recordo que fins i tot amb un grupet ens vam inventar un eslògan per les manifestacions perquè no acabéssim tots amb allò voti espanyol o qui no voti. Perquè pensava, bueno, que aquí els que se sentin espanyols també han de venir. Diguem, no és una qüestió de portar la gent que no se sent, diguem, tan català, tan no sé què, a posar-los de cara a la paret. Aquí estem parlant d'un procés d'emancipació nacional, de llibertat. I oi que no tenim res contra els francesos o contra els italians, doncs tampoc res contra els espanyols, al contrari, per molta gent allà hi ha la seva família o hi ha els seus orígens,
0: sí,
3: i per
0: tant, sí, sí,
3: els meus. El meu avi Ros era d'Instinción, d'Almeria, i per tant, jo no puc estar en contra del meu avi ni puc estar en contra dels pares de les meves joves que també han nascut a Andalusia, per exemple. Com puc parlar malament dels andalusos si els tinc a casa, per dir-ho així? No només parlar malament, sinó he de sentir afecte per aquests orígens. No? Per tant, en el que era la formulació, podríem dir-ne teòrico-política, almenys de la que jo partia, no me'n desdic, al contrari, espero que algun dia la recuperem. Ara, des del que va ser la gestió d'aquell procés, d'aquell final de procés, home, sí que en sóc crític, i jo crec que hi va haver precipitació en la convocatòria del referèndum. Jo crec que no s'havia d'haver convocat encara, no era el moment. Algú que després se n'ha sortit sense cap esgarrinxada va forçar els 18 mesos per convocar un referèndum. Els qui van forçar la convocatòria del referèndum haurien hagut d'assumir alguna responsabilitat, com a mínim, no dic de presó, però alguna responsabilitat, almenys formal, diguem, que reconeguessin que es van equivocar forçant aquella precipitació del referèndum. Tampoc no sembla que els qui el van assumir aquesta convocatòria haguessin previst bé quins serien els riscos i com respondrien els riscos que podia generar, i no dic que la policia pagant, que també, sinó els riscos del que vindria després, diguem, de com seria l'endemà de l'1 d'octubre, diguem, què s'hauria de fer, no? I tampoc no estic d'acord amb els qui han volgut

0: volgut crucificar el procés mateix, perquè el procés va ser una cosa molt, molt neta, molt, molt positiva, molt integradora, i diríem, i no es pot dir que la gent enganyés. Jo no vaig pretendre enganyar a ningú, tampoc el meu compromís no va ser estrictament des de les institucions polítiques, sí, sí, sí, sí. No? Però vull dir que jo conec molta gent que estaven implicats també més políticament en el procés, i voluntat d'engany no és veritat que hi fos. Una altra cosa és que va arribar un moment, a l'1 d'octubre, a vegades he dit, escrit, era com un vaixell, com un creuer, una mena de Titanic, que de cop i volta et trobes amb unes dificultats, però no pots maniobrar ràpidament, no pots dir, no, giro...
1: Sí, sí, ni cap un costat ni cap un altre.
0: Clar, perquè qui s'atrevia a aturar el Titanic aquell, o qui s'atrevia a dir, ei, para, no, és que era impossible. Uh-huh. I a més, el parar el Titanic, alguns ho volien aprofitar també per, dins del mateix independentisme, per fer mal a l'altra part. En fi, ara seria llarg, però diguem, jo crec que es van cometre errors, i naturalment al davant teníem un estat que jo crec que és els únics que de veritat es van creure que allò anava seriosament, i que van fer tot el que van poder per aturar-ho, van fer por, i no sabem exactament les conseqüències que hauria tingut el mantenir el rumb, diguem, probablement podria ser que estiguessin pitjor. Jo també he de dir que no m'esperava que ens rendíssim amb tanta facilitat. Jo, el meu cap, diguem, que no en sap de política, i que l'interessa i que mira d'entendre-la amb molta dificultat, però jo pensava, si Espanya tanquen el Parlament de Catalunya, els diputats no se n'aniran, resistiran, i en tot cas els haurà de treure la Guàrdia Civil emmanillats, no? Vull veure els 60 o 70 diputats independentistes sortint emmanillats del Parlament. Doncs no va passar. I al cap de 4 dies el Rajoy convoca unes eleccions pel mes de desembre, i jo vaig pensar, no s'hi presentaran, perquè és una convocatòria il·legítima, diguem, és una convocatòria que no l'ha fet qui l'havia de fer, o qui diu les lleis que l'ha de fer. No dic que no ho pogués fer, però, però per dir-ho així, home, amb el Parlament tancat, el govern, diguem, de potes en l'aire, no ens podem presentar en aquestes eleccions, que a més tindran la paella pel mànec, com era el cas. Ostres, doncs tots s'hi van voler presentar. Jo, que no hi entenc de política, jo no hauria fet res d'això. M'hauria fet molt diferent, però potser per això no sóc a la política, perquè no...
1: Tot allò ja no es pot canviar,
0: exacte,
1: igualment.
0: Exacte.
1: Salvador Cardús, un dels nostres grans pensadors, com deia al
0: principi.
1: Ets molt
0: exagerat, eh?
1: Gran observador, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, i marxem amb la veu de Maura O'Connell, If You Love Me, i així també ens en recordem de la teva dona, que ens deixava l'agost passat.
0: Sí.
1: Moltes gràcies. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa. If the sun...

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Comencem amb una notícia de darrera hora. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està afectada per un incendi de vegetació que obliga a tallar el tram entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares a la comunitat madrilenya, segons ha informat Adif en un missatge a les xarxes socials. La circulació es reprendrà quan l'incendi s'hagi extingit. Precisament els incendis forestals evolucionen favorablement a Castella i Lleó, però el foc de Burgondo Àvila continua sent el que més preocupa. Les flames amenacen Navaluenga mentre un centenar de veïns continuen desallotjats. El vent amb ratxes de vent fins a 50 km per hora i l'augment de les temperatures dificulten a aquesta hora les tasques d'extinció. També continua actiu l'incendi de Castropodame a Lleó, tot i que evoluciona favorablement. A casa nostra, avui és el tercer dia consecutiu d'onada de calor al conjunt d'Espanya i a Catalunya, com dèiem, continua sent molt elevat el risc d'incendi. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Infocat i el nivell 4 del Pla Alfa en 156 municipis de 20 comarques. El risc és especialment alt a Ponent, les comarques centrals i l'interior de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals mantenen tancats 7 espais naturals i els bombers han reforçat el dispositiu davant la possibilitat que es declarin grans incendis forestals. En aquest sentit, ho acabem de conèixer, una dona de 74 anys ja mort aquest matí, ofegada mentre es banyava a la platja de la Estany Masmel, a Calafell. Diverses persones l'han tret de l'aigua inconscient i, malgrat els intents de reanimació del sistema d'emergències mèdiques, no se li ha pogut salvar la vida. En el moment dels fets, onejava la bandera verda i hi havia servei de socorrisme. Els Mossos investiguen el cas. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals en piscines i 3 en aigües interiors. Les explicacions de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Televisió Espanyola aquest matí continuen portant cua. Zapatero ha negat qualsevol interferència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha desmentit les informacions sobre una presumpta societat a l'estranger per cobrar assessories i ha assegurat que les joies decomissades al seu despatx eren un regal de cortesia. El PSOE i l'executiu asseguren que mantenen el seu suport a l'expresident i continuen demanant respecte pel procediment judicial. Pachi López, portaveu socialista al Congrés.
2: El presidente Zapatero ha negado la participación en todas estas acusaciones que se le hacen, ¿no? Y la cuestión es que quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa.
0: Mentre el Partit Popular considera que l'expresident no està donant explicacions.
3: Claro, es que es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo del señor Zapatero, que además no solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino yo creo que ha ido a defender a Sánchez, porque aquí hay una verdad incuestionable. Y es que si Zapatero acaba y resulta siendo culpable de un delito de tráfico de influencias, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el gobierno de España.
0: Continuem
3: parlant. Y es Sánchez.
0: Continuem parlant de l'oposició, que ha carregat contra la candidatura de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, per optar a la direcció general de l'OIT, l'Organització Internacional del Treball. Més detalls, Laura Hurtado.
4: L'executiu espanyol ha proposat Díaz per ocupar un càrrec que fins ara no ha estat liderat per cap dona. El portaveu del PSOE, Pachi López, ha defensat la seva candidatura.
5: Lo de Yolanda me parece una buena noticia porque ha demostrado en este gobierno que es alguien que está al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
4: Per contra, la secretària general de Podemos, Jone Belarra, ha carregat contra la proposta.
6: Es evidente que la trayectoria pone a cada uno en su lugar y pues a nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional, creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer.
4: A les xarxes socials, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assegurat que és el preu per tapar els presumptes casos de corrupció.
0: Gràcies, Laura. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la CNMC, ha sancionat els creadors de contingut Ibai Llanos, Jordi Wild i Nacter per incomplir la Llei General de Comunicació Audiovisual en publicacions difoses a les xarxes socials i plataformes de vídeo. En el cas d'Ibai Llanos, l'organisme considera que no va identificar de manera clara el contingut publicitari publicitari vinculat a una marca de begudes, mentre que Jordi Wild el sanciona per no adoptar les mesures necessàries per restringir l'accés de menors a continguts de combats de contacte extrem. Nacter, per la seva banda, va difondre publicitat relacionada amb antigripals sense complir els requisits específics previstos per la promoció dels medicaments. I pel que fa al temps, pujant les temperatures, s'esperen màximes de 42 graus a zones de Lleida i Tarragona i més de 36 a Girona i Barcelona. Durant la tarda s'espera sol i cel clar o poc ennuvolat amb possible pols en suspensió. Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
7: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
8: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
1: Ràdio 4.

0: Són les 4 i 6 minuts. Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts a Ràdio 4. Esteu escoltant Estiu XL en aquest dijous meravellós, en aquesta data importantíssima, aquest 23 de juliol del 2026. I estem preparats tots per començar aquest programa, per compartir un munt d'històries. I anem per feina, perquè quan dic que anem per feina és que avui tenim tanta tela català que no sé com ho farem. Arrenquem.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Un programa que el fem possible la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Judit Medina, Sònia Rodríguez Justícia. També tenim per aquí a les Terbages el Martín Noia i el Genís Sabater, que s'encarreguen de que tot soni perfecte, meravellós. I al meu costat, Marc Cabena, com
2: Butant
0: estàs?
2: Votant sense parar aquesta sintonia. Why taking flow? Why taking flow?
0: Doncs mira, flow porta avui molt la Natàlia Sánchez. Natàlia, bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal, com esteu?
2: Doncs mira, molta calor, jo, molta calor per variar.
0: Jo, la veritat és que darrerament estic molt sorprès, perquè cada dia quan vens amb l'agenda anem a un nivell, a un high level que...
3: Home, és que és estiu, és temporada alta de concerts.
0: Ja ho veig, eh?
3: Clar, avui parlarem d'una altra temporada alta, de la de casaments. Exacte. Però comencem de moment amb la de concerts, perquè avui, senyors i senyores, actua a Barcelona Don Omar.

0: Tamacla.
1: Un Tamacla del 2011. Un estiu fantàstic.
2: Ai!
1: Sí, sí, sí, sí.
2: 2010.
1: Mm.
2: Sí, sí, sí. Mira, l'altre dia m'ho qüestionava el Marc, avui m'ho qüestiones tu.
1: No.
2: Aquest Danza Kuduro és del 2010. Dona Mar actua avui a 2:15 a l'Estadi Olímpic de Barcelona, però Danza Kuduro no és l'únic tamarracle que té el senyor Dona Mar. També té cançons com aquest, Dale. Dale. I avui, escoltant les cançons del senyor Don Omar, me n'he donat que la meva època de reggaeton va acabar amb ell.
1: Sí?
2: Sí.
1: No m'ho crec.
2: Allà em vaig quedar el 2000.
1: Tal com estàs tu enganxada a l'actualitat musical i cultural, no crec que no reconeguis
2: temes més d'aquí. Però jo de saber-me totes les lletres... de clar, jo em vaig quedar allà.
3: Jo estic amb ella, estic amb tu.
2: Clar.
3: I fins i tot si ens posem puristes, podem dir que... bé, reggaeton, tal com el coneixíem, es va quedar amb ell. Va començar i va acabar amb ell, pràcticament.
1: Home, jo estic, no estic d'acord, eh?
3: No.
1: La música urbana ha evolucionat i hi ha moltes coses que han fet molt xules. Jo no estic d'acord. No estic d'acord.
3: Si
1: després he escoltat

0: Jo molt reggaeton i també tenia una idea molt, lo típic, no? Molt preconcebuda, com era, i hi ha hagut produccions molt bones.
1: Però escolta això, escoltem això.
0: Sí, sí. Vinga, ja podríem avançar, que si no,
2: va,
0: aquí
2: doncs,
0: ens arribem.
2: Avancem. El concert d'avui de Don Omar a Barcelona forma part del festival Barcelona Cook Music Fest i és un dels pocs concerts que fa el porto-riqueny a Espanya, atenció, a la seva gira de comiat.
1: No fotis.
2: Sí, el responsable de cançons com Danzao Coduro, Dale, Dile, retira dels escenaris. Jo tampoc en tenia constància, m'he estat informant. I resulta que fa uns anys Don Omar va patir problemes de salut, va passar per moments complicats i va ser aleshores quan el músic i productor es va adonar de les prioritats que tenia en la seva vida i diu que vol gaudir, tal qual, del seu temps sense la constant pressió de la indústria musical. Per cert, estem escoltant Dale, però no hem escoltat Dile. Dile, veus com em vaig quedar amb ell? Ja fa molt temps que no l'escoltava. Aquesta cançó, de quin any diríeu que és?
0: Aquesta jo sí que ja me pierdo, Aquesta no te la sé dir.
1: 2012.
0: Sí?
2: Aquesta creus que és posterior a Danza Coduro?
0: És que jo crec que és anterior.
1: És anterior.
0: És del 2010 o 2009, com a mínim.
2: 2003.
0: Ves? Va ser... Mira, imagina't. Clar, és que em sembla que aquesta és... Quan deien que el reggaeton va començar, nosaltres dèiem amb el Papi Chulo, sí. Era perquè era l'any del Papi Chulo i l'any d'aquesta cançó de Don Omar.
1: Bona,
2: Joan. Otra noche, otra.
0: Sí, sí, que a més es nota, com el so.
2: Si el que et ve de gust és un altre tipus de nit, una mica més tranquil·leta, canviem d'estil, perquè avui també actua a Barcelona, en aquest cas al Palau de la Música, en el marc del 60è aniversari del Festival de Jazz de Barcelona, Pat Metheny.

0: una llegenda, guitarrista i compositor de jazz dels Estats Units. Atenció, Pat Metheny ha guanyat 20 premis Grammy i ha estat reconegut amb diversos discs d'or. Als seus 71 anys, avui presenta a Barcelona el seu projecte SciTie 3+. És un laboratori sonor de format flexible que el seu únic objectiu és impulsar a joves talents. Un geni.
1: 71
0: anys? Si m'ho preguntes, un geni.
1: 71 anys, el Pat ja?
0: Sí. Carai. Se'ns ha fet gran, en Pat.
1: El feia més jove.
0: Bueno, està sobre l'escenari com si en tingués uns quants menys, també. Però sí.
2: D'aquests hi ha molts,
0: els anys passen per tots.
2: Hi ha molta gent, molta energia.
0: És que aquesta generació...
2: Té un aguante.
0: De... Sí, Déu-n'hi-do. Tu t'imagines els 70 a tope sobre un escenari? Jo no.
2: Jo no. Jo vull estar descansant, sota una palmera, potser.
0: Retirat, com en Don Omar.
2: Sí.
0: Va, continuem amb un altre referent, en aquest cas, Rubén Blades, que actua aquest vespre al Poble Espanyol en el marc del Bars Festival.
3: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
1: Lo vi.
3: Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos.
0: Que Rubén podria tenir ja un piset a Barcelona, perquè... Tenim la sort de poder-lo veure, jo crec que cada any,
2: sí.
0: Perquè l'estem veient de manera molt recurrent. El poeta de la salsa, una figura fonamental en la transformació del gènere als anys 70, de fet és el precursor d'aquesta salsa intel·lectual, 12 premis Grammy, 13 Grammys llatins. Atenció, si avui us molaria ballar aquest Pedro Navaja, queden entrades encara.
2: Ah, molt bé, fantàstic.
1: Som-hi, doncs.
2: Sí, avui tenim plan, ja.
1: Jo m'hi apunto.
2: Ja tenim pla.
0: El Genís i el Martín hi van?
2: No, perquè deuen tenir horari. És que darrerament el Genís i el Martín estan descobrint aquí molts concerts
0: que haguessin anat
2: i no s'han enterat, perquè si no s'haguessin canviat el tot, perquè ahir estaven encantats amb Chayanne.
0: Home, clar, és que aquesta setmana molt bé, eh?
2: Clar, i mira aquesta setmana. No els haguessin vist en tota la setmana per la ràdio.
0: Rubén Blades, avui al Poble Espanyol. Sortim de Barcelona, que estem una mica massa centralistes. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, perquè avui comença la 18a edició del Tinglado. I no em busqueu que...

0: Aquest any, després d'una dècada de trajectòria...
1: I s'acomiaden en el seu millor moment.
2: Bé.
0: Sí.
1: Jo diria que sí.
0: Sí. De fet, ja és una mica allò de... És que no ens ha passat res, tot ens va molt bé, continuem sent molt amics, però la conciliació sobre un escenari és complicada.
1: Molt complicada.
0: I aquest és un dels motius de l'adeu dels valencians, la fúmiga, que s'estan acomiadant dels escenaris... Aquest any, avui els podreu veure a Vilanova i la Geltrú. No estaran sols Clara Peia, Miquel Roig, Svetlana o Els Pets.

0: Bé, de fet, els Pets actuen al Tinglado el divendres, eh? També actuaran Maria del Mar Bonet, que estarà acompanyada de Borja Penalba, el Nacho Vegas, i dissabte hi actuaran Talco o Crim. Hi ha una miqueta de tot. Jo m'agradaria anar-vos coneixent...
1: Don Omar.
0: Tu Don Omar, eh? O sigui,
1: Don Omar, però descaradíssim.
0: Super reggaetonero, eh, tu?
1: Si m'he de posar en algun paper, jo prefereixo Don Omar a la resta de propostes. La Fúmiga, també.
2: Sí, però
1: tot
2: jo...
1: La Fúmiga.
2: Jo crec que vull Don Omar. Per la trajectòria, perquè és l'última vegada que ve... Jo penso que sí, que m'aniria també per Don Omar.
1: I tu? Perquè me'l preguntes a més i tu què, mullat?
0: Doncs mira...
1: Està complicat, eh?
0: Està complicat. Jo crec que aniria a veure a Pat Metheny.
1: La qüestió és no anar amb mi.
0: No. A veure, Don Omar hi aniria, eh? El que passa és que tinc una hèrnia, tio.
1: I
0: això de perrear cada vegada porto pitjor.
1: Sí, però
0: per fer... L'hèrnia discal i el perreo, no sé jo si són...
1: Per fer perreo, no. Però per anar a fer pilates segur que no hi ha cap problema.
0: Jo no m'imagino fent pilates amb Pat Metheny, sí.
1: Ah.
0: Amb Rubén Blades, a molt estirar, també. Però amb Don Omar...
1: Em referia a l'hèrnia.
0: Ah, no, clar. No. Pensava de banda sonora del pilates.
2: Home, també pots anar a lloc de pista, doncs a segur de butaca.
1: Sí, clar.
0: No, home, però... una cosa.
2: A veure, no?
0: No ho sé jo, eh.
2: Home, posats, ja hi posats, doncs fem el que faci falta.
1: T'estàs fent molt iaio. Aquest és comentari de iaio.
2: No, estic comentant que si ja té una hèrnia, abans de perdre tu, millor estar en un concert mirant i veure el que hi ha, que no pas estar sense anar-hi. És l'única cosa que estic comentant.
0: Ja.
1: Vine amb mi a veure Don Omar.
0: Va, vinga amb tu a veure.
1: I demà ho comentem, va.
0: I demà sí, m'acompanyaràs de la maneta, eh? Però
2: demà li pagues el físio. Demà li pagues el físio. Marina, doncs està a punt d'entrar la Mariano. Ara ve l'Aitor, perquè hem de parlar d'un tema. Doncs Natàlia, gràcies per estar amb nosaltres.
0: A vosaltres, que vagi
2: molt
0: bé.
2: I perquè tenim per aquí el nostre company Aitor Caminero, perquè avui és una data que és una onomàstica, perquè fa uns anys ens va deixar una de les grans artistes de la música. Oi que sí, Aitor?
3: Sí, doncs... A veure, abans de començar, haig de confessar que no sóc expert en música, eh? No. De fet, abans de preparar aquesta part del programa no tenia un coneixement gaire precís sobre Amy Winehouse i posaré un exemple. Pensava que era nord-americana, però no. Va néixer en un barri de Londres l'any 1983. Era neta del saxofonista de jazz Ronnie Scott, o sigui que portava la música a la sang. De fet, he llegit que només amb 16 anys ja cantava professionalment en bandes de jazz. Amy va morir amb 27 anys i va treure només dos discos. El primer va sortir l'any 2003 i es deia Frank. Escoltem la cançó I Heard Love Is Blind. I couldn't resist him. His eyes were like yours.

El seu segon disc, Back to Black, va sortir a la venda l'octubre de 2006. Dos mesos després va aconseguir el número 1 de vendes a Gran Bretanya. Escoltem la cançó Back to Black, inclosa en aquest àlbum.

0: perfecta. Sí, sí, està clar que era bona.
1: Sí, bueno, i l'últim enregistrament d'Amy Winehouse va ser un duet amb un dels seus referents, Tony Bennett. La cançó es diu Body and Soul i va ser publicada el 14 de setembre de 2011, justament el dia que hauria fet 28 anys. You did only... Why haven't you seen it?

Segurament una de les cançons més recordades és Rehab, que òbviament fa referència a la seva rehabilitació d'aquests problemes amb les drogues. L'escoltem també. I tried to

0: Aquest és l'homenatge que hem fet des de l'estiu, Xela, a la gran Amy Winehouse. Aitor, gràcies, eh?
1: A vosaltres.
2: Aitor Caminera, aplaudiments, perquè per primer cop algú parla, comenta, que fa X anys que ha mort o que va morir Amy Winehouse,
0: sí, 15.
2: I no diu allò de forma part del club dels 27, aquests que van morir amb 27 anys. Ell no ho ha comentat. Aplaudiments.
0: Aplaudiments. Ja els han posat, home, ja els han posat. Manquen 5 minuts perquè siguin 2:45 de la tarda.
3: Es diu Xela. Es diu Xela. Amb Joan Barutel.

0: I bé, l'estiu és una època en la que molta gent aprofita per fer moltíssimes coses, per exemple, doncs a la platja, no? Per exemple, llegir llibres, després farem un repàs també a la lectura, i aprofita per anar a un lloc on s'està molt fresquet, com és el cinema, o també per quedar-se a casa amb l'aire i veure sèries i pel·lícules. Algunes són d'ara i d'altres són de fa molts anys. I cada setmana parlarem d'aquestes coses amb el nostre company Juan Carlos López. Què tal, com estàs, Juan Carlos?
1: Bona tarda. Molt bé.
0: Benvingut, que venia una mica apretat perquè ja ha hagut un problema amb la línia de metro de Barcelona, oi que sí?
1: La línia 1 està tallada
0: per el que va passar ahir, i bé, doncs per això venia una mica apretadet a temps.
2: Ai, el que ve ara.
0: Ai, el que ve ara.
2: És crema.
0: Anem a parlar de les sèries mítiques de l'estiu.
2: Crema.
1: Sí, perquè hi ha sèries que ens recorda l'estiu, segurament. Ara no tant, perquè hi ha moltes plataformes i cadascú ja decideix què sèrie veure, però hi ha algunes que tothom recorda, sobretot de generacions com, per exemple, la Heidi i el Marco, que la veiem a l'estiu, Verano Azul, Oliver i Benji, pels guns...
2: Oliver i Benji, atenció, eh?
0: Sí, i a més jo recordo que quan era petit i feien vacances al col·le, és a dir, per la tarda, com només hi havia dues cabenes, jo tinc una batja a la qual només hi havia dues cabenes, després van haver-hi tres, doncs per la tarda, quan va néixer TV3, doncs el que es feia és que a l'estiu, sempre després del telediari, hi havia una sèrie per la gent adulta. Falcon Crest, Hotel, una d'aquestes. I a l'estiu era quan era l'oportunitat de veure les sèries dels nens. I era quan ens col·locaven doncs, allà, doncs, Galàctica Estrella de Combate, per exemple, El Cotxe Fantàstico...
2: L'Equip A
0: anava més tard. Ah. La posaven els caps de setmana més tard. La vam veure més tard. Però hi havia un munt de sèries que eren les sèries dels joves per l'estiu. Tu t'anaves de vacances i pensaves que estic a la piscina, però jo a 3:45 vull anar a veure El Cotxe Fantàstico. I pujàvem a l'hotel a veure El Cotxe Fantàstico en aquell moment.
1: Sí, sobretot els programes com el Megatrix, que teníem California Dreams, que a mi m'encantava, era d'un grup de música... La Punky Brewster, el Batman dels 60, amb el Adam West...
0: Sí, sí.
1: Però hi ha una que, sens cap dubte, quan la veiem, ens recordem de l'estiu, i és Baywatch, els vigilants de la platja.
0: Sí, sí.
2: I quina sintonia, eh?
1: És que aquesta sintonia és...
2: De les millors sintonies de la història de la tele.

0: Que els protes anaven a càmera lenta.
1: Ara t'explicarà per
2: què. Sí, ja t'explicarà per què.
1: Ara t'explicarà per què.
2: És que, encara que costi, perquè té moltes temporades i la recordem com un gran èxit, als Estats Units no va ser un èxit. De fet, la van cancel·lar després de la primera temporada i el David Hasselhoff va pagar la segona temporada. Després la segona ja va anar millor i van continuar la sèrie.
0: Que bo, no ho sabia pas.
1: No, en sap, d'això en sap molt, ja veuràs.
2: Doncs aquestes carreres, les famoses carreres en slow motion, la Pamela Anderson i tots aquests,
0: sí,
2: tenien un perquè, i és que la sèrie no tenia pressupost, o sigui, tenien molt pocs diners, i havien de fer això per guanyar temps i per omplir més l'episodi.
0: Que bo.
2: Llavors, era més barat omplir amb escenes ja repetides en slow motion que no fer nou contingut.
0: De fet, a mesura que avançava la temporada, pot ser que la intro, bé, les imatges anessin encara més a poc,
2: sí.
0: No ho sé. Jo era Tim Summer, Tim Pamela, però hi havia Tim Pamela, però jo era Tim Summer, que era una de les protes.
2: Ai, sí, ara ja no me'n recordo aquesta, però bueno, és que la Pamela va ser com mítica. De fet, els banyadors que portaven es donaven molts problemes perquè eren molt senyits,
0: sí,
2: i s'havien de pagar els actors perquè no es moguessin, no mostrés res que no volien mostrar.
0: I a més motius en una sèrie d'Estats Units.
2: Sí, i ja per acabar una mica amb els vigilants de la platja, el Leonardo DiCaprio va fer el càsting per fer de Phil del Mitch Buchanan.
1: Fixa't, eh? Leonardo DiCaprio, en aquell moment. I ja era conegut o no, encara?
2: No tant. Va fer una sèrie de molt jove. Ah, sí, vale, sí, ja m'està...
0: Sí, ja sí, estàs ensenyant la Summer.
1: Ah, molt bé. Aquí passant-vos fotos... Això és ràdio, eh?
0: Si no li posi cara, que ho busqui, eh?
1: Sí, estem fent ràdio.
0: Val la pena cercar la Summer.
1: Molt bé.
2: Sí, el DiCaprio es va fer famós, bastant jove, però en aquest moment suposo que no ho era tant.
1: I abans estàvem parlant del productor d'aquesta sèrie, que també era protagonista, però ell abans havia passat per una altra gran sèrie que vam veure tots quan eren petits. Oi que sí?
2: El cotxe fantàstic. El cotxe fantàstic.

0: es que s'entén la sintonia i Chicken Skin, eh? Pell de gallina, de veritat.
1: Michael Knight és un hombre que no existe.
0: És meravellosa, és meravellosa.
2: I era una sèrie amb la que ningú confiava, ni de fet el David Hasselhoff va dir que li semblava molt cutre i que no la volia fer, però al final la va fer. I de fet, va tenir una història molt interessant, i és que no tenien cotxes disponibles, solament tenien 4.
3: Sí.
2: I va haver un accident on General Motors transportava 12 cotxes i va haver un descarrilament. Llavors, clar, aquests cotxes tenien desperfectes i no es podien vendre. I què van fer? Doncs es van vendre simbòlicament per $1 a l'equip de la sèrie perquè fessin el que volguessin amb ells. I de fet, hi havia un que era molt fi per escenes més lleugeres i tal, per fer salts. I es va descompondre a l'aire.
3: Es va desintegrar.
2: Sí, sí. I...
0: Bé, ja va bé amb la sèrie, no?, una mica.
2: Sí, sí, clar, no, hi havia molts accidents en aquesta sèrie. Un dels especialistes gairebé va morir, o sigui, va estar a punt de morir. I de fet, i això, o sigui, feien la sèrie amb 12 cotxes que havien d'estar arreglant i tal, però bueno, sí, amb dos duros també. El David Hasselhoff, no sé per què, sempre eren sèries amb pocs diners.
0: I és curiós la quantitat de gent que moltes vegades ha volgut rebutjar projectes i després els ha portat a l'èxit, eh? Perquè amb aquesta van arribar a l'èxit. Perquè tothom el coneix, el David Hasselhoff, per haver fet el cotxe fantàstico.
3: És que aquest home, en el seu moment, aleshores, era un sex symbol mundial.
0: Sí, sí, clar. Però per un projecte...
3: Era una mena de Brad Pitt.
0: Però per un projecte que no volia fer.
2: Sí, sí, de fet, són sèries que van triomfar més fora dels Estats Units que el país. O sigui...
3: Están fatal allá, están fatal, no tienen ni idea.
0: ¿Me vas a escuchar la canción de Kid, de la canción de las ladillas rusas?
4: José María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kid, Kid, el coche fantástico.
2: Y la gente... Ell rodava la sèrie sense escoltar la veu del Kit, o sigui, ell parlava sol i a vegades o veia la llum roja aquella vermella del Kit, o simplement hi havia un de l'equip que li anava dient les línies del Kit, però ell no parlava mai amb el Kit, no sabia què s'anava a veure o a escoltar la sèrie.
0: Era un doblatge posterior, o sigui, s'incluïa postproducció. Sí. Ah, doncs jo pensava que això no era així, veus?
3: I l'efecte del Kit, el...
0: Ah, sí, això era també molt xulo.
3: No era ben bé així, però l'efecte del caput.
0: I de fet hi ha gent que en el nostre país tenen cotxes fantàstics que els han agafat, els han tunejat i a vegades els exposen a diferents exposicions.
3: I algun cop circulen.
0: Sí.
3: Molt de tant en tant, però també, circulen també.
2: Un dels originals es diu que hi ha un col·leccionista que té un dels originals que havien de desfer-se d'ells perquè el tracte amb el General Motors era que un cop que s'acabés el rodatge no podien utilitzar els cotxes. Tampoc crec que estiguessin per anar pels carrers, però...
3: Vigilant casa per casa, aviam si algú feia servir
2: però
3: el seu model.
2: Però es creu que queda algú.
0: Canviem de sèrie, et sembla bé?
2: Sí, aquesta t'agrada molt?
0: Home, sí, m'agrada, soc fan total.
3: A mi em feia molta por, ho sento.
0: Ai, soc fan total d'aquesta sèrie. Estan dia enganxadets cada dissabte a la tarda a la tele per veure la Diana i a tota la gent que va venir aquí a la Terra a invadir-la. Era UV i ens encantava. Estàvem enganxadíssims. La vam veure moltíssim. A més, es va fer moltíssim merchandising de la sèrie. Inclús hi havia gominoles en forma de ratolí. Sortia a totes les revistes. Va ser brutal el furor d'UV.
2: Sí, va ser un fenomen aquí a Espanya, sobretot. És una sèrie que parlava d'extraterrestres que vivien entre nosaltres des de feia molt de temps, però realment la sèrie era una representació del nazisme. El seu creador, Kenneth Johnson, originalment volia explicar una història sobre com el partit d'ideologia nazi va arribar al poder, però als Estats Units, en aquest cas. Però la cadena NBC no li va deixar i li va demanar que ho canviés i que fossin aliens en comptes de nazis.
0: Que fossin extraterrestres.
2: Sí, de fet, l'emblema dels extraterrestres és un disseny geomàtric que recorda a l'esvàstica.
3: Doncs sí.
2: Clar, és que ara que saps això, no? Si la vas veient...
3: Tot encaixa, ara.
2: Sí, sí, ara encaixa.
3: Però jo era molt petit, em feia molta por.
0: I encaixa el tema de la resistència, encaixa el tema de que et capturin, encaixen moltes coses.
2: Les uniformes.
3: La manipulació col·lectiva.
0: Les uniformes.
3: Manipulació col·lectiva.
0: Exacte. O sigui, la conversió...
2: Fins i tot com desfilaven els militars i tot recordaven els nazis. La sèrie reflecteix una societat que va ser manipulada mitjançant la propaganda i acceptant l'arribada d'un règim autoritari que al principi es presenta com pacífic i salvador.
0: Clar, però... és el que venen. Ells venen aquí, en teoria, només a buscar productes químics que molesten per emportar-los al seu planeta. Realment venen a buscar menjar, que són els humans, i a buscar aigua, que és el que no tenen al seu planeta.
3: Menjar, paraula clau a aquesta sèrie.
0: Sí,
3: què menjaven, aquests?
0: Doncs ratolins. I humans, és el que volien portar-se. Per això els emportaven d'aquí cap allà. Sí, sí.
2: Però clar, a mesura que, bueno, segons veiem la sèrie, ja es veien les verdaderes intencions d'aquesta gent.
0: Sí, sí, hi ha moments molt mítics d'aquesta sèrie.
3: I la dolenta aquella, com es deia?
0: La Diana.
3: Diana. Ah, Diana, sí.
0: La Diana, home, la Diana és un mite d'aquell moment.
2: De fet, bueno, assenyalen i persegueixen determinats grups socials i, bueno, hi ha espies, hi ha una miqueta de tot. Però la Diana, sobretot... Va triomfar aquí a Espanya, va venir a Espanya també i va treballar a pel·lícules espanyoles. El 89 va participar en Oro Fino, de José Antonio de la Loma, i Lluvia d'Otoño.
3: Però què m'estàs dient?
2: Sí, sí.
3: Aquesta dona va actuar a aquestes dues produccions que acabes de comentar, Oro Fino i Lluvia d'Otoño.
0: Clar, perquè com aquí era una ídola, que tothom la idolatrava, i l'èxit d'Espanya va ser brutal, doncs és on va trobar feina. De fet, després va haver un remake d'aquesta sèrie el 2010-2011 que no va anar gaire bé. El remake que es va fer nou...
2: Sí, jo el vaig veure.
0: Però... va patinar una mica.
3: Ja acostuma a passar, això.
0: Però l'original sí que va ser una sèrie espectacular a la seva època, que inclús va utilitzar decorats a les naus de la Guerra de les Galàxies. Van reciclar material per utilitzar-lo a les pel·lícules.
2: Clar, parlant de reciclar, és una altra sèrie que el pressupost no era molt gran. I, de fet, teníem problemes amb els làsers.
0: Ah, clar, perquè és veritat que els extraterrestres disparaven amb làser, però els que estaven aquí, els humans, no tenien làsers, tenien trets, tenien pistoles normals.
2: Era l'any 83 i aquests làsers els podia costar com 1.000 euros. Bueno, 1.000 dòlars, millor dit, a la postproducció. I què van dir? Doncs no, mira, armes normals, perquè l'excusa era que era l'única arma que podia acabar amb els aliens aquests, amb els dolents.
3: Podem dir que aquesta sèrie no ha envellit bé, no? Si la veiem ara...
2: Si veus, ara com de
3: Diana... Grinyolaria una mica.
2: Menja el ratolí.
0: Això sí, és veritat que no queda bé, no queda bé. Però jo me l'he tornat a veure, ho haig de dir.
3: Sí, cola o no cola?
0: Jo me la... A mi m'agrada la temàtica i com es fa i tal. A mi sí que m'agrada.
3: Soc molt fan, de
0: B baixa. Sí, soc molt friqui, ja ho sé. Que vols que
3: em digui.
0: Exacte, de B baixa, D-U-B. Seguim parlant de més coses.
2: Ara parlem de la Xena.
0: La Xena.
2: No sé si la va veure molt vosaltres.
0: No, jo no.
3: No em sona, no em sona.
2: Va haver una època que, bueno, ara que estem parlant molt dels déus grecs, amb l'Odissea i tot això, d'Hèrcules, de Xena, i era una de les sèries que va cridar bastant l'atenció perquè les dues protagonistes es creien que tenia una relació, però, clar, mai es deixava veure a la
3: mai
2: sèrie.
3: Mai es va comentar de manera explícita, però sí implícita, potser.
2: Sí, són com un gran icona lèsbic.
3: Molt bé.
2: I, bueno, aquesta sèrie és del Sam Raimi, que és el que va dirigir... Sí, el Sam Raimi, el germà del Sam Raimi, surt a la sèrie. I, de fet, la protagonista, Lucy Lewis, va sortir a l'Spider-Man. Va fer un cameo a la primera Spider-Man.
3: Ah, molt bé.
2: I una altra curiositat, perquè jo sóc molt de curiositats, és que l'actriu... Clar, era una sèrie molt d'acció, i l'actriu es va fer mal, va tenir un accident, i no podia fer les escenes d'acció. I quina excusa van utilitzar a la sèrie?
3: No sé, que estava malalta.
2: Doncs que la protagonista podia posar-hi qualsevol cos i l'altra persona feia la...

0: les escenes d'acció.
1: Això és un bon equip de guionistes, sí senyors.
2: Em sembla molt heavy, eh? Si sapiguessin tots els secrets que s'han fet a Hollywood i a les produccions de les sèries, una per dissimular coses i una altra per estalviar diners, fliparíem, eh? Podríem fotre un llibre explicant tot això.
0: Sí,
2: ho resumeixes i fas un llibre sencer.
0: De fet, a les sèries hi ha episodis, que es diuen episodis ampolla, episodis botella, que per ahorrar diners solament utilitzen un dels escenaris, un dels, de les cases o el que se vol, perquè així no gasten diners i tenen més diners per el següent episodi. Si hi ha un episodi molt important, doncs reserven diners.
2: Estalvien, no?
0: Sí, estalvien.
2: Això és el que fa producció, estalvia diners sempre. Seguim.
0: Una altra seria Expedient X.
2: Home, aquesta és brutal.
1: Ara ens entenem.
0: Sí, no? És que tinc una mica de tot. Perquè tinc després una
1: Mulder, més moderna. Scully.
2: Sí, sí.
1: L'home de negre fumant. Poca broma amb Expediente X.
2: Que això va causar furor en el seu moment, també, eh?
0: Sí, i les idees van originar simplement perquè el creador va llegir un informe d'un professor de Harvard que afirmava que 3,7 milions de persones asseguren haver sigut segrestades per extraterrestres.
2: Ah, aquest és el motiu per fer la sèrie.
0: Sí, sí. Ell va llegir això i va dir, venga, ja te conseguiré.
2: Ara me monto aquí una sèrie. I què tiene que ver aquí Laura Palmer?
1: Tu eres Tim Mulder o Tim Scully?
0: Scully.
2: Scully.
1: Scully.
2: Scully, som tots Scully.
1: Scully, hi ha una companya d'aquesta casa, no direm el seu nom, però va ser batejada fa quasi 25 anys amb el malnom, amb el nickname de Scully.
2: Sí.
0: De fet, avui ha sortit un vídeo de l'actriu que fa de l'Scully.
1: Sí.
0: Que, perquè han sortit un Lego d'Expedient X i si la veieu està millor que abans.
1: Això del Lego ho hem de comentar algun dia, eh?
2: Algun moment també ho comentem.
1: Una màquina de fer diners i no paren.
2: Passem també a X-20.
0: Sí, sí. H2O.
2: H2O.
1: Boníssima.
2: Ah, sí? Jo no l'he vist aquesta.
0: És que els 2000, clar, és que tampoc nosaltres ja no la veiem tant.
2: No.
0: Una miqueta.
2: Jo ja estava més gran, sí.
0: És una sèrie de sirenes que va triomfar i bueno, cada estiu, i de fet és molt popular a les xarxes, ara hi ha un tren amb aquesta sèrie, de gent a la que quan la mulles s'ha d'anar corrents a l'aigua perquè es converteixen en sirenes.
1: Són humanes, tenen aspecte humà, però sí. Si es mullen, pel motiu que sigui, han d'anar directes a l'aigua, perquè així d'aquesta manera no poden... Bé, ningú no pot saber que són veritablement sirenes.
2: Ah,
1: éssers mitològics o no?
0: I el més car d'aquesta sèrie, perquè també era una sèrie molt barata, que crec que és el comú de les sèries d'estiu, era les cues, que eren hiperrealistes. I, de fet, tenien tres tipus de cues. Una flexible per les escenes estàtiques, una rígida per les acrobàcies i una personalitzada per a cada actriu, que havien de fer amb moldes, i, o sigui, que eren bastant importants aquestes cues.
1: Si tu no la coneixes, apunta-la, Joan.
2: Ja me l'apuntaré.
1: Bravo.
2: Bé, aquestes són les coses que recordem del passat, però ara hem de parlar del present i de quines són les que s'estrenen aquests propers dies. Parlem de pel·lícules, sèries d'aquests propers dies, Juan Carlos.
0: Aquestes setmanes hi ha una pel·lícula, és l'Odissea, de Christopher Nolan.
2: Està clar.
0: Que la pots veure a l'IMAX, la pots veure on vulguis.
1: Tenim moltes ganes de l'Odissea, sí senyor.
2: Sí, sí.
0: Jo la vaig veure a l'IMAX.
2: I què tal?
0: Bé, m'ha agradat molt.
2: Sí?
0: Sí, sí.
1: Molt Nolan?
0: Sí, és que és molt Nolan. És freda, però...
1: Compro. Si és Nolan, compro. Nolan, toma mi dinero.
0: I, de fet, és la primera... Bueno, com sempre, Nolan ha de fer sempre algú més gran que qualsevol, i és la primera pel·lícula que s'ha gravat sincerament al format IMAX. I aquest format dona molts problemes, perquè la càmera és molt gran i, a més, fa molt de soroll. I què passava? Que els actors, quan estaven molt a prop un dels altres, la càmera era tan gran que no es veien. I havien de posar miralls als costats de les càmeres perquè l'actor pogués veure la cara de l'altre actor.
1: De debò?
0: Sí. Ho va dir la Hathaway en una entrevista.
1: És a dir, dos actors, o el que sigui, va, dos actors, fent un diàleg. Sí. En teoria s'han de veure les cares. I havien de posar mirall perquè no es veien entre ells.
0: Hi ha fotos, a més de... Clar, és que s'havia... De fet, veus la pel·lícula i entens que hi ha plans que dius, ostres, això és per la càmera aquesta.
1: Visca el Nolan. Christopher, ole tu.
2: I parlem de plataformes, no?
0: Sí. Ha arribat a Prime Video, ha arribat He-Man, que es va estrenar, bueno, no va fer molta taquilla, però va ser un estren molt del que es fa parlar molt.
1: Bona pel·li.
0: Sí, a mi m'ha agradat. Tinc els meus... Però sí.
1: Projecte per moments, però els seguidors de He-Man jo crec que vam quedar contents.
0: Sí, les parts de He-Man, sí.
1: Clar.
0: Sí, sí. No, a mi m'agrada molt, la sèrie del He-Man.

0: Jo tenia tota la sèrie i les, bueno, les batalles i tot això.
1: I les joguines, el He-Man, el castell de l'Skeletor.
0: Ah, era Shira, la noia aquesta.
1: Shira, que ho comentàvem, sí, de passar per antena, sí.
0: Que pensava que Xena era la... Sí, que pensaves que Xena era la nòvia del He-Man i no, era Shira.
1: M'havia confós, sí.
0: I també arriba una sèrie que no sé si sou molt fans de Big Bang Theory.
2: Algunes coses sí que hem vist. I tant, clar que sí.
0: Doncs arriba Stuart no logra salvar l'universo, que s'estrenarà a HBO. Bueno, és un spin-off on el tio que es venia als còmics, doncs és el protagonista i ha de salvar el món. Ah. No entenc molt bé perquè han agafat aquest personatge.
1: És el paio que tenia la botiga de còmics.
0: Sí.
1: Roset...
0: Sí, o sigui, no era un personatge tampoc, que digués.
1: Poc sociable...
0: Sí.
1: Bé, però potser en aquesta sèrie, no, en aquest spin-off, no sé...
2: Li treuen una altra...
1: Clar.
2: Li treuen punta.
1: Jo confio,
2: o tampoc havia poc pressupost. A lo millor la que cobrava menys a tots.
0: Clar, s'estrena l'estiu.
2: No, i a lo millor la que cobrava menys a tots dels que estaven a la sèrie.
1: Mira, jo em sembla que pot funcionar aquesta.
2: A veure...
1: Perquè com no ens esperem que pugui funcionar, sobretot això, no? Un spin-off d'aquest personatge de tots els que hi havia a la sèrie original, possiblement funcioni bé.
0: De fet, això és el secret, perquè Twin Peaks, per exemple, va ser un èxit molt que va agafar per sorpresa a la cadena i a tothom, i anava a durar 8 capítols, i bueno, té 3 temporades, una pel·lícula, i mira on va arribar. I per acabar, a Movistar s'estrena la pel·lícula, m'encanta el títol, Si pudiera te daría una patada.
2: Ah, i això? ¿Qué te hemos hecho?
0: No l'he vist encara, però bueno, va estar nominada a l'Oscar per l'actriu protagonista i està molt recomanable, o sigui que per veure-la aquesta setmana està molt bé.
2: Doncs Juan Carlos López avui s'ha estrenat amb nosaltres aquí a Estiu XL per recuperar algunes sèries del passat, per escoltar aquelles coses que hem vist i que ens han agradat i que cada setmana ens portarà moltes més curiositats i també les recomanacions de cinema i de sèries per veure a plataformes. Bon estiu, ens veiem la setmana vinent, Juan Carlos.
0: Moltes gràcies.
2: Vinga, adeu-siau.
3: Estiu XL a Ràdio 4.
2: Tres quarts i dos minuts de 5 de la tarda, estem a Ràdio 4, esteu escoltant Estiu XL, i ho hem dit al principi, que clar, es veuen sèries, es veuen pel·lícules, però també és una bona època per llegir, oi que sí, Julio?
4: Sí, és molt bona vesprada, és que no hi ha cap dubte que l'estiu, durant les vacances, tots tenim més temps per a gaudir d'un bon llibre, no? De deixar passar les hores, de ficar-nos dins d'històries que ens traslladaran a altres llocs, pot ser també a un altre temps, o inclús que puguem viure una vida que res tinga a veure amb la nostra mateixa, no? Per això, cada setmana, si te sembla bé,
2: sí.
4: El que anem a fer és dedicar una estona per a fer una sèrie de recomanacions literàries i ho farem per a tots els gustos i etats, per tal que la nostra audiència trie la seva lectura d'estiu.
2: Doncs perfecte, a mi em sembla bé perquè jo soc molt de llegir a la platja, és on m'agrada llegir.
4: És un moment perfecte.
2: Sí.
4: Per a desconnectar...
2: Si no hi ha ningú competint al costat per veure qui posa el reggaeton més alt, és un moment perfecte per llegir i desconnectar. Ara, com posin reggaeton al costat, no puc leer. Però sí, sí.
4: Es complica.
2: Es complica una mica, sí, la concentració.
4: Doncs, si vos sembla bé, anem a començar i ho fem amb una recomanació en català. A Columna Edicions ens presenta La llibreria de les hores mortes, una novel·la que podem qualificar com a poderosa i emotiva sobre la reconstrucció personal i la recerca d'identitat, ambientada en una llibreria del barri del Raval de Barcelona, on els llibres poden dir que també poden canviar les vides. I penso jo que qui millor que la seva autora, Laura Autonell, per a oferir-nos alguns detalls d'ella. Bona vesprada, Laura.
5: Bona tarda.
4: Què tal?
5: Bona tarda. Bé, bé. Bé, bé.
4: Laura, molt bé. Que pots contar-nos de La llibreria de les hores mortes? Quina història compartisses?
5: Bé, la història és la d'una noia d'una família benestant que al final, degut a una herència i quan es mor el seu pare, passa, té un dalt a baix i al final va parar a un local del Raval, on allà obre una llibreria. En aquella llibreria intenta reconstruir la seva vida i ho fa. I ho fa gràcies a una sèrie de personatges, una sèrie de veïns que l'ajuden a tirar endavant.
4: Mm-hmm. Podem dir que aquest seria el punt de partida.
5: Sí. Sí, sí, això seria un resum resumit, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí.
5: Però sí, però bueno, la protagonista, és a dir, en el llibre el que es veu és el d'alta baix d'aquesta noia i quina manera ella té de poder tirar endavant en un lloc que li és totalment

0: i pot aconseguir també tenir, retrobar les seves arrels familiars, que també les ha perdudes.
1: Uh-huh. A quin públic va dirigida?
0: Bueno, jo diria que és, jo diria que és per tothom. Evidentment, sempre ho dic, que si hi ha una persona que és addicta a la novel·la negra, és evident que segurament potser tindrà un problemilla, diguem-ne, no? Però jo, vista les opinions de gent que em trobo i tal, gent que no està acostumada a llegir aquest tipus de literatura, perquè o llegeix molta històrica o negra o així, l'han acollida superbé. I de l'edat diria que tant els hi ha agradat a gent jove com a persones molt grans. Vull dir que el ventall és enorme.
1: Molt ampli, sí, sí, sí. L'obra també podem dir que és una reivindicació del comerç de proximitat. Tu saps perfectament què suposa alçar la persiana cada dia i, de fet, d'ací uns minuts tornaràs a fer-ho.
0: Sí, sí, sí. Bé, ja porto 46 anys a la meva botiga d'esports i la veritat és que sí, molt bé, quina problemàtica hi ha i que això crec que és molt difícil aturar-ho, però els pobles i fins i tot les ciutats s'estan desertitzant de comerç, de proximitat, i les llibreries, en aquest cas, també en són perjudicades, vull dir, qui rep tothom, no? I el llibre, a més, ha sortit justament en una època on les llibreries, amb la seva campanya de la distopia, doncs, reclamen que la gent compri a les llibreries. I jo afegiria que la gent compri en el comerç de proximitat, perquè d'aquí a 4 dies els carrers estaran desèrtics. Literalment.
1: Exacte. No som conscients del problema que podem tindre d'ací a poc de temps.
0: Exacte.
1: Si això desapareix.
0: Exactament.
1: I Laura, sí, esperaves l'èxit que has aconseguit? Perquè ja portes una segona edició. Cal dir que és la teua segona novel·la.
0: Sí, sí, sí. No, la veritat, en sèrio t'ho dic. No ho hagués imaginat absolutament mai. Mai. Perquè la primera va agradar i la veritat és que els inputs que m'arribaven de la gent eren boníssims, però quan vaig acabar aquesta segona sempre et queda allò de pensar, bueno, i a qui li agradarà això, no? Però, ostres, va ser que Columna acceptés el manuscrit i que, a més, li encantés, que ha set un boom, la veritat. Un boom, sí.
1: Doncs, sí, Laura... Sí. Anem a deixar-te perquè has de treballar. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i molts èxits.
0: De res, moltes gràcies per haver-me convidat en aquests moments així telefònicament. I, bueno, moltíssimes gràcies. I sí, vaig obrir, que de moment guanyo les garrofes d'això.
2: Que vagi bé. Gràcies per atendre'ns aquesta tarda, eh?
0: Bona tarda. Merci.
1: Adéu-siau. Que important, Joan, no compartir estos moments amb Laura, que està a punt d'obrir la seva tenda, però que ella escriu i que està arribant a moltíssima gent. Un dels fenòmens de l'estiu en català.
2: No, i a més és maco veure que la gent, quan té una passió, continua, i tant de bo es pugui guanyar la vida directament des d'això, encara que porti 46 anys amb el seu negoci.
1: Uh-huh. Continuem ara amb un thriller psicològic, canviant completament de registre, i que té un títol, jo diria que prou suggeridor, Los vecinos de enfrente, una obra que ve avalada per l'editorial britànica que va descobrir l'assistenta i que tots saben el fenomen que ha suposat. Es tracta d'una novel·la coral amb tensió plena de girs i que explora els secrets familiars i el pes del passat. La seva autora és Nicole Troup, sap mantenir la tensió fins a l'última pàgina i això és el que enganxa les persones lectores des que el llibre cau a les seues mans.
2: Però què passa en aquell llibre exactament?
1: A veure, se n'anem fins a Austràlia, concretament a un carrer que sembla molt tranquil, on tot això sembla idíl·lic, entre jardins, cases que són impecables. Ens fixem en la família West, una família que crida l'atenció i la simpatia del veïnat. Són molt famosos, podem dir-ho així, però que també deixen moltes incògnites en l'aire. Ningú sap què passa darrere de la porta de sa casa, no? Perquè cap d'ells ha pogut entrar. La història transcorre en una única jornada de calor sufocant, podria ser també, per exemple, si a Barcelona, no? I trob encendint-se en la trama com si fos un trencaclosques, narrant el que ocorre des de diferents punts de vista, els dels protagonistes, els veïns, els testimonis.

0: Bé, bé, no vull fer molt d'espoiler, però sí que puc avançar que el suspens creix mentre els secrets, les sospites i les errades del passat convergeixen cap a un desenllaç tan important com inesperat. Una lectura recomanable per a les seguidores i seguidors del que es coneix com a thriller domèstic contemporani i per a aquells que gaudissin d'autores com Freida McFadden o Shari LaPena. O sigui que pot ser també aquesta una bona recomanació.
1: És el llibre que jo no m'emportaria a la platja, perquè m'enganxo, vull saber el que passa i llavors mai vaig a l'aigua. Això em passa quan vaig a la platja. Dic un capítol més, un capítol més, i un capítol més, un capítol més, i no em banyo.
0: I no vaig a l'aigua, no. L'aigua mai, no? I acabem amb una recomanació per a públic infantil,
1: sí,
0: sembla?
1: Vinga.
0: El Jardín de los Balones Perdidos, que és una obra que està pensada per a un públic infantil entre uns 8 i 11 anys. Jo crec que és apta per a tot el món, per a llegir en família, perquè tampoc podem oblidar el costum de compartir estones amb els menuts de la casa, ja siguin fills, nebots o nets. La seva autora és l'escriptora valenciana Lola Llatàs, que amb aquesta obra ha aconseguit el Premi a la Delta 2026 de Literatura Infantil, que cada any atorga l'editorial Edelvives. Aleshores, podem dir que és un llibre que ve reconegut amb un prestigiós guardó.
1: I què explica aquest llibre?
0: A veure, Luis Alfonso ha perdut la seva pilota, la pilota més quasi de reglament que ha tingut mai. Ha anat a parar a un jardí al qual mai ha entrat ningú perquè està custodiat per una despistada bruixa. Almenys això és el que es diu al barri, però i si les coses no són el que semblen? Potser val la pena anar a la recerca de la pilota. A vegades ficar-se en jardins pot ser la millor de les idees. Aleshores, a banda d'entretindre, que és fonamental, aquest llibre el que ens ensenya és a qüestionar els rumors del barri i a descobrir què són realment les persones. També posa en valor una mirada diferent i màgica de la realitat a través dels ulls del protagonista, un xiquet. Destaca també els efectes i la unió que poden canviar de tot, tota la vida, no?, en un moment, i també mostra una bonica connexió entre un infant i una persona gran trencant barreres d'edat. I si hem dit que l'autora és Lola Llatàs, també volem destacar el gran treball que fa la il·lustradora, que és Anna Sanfilippo.
1: Llibres que estem mirant, llibres que estem mirant i que podem seguir recomanant, per exemple,
0: sí.
1: Plantes que cuiden.
0: Sí, perquè també és un llibre diferent, no? És un llibre que podem qualificar com a més pràctic. I d'ell què podem dir? A veure, doncs anem a començar pel principi, perquè és una obra de Nidia Aznárez, que edita Grijalbo, i que podem considerar com un llibre més pràctic i, com deia, no?, de consulta. Es tracta d'una obra que és una invitació a reconnectar amb les plantes comestibles i medicinals des de la pràctica diària, seguint el ritme de les estacions. En aquest llibre anem a descobrir com fer ús d'aquestes herbes de forma fàcil i senzilla. Aprendrem a preparar remeis naturals per tal d'aconseguir el nostre benestar propi i també d'aquelles persones que s'envolten. No, un aspecte a tindre en compte és que lluny d'aquell llenguatge tècnic que a voltes resulta complicat i les llistes interminables de propietats, aquestes pàgines ens proposen un camí fàcil per a aprendre des de l'experiència. I resulta molt interessant que a través de relats personals ens fa propostes pràctiques i cures estacionals, més a més, d'aquesta forma poden anar desenvolupant eines d'autocura.
1: Doncs aquestes són les recomanacions per poder llegir aquests propers dies. Fent el que feu, sempre s'ha d'intentar llegir, no només a l'època que estem de vacances, encara que és quan més de gust ens ve, perquè és quan tenim més temps, li podem dedicar més estona a la lectura. O sigui que això ho repassarem cada setmana amb el nostre company Julio Leal. Gràcies, Julio, una vegada més per estar amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I ara, doncs, anem camí de la informació de les 5 de la tarda aquí a Ràdio 4, arriben els serveis informatius, i després seguirem amb la segona hora de l'estiu XL aquí. No marxeu, que tenim moltes coses per endavant. Entre elles, una d'elles, parlem a la següent hora, no, a les 6, amb Anna Torroja. Ja ho avanço perquè ho sapigueu. Apa, vinga, que seguim.
2: Són les 5.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. S'ha restablert la circulació de l'alta velocitat de la línia Madrid-Barcelona entre les estacions de Mejorada del Campo i Alcalá de Henares, que estava aturada per la proximitat d'un incendi de vegetació a les vies. Adif ha confirmat que el trànsit ferroviari s'anirà normalitzant de manera gradual. D'altra banda, Esquerra Republicana demana la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, i del president d'Adif, Luis Pedro Marco, al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre les últimes incidències ferroviàries a Catalunya i l'esvoranc de Montcada i Reixac. Laura Hurtado, bona tarda.
4: Bona tarda. El forat d'uns 17 metres de profunditat i 19 d'ample s'està omplint amb morter, però es preveu que el servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no es pugui recuperar fins la setmana vinent. Dimecres al matí es va produir l'esfondrament d'un pou de les obres de saturnament que du a terme DIF, que va engolir una grua i va provocar un esvoranc de grans dimensions.
2: I pel que fa a la deflagració a la plaça de Sants de Barcelona ahir a la nit, el govern atribueix la responsabilitat a la companyia que treballava per arreglar la fuita a les obres de l'estació del metro.
4: Així ho ha assegurat el cap de la Divisió d'Obres Civil d'Infraestructures de la Generalitat, Carles Bacaró, que ha reconegut que en els últims dies han hagut incidències, però no les relaciona entre elles.
5: Hi ha una causa inicial, indirecta, diguem-ho així, que és una afecció, una canonada per les obres, que hem d'investigar què ha passat, i després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas.
4: La flama ja s'ha apagat després de més de 12 hores cremant i l'escapament està totalment neutralitzat. L'incident va deixar 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat.
2: Segueixen les reaccions a les paraules de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a la primera entrevista a Televisió Espanyola concedida després de la seva imputació pel rescat a l'aerolínia Plus Ultra. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s'ha pronunciat fa uns minuts per primer cop sobre l'entrevista. Assenyala que tot plegat és una estratègia orquestrada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
6: El senyor Sánchez està en manos del senyor Zapatero i el senyor Zapatero està en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
2: Zapatero ha negat, recordem, qualsevol interferència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha desmentit les informacions sobre una presumpta societat a l'estranger per cobrar assessories i ha assegurat que les joies decomissades al seu despatx eren un regal de cortesia.
7: Sí. Mire, yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Creo que es un principio también de respeto al procedimiento penal. Yo me defiendo, pongo los hechos encima de la mesa y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra.
2: I encara de tribunals, una setmana després, Begoña Gómez i la seva assistent a la Moncloa no han recuperat el passaport, tot i que l'Audiència de Madrid ha ordenat al jutge Peinador que els hi retorni. Recordem que l'Audiència Provincial de Madrid va aixecar aquesta mesura cautelar a totes dues perquè considera que no hi ha risc de fugida. La defensa de l'assistent, Cristina Álvarez, ha presentat un escrit criticant que el magistrat vulgui que vagin a recollir-lo personalment al jutjat. Assegura que els advocats també poden fer-ho i acusa el jutge Peinador d'extralimitar-se en l'exercici de les seves funcions. Acaba de finalitzar a l'Audiència de Barcelona la declaració de la mare del nadó presumptament maltractat. La dona ha negat haver presenciat cap agressió al seu fill. La instrucció continuarà l'1 d'octubre amb les declaracions de diversos metges i d'una cosina de la mare. Anem fins allà. Núria Alcalà, bona tarda.
8: Sí, la dona ha reiterat que no va presenciar cap maltractament al seu nadó de 6 setmanes i que d'haver estat així ho hauria denunciat a la policia. Segons fonts presents a la declaració, ha evitat incriminar directament el pare del menor en presó preventiva, tot i que sí ha admès la seva poca traça en el tracte i la manca d'afecte. La causa continua sense esclarir com es van produir les lesions del nadó. De fet, la dona ha declarat que, malgrat la successió de visites mèdiques, cap professional li va advertir de sospites de possibles maltractaments ni agressió sexual, fins que la Vall d'Hebron activa el protocol de protecció. Tot i així, els metges van descriure davant el jutge lesions molt greus. La dona ha demanat un règim de visites amb el nadó, al qual la fiscalia s'hi ha oposat de ple. Ara el jutge haurà de prendre una decisió.
2: Ho acabem de conèixer, presó provisional comunicada i sense fiança pel detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El jutjat d'instrucció número 3 de Lleida l'investiga per un delicte d'homicidi. Recordem que l'home, que va ser detingut dilluns, no tenia relació amb la víctima de 75 anys d'anys, que va sortir a passejar el gos dissabte per un camí del municipi i no va tornar a casa. Més tard, la policia va trobar el cos sense vida, amb indicis de violència. Els fets estan sota secret de sumari. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Es podran superar els 42 graus a zones de Lleida i de Tarragona i més de 36 graus a zones de Barcelona.

0: i de Girona. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat, amb possible pols en suspensió. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4.
3: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
5: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero.
6: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.

0: Són les 5 i 7 i aquí estem començant nova hora d'estiu, Gisela, Ràdio 4. En aquesta propera hora tenim moltes coses per explicar-vos, com sempre, com cada dia en aquest programa. Ara estàvem parlant aquí de la temperatura de l'estudi.
1: Fa molta calor, fa moltíssima calor.
2: Fa fred, Marc.
3: No pot ser que jo aquí dins a l'estudi estigui suant un dia més,
0: sisplau. La Natàlia està d'acord amb mi que aquí fa fred.
3: Sí, fa fred, segons tu. Digues, digues.
0: No, som dos contra un. O sigui,
1: fa olor a panacota, panacota de la nona, també.
0: No, jo
2: m'he preparat. Ai, això fa una mica d'angúnia, que faci olor a panacota.
1: La panacota fa molt bona olor.
2: Bueno, no ho sé.
0: Escolta, que jo aquest migdia m'he menjat una panacota, eh?
2: Ah, doncs deu ser això.
0: Però ha sigut allà, ha sigut a l'office. Arrenquem nova hora, vinga.
4: Es diu Ixela, a Ràdio 4, amb Joan Barutel.
0: Natàlia, que te'n cases, que anem de bola.
2: Jo ja em vaig casar.
0: Ah.
2: Jo em vaig casar fa, crec que 3 anys. Mira, és que no porto ni els anells, sóc un desastre.
1: Molt bé.
2: Em vaig casar fa 3 anys, crec,
0: ah, sí?
2: Més o menys.
1: Enhorabona.
2: Un any amunt, un any avall, uns 3 anys.
1: I què, ara què?
2: I ara ja està, ja està tot fet, eh?
1: Però dura l'alegria, la felicitat?
2: Home, i tant, que dura l'alegria.
1: Sí. Quina sort.
0: Semblava això un hister dels casaments.
1: I ara què?
2: No, jo ja ho tinc tot fet, eh? Casadeta, de moment tot bé, amb una criatura de 5 anys, una hipoteca, o sigui, més liada, ara mateix no puc estar.
1: Una hèrnia.
2: Una hèrnia discal, efectivament. Escolta, i sabeu què tinc també?
1: Què?
2: Dades sobre els casaments.
1: Ara t'escolto.
2: Perquè és bastant probable que tingueu casaments aquest any, que us vagin arribant invitacions, perquè del maig al setembre, com deia el Joan, és la temporada alta en les que les persones decideixen casar-se. A Espanya se celebren uns 175.000 casaments anuals, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Això no pot ser.
2: Us sembla molt, eh?
1: 175.000, 175.000.
0: És molt bèstia, eh?
2: És molt, és molt. A mi també m'ha semblat moltíssim. Clar, encara no tenim dades oficials d'aquest any, perquè les coses de palacio van despacio, però els professionals del sector apunten que el primer trimestre d'aquest 2026 han notat un augment de casaments respecte als anys anteriors. A Espanya, quina edat creieu que les persones s'acostumen a casar? Va, fem hipster.
0: Home, jo diria que, a veure, sobre els 30, 31, perquè saps què passa? Que jo tinc amics meus que tenen 30 anys,
2: sí?
0: Que jo tinc un amic meu que l'any passat va fer els 30 i va anar a 7 casaments.
1: No pot ser.
0: A 7.
1: No pot ser, és més tard, segur.
0: Bueno, jo et dic el que... T'ho dic pel que li va passar al meu amic l'any passat, que va anar a 7 casaments...
2: Funciona molt amb tema bombolles, eh,
0: sí,
2: això?
0: Sí, ja ho entenc.
2: La meva bombolla també és 30, 31, 32... Tu què dius, Marc?
1: 37.
2: Ui, 35, 36, però els de l'INE ens indiquen que aquesta és l'edat del primer casament.
0: Ah, clar, és veritat, carai.
2: Ja fan la puntualització. Perquè, atenció, el nombre de persones que es casen entre els 40 i els 50 anys han augmentat un 300%. En els últims anys, és una barbaritat.
0: Gent que s'ho pensa, eh?
1: Què diu ja...
2: No, gent que s'ho pensa o no, o es casa per de segones núpcies, ara, terceres núpcies...
0: Sí, sí, jo tinc amics que tenen segones parelles. I terceres.
1: Fot una mandra, això, als casaments.
2: Ah, sí, tu no t'agrada,
1: eh? Fot una mandra.
2: A mi m'agraden molt, jo sóc una molt bona convidada. A veure, això són les dades oficials, però tenim preguntes. Quines són les tendències? Què ens diu les tendències? Quant costa avui en dia organitzar un casament? Quins són els regals que triomfen? Es continuen portant els diners o ens podem escarrassar una miqueta? Per això hem convidat avui a una de les wedding planners. He estat mirant la seva web. I és una fantasia. Es diu Sònia Martínez, ella treballa a Barcelona Wedding i és, atenció, experta en casaments de destí.
0: Ah, casament de destí.
2: De destí, de destí. De destinació.
0: Sí, sí, per això, per això. Que vol dir que et cases en un lloc concret?
2: Mira, ens ho explica ella. Ah. Sònia Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu?
0: Doncs inicialment volem saber què és un casament de destí. És el que jo vull saber.
5: Doncs mira, és que potser en català no queda tan fashion, però nosaltres en el nostre sector diem destination wedding.
0: Ah.
5: Queda potser una mica més clar, no? Quan dius destination wedding, nosaltres parlem de gent que viu a fora del nostre país i ve només aquí per casar-se, per celebrar un bodorrio.
0: O sigui que Espanya és un lloc adequat on la gent vol venir a casar-se?
5: A Espanya tenim molts destination weddings. No tinc les dades ara mateix, perquè, com ha dit la vostra companya, en Palacio va despacio todo, però tenim molts destination weddings, sobretot client americà que ve a casar-se a Catalunya.
2: A Catalunya concretament, on de Catalunya?
5: Nosaltres fem, sí, nosaltres fem Catalunya, jo tinc moltes companyes que fan la resta d'Espanya, i us puc parlar de lo que és la nostra terra, Catalunya. Bueno, doncs tenim Costa Brava, sobretot, Barcelona ciutat, i Rodalies, i també tota la zona del Penedès, doncs perquè tenim uns paisatges de vinyes espectaculars i que agraden moltíssim.
0: Però entenc que la gent que fa bodes d'aquest tipus té un nivell adquisitiu molt elevat, perquè, clar, és que tota la família vingui d'on viuen fins aquí. I això és un pastizal, perquè no és només organitzar el bodorrio, sinó és transportar a tota la gent.
5: Sí, és correcte. També us he de dir que no sempre la parella financia el viatge.
2: Home.
0: No, clar, clar, això ja hi conto, però el que el conviden, a vegades prefereixes que no et convidin. Perquè...
2: Clar, clar, sí, depèn d'on sigui.
5: Sí, pel que conviden, evidentment, doncs, és una gran despesa, però també penseu que és una manera de retallar convidats i de que al final hi siguin els que realment hi volen ser.
0: Ah, retallar convidats.
2: Em sembla molt interessant, això.
0: Això és per fer una mica de criba. M'encanta, m'encanta la forma de fer criba.
5: Jo crec que sí.
0: De no fer una boda per bienqueda, sinó una boda realment de qui vol venir.
2: És que això, Sònia, jo començo a tenir gent al meu entorn que estan denegant invitacions. Perquè, clar, abans ho comentava el Joan, et plantes en anys, cada cop tens 7 casaments i dius, a veure una cosa, és que estaré tot l'estiu anant cada cap de setmana de casament. O sigui, em reposaré del casament el dimecres i el divendres en tindré un altre. La gent comença a dir, no vindré al teu casament?
1: Seria el meu cas.
0: Sí, però...
1: Jo passo i els meus col·legues i amics i amigues ja directament ni em conviden perquè saben que diré que no.
0: No, i si sobre tens 7 o 8 Destiny Weddings, no. Ja millor que demanis un préstec al banc. O sigui, perquè si no, no pots anar a cap.
1: Que em sap molt greu, Sònia, però jo passo.
0: O sigui...
5: Sí, no. De fet, nosaltres tenim els números, el 20% sol caure en tot el procés. És a dir, quan el convidat, quan el client ens arriba ens diu que seran 150, però acaba caient un 20% d'aquest número que ells inicialment tenien en ment.
0: I podem parlar una mica de números, de què ens pot costar un casament en general actualment?
5: És que els casaments, clar...
0: un promig, perquè entenc que, clar, que tu pots començar a demanar coses, que si les flors, que si el fotògraf, que si el disc jockey, que si la barra lliure, que si ara em vull que em posis aquí això, l'altra cosa, els regalets, el no sé què, però una mitjana per saber si demà, per exemple, apareix l'amor a la meva vida i m'haig de casar, quants calés hauré de demanar per poder pagar el casament?
5: Clar, a veure, en si el que és l'acte de casar-se és tan fàcil com anar al registre civil, fer la firma i ja està, no? I després, doncs d'aquí pots fer un cafè, pots fer un dinar o pots gastar un milió d'euros.
2: Un milió d'euros?
1: Un milió d'euros.
5: Perfectament, per què no? Si tinc uns nuvis que em demanen el David Guetta com a DJ, després Shakira, i per què no transformar una sala en il·luminació i decoració? Pues és molt fàcil arribar a un milió d'euros.
2: Aquí sí que aniries, Marc?
1: Sí,
2: si toca el David Guetta i la Shakira?
1: Sí, si no pago jo, sí, clar.
0: No, home, regal has de fer. Clar, llavors, si tens una boda així, el regal que has de fer, de quants diners haurien de parlar?
1: No, jo dels 250 euros no passo, eh?
0: O sigui, perquè aquesta és una altra de les preguntes típiques que es fa molta gent quan ha d'anar a una boda, que hi ha moltes vegades que pots fer un regal o d'altres vegades que es donen diners. Tu que estàs en el mercat, què s'ha de donar de regal quan vas a una boda que quedis bé amb els nuvis i amb la parella?
2: Lo just per no quedar malament.
0: Exacte. No, lo just no, home, però que quedis bé, que no quedis malament, que diguin qui garrepa.
5: A veure, jo, com que fem destination wedding, no controlem el que la gent els ha regalat als nuvis precedentment, i també entenc que aquí hi ha una inversió molt gran de viatge, perquè la majoria d'ells venen de l'altra punta del món. Llavors, jo el que sí que he vist molt en aquests anys és que hi ha moltes donacions a ONG. Per exemple, els nuvis obren una pàgina web i posen un link a una ONG on ells estan participant perquè els seus convidats facin donacions. Els americans de vegades fan llistats com anteriorment es feien aquí, que crec que cada cop menys aquí, però que demanen, pues, no sé, la tostadora, la Thermomix i
2: la vaixella. No?
5: I la vaixella, però cada cop menys.
0: Clar, jo crec que això també, pues... jo crec que això també s'ha perdut molt perquè abans, és veritat, fa molts anys, la gent es casava i anaven a viure junts després de casar-se. Ara,
5: correcte,
0: quan la gent ja s'ha casat després de viure junts i conviure,
5: correcte,
0: ja tenen aquests
5: no té
0: elements
5: sentit.
0: I, per tant, ja tenen a casa doncs, la nevera i qualsevol cosa. Per tant,
5: correcte,
0: la famosa llista de noces doncs, no és una cosa tan necessària com abans, no? Per tant, entenc que per això canvien els tipus de regals que es fan. Escolta, i aquests Destiny Weddings... també tenen
5: Destination
0: Weddings, també tenen preboda i comiat de solter?
5: Doncs nosaltres la majoria de vegades sempre fem mínim 2-3 events, que seria preboda, boda i postboda. El que és els comiats de solter, pues, se'n van a un altre país.
0: Ah, o sigui, comiat de solter en un país...
2: Home, clar, ja que hi ets.
0: Sí. Destino,
1: això és com la final de la Copa del Món. Avant maig,
5: correcte,
1: la final i postpartit. Vinga,
0: Déu oh, meu. I bé, explica'ns què és, com pot ser, per exemple, un pre-wedding, el wedding i el post-wedding. T'expliquen les tres
5: parts? Doncs el pre-wedding acostuma a ser en un lloc relaxat, que podria ser doncs, a la piscina d'un hotel, no? Un rooftop, amb un xiringuito de la platja... De vegades ens demanen catamarans, també.
0: Ah.
5: Bueno, depèn una mica de la parella. I el post-wedding pues, també acostuma a ser un brunch, que pot ser pues, a tot un restaurant privat per ells, o també el xiringuito a una platja, o el rooftop, depèn del que hagin fet per la pre-wedding i la wedding.
2: Clar, Sònia, abans ens parlaves David Guetta punxant a la festa, no sé
0: Shakira,
2: què.
0: Shakira.
2: Què és el més extravagant que t'han demanat?
5: Doncs una vegada vam tenir una núvia que volia arribar amb paracaigudes a l'altar.
0: Ah, molt bé.
1: Ai.
5: Sí, a mi em va semblar una mica molt arriscat.
1: Una temeritat.
2: Bueno, jo conec uns que van arribar amb paracaigudes.
5: Sí?
2: Sí.
1: Seria la teva amiga. Qui t'hi va demanar?
2: Bueno, però ells no eren Destination Wedding, es van casar propet de casa. No sé si estem parlant dels mateixos,
1: la
2: Sònia.
1: La meva pregunta és,
5: no,
1: ho van fer o no?
5: No, aquests eren de UK. No ho van fer, li vam treure del cap a la núvia.
0: Això és veritat, quan una persona ve a demanar-te segons quines coses, s'ha de tenir molta mà esquerra per intentar convèncer el client de que possiblement aquella idea que té el cap, en el seu cap pot estar molt bé, però a l'hora d'executar-la, a lo millor no és el més adient, no?
5: Sí, bueno, s'ha de tenir una mica de mà dreta i posar-li sobre la taula els pros i els contres de les seves idees. La majoria de vegades només veuen els pros, però part de la nostra feina és fer-los veure els contres.
1: Comentaves ara el més insòlid que t'han demanat, Sònia, però el més insòlid que has vist tu a una boda que hagis organitzat, què seria? I si pot ser alguna cosa que no es pugui explicar?
5: Ostres, ara em posàvem un compromís,
1: no ens escolta ningú.
0: Clar, no pot dir res.
1: Això queda entre tu i jo.
0: No, és un secret professional.
5: Ningú ens està escoltant, no?
0: No,
1: endavant.
0: Els hem dit a tothom que apagui la ràdio ara mateix.
5: Vale. Doncs a veure, què us explico? Des del nuvi liant-se amb una altra persona al bany...
1: Al bany!
5: Que no era la
2: núvia.
0: És un clàssic, eh?
1: S'ha de tenir poca classe per fer-ho al bany, eh? Aviam.
2: Bueno, has d'anar al mig de la sala, a la pista de ball.
1: Marc,
2: és que tu també, carinyo.
1: Te n'adones que a mi el que m'escandalitza no és que es lia amb un altre, sinó que sigui al bany.
2: És que clar.
1: Quina poca classe.
0: Vinga, explica alguna més.
5: Ostres, com us agrada això.
0: Home, és el CEO, és el CEO.
1: De fet, el motiu de l'entrevista era aquest.
5: Ja, clar. No, una cosa que a mi em va xocar bastant, potser vosaltres no, però una núvia que em va arribar amb el mateix vestit que s'havia casat amb el seu matrimoni anterior.
2: Em sembla pitjor això que en trobessis el núvi enrotllant-se amb un altre. És broma, òbviament és broma. A mi em sembla bé, tu, perquè és que al final és un vestit que et poses només una vegada.
1: No.
2: Una mica de malfario, no?
1: I això és molt lleig.
5: Gent que s'ha posat de part al casament.
2: Convidades, entenc.
5: Sí, convidades.
1: I va parir allà?
5: No, vam trucar a l'ambulància.
2: Sí, un part és molt llarg, Marc? Abans t'hi poses i tal. Escolta una cosa, i aquests casaments, així com tan bèsties que organitza, Sònia, demanen tapar els mòbils o deixar els mòbils en unes bosses a l'entrada?
5: Sí, alguns sí. Depèn l'estatus de la parella, tenim un sistema de bosseta per ficar el mòbil i tancar-ho com si fos com es diu, candado, sabeu?
0: Amb una guixeta, amb algun lloc perquè no es puguin obrir.
5: Sí, ells no poden obrir-ho. Sí,
2: depèn, i els convidats s'ho prenen bé?
5: Sí, ja estan acostumats. Clar. Normalment, quan ja estan dintre d'aquest cercle, ja saben com funcionen els events socials.
0: Escolta, Sònia, una pregunta important. Va, clar, si te parlem uns bodorrios de tants diners, hi ha algun famoset que ens puguis dir, o no puguis dir, però que puguem intuir que tu has muntat el seu casament, o no? Perquè, clar, quan parlem d'aquestes quantitats, no seria el meu casament, segurament, si m'hagués de casar, saps? Aquí deu haver gent de molts diners, deuen haver gent que toca diners. Empresaris, actors, actrius, cantants...
5: Sí, sabeu que l'Elon Musk va escollir el nostre país, no?, per casar-se. Sí. L'any després jo vaig fer el vicepresident de Google, per exemple.
0: Ah, wow, molt bé.
5: Sí. Ens va portar a tots els seus companys de les oficines de Google. I no sé si ho sabeu, però la vostra companya Susana Griso es casa aquest cap de setmana, demà
2: passat. A Segaró, oi?
5: Sí, a la Gavina de Segaró.
0: A la Gavina, a Segaró.
1: Mira com ho sabia ella, bandida.
2: Que, clar, jo aquest casament he estat controlant perquè tinc companyes que treballen amb ella.
1: Però m'estàs dient, Sònia, que l'has organitzat tu, aquest casament de la Susana?
5: Sabeu que la Susana no s'ha agafat planner, era parlar amb ella, eh?
0: Ai, no et diguis. Sí,
1: molt malament.
2: Escolta, si fins i tot la meva amiga Sofia de Terrassa va amb wedding planner, com Susana Griso no va amb wedding planner?
5: Doncs mira, jo he de parlar amb ella perquè la Susana em va entrevistar al seu programa d'Espejo Públic al 2017, i a mi em sembla increïble que no m'hagi contractat pel seu casament a la Gavina, o sigui...
0: Parlarem
5: amb ella.
2: Escolta, si la Susana ens està escoltant, Sònia, errors comuns que els nuvis haurien d'evitar en els seus casaments.
5: Voler-ho controlar tot?
2: Bona.
5: Això, crec que algú que no té planner doncs pot arribar a cometre aquest error, no? De no gaudir del dia.

0: dia per estar pendent dels detalls, de que tot estigui fluint, de que tot vagi com ho han planificat, no? Llavors, consell número 1, agafeu-vos una planner, gràcies. errors. No ho sé, una vegada vam tenir una núvia que es va canviar 5 vegades de vestit. Per mi va ser un error. Per mi va ser un error perquè va invertir molt de temps en el canvi de look, perquè juntament amb el vestit venia el canvi de maquillatge i perruqueria, clar. Llavors, se li en va anar més de la meitat de la jornada fent canvis.
1: I ho va fer no un cop, sinó 5 cops. 5 cops.
0: Sí. Sí, crec que no és necessari. Crec, sota el meu punt de vista, però cadascú...
2: No està sol aquí, Tothom en aquest estudi, tota l'audiència està pensant el mateix que tu,
3: Completament. Escolta, Sònia, abans que estava reivindicant la figura del wedding planner, és veritat que potser fa 15 anys era com una figura molt elitista, on hi havia molt poques, o poques persones optaven per contractar una wedding planner pel seu casament, però ara és una figura molt estesa.
0: Sí, sí, els casaments han canviat molt també, Potser abans el casament era anar a l'església, després al restaurant i el DJ del restaurant et posava la mateixa música, no? Ara estem en projectes que poden equiparar-se al que és la construcció d'una casa o un esdeveniment... no musical com ara Primavera Sound, vull dir que han canviat moltíssim.
4: Home, parlant d'això que dius, de que ha canviat...
0: Les produccions, sí.
4: Clar, que parlant d'aquestes produccions que dius, en quant de temps s'ha de preparar o començar a preparar el teu casament quan parles d'aquest tipus de casaments tan grans? Clar, perquè això, si venen demà i et diuen em vull casar en 3 mesos perquè m'he enamorat de cop i el vull en 3 mesos, això és viable? No és viable? Com es fa això? El temps? En quant temps m'he de planificar si em vull casar amb aquest tipus de casaments?
0: Sí. A veure, nosaltres hem planificat casaments amb 15 dies.
3: Uau!
0: Sí, i amb 2 anys i mig. Vale? Justament al mes de juny vam casar una parella que portàvem 2 anys i mig treballant amb ells d'Alemanya.
3: Clar, 2 anys llavors, organitzant un casament pots córrer el risc que no arribis a casar-te.
4: Casament, sí, també, sí.
0: No? Sí, pot passar, pot passar. No, es van casar i molt enamorats i molt bé, van anar tot genial.
2: Si ho fas en 15 dies, això no passaria, clar.
0: No, en 15 dies no.
2: Sònia, un dubte, sisplau, jo no em casaré. Sí. Però si mai em caso, tu podries fer possible que al meu casament assistís Alexia Putellas? Això t'han demanat algun cop? Algun VIP?
0: Sí, sí, clar, m'han demanat Ketama, m'han demanat Shakira, de fet, no us ho he dit pas per dir, vull dir, m'han demanat això. Sí, tu tranquil, tu el que tu necessitis, Sònia de Barcelona Wedding, aquí estic, i ho fem realitat, cap problema.
2: Que no em casi no és per conèixer l'Alexia Putellas.
3: Clar, però entenc que vulguis la Shakira perquè actuï, però l'Alexia Putellas és perquè vingui simplement a sopar o a dinar i ja està.
2: Jo sóc capaç de casar-me si conec a l'Alexia Putellas. Només per aquest motiu.
4: És la seva ídola.
0: Tens parella?
2: Ara mateix no. Per què m'ho demana, Sònia?
0: No.
2: He vist un to aquí d'interès. He vist un to d'interès.
4: Escolta, Sònia, i un casament porta un altre casament? És a dir, clar, està clar que en aquells casaments és que passen coses, la gent s'acaba coneixent i arran d'això pot sortir l'amor i tu pots ser la propera wedding planner d'aquesta nova parella, no? O sigui, és una bona carta de presentació que tu siguis qui muntes el casament d'una parella que es casa per algú que es coneix aquell dia, no? Per dir, vull una cosa similar o una cosa que em muntin així o diferent, però amb aquesta persona que he vist que ho fa bé.
0: Sí, el tema és que nosaltres fent Destination Wedding, clar, avui estem casant uns americans, demà passat uns d'Aràbia Saudí, a l'altre uns de UK i a l'altre uns d'Austràlia. Llavors, quan la parella es casa amb fa un Destination Wedding, el que nosaltres hem notat és que els amics volen també Destination Wedding, però no volen repetir la destinació. Què vol dir? Que si els meus clients s'han casat a Barcelona, el més segur és que els seus amics, que també vulguin una Destination, se'n vagin a Itàlia, o a França, o a Hawaii, però no facin Barcelona com a destinació, perquè ja ho han fet els seus amics. Malauradament, no ens ajuda. No.
4: I Sònia, per fer tot això que fas, quin equip de gent tens? És a dir, quanta gent treballes per poder fer això en 15 dies, per exemple?
0: Tinc un superequipazo de professionals que de vegades penso l'afortunada que arribo a ser, perquè sense

0: bueno, sense anar més lluny, el juny passat vaig tenir un contratemps amb un casament i vaig començar a trucar als proveïdors el divendres a les 12 de la nit i vam estar fent muntatge fins a les 4 de la matinada. Molta gent molt professional, molt vàlida i molt feliç de rodejar-me de totes aquestes persones tan bones.
1: Que és maca la Sònia. Escolta una cosa, i com és l'estiu d'una wedding planner? Vacances poques, no?
0: Bueno, anem combinant, perquè sí, diguéssim que podem contestar emails des de la platja, també, quan no tenim casaments. I ens hem de cuidar molt, perquè nosaltres ens passem el dia cuidant els nostres clients. Per tant, el que busquem és cuidar-nos a nosaltres també. I això és el que fem, anem combinant.
2: Abans parlaves de que fas casaments per gent de UK, australians, americans, Aràbia Saudí...
0: Sí.
2: Qui són els que, en teoria, més es poden arribar a gastar i els que demanen coses més excèntriques?
0: Els hindús.
2: Molt bé. Sí. Com per exemple?
0: Els hindús es gasten molts diners, però no sé si heu tingut algun amic client hindú.
3: No. Malauradament
0: bueno,
3: no.
0: Els agrada molt no quedar-se amb el primer preu que els hi passen.
3: Bé.
2: Ah, bé.
1: Com és el millor, no?
3: No cal que digués la xifra, però...
1: Al contrari, aviam, que nosaltres...
3: Una forquilla. Estaríem parlant d'entre 25 i 30 milions d'euros?
1: Però si ha dit un milió abans.
3: No, però els hindús...
2: Espera, que acaba de contestar.
0: Clar, els hindús depèn, perquè normalment ells venen amb grups de 500 convidats, 1.000 convidats, o sigui que aquí ja parlem de xifres molt altes, sí.
3: No dius que no, eh? És a dir, la xifra estaria entre 25 i 30 milions d'euros.
2: Déu meu.
0: No ho sé dir.
1: Bueno, ja s'ha mullat prou la Sònia, pobra, sí, que l'estem fent suar.
2: Estem fent una mica de broncano avui, eh?
1: Sí, exacte.
2: Que ja està. Escolta, Sònia, doncs ha sigut un plaer parlar amb tu i que ens apropis tota aquesta informació sobre aquests casaments de destí que no teníem ni idea que existien d'aquesta manera, tot el que mouen, perquè són curiositats que realment són brutals, perquè no sabíem mai, nosaltres que som més tard a casaments d'aquí al costat.
1: Que jo em vaig casar a casa.
2: Mira, veus?
1: Jo em vaig casar a casa meva. Érem 30-40 persones, mitja família enfadada, també t'ho he de dir, però... Clar.
3: La teva o la meva?
2: Doncs, Sònia...
0: El tema amb el Destination Wedding Noise és que venen 4 dies mínim de mitja, per tant és hotels, lloguer de cotxes, tot tipus de serveis. Aquesta gent se'n va de compres, se'n va de restaurants. Vull dir que és una cosa que... sí, mou bastants diners.
1: Ai, un dia vull venir a fer un reportatge amb tu.
2: Sí, això ho hem de...
1: Tens un reportatge, Sònia, tens un reportatge, que mare meva.
0: Quan vulgueu. Sí. Quan vulgueu, nois, quan vulgueu. Aquí em teniu, quan vulgueu.
1: Fantàstic.
0: Em truqueu.
2: Doncs vale. Sònia Martínez, de Barcelona Wedding, gràcies per haver estat aquí a OXL.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fins una altra. I Natàlia Sánchez, gràcies per portar-nos aquest tema tan interessant que ens ha descobert un altre món dels casaments que nosaltres
1: realment... desconeixíem completament.
2: I tampoc sé si vull conèixer-lo, perquè no sé si em podria permetre... Sí, però com a convidint, com regales? Que has de demanar una hipoteca i hipotecar el pis per pagar la convidada?
1: No, perquè només estant-hi, bueno, després fas un detallet, però, no, escolta...
2: Aquesta gent...
1: Un viatget que... així... Sí, és una experiència.
2: Sí, com a experiència, sí, ara la butxaca la deixes per una temporadeta.
3: Jo la coneixo, l'Alexia Putella, sigui com sigui.
1: Un dia t'explicaré la meva anècdota amb Alexia Putella.
2: No li diguis
3: ara
2: això.
3: Mateix.
2: No.
3: Ara mateix.
2: Ara, marxeu. Dos quarts i cinc minuts... No marxis, que tens secció. Dos quarts i cinc minuts de 6 de la tarda.
4: Esteu XL.

0: I com sempre, a aquesta hora, aquí a Ràdio 4, Estiu XL, comencem una de les seccions que més ens agraden perquè ens ajuda a repassar cançons, temes musicals que tiren moltíssim i, a més, també a recordar què va passar en un any concret. Avui viatgem cap a quin any, Marc?
1: Sí, encara no el direm, però jo tinc un dubte.
0: Digues.
1: Com es pronuncia bé en francès el nom d'aquesta secció, el títol?
0: No ho sé.
1: Déjà vu.
0: Déjà vu.
1: Déjà vu.
0: Jo dic sempre déjà vu.
1: Hora d'anar a tothom.

0: aquest paio, Joan?
1: Digue-li Xerri, no?
0: Calle Fante pel Baro, el germà de...
1: Ah, això no ho sé.
0: Nena Xerri.
1: Ah, Nena Xerri? Això és el germà de la nena?
0: I tant que sí.
1: Bé. Quina meravella, no me'n recordava.
0: Bé, fa 28 anys, quan costava una barra de pa, Joan?
1: No ho sé, la comprava jo, comprava la mama.
0: T'ho dic jo, de 60 a 80 pessetes. És a dir, que en cap cas es superaven els 50 cèntims d'euro. Un menú a un establiment d'aquesta fast food. Pa-pa-pa-pa.
1: Sí. Eh?
0: Quan diria que costava?
1: Doncs, home, el 98, possiblement 600 peles, 700 peles...
0: Va bé, de 700 a 900 pessetes, com a molt, és a dir, màxim 5 euros amb 40 cèntims.
1: Com a mare.
0: I una canya, el que farem vostè i jo quan acabi el programa. Una canya entre 150 i 200 pessetes. És a dir, que si ho passem a euros, entre 90 cèntims i 1 euro amb 20. Quant costa ara la canya? Faci
1: doncs,
0: números.
1: Depèn d'on vagis, però 2 euros en 50...
0: No baixa d'aquí.
1: No baixa d'aquí.
0: Amb sort.
1: Amb sort, sí.
0: Bé, el 98 va ser l'any de la Copa del Món de Futbol que França va guanyar al seu país, amb Zizou, Zinedine Zidane, com a superstar, com a MVP.

0: Ale Blé, Ale Blé, que van guanyar la Copa del Món. Aquesta cançó va ser la sintonia, la banda sonora oficial d'aquell campionat de la Copa del Món de França, any 1998. Ell és Ricky Martin, i això s'anomena la Copa de la Vida. La bendició. L'any que ens ocupa, ara mateix, en temps de l'estiu XL, aquí a la primera en català, que es diu...
1: Ràdio 4.
0: Perquè emissora que no s'identifica, emissora...
1: És emissora que no existeix.
0: És l'any que va fer aigües al Titanic.

0: Papu! S'entén que va fer Aigües al Titanic a la gran pantalla. Superproducció de James Cameron, Kate Blanchett, Leo DiCaprio. I aquest soc jo intentant interpretar el tema principal de la banda sonora amb la meva flauta Homer.
1: Déu meu, jo segueixo pensant que en aquella fusta cabia. O sigui, ho sento molt. I ho pensem molts dels que hem vist la pel·lícula.
0: Es queda sense un gallefante dels dos que li he donat ara, o fa una estona, perquè aquest comentari és massa típic, massa tòpic.
1: Ho sé, però hi cabia. Què vols que et digui?
0: Més guixatacles de l'any 1998. Guixatacles sap d'on ve, no?
1: Sí,
0: si temazo és tamacle, copazo és copacle, si taquillazo no es pot dir en català, perfecte, doncs es diu guixatacle.
1: Molt bé, ja està, per què ho diu?
0: Algo pasa con Mary. Boníssima. La comèdia del clan Farrelly. Més pel·lícules d'aquell any, 1998. Armagedón.
1: Home, això va ser un pel·liculón, també, eh?
0: I quina banda sonora, eh, la d'Aerosmith.
1: Exacte, mira, amb una força tremenda com aquesta.
0: No.
1: No la posaràs?
0: No. És massa lenta. Vostè què vol, cançons uptempo, no?
1: Sí.
0: Ah, doncs ho sento molt, però aquesta no és una cançó uptempo.
1: Pues vinga.
0: Vaig aprenent de mica en mica, eh?
1: Sí, m'agrada, però després vas posat una de baix tempo que...
0: Ancla unes bronques que no vegi. El Show de Truman és del mateix any, 1998. És una de les meves pel·lis preferides i qui no ha pensat alguna vegada que bé, està sent el protagonista d'un programa similar al que es pot veure en aquesta pel·lícula, el Show de Truman, que l'estan gravant contínuament i que, bé, no sap ni qui és, ni què fa, ni si la seva família existeix o no.
1: Exacte.
0: O són actors.
1: Tot és una mentida.
0: Contractats per un canal de tele. Més pel·lícules d'aquell mateix any. Joan, Disney ens va emocionar amb Mulan. I Steven Spielberg es va marcar un peliculón, un peliculacle, Com salvar el soldado Ryan. No ens podem oblidar tampoc d'una pel·li que té la que és, sota el meu punt de vista, Joan, una de les millors bandes sonores de la història. És aquesta que sona així de bé. Toma uptempo, toma uptempo.

0: mateix el compressor d'aquesta casa està patint força.
1: Sí, una miqueta.
0: És però uptempo o no?
1: Sí, sí, és uptempo, sí.
0: Aquesta és la banda sonora de Blade, una pel·li on apareixia Santiago Segura. Si no la primera, una de les d'aquesta nissaga. Santiago Segura, en temps de l'estiu XL, mai hauria pensat que jo pronunciaria aquest nom, això que s'anomena déjà vu. Atenció, l'any 1998, ho comentava la Sònia fa una estona, que havia tingut, bé, que havia preparat una boda per un vicepresident de Google.
1: Sí.
0: Sí? Doncs bé, l'any 98, dos estudiants van fundar Google. La notícia, ara no són estudiants. No. O potser sí, però són estudiants multimilionaris.
1: Exacte.
0: Multi-mega-macro-milionaris. El Windows 98, Joan Barutel.
1: Sí.
0: Es va publicar aquell any, es va posar a la venda. Suposadament millorava la seva versió anterior, el Windows 95. I és que internet arribava a totes les cases, pràcticament, però si t'hi connectaves, ocupaves també la línia telefònica.
1: És cert.
0: És a dir, que ni et podien trucar ni podies trucar tu des de casa teva.
1: Anàvem amb el...
0: Unes bronques amb la mare i el
1: sí,
0: pare,
1: sí,
0: sempre,
1: amb el router aquell, sí, sí, me'n recordo.
0: Si jo et dic Pantera de Figueres, que et ve al cap?
1: Home, Mònica Naranjo.
0: Sí, i no va deixar ningú indiferent.

0: Boníssima.
1: Boníssima aquesta cançó de Mònica Naranjo, del seu disc, que va ser brutal. Va aconseguir vendre moltíssim d'aquest àlbum.
0: Quina edat tenies, el 98?
1: El 98 jo tenia 23 anys.
0: Jo 20 anys.
1: 23 tenia jo, 98.
0: Tu 23, jo 20, i aquí davant hi ha persones que
1: 30,
0: no havien nascut.
1: 30? Tu? 30? Tenies? 30? Dime-lo. 33, molt bé.
0: Ai. Bajes.
1: La Bajes.
0: La veterana.
1: L'Ester, la veterana, la que sap, que et porta així, sempre.
0: En aquell any, jo si més no, tu també, Joan, cantàvem sense parar doncs, aquesta fantàstica cançó de Jarabe de Palo, de Pau Donés, en Pau Descansi, que va sonar moltíssim aleshores. Depèn.

0: Soplar era el segon àlbum, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I es deia com aquesta cançó.
1: Depende.
0: Depende. Jarabe de Palo, Pau Donés, a l'estiu XL, intentant, bé, no oblidar o viure de nou l'any 1998. Va ser l'any també en el que una cançó que inicialment estava composada per Camela va ser un fenomen planetari. Vaja, jo diria que va ser una de les cançons que van marcar la vida de moltes i moltes i moltes persones arreu del món. Què et sembla?
1: Me l'esperava.
0: L'escoltem sencera?
1: Vinga, va, Corazón Partido d'Alejandro Sanz.

0: Una de les grans cançons d'Alejandro Sanz, del seu disc Mas, i que va ser tot un èxit, clar, està claríssim.
1: Seguim endavant perquè és el moment perfecte per ballar sense parar, això que va ser un omplepistes a tot el món. Any 1998, aquesta cançó, com es deia, Joan?
0: Horny,
1: la vam presentar moltíssim.
0: Moltíssim, amb Mausti. Aquesta cançó va ser tota una revolució. De fet, aquest principi és super, super reconeixible. O sigui, és brutal. Una cançó que s'enganxava i que omplia les pistes de ball a mitja Europa. Mira com sona.

0: Mousty, Horny, una cançó que va ser tot un èxit i més coses que van passar aquell any.
1: També va ser l'any de l'escàndol Bill Clinton, Mònica Lewinsky.
0: La que se lió.
1: L'aleshores president dels USA, EEUU, Estats Units, una becària, un atac a un vestit de color blau. Jo tinc la foto gravada a foc, No sí, l'oblidaré mai, aquella foto d'aquell vestit tacat.
0: I molta polèmica, i també passaven coses en el món del cor.
1: Antonio Banderas i Melanie Griffith eren una de les parelles més mediàtiques i més conegudes, i bé, aquest parell que no para d'aparèixer sí o sí, dia sí dia també al déjà vu de l'estiu XL. David i Victoria Beckham, anunciaven aleshores l'any 1998 que eren parella. I a la tele, què veiem a la tele, Joan? Sèries com Friends, com Expedient X, com Médico de Família, programes com Sorpresa, Sorpresa, Cròniques Marcianes, o bé, quins sabe dónde era l'últim any que a la primera o a Televisió Espanyola es podia veure aquest mític programa presentat pel Paco Lobatón, quién sabe dónde. I també aviam, Grand Prix.
0: Sí.
1: Algú ens pot dir, sisplau, quin dia i a quina hora s'emet Grand Prix a Televisió Espanyola aquesta nova temporada, que
0: els ha començat dilluns,
1: fa poc,
0: Els dilluns a les 10 de la nit.
1: Efectivament, dilluns a la nit. Dilluns a la nit.

0: Molta atenció, perquè, bé, esperàvem ganes la nova entrega de Grand Prix el proper dilluns, ja ho sabeu. Seguim repassant les cançons que van ser un veritable número 1 mundial l'any 1998. Madonna amb el seu Frozen, inoblidable, eh?
1: Exacte, una cançó molt maca de la Madonna.
0: I aquesta, què me'n dius d'aquesta que ve ara? Oh...

0: una de les boy bands més importants de finals dels 90 i principis del 2000. Brian, i que encara Kevin, continuen, eh?
1: Brian Kevin, Nick Howie D i AJ, em sembla que no m'he oblidat a cap, eh? Backstreet Boys, a l'estiu XL, amb As Long As You Love Me. I ara mateix, una noia que primer va fer el salt a la tele, a la sèrie aquella que no paraven de fer a les antípodes del planeta, Veïns, la mateixa sèrie que va veure Kylie Minogue, Jason Donovan, ella és Natalie Imbruglia. Nothing.

0: inspirada en tu i en el teu cos, eh?
1: Sí, oye, mi cuerpo pide salsa.
0: Ja ho sé,
1: Gloria ja. Estefan, amb la producció del seu marit, Emilio Estefan, com
0: salsa
1: sempre.
0: Salsa de la bona, amb la propera convidada.

0: El vocoder.
1: I amb ella acabem el déjà vu avui, a l'estiu XL, any 1998.
0: Va tornar la música a la sala musical Fendens amb una cançó que es deia Believe. Era ella, l'actriu i cantant, Cher.

0: Una de les dones que té més operacions de cirurgia estètica de la història de la cirurgia estètica, la Cher, amb aquesta cançó que es diu Believe, que va ser tot un èxit l'any que hem repassat avui el Déjà Vu, el 1998. Manquen 7 minuts perquè siguin les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4, l'estiu XL.
1: Estiu XL.
2: A Ràdio 4.
0: Marina Fernández, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Joan.
0: Com estàs? Aquests dies està parlant molt d'un carrer de Mataró, al carrer Balcós. Què ha passat per allà?
3: Sí, doncs sí, allà resulta que un veí del municipi, davant d'una inacció del govern local per millorar l'estat del carrer on viu, de fet fa 7 anys no, que reclama millores, ara ha decidit posar-hi solució, ha fet reformes i ho ha pagat amb calés a la seva butxaca, ha replantat 5 arbres, ha millorat les rajoles que sortien del paviment i ha pintat també els bancs que estaven fets malbé, que eren dos bancs. Però el fet no acaba aquí. El sorprenent és que amb aquest acte de bona voluntat a l'Ajuntament el que ha decidit és sancionar el veí amb més de 1.700 euros i restaurar la zona tal com estava en un inici. Sorprenent, eh? El consistori explica que per motius com aquests els veïns han d'acudir a la bústia ciutadana, un mal tràngol que en Miquel, el veí de Mataró que és l'encarregat d'aquestes reformes, no s'havia pogut imaginar que es veuria en aquesta situació mai. De fet, ara mateix, d'escolta, Miquel, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Imagino que encara t'estàs refent de la notícia, oi?
4: Bueno, portem 2 anys així, eh? La veritat és que portem dos anys així, perquè la sanció administrativa sense derecho a rèplica va arribar el 8 de desembre del 24, vale? Amb la qual això es va haver que pagar al moment, vale? Al moment, perquè no dona opció, i després reclamar. I llavors ens hem trobat durant...
3: Digues. Expliques que et van sancionar directament sense tu rebre un avís previ.
4: No, correcte, tal qual, per actes de vandalisme i danys a la via pública. O sigui, esteu donant bomba a un delinqüent, que ho sapigueu, ante todo.
3: Sí. Home, vandalisme, el fet de millorar el paviment, això com encaixa legalment?
4: La veritat no ho sé, però no és solament, vull dir, el tema del paviment, que ha sigut, potser sí que ha sigut el tema de més controvèrsia i potser ha sigut sí que el tema on en aquí jo ho dic, jo dic totes les coses tal qual les sento, de la mateixa manera tal qual les faig, vale. I penso que és el tema on més controvèrsia hi ha hagut, el tema del paviment, i en el qual potser sí que em vaig accedir perquè, doncs, per el tema de que quedessin bé, vale? Vull dir, perquè quedessin bé. Jo vaig reposar les rajoles que hi havien trencades amb unes que el meu pare havia guardat de l'antic paviment existent en aquest propi carrer i altres carrers de Mataró, que són els panots de Mataró, vale? Algun dels quals hi havia la Flor de Barcelona, que en realitat aquesta Flor de Barcelona és d'en Puig i Cadafalch, que és arquitecte de Mataró, vale? I després que Barcelona se la fes seva, doncs està perfecte, però vull dir, això era una miqueta l'homenatge al intentar una miqueta, doncs fer, però, doncs, com t'ho diria, com un acte artístic,

0: mica,
1: no?
0: Al mateix temps. Sí, no, exactament. Vull dir, ja quan has de fer-ho, dius, escolta'm, aquí el problema és que, sobretot a partir de l'any 21, es van fer unes obres en aquí per passar un cable de molt alta tensió i ho van deixar de qualsevol manera. De qualsevol manera. O sigui, aquest carrer tenia un bon palanxer per poder aguantar els panots grans, els que hi havien, i quan ho van tancar-ho, van tirar-ho amb una capa de formigó super mega fina, les rajoles sense enganxar, sense rejuntar, allò es bellugava tot, i evidentment a la sortida dels uals, per al pas, etc. Vull dir, es van anar trencant aquestes rajoles. Jo ho vaig posar en coneixement dels operaris que hi havia aquí, perquè de tant en quant, doncs, lògicament, passen tant per al tema de jardineria com per al tema de manteniment. He trucat també en el telèfon de l'Ajuntament de Mataró. Segons ells diuen que no tenen constància d'això, que és lo fàcil, perquè el que sí que no vaig fer va ser passar-ho per via telemàtica, per via d'això de la bústia. Aquest sí que realment ha sigut el meu error, perquè tampoc m'he volgut cobrir les esquenes per pensar que algun dia tingués que reclamar o tingués que d'això.
2: No va entrar per registre, ja no està entrat per registre.
0: No, ahir d'avui. Exacte. Vull dir, hi ha les coses tal qual, vull dir, és que no té més, vull dir, no ens hem d'amagar, i això ho he fet a la plena llum del dia. Aquí ha passat la policia, ha passat el cotxe patrulla de la policia, i m'ha dit, hòstia, diu, si tothom fes com tu, com estaria Mataró de diferent? Vull dir, és que és una cosa...
1: A l'Ajuntament es va assabentar perquè un veí va donar el crit d'alerta. Vull dir, no, l'Ajuntament no tenia constància.
0: Però tu això has de tenir en compte, que això no pot agradar a tothom. Vull dir, a totes les cases, vull dir, no tots els germans són iguals. Vull dir, a més hem de tenir en compte que quan, per exemple, en el cas això de les... El que et dic, el més controvertit, que és el tema de les rajoles, hi ha el tema dels bancs. En el tema dels bancs sí que seria el segon menys, perquè, a veure, els bancs realment estaven podrits. Vull dir, els bancs estaven de xiclets, de vomitades, escopinades, trencats. O sigui, trencats, uns bancs que valen una pasta, perquè són maquíssims. Mm. Són maquíssims. A més, còmodos, vale? I es anava deixant passar. Jo dic, hòstia, però veniu i els verniceu, vull dir que no costa. Jo, pum, els vaig vernissar del mateix color amb pintura, amb vernís d'aquest de barco, del mateix color marró i tal, i, ostres, com que hi havia els panots posats a terra, dic, hòstia, queda molt... Ja veuràs tu, amb la pintura blanca, i, bueno, de fet, aquí per ràdio no es poden veure les fotos, però els veïns...
1: Podem fer una petita cerca
0: i
1: trobar el suficient.
0: Exactament. Doncs va ser el mateix decoració del panot de Mataró, amb el text de Mataró, amb unes lletres molt xules, amb l'escut de Mataró tonejant-lo i fer que aquesta mata, i amb la mà posés el pulgar cap a dalt, com fent el like Mataró. Saps? Va quedar una cosa divertida i realment maca. Es podria considerar grafitis, podria considerar d'això, home, amb les hores i l'esmero, això no, però que si no m'haguessin avisat i m'haguessin dit, escolta, això ho has de treure i ho has de deixar-ho marron perquè d'això, doncs ho hagués fet, o sigui, si m'haguessin donat l'opció. En el tema dels arbres, ostres, això és que és flagrant, vull dir, hi ha uns escancells en aquí buits des de fa anys, han deixat secar els arbres, han tornat a plantar, han arrencat els meus arbres, han plantat els seus arbres.
1: Un abandonament total, oi, per part de l'Ajuntament, sí, oi, Miquel?
0: És que és aquest... Home, venen un cop o dos cops a l'any a tallar els setos, a tallar les jardineres...
1: Bé, Miquel, haurem d'acomiadar-nos aquí, ens passaríem tota la tarda parlant amb tu, però el temps és el que tenim. Continuarem endavant parlant amb tu, aviam com evoluciona això.
2: Anem cap a la informació de les 6. Gràcies. Anem a la informació de les 6. Fins ara.
3: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. La calor i el vent dificulten les tasques d'extinció de diversos incendis actius arreu d'Espanya, el del Morox a Toledo, el de Sant Martín de Valdeiglesias a Madrid, on han enviat alerts ordenant el confinament de la població, i el de Burgondo a Ávila, on s'han decretat nous desallotjaments. Maria Huguet, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, en aquest últim empitjoren les condicions i el foc avança cap a una reserva natural. Aquests nous desallotjaments se sumen a les 100 persones que ja van haver de ser desallotjades ahir. José Francisco Hernández, des de la de la Junta a Ávila.
6: En concreto, la Casa Rural de La Chinita, en el término municipal de Navaluenga, y también el complejo turístico Valle de Iruelas, en el término municipal del Barraco. De la misma manera, La Rinconada, que también es un anejo al municipio del Barranco. En todos los casos existe riesgo para las personas por frente de llama.
5: Un incendi que continua a nivell 2 de perillositat i on de moment hi treballen 7 mitjans aeris i 10 terrestres.
4: Gràcies, Maria. Mentrestant, a casa nostra, nou incendi agrícola al Guaire. Els bombers treballen amb 12 dotacions terrestres i un helicòpter en un foc que crema un camp segat i bales de palla sense recollir. Segons els bombers, els dos flancs de l'incendi estan ancorats a una carretera i a un camí, fet que evita de moment que les flames progressin. L'incendi forestal de Cervelló, declarat ahir a la tarda, es troba estabilitzat i ara 53 dotacions dels bombers, 10 de les quals aèries, continuen lluitant contra les flames amb l'objectiu de controlar-lo i finalment extingir-lo. D'altra banda, detectats 4 nous casos de pesta porcina africana que eleven el total de positius fins als 372. La Generalitat ha confirmat que es troben dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i l'altre a Molins de Rei. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat gairebé 10.000 i el 96% han resultat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada. Pel que fa al dispositiu, en l'última setmana hi han participat uns 1.500 efectius. L'escalada del conflicte entre els Estats Units i l'Iran ja té impacte als mercats. El preu del barril de petroli Brent, de referència a Europa, ha superat els $100 per primera vegada en 2 mesos, després d'encarir-se més d'un 6%. L'augment arriba mentre continuen els atacs entre Washington i Teheran. També els rebels hutis del Iemen han reivindicat accions contra vaixells petroliers saudites al Mar Roig, fet que incrementa la tensió sobre les principals rutes comercials del petroli. Davant aquest escenari, el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès sense canvis, el 2,25%, però adverteix que la crisi energètica pot acabar tenint un impacte més gran sobre la inflació en els pròxims mesos. Christine Lagarde, presidenta del BCE.
7: La incertesa continua sent alta i l'impacte sobre la inflació de la perturbació energètica encara no s'ha materialitzat del tot. Mantindrem vigilada la intensitat i la durada d'aquesta perturbació, així com els efectes indirectes i de segona ronda.
4: Amb la decisió d'avui, el Banc Central Europeu dona, com dèiem, un respir als hipotecats i a les empreses que veuen com els tipus queden sense canvis i el preu del diner, per tant, de crèdits i hipoteques. En esports, el ciclista equatorià Richard Carapaz ha signat la seva segona victòria al Tour de França, tot i que la classificació general, després de la 18a etapa, continua sense canvis. Enviat especial, Jorge Agüero, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Richard Carapaz, el corredor equatorià de l'equip Education First, s'ha imposat en aquesta 18a etapa en final en alt a l'estació d'esquí d'Orsiers-Merlet, als Alps francesos, després de 184 quilòmetres d'etapa. No s'han produït grans canvis en la general, especialment al capdavant. Segueix vestint el maillot groc Tadej Pogacar amb un avantatge de 4 minuts 32 segons respecte a Remco Evenepoel, el segon classificat. Completaria el podi Isaac del Toro, el corredor mexicà del UAE, en cinquena posició. Juan Ayuso, l'alacantí del Lidl Trek, a 9.22 de Tadej Pogacar i a 2 minuts i mig d'Isaac del Toro, que és qui marcaria ara, tancaria aquest podi provisional.
4: Gràcies, Jorge. I ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments a l'AP7 hem de dir que a Barberà del Vallès i en 5 quilòmetres tant en sentit Girona com en sentit Tarragona. Un accident a Banyeres al Penedès on ha bolcat un camió fora de la via obliga a tallar un carril en sentit Barcelona i un altre accident a l'Aldea talla la sortida 319, l'accés cap a la Nacional 340 en sentit Amposta. Pel que fa a la B30, Badia aturades en ambdós sentits a la marxa, la C-17 amb problemes a Mollet i la C-58 i la C-33 amb força retencions des de Ripollet fins a Trinitat. També ens comuniquen retencions a la C-60 Argentona en sentit Mataró. Compte amb les rondes, que hi ha molta mobilitat, sobretot perquè hi ha una topada a la ronda del litoral en sentit Trinitat i per això se circula en certa lentitud. Per tant, demanar-vos molta prudència. Bona tarda.
4: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4.
10: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
11: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
12: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
3: Ràdio 4.

0: 6 de la tarda i 6 minuts. Comencem l'última hora d'avui de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4, fins que siguin les 7. Avui tenim una hora molt atapeïda i també tenim per aquí el nostre company, el Gerard Travé. Com estàs, Gerard? Bona tarda, benvingut.
1: Molt bé, bona tarda.
0: Què ens apropes avui? Què ens portes?
1: Doncs avui us vinc a fer 5 cèntims de l'edició 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils. Un festival que se celebrarà del 28 de juliol al 10 d'agost i és un dels certàmens musicals amb més història del país, a més de ser el tercer més antic de Catalunya. Llavors, què ens hi trobarem en aquest festival? Doncs un total de 14 concerts repartits en diferents espais a Cambrils, amb estils per tots els gustos, ja sigui pop, rock, jazz, música clàssica, gospel o cançó d'autor, entre altres tipus de música. Com dèiem, el festival s'estrenarà el 28 de juliol amb la Diva en Barcelona Blues Big Band, una de les grans ambaixadores contemporànies del boogie-boogie, que obrirà el festival amb una proposta plena d'energia. Destacar que una de les grans novetats d'aquest any és el retorn del Parc Samà com a escenari principal, un espai emblemàtic que recupera el protagonisme que havia tingut en les primeres edicions del festival. En aquest espai hi actuaran la Gran Chapelle el dia 29 de juliol, dirigida per Albert Recasens, i també el Quartet Gerard el dia 3 d'agost amb un programa dedicat a Beethoven i Ravel. La programació compta també amb Emma Smith i l'Ignasi Terraza al Club Nàutic de Cambrils el dia 30 de juliol, amb Gospel View Choir el 31 de juliol, la Ludwig Bank l'1 d'agost i Lucrecia al Parc del Pescador el dia 2 d'agost. Pel que fa als grans noms internacionals, destaca Jethro Tull, que actuarà el 4 d'agost al Parc del Piranet amb la gira Curiosity Tour 1968-2026. Una altra cita molt esperada, també al Parc del Piranet, serà la de Dire Straits Legacy, el dia 7 d'agost, que serà l'únic concert que faran aquest any a Catalunya. En aquest mateix escenari també hi passaran Siloé, el 5 d'agost, Valeria Castro, el 6 d'agost, Coldplay, el 8 d'agost, i Joan Dausà, el dia 9. I finalment, Ana Torroja serà l'encarregada de tancar aquest meravellós festival. I més enllà dels concerts, el festival també comptarà amb espais de food trucks, servei de begudes, música en directe abans del concert i també sessions de DJ per acabar la nit. Sens dubte, una nova edició que convertirà Cambrils en un dels grans punts de trobada de la música aquest estiu.
0: Gràcies, Gerard Travé. Precisament ara mateix el que volem fer és parlar amb l'artista que tancarà aquesta edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, Ana Torroja.

0: I hem parlat amb Anna Torroja perquè ella serà la persona que, bé, doncs, serà la última persona que actuarà, l'última artista que actuarà a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. I, clar, tenim entrades per regalar. Mira per on. Tenim un telèfon obert, el telèfon de Ràdio 4, que és el 900-454-455. 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
0: Tenim dues entraves per poder regalar ara mateix a la primera persona que ens truqui al telèfon de la ràdio, el 900-454-455. El telèfon per poder veure, si voleu, gratis, by the face. Gràcies a Steve Xela, a Anna Torroja, en concert en la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils.
2: Saps què? Sé que serà una noia qui guanyarà aquest premi.
0: Ah, sí?
2: I t'apunto el nom.
0: Ara serà evident, ja veuràs tu.
2: L'apunto aquí, eh?
0: El mateix que deia que a Espanya li van eliminar del Mundial hace unos días.
2: Però allò era antimufa, ja va quedar clar.
0: Ja, sí.
2: Aquest el tens apuntat.
0: Mateix, sí.
2: Si és aquest nom,
0: sí,
2: el diràs o no?
0: El diré.
2: I quin serà el meu premi?
0: Re.
2: Acompanyar l'oient guanyadora a veure l'Anna?
0: Si vol, és el teu problema. Manca un minut perquè siguin 6:45 de la tarda. Seguim aquí a Ràdio 4 de l'Estiu XL.
1: Estiu XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Doncs vinga, que tenim ja, sembla, una guanyadora o guanyador de les dues entrades per anar a veure a Torroja Cambrils. Hola, bona tarda, qui ets? Hola.
1: Hola, bona tarda. Pues no sóc una noia, sóc el Jordi.
0: Veus, llàstima. Marc, ho sento, ho sento. Com et dius?
1: Jordi.
0: Jordi, des d'on truques?
1: Mira, des de Barcelona, al barri de Sant Andreu.
0: Des de Barcelona, al barri de Sant Andreu. Escolta una cosa, i què estaves fent ara mateix? Com t'hem enganxat?
1: Estava conduint amb un embús impressionant a la Meridiana.
0: Doncs dona informació perquè així avisem a la resta de conductors. Quines zones estan posades? Servei públic. Que som ràdio pública. La Meridiana hi ha molt embús ara mateix, no? Segons dius?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs mira, tens dues entrades per anar a veure Ana Torroja a Cambrils. T'agrada Ana Torroja?
1: Moltíssim. Me'n vaig veure el primer disco en solitari i em vaig enganxar.
0: I tu ets més de l'Ana Torroja en solitari o de l'època de Mecano?
1: En solitari, m'agrada més el to aquest suau, no sé, m'agrada molt.
0: La seva veu així, dolcilla, eh?
2: I amb qui aniràs al concert?
1: Sí, perquè va canviar molt, va fer un canvi de registre molt xulo.
2: Amb qui aniràs al concert?
1: Pues espero que amb la meva senyora.
2: I la teva senyora es diu...
1: Margarita.
2: Margarita és el nom que havia apuntat jo.
0: Sí, clar. Sí. Aquí posa Vero.
2: Tot encaixa, tot encaixa.
0: Que ho puc ensenyar. Vinga, va, ara ja està.
2: T'he dibuixat tot una flor, una margarida t'he dibuixat.
0: Sí, ja ho veig, ja. Vinga, va. Doncs Jordi, enhorabona, eh? I gràcies per escoltar-nos. Que t'ho passis molt bé al concert.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga.
1: Gràcies.
3: Vinga. Es diu Ixela. A Ràdio 4.
0: Passa el temps, eh? No ens enabonem i mira, minut, i ens ho passem bé i el que fem, entre altres coses, és entretenir-nos, divertir-nos, que la gent participi i moltes coses més.
2: I és que estem a punt d'acabar la primera setmana d'aquest estiu i ser a Ràdio 4.
0: I ens haurà viscut.
2: Dijous ja, eh? Demà divendres.
0: Sí, sí, jo estic pensant ja que... Escolta, que se m'està fent cura, eh? A veure si haurem de parlar amb la cap de programes perquè ens deixi fins a 10, eh?
2: Jo allargaria la temporada d'estiu fins al novembre.
0: També és una bona idea.
2: És una opció.
0: Clar, perquè, mira, escolta, tot el que es pugui fer, doncs és genial. Però hi ha molta gent que en aquesta època, doncs el que intenta és desconnectar perquè marxa de vacances. Quan arriba les vacances, moltes persones tenen la sensació que haurien de premer un botó i passar automàticament del ritme frenètic del dia a dia al mode descans. Però la realitat és que això no passa sempre. Això no passa sempre.
2: Està clar.
0: Perquè a vegades el calendari no acompanya i llavors continuem pensant a la feina, mirant el mòbil o pendents de les notificacions. I avui volem parlar una mica de com podem aconseguir una desconnexió real, no només física, sinó també mental, perquè aquí volem cuidar la salut en general i també la salut mental. I per això teníem amb nosaltres a la Susana Sánchez, que és psicòloga especialista en psicologia clínica i directora del gabinet psicològic Rever. Susana, bona tarda, benvinguda.
4: Hola, bona tarda, Joan.
0: Què tal?
4: Hola, bona tarda, Marc.
0: Què tal? Com estàs? Com estàs?
4: Pues molt bé.
0: Pensant en vacances o no, tu?
4: Sí, s'ha de pensar en vacances. Tots pensem en vacances, siguem com siguem, però hem de pensar en vacances i és bo pensar en les vacances i tenir-les. Que també hi ha molta gent que ni les té, que molta gent es passa, fa un passapalabra directament i no té vacances. Però sí, farem vacances aquest any també.
0: Hi ha molta gent que és molt previsora, que jo sempre ho explico, això, la gent que s'ha preparat al febrer, que jo no sé encara...
4: Al febrer la gent està, t'ho juro, que reservant coses per l'estiu.
2: Al sí, febrer sí. De l'any anterior.
4: Anterior.
0: Sí, sí, no,
4: hi ha gent que l'estiu reserva per l'any següent.
0: I tant, quan acaba.
4: Sí, sí. Total, tal qual.
0: Que ho fa, jo dic, però si jo no sé què faré a la Setmana Santa, com vols que sàpiga jo pues que
4: igual,
0: faré
4: l'estiu? O demà mateix.
0: Sí, saps? No, sí, sí. Jo estic entre els dos extrems, ho vaig dir l'altre dia, eh? La gent que s'ho prepara amb uns mesos d'antelació i la gent que, a l'altra banda, el que fa és que s'agafen al darrer moment un low cost, un vol, no sé què, i demà marxo. Demà? Sí. Tenia no sé què i m'he agafat 4 dies.
4: O hi ha gent que és... Encara m'ho he de mirar. I quan és, no? Demà passat. O sigui, vull dir, així som tots, de diferents. Unes persones d'una manera i unes persones d'una altra.
0: Parlem al nostre cap. Per què quan arriben les vacances ens costa tant posar el cap en mode descans?
4: Mirem el ritme de vida que portem.
0: Uh-huh.
4: Fem el que fem, anem a 100. Tenim un nivell d'activitat superbèstia. Llavors passem de 0 a 100. És bestial. O sigui, el canvi que fem en el dia a dia, evidentment la nostra societat, el nostre sistema és així i no podem canviar-ho, però si ens adonem, és brutal. És com en els cotxes avui dia, jo diria com el Furious Baco, vale? En aquest cas, no? Que passa de 0 a 100 en no sé quants segons. Pues per mi és més o menys el mateix. És excessiu i no és gaire sa. Però, tenint en compte que no podem canviar-ho, anem a buscar una manera de com fer les coses, no? Perquè sigui el més light possible o, com a mínim, el cos es pugui adaptar de la millor manera possible, no?
0: Però, clar, jo penso moltes vegades, quan tu estàs pensant en les vacances, els darrers dies se't fan llarguíssims.
4: Tremendo.
0: Són
4: tremendo,
0: horribles, tremendo. Perquè dius, és que ja marxo, però no s'acaba mai la jornada laboral. Perquè, a més, si jo flipo també molt amb la gent que això també passava abans, no sé si passa ara mateix, que potser treballa una de les persones de la parella i ja està l'altra persona de la parella esperant a la porta que surti de treballar, ja amb el cotxe carregat,
4: per
0: la maleta i
4: corrents.
0: Tot per sortir corrents.
4: I amb els nens, el gos, tot ficat.
0: Tot ficat dins i arriben a de les seves vacances al mateix matí que han de començar a treballar. És a dir, clar, en aquest moment, quan passa això, la desconnexió no és immediata no. I la connexió, la tornava, tampoc pot ser immediata.
4: Ni és gaire bo. Jo sempre això no ho recomano. Recomano un temps d'adaptació. O sigui, intento fer paral·lelismes a moltes de les coses que coneixem. Ens hem d'adaptar a les coses d'una manera paulatina. Tampoc fa falta una setmana de desconnexió abans d'anar a les vacances, però, home, un, dos dies per fer totes aquelles coses que tenim pendents, que segur que tenim coses pendents que no hem pogut fer, encàrrecs, coses a realitzar, dos dies per organitzar les coses i fer maletes i reorganitzar la casa, d'aquestes coses, i el mateix a la tornada. No tornem allò, a les 12 de la nit i a les 8 del matí estic treballant un altre cop. És de bogeria.
2: És que fer vacances cansa. Jo això ho he après i el millor saps què és?
0: Què?
2: Segur que ja està totalment d'acord amb mi. No fer vacances. Jo fa 5 anys que no faig vacances.
4: I què tal? Com te lo
2: tinc cara d'estar malalt? No.
4: Bueno, però està clar que no les necessites. Tu no deus notar la sensació de necessitar-les.
2: No, de moment no.
4: Exacte.
2: Ara no sé si això...
4: No, ni és bo ni és dolent. Està clar que hem d'intentar escoltar una mica més el nostre cos i les nostres necessitats. És que hi ha molta gent que prefereix anar aquí al costat i estar tranquil, hi ha gent que té ganes d'anar-se a l'altra punta del món. Això és escoltar les nostres necessitats i veure quins estímuls necessito, no? Quines coses em fan sentir més o menys bé, tenint en compte que hem de seguir pensant que les vacances no han de ser això, el que dèiem, ja seguim amb de la Goncan, vale? Tampoc fa falta que sigui això. Lo important és relaxar-nos i descansar del temps laboral que portem o del dia a dia que portem.
0: També és veritat que hi ha molta gent que tu deies abans aprofitar per fer coses a casa. Jo tinc molta gent amb la que parlo que em diu...
4: El dia de los afondos.
0: Que em diu, es que mi mujer está esperando que empecemos las vacaciones para bajar las cortinas y limpiarlas. Y yo lo que no quiero es bajar las cortinas.
4: Fer els afondos.
0: Sí.
4: Allò, no, la cuina de fer-la fond...
0: Sí.
4: Clar, segueixen sent projectes per les persones, però finalment són projectes que són com obligacions. Clar, aquesta diferència entre la vida laboral i aquestes obligacions no n'hi ha gaires, realment. Clar, sí que és cert que la gent és, ostres, tinc això pendent i ho he de fer, i és lògic, però clar, no hauria d'estar només a la playlist fer els afondos, haurien de fer, doncs anem al cine, anem a la platja, fem coses que siguin de gaudir i d'anar a un altre ritme. Si fem la cuina i ens plantegem que avui mateix he de fer la cuina sencera, malament. Comencem avui, i si parem, parem, i demà ja seguirem. Això és el ritme de vacances, canviar el ritme, la velocitat de les coses que fem. No fer res, podem fer alguna cosa, però canviem aquest ritme en el que portem dia a dia, que és una voràgine, no?
0: I és normal, per exemple, que els primers dies que deixes de treballar amb aquest estrès, tu puguis sentir una mica estrany, raro, que et pugui donar inclús una mica d'ansietat, perquè...
4: Jo tinc la sensació que és com un síndrome d'Estocolmo, saps? Quan tenim aquestes situacions, perquè la gent sembla que necessito, no? Seguir, no? El no pare, sigue, i si hem d'adonar-nos de que realment hem de fer dos dies per decelerar i tornar a un ritme més natural, més orgànic, més humà.
0: I una altra cosa que també passa és que a lo millor, possiblement, tu has agafat vacances, però la teva ment continua estant amb la feina, és a dir, continues pensant, m'he deixat allò per fer, ui, quan torni em passarà això, ui, que encara no m'han dit què faré la temporada que ve... Tot això, què podem fer? Perquè és un ronron que continua estant en el cap.
4: I les persones que tenen tendència a tenir pensament molt intrusiu, doncs encara, saps? Estan tota l'estona, constantment, venint aquests pensaments intrusius de manera obsessiva. Jo sempre recomano, evidentment, aquest ritme són els primers dies, sobretot. La resta, alguna més ja de relaxació. Però important, jo a vegades els dic una mica que facin una mica de descàrrega. No, pues agafem una llibreta, ja sé que és un poc el plestoceno, però és igual una llibreta i un boli, i anem a fer una llista de les coses que creiem que estan pendents o que podrien passar, i sabem que allò són els meus deures per quan torni. D'acord? Intentar com descarregar la ment d'una manera més pràctica i física, o fem un àudio al mòbil o ens subscrivim a les notes al mòbil, com per dir, totes aquelles coses estan allà. Ara ja puc desconnectar perquè tinc el meu xivato, que és allò, i quan hagi de connectar ja anirem un altre cop a trobar aquest xivato que em digui totes les llistes que he de fer, no?
0: Però què és realment desconnectar? Perquè la paraula és molt... Però clar, sí, què és exactament...
4: Tothom l'aplica així, tothom...
0: Ah, és que necessito unos días para desconectar. És que fa temps que no desconnecto. Però què és desconnectar?
4: Desconnectar, hem d'intentar pensar que és pensar d'una altra manera i pensar en altres coses. No tota l'estona, el que deies ara, de pensar en els mails, en la feina, etc., sinó començar a tenir un espai perquè la ment pugui pensar en altres coses. Si de sobte si hi ha un ocellet i començo a mirar l'ocellet, doncs mira que maco, mira que fantàstic, i començo a pensar. I com deu estar l'ocellet? Fixa't. Aquelles preguntes tontes que en el dia a dia és impossible que podem pensar. Amb allò per mi són vacances, perquè tu ja estàs desconnectant, encara que estiguis a casa teva o al balcó de casa teva. Mm-hmm. No cal anar-te'n a Japó per fer això, no? Ja estic portant un altre ritme, que és el que el cos necessita per intentar agafar piles per lo que ha de vindre després. No han de ser perfectes les vacances, no han de ser hiperguais, hiperxules. Hem de descansar i desconnectar, que és el que estàvem parlant ara.
0: Jo, mira, amb això que deies, clar, resulta que tu automàticament... Mira, una de les coses que pensàvem en l'emotiv del programa era que a vegades per tenir un gran estiu no cal fer una gran cosa,
4: exacte,
0: sinó tenir petites grans coses, petits grans, exacte, moments que quedin com a record perquè tinguis un gran estiu, no? Perquè sembla que si no te'n vas de viatge als Estats Units a fer la ruta 66, no te'n vas al Japó, a Tailàndia, arribes allà i poses una marca per deixar constància de que has vist tots els totxos, sí, i t'has fet fotos a tots els llocs...
4: Has de fer el mapa a casa amb les xinxetes, no?
0: No has fet vacances,
2: sí, les
0: no?
2: fotos les penges on sigui,
4: on sigui.
2: Instagram i
4: clar,
2: tot el que
4: hi ha. Clar, però aquí hi ha la búsqueda constant de l'estiu de la meva vida, que uh-huh, no cal. O sigui, no és la intenció de les vacances. Tu pots fer un viatge que t'agradi molt, però la idea de vacances no és aquesta. La idea de vacances és fer un parón per agafar energia, per desconnectar, no? És com quan dormim per la nit. Necessitem un parón perquè el cos revifi pel dematí i puguis fer ser funcional. Però les vacances és el mateix. El que passa és que ho barregem amb il·lusions, amb projectes que tenim, i a vegades ens en va una mica de les mans perquè sembla allò una gincana directament, perquè tothom, a veure d'on me voy, d'on me dejo de ir, ai, no vas enlloc? Doncs no. I fas aquí, oh, que maco. I tothom comença a més a explicar coses, perquè aquí comencen les discussions sobre vaig a Japó, ah, doncs jo he anat i has de fer això, l'altre. Llavors queda aquella expectativa que també és el gran què de les vacances.
2: Algú t'ha demanat a tu què he de fer jo al Japó? No.
4: No. He preguntat.
2: No m'interessa.
4: No. Vull anar i veure jo el que jo vull.
2: Deixa'm en pau.
4: Exacte. Però, bueno, moltes vegades converses de ressuport realment és, ah, i on aneu? Ah, tal, ostres, doncs hi ha un lloc i tal, qual. I la gent en parla. Però per mi és més un plantejament de viatges que no més la idea de vacances, que crec que l'hem distorsionat una miqueta.
0: L'única cosa bona de que pengin fotos a les xarxes socials és que ara no tens que passar per aquell tràngol d'anar a casa d'uns amics perquè et digui, mira, que et vull ensenyar les fotos de les vacances.
4: El vídeo.
0: El vídeo. I et passaven aquell totxo de fotos que estaves allà 4 hores mirant fotos. I mira aquesta que maca, ara ho veus allà. No, ja l'he visto, eh?
2: Doncs mira, aquest moment a mi m'encantava.
0: Doncs mira, a mi què vols que et digui? Feia una mica de mandra, eh?
2: Però les fotos a la tele les posaven.
4: Sí.
2: No se compra a la tele.
4: Però Marc, devia ser el 10% de les persones, a major part, se'es queixava d'això.
2: I si hi havia doble combo, és a dir, fotos i vídeo, ja era meravellós.
0: Meravellós, tota la tarda allà. Quin avorriment, Déu meu. Escolta, una cosa que també pot passar és que les teves vacances siguin repetir una mateixa situació. És a dir, les vacances, que jo també admiro molt la gent que té aquesta possibilitat, que és la gent que té el poble. Sí. La gent que té el poble, que diu, sí, te vas otra vez al poble, bueno, però és que si per tu el poble...
4: És la tradició.
0: Sí, és una opció de desconnectar, perquè sí, no pot ser el poble, perquè no ha de ser Japó i no el poble, per exemple, no? Que es repeteixen com que... O gent que diu, doncs mira, jo cada any de vacances me'n vaig a Mallorca, perquè m'encanta Mallorca, no? És a dir, sembla que si no fas cada any una cosa diferent, no estàs
4: no
0: fent...
4: No són guais les teves vacances.
0: Exacte.
4: Error gran. Tornem, perquè la intenció de les vacances ha de ser el descansar i el desconnectar, no ser hiperoriginal, no? I anar amb l'originalitat de l'any. Hem de recordar que necessitem descansar. Jo crec que a vegades ens oblidem de que som animals, que som humans, que necessitem certes coses i ens deixem portar per aquesta voràgine de pues, això o l'altre, i hem de tenir alguna cosa. Hem de fer alguna cosa. Hem de... Com si fos una obligació.
0: És que a vegades no fer res ja és fer alguna, ja és fer alguna cosa.
4: Exacte. Encara que sigui menjar i dormir, ja estàs fent un ritme diferent que el que faries tots els dies. És prou. I no ens haurem d'avergonyir d'això. Ho escollim i ho escollim de manera independent i ja està perfecte.
0: Una altra de les coses que tenim ara per desconnectar és el telèfon mòbil, les pantalles. És a dir, això és un tema que
4: tema
0: és supercomplicat.
4: Eh?
0: Tema estrella, perquè estem enganxadíssims, perquè, a més, les vacances van unides, com dèiem, aquest postureo de fer fotos i, per tant, estàs connectat mirant què fa el teu amic a les seves vacances i ja no és per la feina, que també pot ser que acabis fent mirant de reull algun mail que t'ha arribat de la feina, sinó, a més, tota la pressió de portar doncs, les xarxes i compartir i veure i tal. Què podem fer amb això?
4: Perquè de, és que... de veritat que sap greu, perquè no vaig en contra de la tecnologia, però hem de ser conscients del malament que ens senta tot això. És que és super perjudicial per les persones, perquè no parem de comparar-nos amb els altres quan realment no tenim ni idea del que està passant a l'altra banda. Però moltes vegades passa que, clar, evidentment els pacients t'expliquen, i tens moltes referències de fixa't, m'ha explicat això, l'altre, i tal i qual, i he vist aquestes fotos i tal, i no hi ha res a veure entre el que ha vist i el que després s'ha assabentat del que estava passant realment. Vull dir, m'ensenya les fotos de Tailàndia, d'on sigui i tal, i un mes després quedo amb la meva amiga i m'explica que està barallant a crits amb el nòvio allà. Si no arriba a quedar amb la seva amiga, es pensa que tot allò és idíl·lic, fantàstic i meravellós. I aquesta comparativa de que jo estic avorrint-me aquí amb la meva parella i la meva amiga s'ho està passant fantàsticament allà. És un error, és una distorsió. Però no som crítics amb això. I això ens fa molt de mal, aquestes comparacions, moltíssim. I em preocupa. El mòbil és una eina que és molt maca, fantàstica, però en el dia a dia no ens ajuda a interaccionar.
2: Tu diries, Joan, quanta estona vas fer servir el mòbil la setmana passada?
0: Molt. Segur,
2: però ja t'ho dic ara. Podem mirar?
0: Ara no ho faré, però 4 hores diàries o més, ja t'ho dic ara. Sí,
2: mínim?
0: Sí. Mínim.
2: 5 hores cada dia?
0: Mínim, segur.
2: Vas malament,
0: segur,
2: eh?
0: Segur, ja, però clar, també... A veure, també està sumat aquí tot el temps de feina que jo tinc, que és normal, perquè hi ha gent que ho fa per hobby i tal. Però sí, jo reconec que sí, que veig molt, miro les xarxes socials i no soy de esos que diuen no, si ho faig. És un problema.
4: Si comptabilitzem la quantitat de contactes socials reals, no vull dir de feina, sinó contactes socials reals, la proporció és bestial, desproporcionada totalment.
0: Llavors, com fem per desconnectar, Susana? Va, hem de baixar el mòbil a les vacances, vale. Com ho fem?
4: Jo diré una cosa, però no vull que mati ningú.
0: No, vale? I no només la gent gran. El tema dels nens,
4: no, total.
0: Que és un altre. Perquè...
4: Puguem apagar els mòbils? Puguem apagar les tablets? Passa alguna cosa?
0: Doncs sembla que sí.
4: Sí, sembla que s'acaba el món, oi?
0: Sí, exacte.
4: No, en sèrio, és que és... Jo ja sé que no és gaire maco el que estic dient, però sí que és cert que hauríem d'intentar com a mínim unes hores al dia tancar-lo. I deixem unes altres hores per connectar. Jo li recomano a tothom. O sigui, és un moment com els nens al col·le, no? Que no els hi deixen el mòbil i després els deixen per connectar. Fem-ho d'aquesta manera, no passa res. No hi hauran tantes coses. I després l'estona que agafis el mòbil l'agafes com un entreteniment, però no com una part del cos més que la portem tota l'estona i estem tota l'estona connectant-nos. El nivell d'estímul que té un mòbil no té res. Res ens pot donar aquest nivell d'estimulació. Llavors, hem de ser conscients que allò és addictiu, de veritat. Exactament com l'alcohol en certes persones o als 70, que pensava la gent que les drogues no feien el que fan ara. En seriós, la comparativa sembla heavy, però és que realment és així.
0: I, clar, com desconnectem de, també dels companys de feina? Imagina que jo me'n vaig de vacances amb un company de feina. Uf. I, inevitablement, moltes vegades, acabes parlant de feina quan estàs de vacances amb el teu company de feina.
2: I ja són ganes anar de vacances
0: sí,
2: amb
0: sí.
2: un company de feina,
0: però
2: eh?
0: Passa, però passa. Clar, perquè a vegades el teu cercle d'amics està a la teva feina. I és complicat, perquè acabes barrejant una cosa amb l'altra.
4: Clar, jo animaria que ens anéssim de vacances amb gent que no fos de la feina. Una cosa és fer un after work i xerrar una estona i tal, i una altra cosa és vacances que és de convivència. Tenint en compte que jo a tothom li dic que no es pot viatjar amb qualsevol, d'acord? Perquè has de mirar molt bé amb les persones que vas a conviure, perquè no és una estoneta, són 24 hores. No? I a més es porta moltes vegades a rifirrafes, a diferències culturals i d'educació que tenim, i per mi és normal aixecar-me a les 10 i per mi és normal aixecar-me a les 7 del matí. Clar, aquí tenim un daltabaix. Llavors, és preferible no fer-ho. Què ho fas? Pues fiquem contractes, saps com es fa a molta gent? Prohibit parlar de feina, ¿vale? Prohibit aquestes coses. I cada vegada, mira, saps com fa la gent que diu si dic un taco fico un euro?
0: Sí.
4: Pues si parlem de feina, fiquem un euro.
2: Doncs, això ho hem de fer aquí.
0: Omplim la Guardiola.
2: A la redacció, ara, preparem el programa.
0: No, ara que estem tu i jo de companys de pis,
2: sí.
0: Hauríem de fer això amb una Guardiola a la casa.
2: Però cada paraula ho té un euro?
0: No, per cada vegada que parlem de feina.
2: No, no,
4: jo... I al febrer, reserveu per l'any que ve.
2: Si
4: ja,
2: tu parles de feina, jo no t'escolto.
0: No, què va. No, què va.
2: Bé, depenent del que expliquis, sí.
0: O sigui, anem a veure. I queda bé sortir d'un grup de feina quan te'n vas de vacances?
4: No gaire.
0: Clar.
4: No que, gaire.
0: Perquè hi ha una pressió social.
4: Millor sembla... silenciar-ho que no sortir, perquè aquestes són respostes agressives. La gent les entén com agressiu. Com si jo li hagués donat un portazo als morros a algú.
2: Però això és problema de qui ho entengui així.
4: Clar, però tu has d'interaccionar amb aquesta gent després. Si no ja. els tornes a veure mai ja. més, tot el que vulguis. Però si has d'interaccionar amb ells després, hi ha aquests rifirrafes, aquestes sensacions, aquest ambient estrany, aquelles vibres, que no saps per què, però és allò que ha quedat allà enmig.
2: Mutejar i arxivar.

0: Si l'empresa dona peu i la feina dona peu, perfecte. Però que la major part de la gent, la veritat, és que no pot fer aquesta distribució.
1: Hi ha una altra part estressant de les vacances, com quan fem un programa de ràdio, que és preparar-ho. Clar, perquè per fer vacances s'han de preparar.
0: I les discussions que n'hi han.
1: Exacte. I entre això, quan has de preparar unes vacances, es fan previsió amb temps, a vegades no es reparteixen bé les tasques, es carrega més sobre una persona de la parella. Clar, tot això com ho podem gestionar? Com arribem a un acord de mirar?
0: Clar, hem d'aprendre. Jo sempre li dic a la gent que hem d'aprendre. Si és amb amics, si és amb família, amb parella, si un any jo me n'adono que he pringat moltíssim, l'any següent ja hem de començar a organitzar un equip abans. I hem de preveure i analitzar. I veure les dinàmiques. O sigui, qui més pringa, qui es penja i no fa res. No? Hem d'organitzar això. Llavors, sé que anem tots una mica doncs així, no? Tots estressats en la nostra vida. Llavors comencem al gener, el que estàvem parlant. Comencem al gener. On anem i què fem i com ens distribuïm les tasques.
2: Quina mandra, quina mandra.
0: No, clar, Marc, si tu no fas vacances, clar...
2: No, però començar al gener a preparar les vacances de l'estiu.
1: No, cadascú fa quan ho vol. I una altra de les coses que passa és, clar, marxem de vacances, però quan no són unes vacances típiques de, per exemple, anar de viatge, marxem al poble...
0: Sí.
1: Clar, hi ha tasques que es continuen fent com a casa. Llavors, tothom no es connecta igual.
0: Exacte. I aquí tenim el gran problema d'aquestes, ho sento, però la major part són dones, que porten tota la vida, que a més se'n van al poble i ve l'àvia, la tieta, la cunyada, els
1: nebots...
0: Els
1: amics dels nens...
0: I es passen la vida cuinant com a boges perquè ve l'amiga de no sé qui, la nòvia de no sé quantos, i ells són tropocientos, i es passa el dia fent arròs i gazpacho. Llavors, clar... sí que les veus cansades. Els agrada molt perquè els agrada la família, però realment són dinàmiques aquestes matriarcals que a mi em preocupen. Perquè a més, o sigui, gràcies a Déu, no sé si per bé per dolent, però realment les noves generacions no estan disposades a sostenir aquestes coses. Vull dir que això s'anirà mitigant, però aquestes dones segueixen sostenint aquestes famílies, fent les maletes dels nens, fent la maleta del marit en molts moments, fer la nevera i aquestes coses, arribar allà, neteja la casa del pueblo, torna a comprar...
2: Jo tenia una parella que sempre deia que de vacances ella ni cuinava ni netejava.
0: Ni feia llit.
2: I la seva filla i jo ens havíem d'encarregar d'aquelles tasques durant les vacances i a mi em semblava perfecte, és a dir, ho entenia perfectament. Ella a casa seva amb la seva filla estava tot l'any pringant.
0: Tal qual.
2: Com per fer-ho de nou, estan de vacances.
0: Sí, sí, sí.
1: És a dir, que hem d'equiparar una mica, distribuir tasques, perquè realment tota la família es connecti.
0: Aquestes dones, en aquest cas, no es queixen mai. Som nosaltres que hauríem de dir, escolta'm, jo a partir d'ara m'encarrego d'això o l'altre. Jo abogo una mica a la consciència de tothom, si us plau, que és molt cansat, que és molt farragós, que ajudem perquè la convivència sigui millor i tots puguem descansar i disfrutar.
1: El que passa que això crec que passa molt poques vegades.
0: Poquito.
1: Poques vegades, no? O fem una caixeta amb tasques i qui tregui cada paper s'encarrega de fer cadascuna de les coses que toquen fer a casa.
2: Bé, com a mínim és una manera original de proposar aquest
1: home,
2: tema.
1: Home, sí,
2: de fer-ho.
1: No? Sí. Ara, sí. Hem de fer tasques, vinga, qui tregui cadascuna
2: molt bé
1: paper.
2: Aquí.
1: Veus? Ara tu toca fer això.
2: Bueno,
1: ara
2: no, però quan estàs bé, molt bé, Joan.
0: Molt
1: no,
0: bé,
1: mira,
0: Joan. Per
1: una vegada que penso en alguna cosa coherent... Una
2: quart coherent. Programa de la temporada, 5 minuts perquè acabi. Però bé,
1: avui
2: aquí tenim el primer gran moment de Joan Brauter.
1: Mira quina gràcia.
2: Enhorabona.
1: Si en 4 dies aquest és el meu millor moment...
0: Encara queda demà, tranquil.
1: Encara m'ho has de fer mirar. Doncs, Susana Sánchez, psicòloga especialista en psicologia clínica i directora del Gabinet Psicològic Reber, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: I aconsellar-nos de com hem de començar les vacances i desconnectar. Manquen 4 minuts perquè siguin les 7 de la tarda des de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4.
3: Estiu XL amb Joan Brautel.

0: Aquesta cançó genera bon rotllo, molt bon rotllo, perquè sempre ho fa, dona, anima, acompanya, i mira, això és el que ha fet per a, en aquest programa ara mateix per acabar la visió de poder l'estiu XL.
1: Quasi la mateixa bona vibra que tot l'equipàs que fa possible dia sí dia també aquest programa.
0: Exacte. Marc Cabena, gràcies per estar al programa d'avui.
1: Fins demà, si no, Neva.
0: No, tampoc m'acomiado, perquè ara vens a casa, o sigui que per tant seguirem veient, perquè són companys de pis.
1: Potser no.
0: Ah, no?
1: Jo vaig a veure amb la Natàlia Don Omar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Te'n vas de festa ara mateix?
1: Sí, sí, abans hem quedat.
0: Va, t'he deixat claus, no, per entrar?
1: No, però ja...
0: No facis soroll
1: ja
0: quan arribis,
1: ja m'obriràs tu.
0: Ah, sí, a sobre.
1: Ja picaré quan arribi, ja.
0: Gràcies
1: està,
0: i a la Natàlia Sánchez, a l'Aitor Caminero, a la Marina Fernández, al Julio Leal, al Gerard Travé, al Marc García, a la producció, al Tomàs Gómez, a la Jovín Mavina, a la Sònia Rodríguez Justícia, a l'Ester Bages, al Martín Noia i al Janís Sabater. Soc en Joan Barutel, demà a partir de les 4 i 5. Tornem. Adeu.
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. Missatge de tranquil·litat de les autoritats als veïns de Vallbona, Barcelona, on ahir dimecres es va produir un esvoranc d'uns 19 metres de diàmetre i uns 17 de profunditat, derivat de les obres de soterrament de les vies de Rodalies. Anem fins allà. Clara Ontanyón, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, representants de l'Ajuntament i de DIF insisteixen que treballen per controlar i resoldre la situació després de mantenir una reunió amb els veïns al casal de barri de més d'una hora. Arturo Pastor és subdirector de construcció de DIF.
5: Pedimos disculpas por todas las molestias que estamos creando a todos los vecinos, a todo el barrio, pero el foco lo tenemos puesto en esto, ¿no? Una vez tengamos resuelto y controlada la situación, le podremos dedicar más tiempo a estudiar esto. Es un problema complejo y tenemos que estudiarlo más.
4: De moment no concreta cap possible hipòtesi sobre què ha pogut passar. Els veïns, però, preocupats, parlen d'una zona humida pel pas d'un aqüífer. La novetat d'avui és que s'ha decidit enterrar una grua que l'esvoranc havia engolit per prevenció. Pel que fa a la mobilitat, ADIF preveu que la circulació de la R2 Nord i la R2 i la R11 continuïn tallades almenys fins la setmana que ve, tot i que dissabte s'avançaran més detalls.
2: Gràcies, Clara. I pel que fa a la deflagració a la plaça de Sants de Barcelona i a la nit, el govern atribueix la responsabilitat a la companyia que treballava per arreglar la fuita a les obres de l'estació de metro. Així ho ha assegurat el cap de la Divisió d'Obres Civil d'Infraestructures de la Generalitat, Carles Bacaro, que ha reconegut que en els últims dies han hagut incidències, però no la relaciona entre elles.
6: Hi ha una causa inicial, indirecta, diguem-ho així, que és una afecció, una canonada per les obres, que hem d'investigar què ha passat, i després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas.
2: La flama ja s'ha apagat després de més de 12 hores cremant i l'escapament està totalment neutralitzat. L'incident va deixar 8 operaris ferits, 2 d'ells de gravetat. I a aquesta hora també estem molt pendents dels incendis que continuen actius en diversos punts d'Espanya, amb especial preocupació per Madrid i Àvila. Andreu Vinyas, bona tarda.
7: Sí, bona tarda. A la Comunitat de Madrid, un nou incendi a Villa del Prado, obligat a activar el sistema d'alertes és alert, confinar la població més propera i desallotjar una urbanització i una residència amb 78 personas.
8: Estábamos echándonos la siesta y nosotros vivimos aquí detrás del instituto y ha empezado la Guardia Civil a decir que saliéramos y ahora sabemos que ha ido para el lado contrario, que es por la zona del Gurugú, el polígono y todo eso, y están desalojando amigas de allí de la piscina.
9: Para ver el humo no ha sido cuando nos han mandado para acá.
7: Allà hi treballen 18 dotacions i la UME, mentre continuen tallades diverses carreteres. A més, segueixen actius els focs del Morox, ja en fase d'estabilització, i de Sant Martín de Valdeiglesias. A Burgoondo, a la província d'Àvila, l'incendi continua molt actiu i ha obligat a confinar el mateix municipi de Burgoondo, Navaluenga i El Tiemblo. Més d'un centenar d'efectius treballen per evitar que les flames arribin als nuclis habitats i a la reserva natural de la Vall d'Irueles, en una jornada marcada per la calor i el vent que continuen dificultant les tasques d'extinció.
2: Gràcies, Andreu. D'altra banda, pel que fa a la política, el Congrés debat avui per primer cop el projecte de condonació de 83.000 milions d'euros de deute autonòmic, rebutjat en bloc pel Partit Popular i Vox, una mesura que beneficiarà a totes les comunitats autònomes, també les governades pel PP. Arcadi España, ministra d'Hisenda.
10: Es verdad, la deuda no desaparece. La deuda la asume el Estado y libera a las comunidades autónomas ese margen. De una forma excepcional y extraordinaria. Eso se llama solidaridad, se llama responsabilidad y eso se llama creer en el Estado autonómico.
2: També confia que el Congrés aprovi dijous els objectius d'estabilitat després que la setmana passada fossin rebutjats, malgrat que Junts ja hagi anunciat que votarà en contra. En esports, finalment, Frenkie de Jong no passarà de moment pel quiròfan. El Barça ha confirmat que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i que s'ha acordat amb el jugador seguir sota tractament i seguiment mèdic pendents de l'evolució de la lesió durant les pròximes setmanes. Tot i no especificar el temps de baixa, el neerlandès estarà un mínim de 3 mesos fora dels terrenys de joc. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit. Comencem la informació demanant molta precaució i atenció a les tempestes amb temps violents que s'han iniciat fa pocs moments a la Cerdanya, al Berguedà, al Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. En el cas de les incidències viàries, hem de demanar cautela a la 2, a Sant Vicenç dels Horts. Hi ha hagut un accident, una mica a lentitud, un canvi alboral. Obres a la 2 a Sant Feliu amb 2 carrils tallats, també lentitud. I en el cas de la P7, aturades a Barberà, en ambdós sentits de la Marxa i a Banyer del Penedès, on ha volcat un camió fora de la via. Encara un carril tallat i aquest camió serà retirat en el transcurs d'aquesta tarda i segurament també s'allargui en el transcurs de la nit. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destaquem la mobilitat que hi ha en aquests moments a les ondes i també la C33 i la C58 als accessos nord. Això és tot. Bona tarda.
2: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
11: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per fer-nos costat un dia més en aquesta edició especial del Plebé. Especial com ho són totes les edicions del mes de juliol i també del mes d'agost, perquè ja saben que oferim la possibilitat de que vostès es quedin amb nosaltres recordant bons moments que hem tingut ocasió de compartir durant tota la temporada. I la veritat és que el programa d'avui serà un programa molt agradable per recordar, perquè fixin-se que començarem d'aquí un moment recordant l'entrevista que vam fer el 3 de gener. Tot just començarem amb l'any amb el gran Jordi Villacampa. Va ser una xerrada magnífica. Després recordarem també una estona magnífica, una secció de la Eva Santolària, que sempre és senyal que serà d'allò més entretingut i d'allò més divertit, justament el dia que la Eva va voler fixar-se en les bones maneres. I després de les 8 del vespre, el que farem serà recordar la xerrada amb un home que sobre seguretat ho sap tot. Ha estat, per exemple, el director de seguretat del Sonar o de Monegro durant més de 25 anys. Parlo d'Enric Abezuelo. Amb ell xerrarem després de les 8 del vespre i per acabar el programa, avui Jordi Merca, recordant el dia que el Jordi va dedicar la seva secció a TripAdvisor. Senyores, senyors, fins a les 9 de la nit. Aquí estem a Ràdio 4, recordant ara aquella xerrada amb Jordi Villacampa.
1: El Pla B. Amb Toni Marín.
0: Jordi Villacampa, com estàs, Jordi?
2: Tal, bé,
0: estàs flipant una mica, no?
2: Dic, igual m'haig de posar els cascos perquè m'estic perdent algú.
0: No, que va, no, que va, no? Que va, que va, que va. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Quin gust tenir-te aquí, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Estàs igual, eh?
2: No, igual no, però bueno.
0: Però quasi.
2: Van passant els anys per tothom.
0: Escolta, deixa'm començar felicitant-te, perquè ara fa uns dies el Jordi Villacampa, justament amb 9 persones més, passaven a formar part del Saló de la Fama del Bàsquet Espanyol. Jo crec que... A veure, ja no et calia, ja formaves part del Saló de la Fama del Bàsquet Espanyol. Però aquest tipus de reconeixements, dic jo que sempre estan bé, no?
2: Bé, sí, bueno, a la nostra edat més encara, ja quasi era in memoriam, saps, alguns? Ja fan in memoriam, vull dir que està bé. No, és un reconeixement maco perquè hi ha persones que han tingut un llegat molt important dintre el món del bàsquet i que et reconeguin. Abans, quan jugaves, doncs, menys, perquè anaves jugant i anaves fent, i era com més habitual que et toquessin algun premi o alguna victòria. També he tingut moltes derrotes, eh?
0: Sí.
2: Però alguna victòria també, i ho tens més per la mà. Però ara, ja que feia tant de temps que no jugava, o que havia deixat ja de jugar, que et reconeixin pels mèrits que has tingut a la teva carrera professional, doncs està molt bé.
0: Està molt bé, sobretot perquè han passat uns quants anys d'aquests mèrits, i tu continues sent una d'aquelles persones que continues estar absolutament present en el record de tothom, eh?
2: Sí?
0: Sí.
2: Pues t'agraeixo, no sé, no faig gaire cosa per fer-ho, vull dir, la vida entenc que són etapes i que les vas cremant, les has de disfrutar, sobretot és molt important el viatge que puguis fer més que al final el que has aconseguit o no. Crec de veritat que el viatge és el més important, les teves vivències, el que coneixes i les experiències que passes i tot això. I llavors, bueno, pues, he fet altres coses, eh? Potser perquè vaig ser president també i estava molts anys després de jugar, i potser això també pensant ara, m'ha vinculat una mica més amb el joventut i amb l'esport, i potser per això.
0: La teva és una història de fidelitat, no? De fidelitat, sí, a un equip, de fidelitat, sí, sí, a un club, a uns colors...
2: Sí, realment sí. O sigui, com un matrimoni també he passat èpoques bones, la majoria, però també èpoques dolentes, però al final, quan mires el resultat, sí que és veritat que vaig estar 20 anys jugant al mateix club, cosa molt difícil avui en dia, i després 18 anys de president, clar, són quasi 40 anys al mateix club.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Molts anys.
0: I ara què?
2: I ara bé, doncs, bueno, allò que et deia d'obrir etapes, ara estem obrint altres etapes i estic supercontent, superrealitzat amb el que he fet fins ara, i ara obrir noves coses. Estic amb les meves coses, que tinc coses, doncs, amb altra gent, de socis meus, de fer coses empresarials, i estic de brand ambassador amb una empresa de roba esportiva.
0: Bueno, Kelme, per ser més exactes.
2: Kelme, per ser més exactes.
0: Sí, sí.
2: Sí, i treballo en una empresa d'impressió digital, soc també, obro portes i estic allà buscant clients. Sí, sí, estic supercontent.
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? Mm. A mi el que m'al·lucina dels esportistes és que tenir un palmarès al·lucinant, ho tinc tot aquí, i éreu molt joves. Clar, tu eres molt jove i ja havies aconseguit una Copa d'Europa, dues Lligues ACB, dues Copes Còrac, una Copa del Rei, dues Supercopes d'Espanya, això amb la penya.
2: Sí.
0: Però després amb la selecció, dos Jocs Olímpics, Seúl i Barcelona, tres Mundials de Bàsquet, quatre Eurobàsquets, déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, ja, aviam, tot és molt relatiu, eh? Vull dir que hi ha gent que ha aconseguit molt més que jo. Però això, al final, quan fas una reflexió cap a un mateix interior, primer que has de pensar si has donat el 100%, si has fet el màxim que has pogut fer. I jo estic satisfet amb això. O sigui, no podia haver res arribat més, no em donava la vida. Però vas a buscar, no sé, el Rudi Fernández, on han jugat 6 Jocs Olímpics, campió del món, campió d'Europa, clar, tot això no ho he sigut. Jo vull dir que és relatiu a l'èxit que he tingut, perquè hi ha gent que ha sigut molt més important que jo.
0: Quin és el secret de que un pugui triomfar d'aquesta manera durant tant de temps, i a més amb el vistiplau de tothom, no? Perquè insisteixo, per mi tu ets un dels jugadors que està una
2: mica... Perquè tenim una edat, oi? Que tu vaig considerar l'edat meva. I abans del bàsquet potser seguia més, perquè estava més identificat, sobretot perquè la televisió era obert, no havies de pagar per veure esports, tot això s'ha globalitzat molt, la identificació de les persones quan juguen amb els equips és molt important, ara juguen molts estrangers, canvien molt, i la gent s'identifica, crec, una mica menys. I aquella època de la nostra època eren capaços d'aconseguir que un equip durés 5, 6, 7 anys amb els mateixos jugadors, i la gent s'identificava molt.
0: Clar.
2: I més si ets a casa.
0: T'agradava més el bàsquet de...
2: No dic que m'agradés més, és un bàsquet diferent, ni millor ni pitjor, era diferent. Ara són jugadors molt més físics, molt més ràpids, corren més, salten més, saps?
0: Ja.
2: Però cada cosa té la seva època.
0: Però? Anava a dir però?
2: No, que cada cosa té la seva època.
0: Però.
2: Sí, sense però, és diferent. Jo, a mi, no sé, jo he disfrutat molt amb el bàsquet que hem fet i ara a vegades m'avorreix una mica, però bueno, és el que hi ha. És un bàsquet massa físic, massa 1 contra 1, poc generós amb l'equip, massa individualista.
0: Més
2: algunes
0: fred,
2: vegades.
0: Més fred?
2: No, més fred no. Diferent. Anem a dir diferent.
0: Ni millor ni pitjor.
2: No, ni millor ni pitjor.
0: Què et sembla, Eva?
3: No, a mi m'encanta. O sigui, crec que es pot traslladar totes les nostres feines també, no? Jo crec que a la tele també passava això abans, no? O sigui, que la gent s'identificava més amb els personatges, no? Amb les sèries, amb els esportistes, amb els equips i tal, i que ara... És veritat que vivim una època amb moltes oportunitats per les plataformes i que donen doncs, això, que també t'arriba més esports, t'arriba més sèries, tens més accés a això, però, per altra banda, també hi ha potser una mica menys d'identificació. No?
0: Saps que m'acaba de venir al cap una cosa? Potser vosaltres dos heu compartit carpeta. És a dir, perquè...
2: Carpeta.
0: Tu sí, ja saps per on vaig,
3: jo
0: no?
3: Sí.
0: Perquè estic fart de quan li explico als amics, a la gent, tal, que la Eva està aquí al programa, tothom diu, l'Eva, jo a la meva carpeta tenia foto de l'Eva Santolària. Mm. Potser hi ha carpetes on hi havia fotos dels dos?
2: Dels dos?
0: Podria ser, no?
2: Difícil. Difícil per l'edat, perquè coincidíssim, vull dir, jo entenc, per la generació.
0: Clar, és veritat.
3: Jo fins quina edat vas jugar?
2: Jo vaig jugar des del 80
3: vale.
2: fins al 97.
3: Vale.
2: No coincidim, perquè
3: vaig començar a treballar a fer coses així
0: quan
3: a la tele.
0: Quan feies el Nissaga?
3: 96, 97.
2: Sí, molt difícil.
3: Però en el Nissaga no em posaven a les carpetes, perquè era la llegenda, era massa... No, era...
0: Bueno, i estaves casada i tot, amb el Miquel Sinjall.
3: I tant.
0: No?
3: El meu més mono, em vaig escapar de casa per casar-me amb ell i tot.
0: És al·lucinant. Com era en aquell moment, perquè efectivament, Jordi, en aquell moment hi havia... la tele, hi havia la tele.
2: I
0: a més a més, el Joventut era l'equip que d'alguna manera, jo tinc la sensació que com el Robin Hood en el bàsquet, és a dir, estava en el Barça, estava al Madrid, i després estava el Joventut. I el Joventut li molava a tothom, diria jo, no?
2: Sí.
0: Vosaltres éreu petits herois, no?, d'alguna manera.
2: No, petits herois no, però sí que tens... dius veritat amb tot el que la teva reflexió. O sigui, aquí hi havia dos poders que eren molt grans, que són el Barça i el Madrid, que són seccions de futbol, no són equips de bàsquet, però que tenen uns pressupostos enormes.
0: Clar.
2: Perquè tot ho compensa el futbol i poden permetre-s'ho. I al llarg de la història ha sigut així. Nosaltres vam sortir una generació de la casa, nanos molt joves, que vam anar pujant i madurant mica en mica, fins a poder assaltar el poder d'ells. I vam estar uns anys que els guanyàvem.
0: Clar.
2: I això és el gran mèrit, que la penya fes campiona d'Europa abans que el Barça, o sigués campiona d'Europa abans que el Barça, que li pogués guanyar alguna lliga, i per això la gent, que acostuma la gent se va amb el dèbil, acostuma a dir, ai, pobrets, a veure si aquests guanyen, saps? A mi que ens passava això. Quan vam començar a guanyar ja vam deixar de ser simpàtics.
0: Ja.
2: També va ser això,
0: Sí, perquè imatge
2: va
0: ser. De...
2: Ja va dir, bueno, aquests ja, ara ja es pujarà a la parra, cuidado,
0: imatge de dèbils tampoc,
2: No, però vull dir, que lluitava contra els poderosos, això sí.
0: Ja. Déu-n'hi-do. I després vas fer moltes coses. Clar, jo m'imagino que el dia que veus que retina la teva samarreta, allò deu ser molt fort.
2: Sí, és un bon moment aquell, si ho tinc a la memòria.
0: Sí, no?
2: Sí, és una bona despedida, no?
0: Home, aquell, perdona.
2: Sí, és una bona despedida.
0: De les millors que se li pot fer a un esportista,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. Em van fer un homenatge molt maco. Això va ser l'any... 99, això, 98, no me'n recordo ja. Però més o menys un any i mig després que em vaig retirar. I sí, sí, jo vaig tornar a jugar ja una vegada retirat. I el camp estava ple amb 12.000 persones i molt bé, va ser una despedida molt emotiva, molt maca i ho recordo molt bé.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I després president.
2: I després
0: que
2: president.
0: Que és anar-te'n d'una banda a l'altra, directament.
2: Bueno, la banda estava a prop, eh? El vincle era el club, vaig estar un cantó, després vaig estar a l'altre, des de la gestió i des del parquet. I des de la gestió, quan vaig entrar, t'haig de reconèixer que no sabia llegir una contraexplotació, no sabia absolutament res del que era gestionar.
0: I com et vas liar d'aquesta manera? Perquè... No, bueno, no era una fita petita, precisament, eh?
2: Una mica va sortir, perquè va sortir una mica forçat, perquè a mi em van... Una vegada vaig retirar, em va trucar el president per dir, escolta, Jordi, em podries ajudar amb el tema esportiu? Hi havia la junta directiva. Ja era una empresa, ja era una SAT, perquè l'any 92 va haver una llei de l'esport que va obligar tots els clubs a fer-se SATs, perquè els clubs el que començaven a fer feien deutes, deute, i no havia res, no havia ningú... No funcionaven com una empresa. Yeah. Si te recordes, només Barça i Madrid i Osasuna no van ser-ho. El Barça encara no ho és, un assat.
0: Yeah.
2: Els altres clubs ja ho són. I amb això que, quan érem una empresa ja, tenia el seu consell d'administració, i el president em va dir si el podia ajudar, i vaig ser vicepresident un temps, fins que ell va plegar, perquè abans els presidents eren el típic empresari que tenia la seva empresa i els seus mals de caps, i de quan en quan anava a veure el club que passava per allà. Yeah. I aquest va dir, escolta, no puc, tinc problemes familiars o problemes empresaris, i se'n va anar. I em vaig quedar sol allà, que em van agrupar a dir, hòstia, Jordi, hauries d'agafar les regnes del club, ta. I m'hi vaig posar perquè era el club de la meva vida, també, no? Però...
0: Sí, sí, però vas aprendre, eh?
2: Home, perquè, i tant, sí, sí, no. El que vaig aprendre primer va ser a delegar.
0: Ja. Yeah.
2: Molt important.
0: Perdona, no tothom sap fer-ho, això.
2: Pues jo vaig ser una mica la força, no? Perquè t'estic dient que vaig agafar un financer important, un legal... O sigui, jo de tot el que no sabia, jo sabia de com funcionava el club, de com funcionava el vestidor, de com funcionava interiorment un equip, i això, però de la gestió...
0: I els números no, que els porti un altre, no?
2: Bueno, home, de començament, evident, sí. Home, el bàsic sabia, però no tant com per gestionar un club.
0: Home, és que és tela, eh?
2: Bueno,
0: com a primera experiència, sí. No està gens malament, sí.
2: Però bueno, ens hem sortit. Vaig estar 18 anys.
0: Això és el que anava a dir, eh? 18 anys de presidir un club de bàsquet, com sí. La penya, tela. Sí. I ara la penya? Com veus a la penya, ara?
2: Bueno, la penya, a nivell d'accionariat, ho ha comprat Grífols, amb el qual està molt més tranquils, quan una empresa que és filial d'ells, que es diu Scranton Enterprise, i molt més tranquils, clar, ja tenen un paraigües... per si ve alguna tormenta o doncs obren la paraigua tranquil·lament i no té que passar gaire cosa. Uh-huh. Però la veig bé, molt bé. Sí, bueno, molt bé. Aquest any ha començat molt bé, esportivament ha estat molt bé, content.
0: Quan vas sortir de la penya, va ser una cosa que a mi em va semblar molt impactant. Te'n vas anar amb una ONG.
2: Sí.
0: Open Arms era, no?
2: Sí.
0: Amb un vaixell.
2: Sí.
0: A ajudar gent que estava al mar. Vaja, que allò devia ser duríssim, no?
2: Bueno, aviam, tot és una mica perquè jo els últims anys, l'últim any de president, va passar tota la guerra de Síria i llavors sabia que una ONG de Badalona havia marxat a Lesbos. Bueno, no era ni ONG aquella època, era una empresa que tenia, eren socorristes i van plegar perquè acabava el setembre, va plegar i va passar tota la Síria. Va sortir una foto molt impactant, que sortia un nen mort a una platja que es deia Ilan. I a mi també vaig quedar una mica frapat amb aquella fotografia. La gent que fugia de Síria passava per Turquia i es tirava l'aigua i anava per a Grècia. I aquest noi, que és l'Òscar Camps, que era de Badalona...
0: L'Òscar Camps?
2: I que jo no coneixia.
0: Sí, i tant.
2: Sí, i que jo no coneixia. El vaig intentar trucar per veure com ho podia ajudar, perquè nosaltres a la penya no tenim diners, però ganes d'ajudar, sí. I vaig veure com ho podia ajudar a nivell de club i així. I bueno, quan vaig fer relació amb ell, quan vaig acabar, li vaig dir a veure com ho podia ajudar i me'n vaig embarcar 3 setmanes, sí.
0: I tal?
2: Fatal.
0: Duríssim, no?
2: Sí. Però bueno, aviam, que quedi per endavant, que no ho faig com per dir, ah, mira, quin noi més bo, i quins bons sentiments que té. No, ho vaig fer perquè en sortia, i després sí que és veritat que crec que hi ha que tindre ressò i que hi ha que sensibilitzar la gent del que està passant aquí al costat de la Mediterrània, que es mor la gent ofegada. Amb la qual cosa, no entro en política si han d'estar aquí o no, el que no s'ha de fer és ofegar la gent, que s'ofegui, i que siguin uns meres números i se'n vagin avall. Llavors, amb això sí que vull dir que vaig donar un cop de mà.
0: Està bé, no?, això de donar un cop de mà quan un pot i quan...
2: Sí, Quan vaig tenir temps, quan vaig acabar, vaig tenir temps i me'n vaig anar, sí.
0: L'experiència dura, eh?
2: Del que sí, deia, perquè, eh? Bueno, sí, perquè no fa falta moure més, però sí, sí, perquè veu gent que té que tindre molt de valor per posar una barca que saps, bueno, ells no sé si ho saben, però que les màfies d'allà els hi donen, perquè tu saps que ells, els africans sobretot, o sigui, jo puc anar a Vueling ara, puc agafar un vol d'aquí a Dakar i pago 200 euros o 150, el que valgui, i vaig i torno. Ells no poden fer-ho, això. No tenen, no poden entrar, no tenen visat per entrar aquí. Cap. Amb la qual cosa, el que fan és pagar màfies allà perquè vinguin amb uns barcos de merda que s'enfonsen al mig del mar i que no creuen més de 6 quilòmetres fins aquí. Si juntes això, si juntes les guerres que hi ha, si juntes el tema

0: religió. Si juntes el tema de l'ablació de les dones, les guerres, la fam, el canvi climàtic, necessiten moltes coses. Tot això fa que la gent marxi i això és imparable. I la gent seguirà marxant. Com marxàvem els espanyols cap a Argentina, quan passaven gana. Igual.
1: Clar.
0: Jo no sóc polítics, que per això els paguem i que se'n cuidin ells de com s'ha d'arreglar aquestes coses. El que no pot ser és que el govern, els governs, deixin morir gent allà. I ho dic perquè vaig veure nens petits, dones embarassades, dones violades, gent sense dignitat, negres pagats a Líbia perquè els peguen i els encarcelen, ara Itàlia els hi paga diners allà a Líbia perquè no surtin. Bueno, és que una mica molt dramàtic, no? I, bueno, doncs això, doncs sí, vaig dir, doncs a veure aquestes imatges, doncs acaba molt a terra i relativitzes tot molt més, perquè jo també és que em preocupo per tot, no? Aquí, sí, no sé, per coses que no vaig a preocupar, a lo millor. I em preocupo per tot, i t'asseguro que se t'acaben les ganes de preocupar-te de res.
2: Segueixes igual? Ets un home que es preocupa molt per tot, o què?
0: Bueno, la meva tendència és a ser un home preocupat, sí. Però preocupat, o sigui, patidor, anem a dir, no sé per què, perquè programo molt, pateixo per moltes coses, que quan vas allà no fa falta patir per això.
2: És veritat,
0: jo t'asseguro que no fa falta.
2: Patim massa, és veritat, eh? L'altre dia llegia un llibre sobre això, que ens agrada patir, i ens hem d'habituar a no patir i a disfrutar les coses, perquè ens passa molts, eh? Aquesta cosa del patir continu, no?
3: Però a vegades et passa, bueno, no sé, a mi em passa, jo no era patidora, no em considerava una persona patidora i vaig descobrir-me com a persona hiper mega patidora quan vaig ser mare.
0: Clar, perquè tens més responsabilitats.
3: Sí, perquè ja, suposo que és l'efecte aquest que, que saps que hi ha coses que tu no podràs controlar i no pots fer res, no? I intentar protegir del mal en tots els aspectes, no?, que puguin passar, i a part empatitzes molt més, et poses en la pell de l'altre, dels altres nens, de les altres situacions, bueno, no només de casa, sinó de fora també, no? Però jo trobo que és superimportant. O sigui, a mi no em sembla malament patir. O sigui, crec que patir al final et fa més humà i et fa connectar més
0: amb... És una condició humana, també.
3: Amb les... Clar, o sigui, crec que és molt pitjor el ser insensible al patiment de la gent. Però el que sí que em sembla que és molt important és explicar aquestes coses. O sigui, el anar, l'ajudar, el ser testimoni d'aquesta realitat i d'explicar-la. Perquè jo crec que a vegades no ens arriben. Ens quedem amb les imatges. Al final la gent jo crec que s'atura, no? De les notícies, de les imatges, no?
0: Se'ns fa el cor molt dur. I la pell molt dura.
3: Deshumanitzem absolutament. Sí. És com que has vist aquesta imatge tantes vegades que ja... Jo crec que ni la imatge ni tan sols la paraula t'arriba. Et queda com, no? Com que difosa.
2: La paraula pot ser molt perversa,
3: Bueno, clar.
2: La paraula pot ser molt perversa. L'altre dia vam estar parlant justament a aquesta hora amb una corresponsal de guerra. Ha fet un llibre espectacular sobre la situació a Gaza i parlava de justament com es treballa amb les paraules per aconseguir generar una determinada recepció del missatge. És a dir, parlava de que si tu deixes de dir nens i parles de menors, la cosa canvia totalment. És a dir, jo feia un exercici a classe quan era profe de ràdio i els deia que em canviessin cada vegada que havien de dir immigrants, substituïssin immigrants per persones. I t'asseguro que la percepció de la notícia canviava totalment.
0: Sí.
2: No?
3: Però és que, a part, és que és un d'aquests debats que són una mica així, perquè tots som immigrants, és a dir, tots o provenim... No, però és veritat, si tu et veus a tu mateix, dius, tu què faries? No sé, aquí pot passar... No? Qualsevol circumstància que et faci que estàs malament o que els teus fills estan malament, que no tens forma de poder-los mantenir, què faries?
0: Si cauen bombes, què faries?
3: Clar, exacte. On aniries? Et quedes aquí?
0: La més clara és aquesta. Si cauen bombes,
3: sí,
0: què faries? Jo no poso... Aquesta és la més clara de totes, eh?
2: Sí. En fi, brutal, aquesta història, perquè jo no la sabia. T'he de dir que jo abans de preparar-me una mica...
0: No sé perquè la gent ho sàpiga, però sí que al final no hi ha que confondre i està bé que hagi... Bueno, que la gent es sensibilitzi.
2: Una altra cosa, deixa'm dir-te, que em fa gràcia preguntar-t'ho. Un està 18 anys com a megacrack de la vida del bàsquet. Després, durant 20 anys més, com a president d'un club esportiu. I un dia s'acaba tot això i fa el currículum i diu, he estat jugador de bàsquet i president de pany. I, clar, com es troba feina després? És fàcil trobar feina després, Jordi?
0: Bueno, mira, aquí tenim un exemple també. És que els actrius també, els actors, també passa una mica igual, eh? coneixo algun, vull dir que és com una muntanya russa, ara tinc feina, jo coneixo un món, ara tinc feina, ara no, ara sí, ara, bueno, amb això de les sèries igual ho tenim més arreglat ara, eh?
3: No, però ens passa
0: així.
3: Igual.
0: Allà, amb els esportistes, primer, que no som cap megacracs, això d'entrada. O sigui, el que som gent afortunada de fer una cosa que es paga molt bé. I també és relatiu, perquè els de futbol cobren 20 vegades més que els de bàsquet, vale? O sigui...
2: I els de bàsquet 20 vegades més que
0: d'acord, d'acord, jo dic que cobren
2: clar,
0: molt
2: clar.
0: Bé, vull dir que... Llavors has de ser prou intel·ligent com per tocar de peus a terra tota la teva vida esportiva i saber que això té un final. Supervital, que té un final. I que t'has de preparar per aquest final. Tant emocionalment, per tot el que has dit tu, la mega crac i tal, que jo crec que jo no ho he pensat mai, però bueno... I després, per saber que la vida és tan llarga després que has de seguir vivint i fent una altra cosa que tu no saps. Perquè com a currículum tu dius... ¿Usted qué sabe hacer? Diu, yo sé meterlas en una canasta. Diu, pues esto no me sirve, dígame otra cosa. Diu, es que no sé res més fer que això. Perquè tota la meva vida he fet això. I certament, entre nosaltres és una putada. Però és així. I això, els nanos petits, i quan ja no són tan petits, que els dius que juguin per passió, que juguin perquè els agrada, o que facin teatre, o que facin juguin a futbol, o que sigui per passió, i que s'hi dediquin i tal, però que no pensin que es guanyen la vida, perquè és que arriben tan pocs a guanyar-se la vida, i després els que s'arriben a guanyar la vida no poden pensar que són mega cracs, perquè la vida no és això. Han tingut el talent i la sort de fer alguna cosa que es paguen diners, per veure'l jugar o per fer aquí. Crec que els cirurgians, els neuròlegs, els investigadors fan coses molt més importants que un jugador de bàsquet que la fotin una piloteta dintre del bàsquet. Sincerament. Però tenim la gran sort aquesta, doncs aprofita-ho i ja està. I després la vida sí que és veritat que has de saber que tancar una etapa i obrir una altra. I fer allò que t'agradi o preparar-te quan jugues per fer allò que t'agradi. El que passa és que la transició no és fàcil. No és fàcil.
2: No, home, ja m'hi imagino.
0: En general, eh?
3: Sí, és que a nosaltres ens passa exactament el mateix. Jo crec que és el disc... Bueno, jo almenys és el que repeteixo moltes vegades, és a dir... jo crec que has d'intentar aconseguir el teu somni, crec que has de tenir clar en el cap els nanos que volen dedicar-se a això, no hi ha un pla B. Jo crec que si tu parteixes de que existeix el pla B, deixes passar... O sigui, has de ser kamikaze, has de ser, tenir la punt de bogeria i de dir, jo seré actriu. Com? Quan? No ho sé. Però jo sóc actriu i algun dia em pujaré a aquell escenari o algun dia em donaran aquest paper. Llavors jo sí crec que has d'anar a perseguir-ho, però crec que has de tenir clar que és una professió molt complicada, que cada vegada que tens una oportunitat, que tens un paper que t'han donat, quan acaba aquell projecte tornes a començar de zero, s'ha acabat, o sigui, pot passar que et passis temps sense treballar, no significa res, inclús tenint èxit no significa que aquest èxit sigui permanent.
2: A vegades, fins i tot amb l'èxit, és pitjor, no?, el cas d'actors i actrius que s'han acabat identificant tant amb un paper, no? Recordo que això ho explicava aquella senyora, que no me recordo com es deia, que feia farmàcia de guàrdia, Concha Cuetos, i que durant uns anys...
0: Tota la vida treballant.
3: Claro, clar, i a més, en aquella època hi havia menys cadenes i, per tant, hi havia molta audiència, tothom veia farmàcia de guàrdia i tal. Clar. Jo crec que, sí, home, si et passa això que t'identifiquen molt amb un personatge, desvincular-te d'aquest personatge costa, inclús si te'n vas a fer teatre, per exemple, saps? Que dius que és el mitjà que et permet interpretar personatges diversos d'edats que poden ser molt diferents a tu, no? Perquè... Doncs per això, per aquesta màgia del directe, per aquesta distància amb l'espectador, no?, que et dona aquesta cobertura. Però és veritat que jo fent teatre amb la Carmen Machi ho vaig viure, que ja feia 4 dies que havia sortit d'Aida i fèiem una funció que no era... em parteixo, saps? I ella obria la boca la primera frase i la gent reia i deia, home, que no, encara no, saps? Alguna caurà, però ara no. No? I és veritat que costa. Jo crec que l'èxit... O sigui, jo crec que no es pot entendre l'èxit si no s'entén el fracàs. I crec que no entenem el fracàs i, per tant, és impossible que entenguem l'èxit. Perquè la pregunta és, per tu què és fracassar? O sigui, una persona que es dedica a el que vol, que aconsegueix el seu somni, que aquest nen o aquesta nena que somiava en ser actor o actriu, és tan difícil que aquella... No pots oblidar, no pots perdre de vista mai aquesta persona, aquesta nena. Cada vegada que et diuen que sí, cada vegada que puges a aquell escenari, cada dia que has estat anant a un rodatge, perquè l'èxit és aquest, no el fet de que aquesta pel·li o aquesta sèrie es converteixi en un èxit brutal i acabis a les carpetes, perquè això és efímer totalment. El que no és efímer és el carinyo de la gent. És el que tu hagis interpretat un personatge que hagi arribat, que hagi calat. i el que tu, has après de tot aquest, de tot aquest camí. I després és veritat que has de ser capaç d'entendre, i jo crec que amb els actors, igual que, pues, també amb els esportistes, has de ser capaç d'obrir-te altres camins. Has d'estar amb els ulls oberts per captar les oportunitats que se't presentaran per fer pas endavant. I des dels actors és... arriba un moment que no has de quedar-te a casa esperant a que soni el telèfon i que et donin l'oportunitat. L'oportunitat l'has d'anar a buscar tu. I llavors aquí estem quan ja dirigim, quan escrivim, quan produïm, quan fem coses perquè ens hem fet grans.
0: Jo quan parlaves de fracàs, aquesta paraula jo no entra dintre el meu vocabulari. Per mi no existeix.
3: Però és que a nosaltres... Saps, o sigui, la paraula fracàs...
0: En general, a la vida parlo, eh?
2: Però jo crec que no, micro,
0: no sé, jo crec que no, per mi no entra, perquè jo a vegades parlo amb gent, i jo estic totalment, 100% el que has dit, estic totalment d'acord. T'ho diré que 100% amb passió, el més important, tu has dit d'una altra manera, doncs és el viatge, allò, el viatge, després pot ser que et donin un Òscar o no, però el viatge és el més important. Però si tu dones tot el que tens a dins i no arribes, tu no ets un fracassat. El problema és aquell que té un talent brutal per ser actor o jugador o esportista i no dona tot. I imagina't que el Pau Gasol jugués a l'ACB i no jugués a l'NBA. Aquest sí que hagués fracassat. Però encara que jugués a l'ACB, és que si té capacitat per jugar a l'NBA, és que no ho ha donat tot. Per mi una persona que ho dona tot, i això entra, no hi ha, no és negociable, o sigui, ho has de donar sempre tot, si t'agrada, doncs escolta, si jo no hagués arribat a jugar a l'ACB però ho he donat tot, hòstia, pues no sóc fracassat, no he arribat, m'ho he passat bé, he fet allò que m'apassionava i no he arribat, ja està. Perquè no tothom arriba, com tu dius. Arriben però molt poca gent.
3: El tema és que jo crec que estem en una societat clar, que l'èxit és l'èxit, o sigui, és a dir, és que siguis pues, les catifes vermelles en el nostre cas, doncs l'èxit brutal. I clar, dius, és que l'actor que es puja en un escenari en un poble petit que a vegades hi ha 10 persones i fa la funció per aquestes 10 persones, aquesta persona està triomfant.
0: Totalment.
3: No ha fracassat.
0: Ah,
3: per això dic
0: que
3: el fracàs... Sí, sí. Per això, crec que és una paraula molt perillosa, que fa molt de mal, que utilitzem constantment, i crec que l'educació ve per entendre què és el fracàs. Fer la pregunta. No preguntar què és l'èxit, no. Què és el fracàs? Perquè posem les coses a la seva mida. O sigui, no pot ser un fracàs que aquest nen faci el seu primer partit de bàsquet. Hòstia, això no és un fracàs, això és un triomf brutal.
0: Totalment.
2: Com va ser el teu primer partit de bàsquet, Jordi? Te'n recordes?
0: El meu primer partit de bàsquet?
2: Sí.
0: De bàsquet?
2: Sí, sí.
0: No me'n recordo realment, però tenia 8 anys, jugava als Salesians, al col·legi, i allà estava amb un equipet de bàsquet, i vaig estar jugant al col·legi 3 anys abans de passar a la penya.
2: Déu-n'hi-do, eh? I el primer partit amb la penya?
0: El primer partit de la penya va ser l'any 80 i me'n recordo que va ser a Villeurbanne, a una competició europea que es deia Copa Corac.
2: Ja veus.
0: Sí. Després... Me'n recordo perquè va ser el meu primer viatge que vaig fer fora amb tren, vam anar amb tren amb l'equip, sí, me'n recordo per això.
2: Quan mires enrere, tens algun record especial que diguis, pam.
0: Tinc molts records, molts.
2: Ja m'imagino.
0: He tingut una vida molt... He sigut molt afortunat amb tindre una vida molt plena, molt plena. I llavors sí, me recordo de les coses bones i també algunes dolentes, però sobretot de les bones, de com vam quedar campions, de com vam jugar contra els Lakers, de com vam jugar contra el Dream Team, contra el Michael Jordan, no sé, tinc moltes coses que em venen. I algunes dolentes també, però les dolentes intento treure-les del disc dur.
3: Ràdio 4. Fa uns dies em vaig trobar amb un titular, ara, a veure, per internet, no dic que sigui veritat, però a mi em va fer pensar.
2: A veure.
3: És, aguantar-se els pets provoca càncer, no riguis.
2: Aguantar-se els pets provoca càncer?
3: Bueno, jo, primer, és un meló si és veritat, ja t'ho dic ara.
2: Ja.
3: Vale. Però jo, clar, vaig pensar, hòstia, espera un moment. Clar, perquè diu...
2: En aquest moment, en moltes cases de Catalunya, una part de la parella li ha dit a l'altra, veus?
3: Bueno, és que clar, no parlem-ne. Perquè clar, dius, vale, més enllà de si és veritat o mentida, qui parla de pets, parla de rots.
2: Clar.
3: Vale. Llavors, dius, deu ser veritat que provoca càncer? Mira, no ho sé, però el que sí sé és que si te'ls aguantes et fa mal la panxa.
2: Ja.
3: I a tu et diuen, escolta el teu cos, que és savi. Llavors dic, bueno, aquí hi ha alguna cosa que no sé. I després pensava, dic, ostres, però en realitat els animals es tiren pets molt. I rots sense cap mena de problema.
2: I és horrorós.
3: Vale, però nosaltres...
2: Perquè no fan soroll. I aleshores, jo t'ho dic perquè això em passa a mi amb el meu gos, que estàs assegut al sofà amb el gos al costat i de sobte...
1: Atraïció.
2: Sense previ avís...
1: Pam.
2: T'invaeix.
3: Perquè els silenciosos fan pudor.
2: Aquests són horribles.
3: Oh. Els que tenen soroll són els que són una mica... Són més nets, perquè hi ha dos tipus de pets, això també és així, eh? Hi ha els bruts i els nets.
1: Però podem confirmar, llavors, la perfecta salut del furete.
2: No entris aquí aquests dies.
3: Bueno, aquí la qüestió, jo, tot això que està d'allò, és que vaig dir, ostres, ara en sèrio, és possible que, clar, al final és una qüestió educacional, és a dir, clar, tu no tires pets i rots per una qüestió d'educació, de la mateixa manera que ja no mengem amb les mans per una qüestió d'educació. Fem moltes coses que en el fons ens agraden i ens agraden perquè som animals. Llavors, quina part de la sociabilització i de l'educació està anant en contra de lo que és realment la nostra natura i qui sap si de la nostra salut.
2: Sí, el que vols dir és que tothom es tira pets i rots.
3: Home, i tant.
2: No? Que per què no ho podem fer en públic?
3: Jo, bueno, no tant això com... A veure, simplement estic fent una reflexió. Si tu a la teva vida estàs contínuament aguantant-te pets i rots, perquè, òbviament, queda una mica de mala educació i això, que ens els anem tirant, i aquest mal de panxa que tens... És que, a veure, no, tu no et poses jo cap. A vegades et fa molt mal la panxa i et tires un pet i se te'n passa.
2: És que ja està nervós. Mira, hem anat a buscar...
3: un expert.
2: Sí, també. Però ara saludem a l'experta, juntament al Sergi. A veure què diu el Sergi.
1: Ara entenc.
2: Però tinc una documentació... Tinc una documentació, de veritat, que m'ha encantat, no? Perquè parla de l'any 1530. Erasmo de Rotterdam va publicar un llibre que es deia De l'urbanitat a les maneres dels nens. I parla de coses com, i cito literalment, diu, per a vomitar, retira't a un altre lloc, cosa que jo estic totalment d'acord amb Erasmo de Rotterdam, diu, i si et dona ventosear-se, si és donat ventosear-se, faci-ho així tot sol, però si no, d'acord amb el bellíssim proverbi, dissimuli el soroll amb una tos. Això va dir Erasmo de Rotterdam.
1: Quina gran tècnica.
2: A l'any 1530.
3: O sigui que te'ls tiris.
2: Si no pots evitar-ho. Diu que te'ls tiris sol.
3: Bueno, que te'ls tiris.
2: Va, anem a saludar una persona que és experta en protocol i bones maneres.
3: Bueno, claro, és que...
2: Una dona que és meravellosa. Et coneixes a Bàrbara Senillosa o no?
3: Jo crec que no.
2: No? Tu tampoc, Sergi?
1: Jo em sembla que alguna vegada hem coincidit en algun programa, sí.
2: Bàrbara Senillosa, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit a tothom.
2: Quin gust d'escoltar-te i quines ganes de veure't. Escolta'm, deus estar flipant que truquem per parlar d'això, no?
4: No, estic encantada. Com vols que et digui?
2: Ah, sí? Bueno.
4: Sí, perquè dius, Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci escribió un libro sobre todas las costumbres de mi señor, que todo eso son barbaridades.
2: Sí, ¿eh?
4: Es decir, que pedos, erutos, también no le meta mano al camarero, no le toque los huevos al no sé cuántos.
2: ¿Ah, sí?
4: O sea, claro. Que las cosas han ido evolucionando, que en un momento la gente se tiraba pedos y eructos, pero por educación. La gente se aguanta, te tienes que tirar un pedo, aléjate del grupo.
2: Ya,
4: ¿no?
2: Claro. Y si no la tos.
4: Y lo del perro también te voy a decir, Tony, yo tengo un bulldog francés, que es lo más bestia que he visto en mi vida en sistema pedos y ronquidos y de todo.
2: Ya.
4: Y es una barbaridad, y ahí está. Y entonces yo digo, aprovechad, hacer lo que queráis, porque este perro es una bestia.
2: Ah, claro.
3: Los ronquidos es un tema que merece un capítulo aparte.
2: No, ronquidos haremos otro día.
3: Sí.
4: Pero los pedos, quiero decirte, que te duele. Tampoco te tiras tantos pedos al día, no sé, o tienes un problema muy gordo.
3: No,
4: muy gordo.
3: Exacta.
4: Si lo que único que quieres hacer es tirarte pedos en el cabo del día, pues tienes un problema y toma Aerored, o no sé cómo se llama, las pastillas, no sé cómo
1: Aerored,
4: va el tema.
1: Correcta.
4: Sí, ¿no? Gracias.
1: Sí, no,
4: y
1: no,
4: entonces,
1: no.
4: Claro, pero que si no, tú te quieres tirar un pedo, tengo un pedo y te vas un poco para allá y ya está.
2: Sí.
4: Tú fíjate que luego se oye prrrra y todo el mundo pone cara de culpable.
2: Claro.
4: Porque nunca sabes quién ha sido el que se ha tirado el pedo.
2: Ya. No, tiene
4: porque
2: razón.
4: Todo el mundo, y todo el mundo mira A ver, porque tú no has sido, pero crees que se van a creer.
3: Yo creo que el que más disimula es el culpable.
4: No, hay mucha gente que se queda aterrorizada, te lo digo en serio.
1: Pero esto en un entorno así, pues, donde no conoces a las personas, pues puede pasar, ¿no? Pero en un entorno en el que ya conoces, yo qué sé, a la tribu del trabajo, por ejemplo, ya hay sospechosos habituales, gente que hace trampa. Claramente hacen trampa, porque esa alimentación
4: también hay uno que levanta la pierna. Quiero decirte, yo también tengo amigos que levantan la pierna y hacen tra. Quiero decirte que sí. Eso es muy gracioso, pero todo el mundo guarro y se acabó.
2: A mí es que
4: estamos hablando.
2: Yo ausento, pero a mí no me sembla tan gracioso.
3: Tires a pets?
4: A mi tampoc.
1: A mi tampoc.
3: No, però...
2: Que s'estiren uns altres.
3: Ah, no, a mi tampoc em fes
2: una gràcia. Això,
3: clar, vaja.
4: Però que no me parece gracioso. Quiero decirte que, además, si empezáramos todos, imagínate qué asco.
2: Claro.
4: Es lo que tú estabas diciendo antes. Es un tema educacional, de civismo y de todo, que al principio Leonardo da Vinci se queja de los pedos que se tiran los amigos de su señor. ¿Sabes?
2: Ya.
4: Y los eructos. Claro, todos dicen... En los países árabes, tú no estamos en un país árabe, tú acabas de comer, es asqueroso, ¿no?
2: Claro.
4: Quiero decirte que hay cosas que... Lo importante es no dar asco al que tienes de delante. Y tirándote pedos y eructos, lo único que haces es dar
2: sobre
4: asco.
2: Todo si intentas ligar, ¿no? O sea, porque efectivamente...
4: Bueno, ahí has cagado.
2: Claro.
1: Pero este tema de los eructos es muy interesante porque yo que... No sé si te acuerdas, Tony, que viví 2 años en Malasia y me acuerdo que allí... Allí, pues la verdad es que el tema del eructo es un tema de educació i tot, cap a tu. Com que no, a fora el rot i et mira com... Estàs content, no? I te mira així i tu dius, la mare que el va parir. Però
2: no, és veritat. A mi m'ho havien dit, no? Que si et convidaven a dinar...
3: És
2: un gest d'agraïment, de que t'ha agradat molt el dinar, no?
1: És un gest que estàs esperant que te'l torni. El pitjor és això, que diu...
4: Però luego tu estàs... Cuando estás en Malasia me parece perfecto, pero viene el malayo aquí y no se tira un rot delante de ti porque sabe que eso no es.
2: Claro. ¿Qué nombre se dice, Eva?
3: No, y al tema de comer con las manos, por ejemplo, depende, pues el cuscús se come... Se come, o sigui, es menja amb les mans, vull dir que hi ha un tema de costums i d'educació que crec que aquesta és la part que jo posava, perquè dic, no és tant el fet... O sigui, és a dir, hi ha coses que a nosaltres ens resulten de mala educació perquè estem educats d'aquesta manera.
2: Ah, no, clar.
3: Però jo, per exemple, els nens petits, que és curiós, si tu agafes un nen petit i tu li poses els aliments a les mans perquè experimentin amb els aliments i després se'ls mengin...
4: Però esto es una novedad nueva, Te debo decir que ahora tengo unos nietos que me tienen frita porque comen con las manos y lo tiran todo por encima. Pero quiero decir que la cucharita y el tenedor, en cuanto cumplen un año, ya están los todos... hasta los padres y los profesores, venga, ya han experimentado, volvamos a lo normal.
2: Que lo dejan todo perdido, por otro lado, ¿no?
4: Sí, no, y además que... No, porque ya empiezan a dar asco. Pero de que es muy gracioso un bebé. Pero que... Quiero decir que el cuscús, sí, perfecto. Pero tú te vas ahí y te lo comes con las manos, que es patético, porque no sabemos comer con las manos. Es mucho más difícil comer sin cubiertos, comer con las manos, que comer con cubiertos, ¿eh?
2: Ya.
4: Y entonces tú llegas ahí, yo lo veo, y comes cuscús y haces así, y todos ahí. Primero, mete la izquierda, no la izquierda, la derecha. Es decir, que hay que saber hacer estas cosas, pero hay que saber para no dar asco.
2: Clar. Anem a veure, què es pot menjar amb les mans i què no? O sigui, les olives amb les mans, no? Olives sí.
1: Home, jo sí que sí.
4: Hombre, sí, claro.
2: Claro.
4: No hay nada más ridículo que un palillo y un señor persiguiendo la oliva con el palillo.
2: Bueno, hay otro momento que yo siempre tengo muchos problemas, que es el flan. El último trozo de flan, ¿puedes?
4: Tony, es cuchara y tenedor. Es que ya. Los postres siempre son cuchara y tenedor. Lo que pasa es que todos los que somos de menú acabas poniendo el dedo.
2: Claro, acabas poniendo el dedo porque ¿cómo coges el último trozo, no?
3: ¿Y la sopa?
4: Ya.
3: ¿El último trocito de la sopa no se puede sorber? ¿No se puede hacer así como...?
2: ¿A mal plat?
3: ¿No? ¿No?
2: Bárbara, ¿qué? Si tienes invitados, o si vas invitado a algún sitio, mejor no es acabar sorbiendo la sopa, ¿no?
4: No, casi mejor que no.
2: Vale. ¿Tens algún altre dubte? Las costillas, eso sí, ¿no? ¿O se puede coger con la mano?
4: No.
2: O no? Tampoco.
4: No.
2: Tampoco.
4: No.
3: Pero
4: no.
3: Esto
4: es tristísimo, sí. Pero es que también no vas a una cena de protocolo y te ponen costillas. Las costillas son a la barbacoa, a la brasa, y entonces ahí puedes...
1: Bueno,
4: es que depende mucho dónde estés.
2: Claro,
4: es que no puedes generalizar el contexto. Yo estoy en un restaurante estupendo y te la comes con cuchillo y tenedor.
2: Ya, claro.
4: ¿Sabes? Pero y claro, estás en una barbacoa y te lo comes con las manos.
3: Totalmente.
1: Porque si no, no puedes repelar. No puedes repelar.
4: ¿De dónde estás?
3: O sigui,
4: no,
3: la conclusió
4: no
3: és
4: no
3: que...
4: No pides en un restaurant bueno, tampoc.
3: Els restaurants bons i els dinars i els sopars de protocol són bastant cunyats. És molt
2: tu
3: millor
2: creus?
3: Fer una...
2: Home, sí.
4: No, home, fíjate, és com les bodes. A veure, un moment.
3: Un cunyats.
4: Són com les bodes. Un cunyats, no? La comida de boda suele ser espectacularmente buena, pero te ponen pescado sin espinas. ¿Para qué? Para que no sea una mierda y no des asco.
3: Yo creo que la comida de las bodas está bien cuando lo prueban los novios, ya cuando te hacen los 300.
4: Bueno, claro, si te pones antibodas, habla con los caterings. No sé qué decirte, si quieres guerra... Ese sí que no me toca. Pero te digo, en las bodas y en los restaurants y cuando hay una comida, ¿por qué te ponen solomillo? Estará frío o caliente, pero suele ser bueno. Es decir, no me voy a ser yo la que me meta con el catering, pero te ponen solomillo para que no sea entrecot y no tengas que rebuscar. No, si te ponen costillas de cordero hay que ser, que son de verdad profesionales y quieren hundirte.
1: Claro, van a por ti.
4: Claro, se van a por ti. Tú fíjate las comidas de las bodas, las gambas te las suelen dar peladas. Claro, en las comidas de protocolo no te ponen complicaciones. Claro. Yo voy a una comida de protocolo y cuando era profesora evidentemente les ponía lo peor del mundo. Para que practiquen.
2: Claro. Oye, ¿y si vas a comer a algún sitio y te ponen algo que no sabes cómo se tiene que comer?
1: Ostras.
2: ¿Qué hace uno?
4: Espera, o preguntas.
2: Claro.
4: Sí.
2: Sí, ¿eh?
4: Sí, Felipe González, cuando tenía aquel sitio que se metían debajo y comía, siempre te pedía, siempre ponía unos platos muy especiales para ver cómo comían, para ver cómo se sentían con esos platos que nadie sabía cómo se comían.
2: Ah.
4: O sea, quiero decir que todos son trucos.
2: Ah, qué bueno. ¿No? ¿Qué te hablaba?
4: Sí, sí. ¿Cómo se llamaba?
2: ¿El qué?
4: ¿Dónde comían?
2: La bodeguita.
4: No sé cómo se llamaba, pues ahí invitaba a todos los importantes y a gente, y entonces llegaba y les ponía unos chucruts y les ponía todo en crut y hacía cosas así a ver cómo se manejaban con los cubiertos. Sí,
2: qué bien.
4: A ver cómo tiraban, claro.
1: Es una situación terrible, aquesta de quan arriba un plat i no saps... Ho dic perquè ho he viscut. O sigui, quan arriba un plat i no saps com començar o...
2: Quin plat era, Sergi?
1: No sé. Era marisc.
2: Era marisc.
1: I no sabia per on començar i mirava els del costat i ningú començava.
3: Això és bo.
1: I això jo pensava, bueno, pues jo aguantaré. I aguantaven. I, bueno, va ser una experiència. Passes malament.
2: Quan algú no està massa acostumat a anar a sopars o dinars d'una certa... és molt divertit veure la gent que mira si el seu pa és el de la dreta o el de l'esquerra.
3: Jo.
2: Tu no saps mai si el pa...
3: Jo tinc la sort de que no sóc panera. I llavors sempre hi ha algú que m'ha avançat. Llavors Clar. Jo acabo intentant... Home, pues si ja no tinc el de la dreta, doncs el de l'esquerra, i si no tinc el de l'esquerra, em quedo amb el de la dreta.
2: La pregunta, Bàrbara, és si estamos sí, en una cena i vemos que el de al lado se equivoca i nos coge el pan, ¿se lo decimos o somos elegantes y callamos?
4: Yo pido más pan.
2: Tú pides más pan. Vale.
1: Pero un momento, pero la pregunta
4: es... Que es el de la izquierda, que lo sepáis, y te da una rabia que te mueres.
1: Eso
4: que es el de
1: saber.
4: La izquierda. Copas en la derecha, pan a la izquierda.
2: Vale.
4: Piensa que las copas... ¿Por qué? Porque normalmente bebes más que comes pan. Y, y se come con la... perdona, coges la copa con la derecha.
2: Con la derecha,
4: y claro. Entonces está a la derecha. El pan a la izquierda se corta en trocitos pequeños porque solo es para empujar. No se coge entero ni se come panarra. Quiero decirte que hay muchísimas cosas. Pero que yo voy a una boda y se me quitan el pan, me quedo y digo, por favor, ¿me puede traer más pan? Y el de al lado me da exactamente igual, porque yo no voy a dar clases y el que no quiera saberlo, pues que no lo sepa.
2: Oye, me encanta.
4: Que son ellos los que quedan mal, quiero decirte. Que tú te estoy diciendo, te he contado lo de Felipe González y te estoy contando millones de cosas. Tú te equivocas y yo sepa de qué palo vas.
2: Claro. Oye, me encanta porque yo creo que tendríamos que hacer algo habitualmente de protocolo, porque lo que yo no sabía, no, te lo digo de verdad, es que lo que yo no sabía es que tú agafas, y no es que agafis el pa i te'l menges, és tallar en trossets petits i és per...
4: No, coges un trocito pequeñito, cortas un trocito pequeñito, que es lo que te quepa en la boca, para empujar o para ayudarte y tal. Sí.
1: Para acompañar.
4: Cuanto menos. Para cuanto menos usas el cuchillo, mejor. que sí que
1: para
4: es
1: hacer un poco de pala, sí, sí, eso va bien. No, no,
4: exacto, pues sí,
1: va
4: un poco
1: bien,
4: sí.
1: Va bien, sí, sí.
4: Un poco sí.
1: En vez de los dedos, sí. Pues el pan, claro.
4: Bueno. Pues eso, un poco sí.
2: Bárbara Senillosa, com m'agrada escoltar-te sempre, de veritat.
4: Ai, que mano eres, gràcies.
2: No, anem parlant, perquè jo vull més Bárbara Senillosa en mi vida. Moltíssimes gràcies, guapa.
4: Gràcies a ti.
2: Un petonàs. Adéu.
4: Adiós, un
2: beso
4: a
2: todos. Adiós. Ciao, ciao, ciao. Què, quines conclusions estàs traient, Eva?
3: Home, pues que... a veure, que òbviament hi ha coses que, pues això, que no les fem, que... i que ens estem... que hi ha coses que és molt més divertit deixar-nos anar totalment.
2: Bueno, és que si estàs amb els col·legues i el tros de pizza, jo que sé, és una altra cosa, però que efectivament vas quan vas, no? Tu que ets un senyor així, jefe, i aquestes coses deus tenir i menges de feina, no?
1: Bueno, no tant, no tant. No, ja, no sóc tan jefe.
3: És que jo, o sigui, jo ara pensava, ho estava escoltant i pensava, a veure, deixa'm pensar un moment aquests sopars cada cop, no? Que és una gala o és un no sé què, que en realitat, i penso, no sóc jo, o sigui, en aquella taula estem tots...

0: quilla...
1: De fora cap a dintre.
0: Exacte, sí. Això és fàcil.
2: Això sí, però el del pa, per exemple, jo pensava que era el dret.
1: Veus?
2: Sí. Sempre, com que tot està fet pels dretans, doncs mai
0: doncs
2: pensa en els esquerrans.
0: Doncs que el de la teva dreta t'ha odiat en tots els diners que has anat perquè li ha robat el pa.
2: Doncs que pida més pan.
0: Això el que ja
2: li han
0: la
2: dit,
0: Barbara.
2: Ja li han dit, ja li pida més pan.
1: És que crec que la gent generalment no sap ni... Llavors fa una ronda. Hi ha un que comença, llavors tots van fent... Si comences per al de la dreta... Sí o no?
2: En situacions així, en aquest tipus de sopars que no estàs molt acostumat, tothom es mira i va una mica copiant, no? Diu, el que sembla així més sofisticat i tal, a millor s'està pegant el moco i realment el paio no en sap res, però la gent el segueix.
0: Ja. Escolta'm, tornant al començament del tema, crec que m'he oblidat de fer una pregunta a la Barbara, si millor és important.
1: Home...
0: Bueno, moltes, perquè clar, ja diguem que no tenim un qüestionari sobre el tema de què fer quan algú es tira un pet. Com ha de reaccionar un... Quan, si tu estàs amb algú altre i es tira un pet perquè se li escapa. Això passa a vegades.
2: Jo,
0: no?
2: jo crec que la reacció...
0: Jo me recordaré tota la vida en una classe d'abdominals que una persona que estava al meu costat al fer l'abdominal, doncs mira, pobreta, se li va escapar. I el far de riure que es va fotre tothom, clar, aquella persona es va posar molt vermella.
1: No, i una cosa, ara diré una...
0: Què?
1: A les hipo...
0: A què?
1: A una classe d'hipopressiu.
0: Sí, bueno, és això, clar.
1: No, però un moment, perquè hi ha un altre tipus de pets, que no són els pets que són els pets vaginals.
0: Ah, clar.
1: Bueno, jo no ho sabia. Passa. No sé quin és el mecanisme, però és una mica la mateixa teoria, és a dir, hi ha un aire que el teu cos no necessita.
0: Clar.
1: Llavors, en situació...
2: Té que sortir.
1: Ha de sortir.
2: Té que sortir, sí.
1: Ha de sortir. Llavors, pues, troba una via lliure, segons com, exercici fas, pum.
2: Jo crec que la clau, Toni, aquí és la reacció del que ho ha sofert, no? Perquè
0: clar.
2: Si el que ho ha patit diu, perdó, perdó, mira, no m'he pogut aguantar o alguna cosa, pues, jo crec que tothom som persona, ens ha pogut passar i ho entenem. Ara, si veus que el país està enfotent i tu t'estàs ofegant, vas a por ell.
0: Ja.
2: Vas a por ell.
0: Ja.
1: Però jo el que crec és una cosa que, no sé qui ha comentat abans, que em sembla superinteressant. És a dir, perquè, clar, és el que et dic de... És a dir, si una persona té molts pets, és que, vull dir que no és normal...
2: Correcte.
1: No és normal. O sigui, una cosa és que se t'escapi un, que de tant en tant, que depèn del que hagis dinat, no? Dius, ai, ostres, he menjat això i potser
0: clar.
1: Avui, doncs, vale. Però quan tu de manera...
0: Habitual.
1: Relativament habitual, tens pets, ojo, perquè, no? És que potser és el teu cos que està dient... Que
0: això ja li hauríem de preguntar a un metge.
2: Jo també crec que hauríem de mirar una miqueta...
0: Quin és el metge dels pets?
1: Un
0: estomatòlogo?
1: No?
0: No ho sé, sí, segurament. Sí, sí,
2: però
0: clar.
2: Potser podria entrar aquí també una mica el nutricionista dietista.
0: Ah, sí, tu creus?
2: Home, veus? Jo crec que sí, perquè hi ha algun company de feina que ja és el sospitós habitual i sort que no m'està escoltant.
0: Tu parles del sospitós habitual, és a dir, a la teva feina hi ha,
2: sí,
0: hi
2: ha un sospitós habitual.
0: Un senyor pedorro.
2: Sí. I de veritat, pedorro, i clar, quan està demanant segons quins plats a la cantina, ja ens mirem els companys de taula. Sí. Cuidado, eh?
0: Aquesta tarda patirem.
2: Avui, cuidado. Sí, ja. Sí. I clar, el tio està... Salsa, vinga... Hòstia,
1: saps
2: tio.
1: Què fa molt
0: què?
1: De gasos?
0: Què?
1: Que no us sembla, que penses, ostres, les galetes de mantega, aquestes
0: ah, sí?
1: Les galetes, les de la capsa, aquesta blava.
0: La blava.
1: Que
0: són boníssimes.
1: Que són boníssimes.
2: Galetes daneses?
1: Sí. Sí. No, se'ls diuen daneses? No sé com... Bueno,
0: sí.
1: Saps quina,
0: sí,
1: la metàl·lica
0: sí.
1: Aquesta
0: sí.
1: Tal? Bueno...
0: Això provoca molts pets.
2: I per què ho saps, realment?
1: Perquè, perquè en una època era a casa entrava molt aquesta capsa.
0: Déu-n'hi-do, eh? En fi, em sembla un tema apassionant, de veritat. Imagino que quan passa, el millor és prendre-s'ho amb naturalitat, no? I de manera esportiva. Perquè no pots fer res. I perquè, efectivament, fem molta conya d'un tema que ens passa a tots.
1: Sí, sí.
0: I a totes.
1: I de veritat que crec que és més sa, de veritat ho dic ara, buscar un lloc i poder-te desfogar que està
0: aguantant
2: no, i reprimint. No, això evidentment, hi ha zones de,
0: i una altra cosa,
2: d'escape.
0: Clar, hi ha un altre tema que no hem tocat, que em sembla molt interessant, és quan tu estàs en parella, amb la teva parella, t'has de poder tirar un pet i l'altre s'ha d'aguantar o no?
1: Vale, un.
0: Perquè jo, això, he tingut moltes discussions. A mi em sembla una marranada.
1: Jo,
2: ni parlar-ne, correcte.
1: Jo, a veure, un moment, és que, a veure... Jo crec que, depenent de la situació, jo crec que hi ha un número, que tu...
0: Clar, o sigui, tothom entén un dia,
1: clar,
0: eh?
1: O una situació en la qual és que un escape. Lo que no és...
0: No, l'escape s'entén perquè no hi ha voluntat.
1: Claro. Clar. Llavors, el que no pot ser és allò com la metralleta.
2: No, no.
1: Alegremente.
2: Correcte.
1: No? No.
2: Metralleta o normalitzar-la.

0: la metralleta al dia. No. No, és normal. O sigui, un accident, l'entenem tots.
1: No, els accidents els entenem.
0: Els entenem absolutament, però normalitzar de que mores mi pareja, pues aquí puedo soltar lo que...
2: O allò que tu, de cop, no? Un, vale, i dius, ostres, quina peste. Pues el segon farà igual de peste. Llavors, el que no pot ser és que sigui el segon, el tercer, el quart. O sigui, tu has de poder gestionar la capacitat d'oxigen d'aquella habitació i el millor...
1: Jo he obert finestres moltes vegades.
2: No, però és que has de fer fora l'altra persona. Has de dir, no.
0: De la mateixa manera que la gent se'n va a fumar a la terrassa, pues, hi ha un lloc que es diu lavabo i és el lloc per anar... Pues,
1: fer aquestes coses.
0: Sí, és el lloc que quan entra algú i se senten sorolls, la gent a vegades riu i dius, no, és el lloc per fer-ho, pobrets.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. DIF confia anunciar aquest dissabte quan es podrà recuperar el servei ferroviari a Vallbona. La companyia treballa per estabilitzar la zona després de l'esfondrament registrat durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, que ha obligat a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. DIF insisteix que no hi ha cap risc pels habitatges de l'entorn i assegura que si els treballs avancen segons el previst, dissabte podrà concretar quan es reprendrà el servei de trens. Xavier Mercè, regidor de Nou Barris.
2: El que més ens preocupa en aquests moments és tranquil·litzar els veïns, que tinguin la certesa de que ens estem preocupant absolutament de no hi hagi cap potencial afectació a les vivendes, això és bàsic, i en tot cas esperar l'informe, diguem, de les raons per les quals s'ha produït aquest enfronsament i que, evidentment, estem convençuts de que DIF serà la primera interessada en que no es torni a produir en el futur. Això és una evidència meridiana, no?
0: També s'ha habilitat un punt d'informació per atendre els veïns afectats mentre durin les obres. També estem molt pendents de la situació meteorològica a Catalunya. Les tempestes compliquen la tarda amb nous incendis de vegetació. Els bombers treballen en un foc forestal a Castellet i la Gornal, el Penedès, que evoluciona lentament, i un altre al Guaire, el Segrià, que ha cremat unes 6 hectàrees de terreny agrícola, segons les primeres estimacions dels agents rurals. A més, la tempesta elèctrica ha provocat 4 nous incendis per llamps al nord de les comarques gironines, els termes de Cistella, Lladó, Viladasens i Casals. Els bombers han desplegat un helicòpter i 6 dotacions terrestres. Protecció Civil manté la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de xàfecs intensos, tempesta, fortes ratxes de vent i calamars al Ripollès, la Garrotxa i al nord d'Osona, i demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. Segueixen les reaccions a les paraules de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a la primera entrevista a Televisió Espanyola concedida després de la seva imputació pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El líder del Partit Popular

0: Alberto Núñez Feijóo s'ha pronunciat per primer cop sobre aquesta entrevista. Assenyala que tot plegat és una estratègia, diu, orquestrada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: El senyor Sánchez està en manos del senyor Zapatero i el senyor Zapatero està en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
0: Zapatero, recordem, ha negat qualsevol interferència en el rescat de Plus Ultra, ha desmentit les informacions sobre una presumpta societat a l'estranger per cobrar assessories i ha assegurat que les joies decomissades al seu despatx eren un regal de cortesia.
2: Sí, yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Creo que es un principio también de respeto al procedimiento penal. Yo me defiendo, pongo los hechos encima de la mesa y reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra.
0: Doncs ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de comentar que encara hi ha lentitud a l'AP7 a Subirats, un quilòmetre en sentit a Girona per un carril tallat. També un accident a Banyeres, on encara està el camió fora i bolcat de la via, obliga a tallar un carril i aquest camió serà retirat en el transcurs de la tarda i fins i tot de la nit d'avui. En el cas de l'àrea metropolitana, destaquem la mobilitat que hi ha avui a les rondes. En aquests moments hi ha diversos punts de lentitud i destacar que els accessos no milloren i, per tant, seguir-vos demanant, com sempre, molta cautela. Bona tarda.
0: I la previsió del temps per demà, Emet, Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya baixen les temperatures, però continuen altes a gran part del territori. S'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat, amb possible pols en suspensió a la meitat sud. Molta tensió durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes que podran ser localment fortes al final del dia. Pujaran les temperatures mínimes, 26 graus a Barcelona, 24 a Lleida i a Tarragona i 23 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat a la depressió central. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
5: Ràdio 4. Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
6: Enric Cabezuelo, què tal, senyor?
7: Bona nit.
6: Bona nit, com estàs?
7: Estupendament bé, amb tu al teu costat, aquí.
6: T'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Déu-n'hi-do, has vist el vídeo de Letizia Sabater? No encara?
7: L'he vist una miqueta, però...
6: Tothom l'ha vist una miqueta.
7: No, he vist el que parla del lobo i de...
6: I del rabo,
7: i he pensat que...
6: Hòstia. Sí. El món s'acaba.
7: Però
6: hi ha una cosa, que a mi em feia molta gràcia quan vaig veure aquell vídeo, vaig pensar, aquesta senyora té 60 anys i ha acceptat que tothom se'n riu d'ella i ha fet negoci d'això.
7: Sí, ella va, jo sé que va a puestos amb gent gran i canta allà i va als pobles, se n'enfoten d'ella, perdó per l'expressió, directament se n'enriuen, però ella, al final la soldada és la soldada, com deia.
6: És la soldada, efectivament. Sí, ja. Enric Cabezuelo, aquest home és impressionant, jo el vaig conèixer fa un parell d'anys ben bé. Ell és director de seguretat, amb tot el que significa ser director de seguretat. És a dir, de què estem parlant? De com s'imaginen vostès com s'organitza la seguretat en un camp de futbol? Tu has estat director de seguretat de l'Espanyol uns quants anys.
7: Sí, 14.
6: 14 anys, eh? O sigui, amb tot el que significa controlar tot el que passa allà dins, no?
7: Sí, és una miqueta complexa. Vull dir, el futbol té una cosa diferent a el que diguéssim als concerts, que és que segons com va l'equip la gent reacciona.
6: Ja. Yeah.
7: La gent pot vindre molt contenta i per una decisió arbitral o que el joc malament... es va posant nerviós i arriba un moment que és difícil controlar això.
6: Si pots passar de 0 a 1.000
7: Jo he vist una discussió en un senyor que estava en un comportament indecorós en un camp de futbol i li estaven dient que per fort... I el fill plorant. I el pare exaltat, i escolti, que té el seu fill plorant. I, oh, no pot ser, jo vull dir...
6: Home, això ho veiem en els camps de futbol dels nanos. Imagina't quan parlem de l'Espanyol o parlem del Barça, no?
7: Exacte, vull dir, hi ha gent que té uns comportaments que després, fora del futbol, parles amb ell i és una persona...
6: A mi el futbol sempre ha recordat una mica el comportament dels cotxes. És allò, no?, que quan no saps per què, però s'activa aquell punt de mala llet.
7: De mala llet, sí.
6: De molta gent, no?
7: De molta gent, ja. Jo dic que canvia i llavors... A més, saps el que passa? El problema ve quan hi ha 4 o 5 que l'animen. Llavors, esclar, la massa...
6: Es creix, no?
7: Es creix, llavors el diu, hòstia, claro, sí, venga, va. I llavors arriba el moment que te'l tens d'emportar.
6: Déu-n'hi-do.
7: I treure'l del camp.
6: Quan, en un, ara parlem de les altres coses, eh? Però en un estadi de futbol, quanta gent pot estar treballant per vetllar per la seguretat?
7: Doncs pues mira, aproximadament, diríem, al camp de l'Espanyol, que és més petit, estem parlant de que estàvem parlant d'unes 300 persones.
6: 300 persones treballant per tema de seguretat?
7: Tema de seguretat, sí, sí. I al Barça però estàvem parlant de 700 o 800 persones.
6: Cada partit?
7: Cada partit, excepte un partit normal, però si els del risc, doncs igual són 1.000 o 1.200.
6: I aquesta gent què fa?
7: Bueno, doncs pues mira, tenim tot... Abans del... el que és l'estadi, a fora hi ha el que és el perímetre de l'estadi, doncs en el camp del cas de l'Espanyol teníem carrers que tallar-los, llavors ja teníem personal auxiliar amb valles per gestionar els talls de carrer, els aparcaments,
6: clar,
7: quan entren la gent que venia en cotxe, doncs els pàrquings dintre del club, quan la gent accedeix a l'estadi, doncs tens una miqueta organitzar les cues, tindrà la gent preparada, i després ja tens els vigilants que feien els controls de la porta, ja teníem 100 portes,
6: que fora,
7: tenir clar. I després tens els auxiliars de dintre que acomoden, els vigilants que gestionen tot això, vull dir, tot això, i sense comptar els serveis metges i els Mossos d'Esquadra, en aquest cas.
6: Caram.
7: Vull dir que és molt, molt, molta gent. No us sembla que moguis tanta gent i mous molta gent, vull dir...
6: Deixa'm preguntar-te, és una mica... Vaig d'aquí cap allà, però sí, és que em sembla interessantíssima aquesta història. Com s'acaba? Com s'acaba sent director de seguretat? Com es prepara un per acabar gestionant una cosa tan complexa com aquesta, no?
7: Bueno, Jona, en el meu cas concretament, va ser una miqueta, no diré per sort, nosaltres portàvem la seguretat del Palau Sant Jordi, i en aquell moment l'empresa de seguretat que portava el Real Club Deportiu Espanyol va fer una subvenció de pagaments, un concurs de creditors, i d'un dijous a un diumenge estava en una empresa. I com nosaltres estàvem allà, doncs ens van cridar, van dir, escolta, teniu de fer-ho. Jo desconeixia el que era un camp de futbol, com anava un camp de futbol, no coneixia absolutament res. I em va tocar posar-me allà a buscar gent, buscar auxiliars, buscar coses i gestionar-ho en 72 hores.
6: I m'imagino que abans fins i tot de posar-te a buscar gent, el que és molt important és entendre.
7: Bueno, clar, primer assessorar-me què és que hi ha que fer, com tenim de fer-ho, per on entren els jugadors, clar, l'afició contrària, els grups d'animació, tot clar, hi havia uns grups d'animació que eren una miqueta, estem parlant de fa 20 anys, una miqueta complicats, ara són uns grups d'animació que més o menys estan més controlats, però és l'època dels bojos, no? Dels brigades, clar, clar. I eren èpoques dures, clar. Dures, eh? Llavors, clar, arribar a un camp i no conèixer res, ostres, els primers partits van patir molt.
6: Clar.
7: Van patir molt.
6: Estava pensant justament en el que explicaves abans, no? Quan deies que hem acabat explicant que en un camp com el de l'Espanyol poden haver-hi treballant 300 persones, clar. És que el futbol té aquesta cosa del res al tot i la seguretat ha d'estar preparada...
7: Pel tot.
6: Pel tot.
7: Pel tot.
6: No? Tot, i si sí, no s'activa, sí, millor que millor. Però sí, si passa alguna cosa, s'ha d'estar allà, no?
7: Hem viscut en el camp de l'Espanyol l'última lliga que va guanyar el Barça allà, doncs, que havia,
6: exacte,
7: una,
6: sí,
7: havia una bona seguretat. El que passa que és impossible quan tu tens de parar 7 o 8 mil persones, 10 mil persones que volen saltar al camp. No els pots parar, és impossible. Llavors, el que tens de fer és procurar, que és el que han fet els Mossos, l'entrada de vestidors i tot això, protegir això, que és la part més feble. Vull dir, perquè al final la gent salta i després està en el camp i, bueno, poden trencar. Però és molt difícil controlar tot això.
6: Déu-n'hi-do.
7: I en un camp, perquè quan estàvem a Montjuïc, ja van tindre, perquè va haver un partit Espanyol-Barça que la gent va accedir al camp, que van tirar bengales, va haver un problema entre els bojos i els brigades, i la gent va saltar. Però com havia el tartan, era molt més fàcil gestionar.
6: Clar.
7: Clar, tu tens el camp de l'Espanyol, que és que estàs en un salt, estàs dintre. El públic està en un salt al camp. O sigui, jo me recordo que el Capello, una vegada quan era entrenador de la selecció anglesa, va jugar un partit a Montjuïc en la Andorra. Quan Andorra no tenia camp suficient, van jugar a Montjuïc. I jo me recordo que sortia amb ell i em deia, ja tenéis el campo a punto, no? Digo, sí, sí, es un campo... Y dice, estupendo, estupendo, porque así están cerca y los jugadores oyen cómo les presionan los aficionados. Vull dir, que deia que era un camp tipus anglès, que és molta olla a pressió.
6: Escolta'm, no deu tenir res a veure dirigir la seguretat d'un equip de futbol o la d'un festival com el Sónar?
7: Completament diferent.
6: Completament diferent.
7: Completament diferent.
6: Què és més difícil?
7: Jo crec que és més difícil un festival.
6: Segurament.
7: És molt més difícil. Primer perquè el futbol són 2 hores. Bueno, tens mitja hora entre la gent, però d'efectiu són 45, són 90 minuts.
6: I el Sónar perquè el tancarà a les 7.
7: Sí, perquè tancarà a les 7.
6: Bueno, que s'allargaria,
7: però, escolta,
6: eh?
7: Jo faig un que dura més, que és Monegros.
6: Ah, és veritat.
7: Monegros.
6: Que encara deu ser més complicat, Monegros.
7: Hombre, Monegros...
6: És que he llegit una entrevista... que t'han fet justament per al tema de Monegros, que tu has de muntar tot un dispositiu de seguretat en un lloc en el que un mes abans no hi ha absolutament res, bueno, és desert.
7: Si tu passes ara, queden 4 instal·lacions fixes, que és l'avió, uns containers i res més.
6: Ja veus,
7: ja
6: eh?
7: Tenim de preparar un event per 40.000 persones, 40-45.000 persones. Tenim de preparar un pàrquing per 14.000 cotxes, una estació de busos per 350 busos.
6: Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, tenen en compte que és el més important que es fa a la comunitat d'Aragó, allà. I allà, doncs, si tu em parlaves de magnituds, doncs allà estem parlant entre el que seria seguretat privada, serveis auxiliars, serveis metges i Guàrdia Civil de 1.000 i escaig persones.
6: Déu-n'hi-do, eh?
7: O sigui, només de Guàrdia Civil hi ha 450 persones.
6: Clar, perquè a més els Monegros has de muntar tot el dispositiu també perquè la gent mengi, han d'haver-hi lavabos...
7: Home,
6: han d'haver-hi... Clar.
7: És que lavabos, tenen compte telefònica, Vodafone i tots munten els seus equips repetidors perquè la gent vol, t'ha parlat. Tenim, contratem, són 3 satèl·lits Starlink.
6: Ah.
7: 3 o 4, perquè clar, tot funciona ara als concerts, com tu bé saps, que fa molts anys que hi ha l'entradeta.
6: Sí,
7: ara hi ha la pulsera. I tot es paga per pulsera.
6: L'altre dia jo em va sorprendre molt, si em permets l'incís, perquè vaig anar al Caldea, a Andorra, jo no havia anat mai al Caldea, a Andorra, i em va sorprendre que no utilitzessin aquell sistema, que mira, que em sembla que va bé, perquè clar, tu pagues i després ja tens allà...
7: Mira, primer, ens serveix com a riscos laborals saber quanta gent tenim dintre.
6: Clar.
7: Això ja és important perquè quan entrem i quan sortim també els controlem, o sigui, sabem en tot moment quanta gent tenim, que això és molt important.
6: Això està clar.
7: Perquè pensem que no passarà res i tot això, però si passa, tenim de saber quanta gent teníem dintre. Després serveix per pagar, vull dir, no tens d'estar fent cua a la caixa per pagar una cervesa, una cola o una beguda.
6: I li estalvies també als cambrers i cambreres que estan treballant, a la veda està tocant diners.
7: Primer és això, una gestió controlada dels diners.
6: Clar.
7: Però van, a més, abans havia que fer moltes cues, ara hi ha unes màquines que ja, bueno, és com un caixer. Vas allà, posa la tele, diu que vull 30 euros, posa la Pep, tu poses, li vas al bar, el tio claca, i ja està, i te'n vas.
6: T'has anat tu alguna vegada, Jordi, al Sónar? O
8: no,
6: jo al Sónar. No has vist mai com funciona això?
8: No se m'ha perdut mai a mi res amb tanta gent al voltant.
6: No t'agrada la...
8: No m'agrada la gent.
6: Ja som iguals.
7: Però escolta una cosa, jo... Molta gent, sí, ja estem parlant de les nits de 35 o 40.000 persones. Però aquest senyor, que és un clàssic, al Sónar...
6: Jo sóc un clàssic,
7: no, ja, sí. No hi ha una sensació de gent.
6: No.
7: Hi ha gent. Home, si te'n vas... Perdona, home. Si te'n vas a davant de l'escenari, al club, o al pub, o al lab, i te'n vas davant...
6: Home, entrar al club, a vegades, és pitjor que la Gran Via madrilenya en plena val, eh? O sigui, no fotem...
7: És una miqueta complicat. Però vull dir que com l'espai és tan gran, vull dir, no tens la sensació d'angoixa. I això de Monegros tampoc, vull dir, ja posem 40.000 persones, i com tenim 13 escenaris, 11 o 13 escenaris, vull dir, la gent...
6: 13 escenaris, sí, a Monegros, sí. Eh? Déu-n'hi-do. Perquè el Sónar són 4.
7: 4.
6: Són 2 dins i 2 fora.
7: Tenim 2 dins i 2 fora.
6: Val.
7: Bueno, diria que en tenim 3.
6: Sí.
7: Tenim el Lab, la Rambla, i després tenim aquell, el petitet, el Sónar Car,
6: sí, eh?
7: Aquell que és de disc-jockey, i després tenim l'últim, que és el pub, que és l'últim de tots, aquell, que és el que sigui aquell, sí que quan tanquem a les 6:30, a les 7, quan tanquem a les 7, és quan tot, com els altres espais es van tancant, només queden els 2 al lab, i aquest sí que s'omple molt de gent, la gent està, clar, surt el sol, fa bon temps, i diu, com deies tu, on anem ara?
6: No, està...
7: A mi m'ho deien.
6: Està clar.
7: Escolti, t'han de marxar, diu, és que són les 7 només. Dic, home, si nosaltres portem moltes hores aquí,
6: bueno,
7: no
6: hem de descansar. Clar, però és el que et deia jo, no?, que s'acaba a les 7 perquè s'acaba a les 7. És a dir, que si allarguéssiu, perquè a més el sentiment de quan comença a sortir el sol és un moment molt bonic, però és veritat que és l'inici del final, d'alguna manera, no?
7: Sí, al sortir el sol, sí, a més és un moment dur perquè estàs allà ben, de cop i volta, bum, ostres, va sortint. Veus com se'n va?
6: Sí.
7: Veus com surt.
6: I tu pots viure el sonar? Perquè m'imagino que mentre s'està fent el sonar, la teva vida ha de ser una bogeria en aquell moment.
7: Bueno,
6: anant bé les coses.
7: Home, és molta preparació. Jo, per exemple, en Monegros, que és molt més gran, ja estem treballant. O sigui, nosaltres vam tancar Monegros el 27 de juliol i l'1 de setembre ja ens hem posat en marxa. O sigui, ja estem preparant tot, ja estem preparant tot el tema, tota l'operativa, tot el timing, perquè, clar, és que tens de coordinar moltíssimes coses. No et dones compte, tens de coordinar moltes coses. I llavors és una feina constant cada dia, que, home, no dic 8 hores, però tens de fer plànols, tens de fer dimensionar les operatives, cada any canvien les operatives, cada any sempre aprens alguna cosa, per molt que ho tinguis. Jo, aquest any, si fem el sonar, serà 25 anys que faig el sonar.
6: Déu-n'hi-do,
7: En 25 anys ha canviat moltíssim.
6: El tema de la seguretat, segur, no?
7: Ha canviat de la nit al dia. Primer, que tenim un entorn millor, si tu te'n recordes, quan van començar el 2001 a...
6: El CCCB.
7: Bueno, el CCCB no, però el 2001, quan van començar en Gran Via...
6: Ah, sí.
7: Allà no teníem l'edifici nou que hi ha, teníem l'antisonar, que estiraven una setmana allà, pum, música, sense parar. Vull dir, no es movien d'allà una setmana i tot el rato era música 24 hores. Vull dir, teníem de gestionar allò i allò costava molt de gestionar-ho. Ara ja no.
6: És per això, per la seguretat, que us veu carregar els sonar kits, no? És una broma.
7: No, perquè els sonar kits aquests són els que, possiblement ara que són grans, han tingut una base de música o de conèixer això.
6: És que era una cosa... A mi em sap greu, perquè jo crec que era molt xulo allò d'anar-se'n amb els nens de festa, no?
7: Sí, a més, l'espai era el CCIB, no? Era allà, i era l'espai verd, els nens allà disfrutaven, passaves un dia en ell, alguns nens d'aquests segur que van anar allà.
6: En qualsevol cas, tornant, una mica al tema. Estem en plena sessió del sonar, la gent s'està divertint. Tu estàs controlant a més de 1.000 persones, no, més de 1.000 no, però 300 persones, ben bé, no?
7: Sí. Home, tinc un grup de gent que col·labora amb mi, naturalment, tenim un centre de control que controlem per càmeres tot l'espai, i en tot moment tinc un director de seguretat allà que també m'avisa si hi ha algun moment de molta gent en algun lloc, o sigui, però clar, estic en contacte amb tots, nosaltres no parem en tota la nit, des de que obrim a les 8, a les 6 ja arribem perquè tenim de passar controls de policia, comprovar que les portes d'emergència estiguin totes obertes, que tinguin els extintors, la solidesa dels escenaris, i llavors ja es posem en marxa. Jo dormo poc aquests dies.
6: Ja m'imagino.
7: Dormo poc perquè això acaba a les 7, com dius tu, però no sortim d'allà fins a les 9 o a les 10, perquè al final tens de fer una miqueta de briefing, de mirar, de renovar, fer el canvi de torn, explicar el que hi ha que fer, i a les 4 de la tarda torna a estar allà una altra vegada.
6: Ja veus,
7: És una miqueta que... Quan arriba el dilluns, ostres...
6: S'acaba... O sigui que et deu quedar una sensació de buit maca, eh?
7: Sí, primer de content. De dir, ostres, s'ha acabat tot bé.
6: I no hi ha hagut cap problema.
7: No.
6: Però és veritat que el sonar, que jo recordi, jo no recordo problemes al sonar, no?
7: Jo, en els 25 anys que he estat allà, no he vist mai ni una... Home, alguna baralleta sempre allà, però no ha hagut una tensió d'aquelles de com altres concerts que vius la gent corrent, no. Allà la gent va bé, va divertir. Nosaltres, jo, els vigilants, l'equip de seguretat, sempre els dic que el que tenen de vigilar és molt com va beguda la gent.
6: Clar.
7: Sobretot mirar que les noies, si estan soles i ve algú a buscar-les, que cerciorin que és una persona que la coneix o no, quan surten, algú que surt una miqueta... Això nosaltres fem som molt punyents en tot això. Tenim un servei mèdic central, ambulància, en suport vital, medicalitzades, tenim a cada espai, si t'has fixat, tenim un servei mèdic en cada espai, vull dir, cuidem molt, cuidem i hem cuidat sempre molt.
6: Saps què t'agradaria, tu? Estic pensant, Jordi.
8: A veure.
6: Tenen autos de xoc.
8: ¿Autos de choque?
6: Sí.
8: Pero,
6: es un clàssic, ¿no?
8: Pero suena Camela mientras llenan los autos de choque?
6: No, Camela no
7: suena. Pues
8: llavors no son autos de choque.
6: Camela no pot sonar.
8: Llavors no son autos... Home, Camela, te dic una cosa. Camela entraría directament al sonar, però si és un rotllo electrònic. No?
6: Camela, rotllo electrònic.
8: Home, aquell pianito del Camela, no. Del Dioni de Camela. Jo crec que quadra, eh? Jo proposo...
6: Mira, m'has deixat, no sé si ho veus, eh?
8: Jo proposo
6: sense...
8: des d'aquí...
6: Proposes que Camela formi que part de la nova programació del Sónar.
8: El concierto estrella, deu haver com un concert estrella, no?
7: Sí, sempre hi ha un...
8: Sempre hi ha un...
7: Cap de cartell,
8: que
7: diem.
8: Normalment deu ser americà, perquè aquestes coses, no?
6: Penses, no?
7: Bueno, va estar Rosalía una vegada, Bad Bunny...
8: Si està la Rosalía, pot estar Camela perfectament, eh?
6: Saps què m'ha fet molta gràcia? Les coses que no es poden entrar. Jo crec que hi ha algunes bastant evidents. Un patinet, hi ha gent que vol entrar en patinet.
7: Sí, sí, sí. Patinet. En patinet o en...

0: com es diu aquest, el...
1: els skates,
0: el skate, no? O això. Clar, no poden entrar perquè ja no és un problema de que no es pot córrer per allà. Nosaltres sí que tenim uns vehicles per moure'ns per allà, perquè clar, a la distància és tan llarga que al final, si tens de fer-ho peu,
1: ja.
0: Anem amb bicicletes elèctriques.
1: Home,
0: anem...
1: perdona, una cosa que és meravellosa al sonar és portar el rellotge aquest que contrapasses. Perquè acabes la nit, que t'has recorregut, has anat a Mataró.
0: I no ho sembla.
1: I no ho sembla.
0: Bueno, no ho sembla.
1: Ho sembla quan arribes al metro. És quan al metro que has de tornar cap a casa.
0: I que bé que tenim el metro costat ara.
1: És veritat, és que està a la porta.
0: Això ha sigut una cosa estupenda, perquè abans teníem un problema molt greu, perquè no teníem metro, només teníem els ferrocates.
1: Clar.
0: I els taxis. Però
1: els taxis
0: els hi costa.
1: És que és impossible.
0: Els hi costa
1: ja
0: vindre.
1: Ja ho entenc.
0: Els hi costa vindre perquè la sensació és que millor pensen, ostres, aquí com vindrà la gent, no sé què. Però bueno, encara que vinguin, què? Poden vindre 100? 200?
1: Sí, clar.
0: No fem res. A les 6 del matí tenim millor encara 20.000 persones dintre.
1: És una mica divertit agafar el metro, dic, per experiència pròpia, a les 7 del matí quan surts del sonar i tens la sensació que la línia 9 del metro està ocupada per la noche de los muertos vivientes. Una mica, eh? Perquè és una mica així.
0: Sí, la gent, clar, arriba, encara que tenim autobusos, l'entadera que et porten a la plaça Espanya... Però al final la gent quan acaba aquesta hora, com tu bé dius, i acaben les 7, que són les 7 i quart, 7 i 20, quan surten, entre que tanquem a les 7 i entre que la gent, els diem, hacemos el barrido,
1: sí,
0: els escombrem,
1: és veritat.
0: Que surten molt bé, molt bé, clar, la gent també a vegades té ganes d'arribar a casa. I el metro és molt còmode, perquè tal com surten, baixen i es poden sentar. Alguns es queden dormits allà al banc o es queden dormits a l'estació.
1: Jo he vist fins i tot una persona quedar-se dormida de peu. Que mira que és complicat això, eh? Doncs jo he vist, una persona dormida de peu. Què passa, Jordi?
2: Estic al·lucinant, no, que molt bé, que està molt guai, això.
1: Està molt xulo.
2: Sí. Està guai perquè acaba a les 7 del matí, llavors deu haver-hi un moment molt raro, que és que s'ajunta la gent que surt del sonar amb la gent que va a jugar al pàdel, no?
1: Això passa...
2: Perquè les que van a jugar al pàdel van a les 7 del matí, també.
1: Saps quan passa?
2: Espero que no es creuin.
1: Quan transbordes. O sigui, quan deixes la línia 9,
2: clar.
1: I en el meu cas agafes la línia 2.
2: Oh!
1: Vale? I quan puges al metro de la línia 2 és allà on ho notes.
2: Allà que tu no vas, que la gent sí
1: va. Que seria bo portar un llibre.
2: Exacte,
1: saps?
2: Per dissimular.
1: Un llibre, alguna cosa.
0: O algú que va treballar.
2: També, pot ser, clar.
1: Home, algú bastant...
0: Però encara que sigui dissabte, hi ha algú que va treballar, llavors et junten els que van a treballar, els que venen a l'alegria de la huerta.
1: Déu-n'hi-do. Quina feina tan xula, eh?
0: La veritat és que fa molts anys que la faig i m'agrada. Disfruto. No sé si és bo o dolent, però...
1: No pateixes?
0: Molt. Reconeixo que el primer dia pateixo molt, eh? És una cosa que intento no patir, però és que, hòstia, vull que surti tot bé, m'agrada, som molt... Miro molt.
1: Mira, ara en recordaré una vegada que vaig pujar jo un taxi i el senyor em va reconèixer i em va dir, vostè treballa un parell d'hores al dia i ja està, no? I jo vaig dir, clar, o sigui, arribo, faig el programa i me'n vaig, no? A tu et deu passar una mica el mateix, és a dir, perquè, clar, no és que treballis 3 dies perquè el sonar són 3 dies,
0: no? No.
1: Quant de temps s'utilitza en organitzar tot el...
0: Uns 5 mesos, tranquil·lament.
1: 5 mesos, eh? Es diu ràpid, això, eh?
0: Sí, sí.
1: 5 mesos per 3 dies, eh?
0: Jo sempre explico una anècdota. Jo faig molts concerts i bé tot. Doncs mira, l'any passat, el 24, que vaig de Bruce...
1: També vas fer la seguretat, tu?
0: No, aquest no. Jo vaig fer, com a gran, el de Bruce i U2 al camp del Barça.
1: Crom.
0: Que eren 100 i pico mil persones. Com es va connectar a l'estació orbital i tot,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs vaig anar a veure el que no havia vist mai. No havia vist mai sentat, disfrutant. Perquè la gent diu, tu veus tot. No veus, perquè tu vas a un concert... I si estàs treballant, bueno, tu si has tingut de fer algun dia per la teva feina, no estàs per les concerts, estàs per la teva... I jo estic per la meva feina i no, perquè vés a veure aquest, però és que al final, no. Jo quan treballo, treballo. I si no, no.
1: Ha de ser molt xulo, abans quan ho deies, la sala aquesta des d'on ho veus tot, eh?
0: Home, sí.
1: Aquesta sala...
0: Aquí tenim tot el control.
1: Riu-te'n tu de la sala VIP.
0: No, però vull dir, també perquè controles tota la gent com entra, com va tot, i es dona molta tranquil·litat, tenint en compte que tu, com bé ho saps, són espais molt grans, amb la qual cosa és molt difícil que tu us puguis controlar, per molt que et mogui, jo em moc per tots, però tens de tindre algú que sigui els teus ulls.
1: L'altre dia em preguntava també que m'imagino que part de la feina de seguretat té a veure amb la coordinació amb els Mossos d'Esquadra, per exemple.
0: Naturalment.
1: No? I explicava l'anècdota abans, que em vaig fer amic d'una persona al gimnàs que és un Mosso d'Esquadra i que m'ha dit que ell, efectivament, anava com a secreta a festivals de música i
0: nosaltres tenim, tenim molt bona coordinació en l'ABP, en aquest cas d'Hospitalet, i llavors doncs, fem una feina de coordinació perquè vinguin, per exemple, els ARRO, que són els que estan per la de recursos regional operativa. Després també tenim els FUR, els que van de paisà, que tenim doncs, 15 o 20 dintre, que ens donen molta tranquil·litat perquè es controla totes les coses. Encara ve molta gent que li diuen els que t'arrenquen les cadeneros, que s'emporten allà o tiren pebre i t'arroben la cadena. Vull dir, això ens dona molta seguretat. La policia local també, en el cas de l'Hospitalet, per tot gestionar tot el tràfic. La venda ambulant, la venda d'entrades ja no hi ha, perquè ara ja, com les entrades ja van totes en paper, ja no hi ha els reventes que sí que abans estava ple, ara ja no, però sí la venda ambulant, perquè ja encara hi ha molt latero, i abans nosaltres no ens... Sobretot,
1: és veritat, a les portes...
0: Tu saps quan plegues a les 7, que trobes... Que jo sempre els dic, escolta, a mi que vengueu, cada us guanya la vida com poc, que si pot ser de 100 millor, però per almenys deixeu-me la porta de sortida lliure, perquè si passa algun incident i té de sortir la gent corrent, se'n fa un tap allà. I aquí la policia local, entre policia local i Mossos i els vigilants, intentem tindre l'espai.
1: Quin gran invent, això dels senyors que venen la cervesa pel mig de la gent, eh? Això és un gran... Això és de què? Farà 3 anys, això, 3-4,
0: no? No, ja portem més. Jo crec que és el 18, ja tenia...
1: És el 18? Sí, com passa el temps, direm?
0: No, com passa el temps,
1: Però jo recordo la primera vegada que vaig veure aquells senyors, quina alegria, perquè, clar, anar a buscar una cervesa a la barra és una estona. I aquests senyors i senyores...
0: Sí, les màquines
1: és molt guai, això, eh?
0: Mochilman. Crec que porten 50 litros.
1: Déu-n'hi-do.
0: 50 litros.
1: Home, doncs ja pesa, allò, eh?
0: Sí, ja pesa. Llavors hi ha molts Mochilman, van a recarregar i això... Això està molt bé, està molt bé. Per això serveixen les polseres.
1: Clar.
0: Perquè vos posa plup, posa la cervesa i ja està.
1: No, està clar.
0: Les caixes, mira que hi ha bars, el Català 1, el Català 2, que són immensos, són molt grans, però al final hi ha tanta gent que vol veure i després que hem posat màquines d'aigua també per veure aigua gratis.
1: I després, clar, hi ha una cosa, que això ja és una conya, però fa il·lusió, perquè potser tu has posat uns diners a la pulsera i no te'ls has gastat.
0: Ah!
1: No? I aleshores un dia estàs a casa i de sobte t'arriba un bizu, no? Em sembla que és, diu, Sonar l'he enviado. Fa il·lusió.
2: Home!
1: No? Diu, mira que majos. No?
2: Home, es nota que som catalans, eh?
1: No, home, no, però són teus, són teus.
2: Ens agraden els diners, eh?
0: Però mira, això, a part de que és agraït al cap d'uns dies que t'arriben uns calés que no te'n recordaves,
1: sí.
0: A nosaltres ens facilita molt la feina. Perquè abans, quan tancàvem a la set, la gent anava que els hi tornessin els cèntims. I llavors et generava una quantitat de gent allà que no et permetia tancar l'espectacle, tindre vigilants allà, tindre personal. Llavors ara, com els cèntims te'ls tornen, doncs no hi ha problema.
1: Escolta'm, hi ha hagut un moment... És que jo em quedaria xerrant hores, però hi ha hagut algun moment en el desenvolupament de la teva tasca que realment hagis dit, ostres, que hagis viscut un moment potent, perquè, clar, com a director de seguretat, segur, no?
0: En el sonar, a interior mai, exterior. Exterior tindrà una vegada que ens van voler entrar una avalanxa de gent per entrar. Quan estàvem fent les obres del pavelló, per on s'entra ara, doncs allà hi havia la gent que vam vindre com 40 o 50 que volien entrar, van entrar tota la gent, les defenses i patir. I després un altre que em va patir molt va ser la invasió de camp de l'Espanyol Barça, famós, que la gent va saltar i llavors la gent en aquells moments va ser moments de molta tensió. Però bueno, ja també teníem la policia, però en aquest del sonar estàvem sols i això és el moment que dius, ostres,
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Com mentin aquesta gent, no sé quants vindran darrere, llavors és una miqueta. Però a més, no. Però pateixo sempre, sóc patidor.
1: Bueno,
0: sóc català, sóc patidor.
1: Està molt bé, eh? No, està molt bé. Enric, t'agraeixo moltíssim que hagis tornat al programa.
0: Ja quan
1: saps,
0: vulguis.
1: Ja saps que, no, ja saps que abans o després et tornaré a trucar, perquè aquestes estones són molt, molt agradables i a més és un món, no?, molt, molt, molt nou, no? Com es fa això?
2: No, és prou interessant, sí.
1: Tu al teatre quanta gent tens de seguretat?
2: Jo, a vegades veu un amic de seguretat. No, home, no, al teatre, clar, jo foto 500 persones, no 20.000.
1: Ja.
2: Però també hi ha seguretat, perquè si ho penses bé, la gent que treballa dintre del teatre, el cap de sala,
1: etc.,
2: ja és part de la seguretat.
0: No, i hi ha una seguretat passiva, detectors d'incendis, vull dir que també hi ha la seguretat.
2: Què penses?
1: Això és interessant,
2: És que què penses? És que m'has fet... No, perquè... Digue-li clar, m'ha fet la pregunta per dir...
1: Ara t'estàs creixent, no tenies ni idea de com... No tenies ni idea de com respondre...
2: Home, clar que sí, la seguretat passiva. Com no he de saber jo que tinc seguretat passiva?
1: Amb lo passiu que arribes a ser tu, no?
2: Amb lo passiu que soc jo a vegades.
1: Enric, de veritat que ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Seguim parlant, clar que sí. El Pla B.
3: amb Toni Marín.
1: Imagino que deus estar content de la gent que et porto.
2: Estic al·lucinat perquè parlava... Jo, abans de que marxi... Quants llibres has escrit, Jaume? 35 llibres.
1: 35 llibres.
2: 35 llibres i jo avui estic orgullós perquè he fet croquetes a casa. Eh? Sí, jo avui estic...
1: Has fet croquetes?
2: He fet croquetes a casa i... sense gluten.
1: Molt bé.
2: Perquè la meva filla són celíaca.
1: Yeah.
2: I aquest senyor ha fet 35 llibres.
1: Bueno, però no sabem si sap fer croquetes.
2: Potser no sap fer croquetes, possiblement.
1: Això, perdona.
2: Però fa llibres al nivell de fer croquetes,
1: però deixa'm dir-te una cosa.
2: Jo no he fet tantes croquetes avui, eh?
1: Que a mi m'agrada molt la cuina.
2: A les croquetes.
1: He provat només una vegada a fer croquetes. Sí. La massa m'ha quedat molt bona.
2: Sí.
1: Però l'endemà, quan ha de fer la croqueta, allò...
2: Amigo, perquè aquí ve el truco de la croqueta.
1: Tens trucos per
2: les
1: croquetes?
2: Clar, el truc de la croqueta és que la massa ha d'estar molt de rato fent voltes.
1: Com voltes?
2: Sí, quan tu fas la bechamel, quan ja sembla que estigui feta, no està feta.
1: Ah, no, eh?
2: No, home, no, allò li has de donar molt. T'ha de quedar el braç com el Rafa Nadal.
1: Sí, allò,
2: t'ha de fer mal.
1: Amb un bíceps
2: bonic. Tu has de començar a fer-li voltes allò i quan diguis el braç no puc més,
1: sí,
2: allà està la croqueta.
1: Ah, d'acord.
2: I després s'ha de refredar la croqueta. O sigui, la massa s'ha de refredar, eh?
1: Clar,
2: no
1: home,
2: pots fer en calent, allò.
1: 24 hores,
2: com a
1: no?
2: mínim.
1: Clar. I de qui eren les croquetes, per cert?
2: De pollastre rostit.
1: Molt bo.
2: De gambes, gambes amb merluza.
1: Gambes amb merluza?
2: Amb merluza.
1: Molt bé.
2: De formatges.
1: Molt
2: i
1: bé.
2: Les meves croquetes...
1: L'especialitat de la casa?
2: L'especialitat de casa de huevo frito.
1: No!
2: Hombre!
1: Has fet croquetes de huevo frito?
2: Croqueta de huevo frito.
1: I no vas portar?
2: No sabia jo que ets un apassionat de les croquetes.
1: I del huevo frito?
2: I del huevo frito.
1: Home, doncs, perdona.
2: Bueno, pròxim dia pot, tu.
1: Ara ja ho saps, això, eh?
2: Sí, pròxim dia les porto fetes i tot, eh?
1: Hombre, molt bé,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
1: quan
2: sí.
1: Tenim microones, eh?
2: Encara em fa la mà olor croqueta, si vols olorar.
1: No,
2: no vale, vale, no passa res.
1: A saber que hem tocat aquestes mans.
2: No, home, no, que vinc de fer les croquetes, home.
1: Després de les croquetes.
2: Me les he rentat, eh? Abans de fer croquetes.
1: Ja m'imagino.
2: Una guarrada fer croquetes, per cert, eh?
1: Sí.
2: Però les nenes els hi ha encantat.
1: Però és una guarrada
2: home,
1: xula, no?
2: A les meves filles han al·lucinat fent sí. croquetes.
1: Això no té res a veure amb la secció de...
2: No.
1: Molt bé.
2: No.
1: De què anava la cosa?
2: No sé, però
1: no has arreglat la
2: no,
1: cadira.
2: No he aconseguit arreglar la cadira, que ho sàpigues. M'has dado la cadira poixa,
1: que ho sàpigues. Que no, has tingut mitja hora per canviar-te la cadira.
2: No, estic mirant, la cadira meva del costat té una palanca que la meva no en té.
1: Però estàs segur?
2: Mira, aquí...
1: No, que sí, que tens
2: que no,
1: palanca aquí.
2: Aquí tinc una palanca que però té uns números que jo no tinc.
1: Que tu tens palanca
2: que no,
1: aquí?
2: Doncs no me la veig, la palanca.
1: No et veus la palanca?
2: L'edat.
1: Això és tanta croqueta.
2: Això és tanta croqueta que no em veig la palanca.
1: No et veus la palanca, pobret meu.
2: Vinga, va, escolta.
1: Què?
2: Nosaltres venim aquí...
1: Sí.
2: Al hi-hi-hi i al ha-ha-ha.
1: Sí, és veritat.
2: I sembla... Sembla que... Ah, que podem dir de tot aquí, no? Sembla...
1: Bueno, és que es pot dir de tot. Es pot dir de tot aquí.
2: Llavors, la setmana passada estàvem aquí i jo vaig fer una broma, perquè va sortir una filia teva que no sé què d'un cementiri, és que t'agrada anar al cementiri, no sé què fer.
1: Bueno, no, que vas por ahí i veus si es pot entrar a un cementiri, jo
2: no?
1: entro, a mi m'agrada mirar-los.
2: I jo digui? Vaig dir, sí, hi haurà un TripAdvisor de cementiris.
1: I n'hi havia.
2: Colló! Que està el TripAdvisor... Ui, el que he descobert avui.
1: Ho has mirat i has flipat.
2: He flipat, o sigui, la penya... O sigui, TripAdvisor, per la penya, que la gent que estigui a casa i no sàpiga ben bé el que és el TripAdvisor, és una web
1: sí.
2: on TripAdvisor, o sigui, trip de viatges, no?
1: Clar.
2: Llavors la gent viatja a llocs, entra aquí i posa la seva ressenya. M'ha agradat aquest restaurant, m'ha agradat aquest parc d'atraccions... Doncs pues la penya...
1: Posa els cementiris.
2: M'he donat compte que hi ha molta gent que fa turisme de cementiri.
1: Però ja t'ho vaig dir.
2: Turisme de cementiri.
1: Però si et vaig dir que l'Ajuntament de Barcelona... Ara no ho sé, però durant molts anys ha organitzat visites nocturnes als cementiris.
2: Sí. Per exemple, he mirat cementiris, vale? i m'ha sortit el cementiri de Poblenou.
1: És molt xulo.
2: Que es veu que és molt guapo.
1: És molt guapo.
2: Bueno, però sí. El cementiri de Poblenou, tothom, perquè es veu que té una tomba, que és la Leche,
1: sí.
2: que es diu... No me recordo com es deia, però un tio de Sabadell... Un tio de Sabadell, un tal Juan de Sabadell,
1: sí.
2: que es diu Juan de Sabadell a TripAdvisor, que això està molt guai, posar-te el teu nom i
1: Juan
2: el
1: tonets.
2: Qui és? Soy el Juan de Sabadell. Eh? Vale, diu, para los que nos gustan mucho los cementerios, visita obligada. Me ha gustado mucho pasear en medio de tanta historia.
1: Sí.
2: Hay tumbas muy antiguas y espectaculares.
1: Molt bé.
2: Amén.
1: Amén, diu.
2: M'ha agradat que ha acabat amb amén.
1: Bueno, perquè ha fet una visita religiosa.
2: Al Campo Santo, perquè al cementiri se li diu Campo Santo.
1: És
2: també.
1: Veritat, sí.
2: Clar, cementiris... Hi ha de molts tipus de cementiris.
1: És veritat.
2: Perquè hi ha el cementiri de tombes de terra,
1: sí.
2: però hi ha aquell altre cementiri de, que semblen calaixos de l'Ikea. Saps aquell
1: els,
2: moble...
1: Els nínxols,
2: de...
1: es diuen nínxols.
2: Ai, no me'n recordo. Nínxols? En català és nínxols?
1: Nínxols.
2: Nínxols? Vols sí, dir nínxols?
1: T'ho juro.
2: La nínxols d'or, aquella era la nena.
1: No,
2: era
1: nínxols.
2: Ah, aquella era nínxols. Allò
1: eren nínxols.
2: Vale. Doncs, clar, potser el cementiri de tomba a terra potser és més maco que l'altre, que sembla un Ikea, no?
1: Però hi ha combinats, eh?
2: Hi ha combinats?
1: Home, clar.
2: En un cementiri hi ha combinats?
1: Clar.
2: Que ron coles?
1: I gin tònics.
2: I gin tònics,
1: eh? No, però de veritat, la majoria de cementiris tenen una part que són les tombes a terra.
2: Ah, sí?
1: Claro. I després tens els nínxols.
2: Que és més... Ah, perquè el nínxol deu ser més barat, o què?
1: Probablement.
2: Probablement, no?
1: No estic massa assabentat d'això.
2: Després m'he assabentat...
1: Després estan els panteons.
2: Els panteons?
1: Sí.
2: I després hi ha els panteons curts, també, no?
1: Ah,
2: ai, aquest no entrava, no entrava. L'estava dient i m'estava donant compte que no entrava.
1: No.
2: Avui he vist amb mon pare i em diu, mon pare, de què parles avui? Dic, de cementiris. Llavors mon pare m'ha explicat històries típiques de senyor,
1: molt bé,
2: no?
1: Molt bé.
2: Que jo no sabia que el nínxolo, aquest, el nínxolo, no és teu. O sigui, te'l donen un temps.
1: Bueno,
2: tu pagues 50 anys.
1: Bueno, ja n'hi ha prou, no?
2: Clar. Llavors, si als 50 anys ningú renova, allò va tomar por saco, eh?
1: Home, bueno...
2: Allò no, ni pa fer caldo,
1: saps? No, però hi ha gent que sí que paga, eh?
2: Llavors renoves i pots posar-te amb algun familiar.
1: Clar.
2: Pots compartir nínxol.
1: Ja.
2: Hi ha pisos a Barcelona pitjors que nínxols, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí.
2: Per exemple...
1: A veure...
2: He buscat cementiris d'Espanya, a veure què es passava, no? Llavors... He vist una cosa molt curiosa. A Cuenca.
1: A Cuenca.
2: A Cuenca.
1: Vale.
2: A Cuenca hi ha un cementiri. Per què? Perquè la gent de Cuenca també s'ha mort.
1: No?
2: A Cuenca no només hi ha cases colgades.
1: No.
2: O colgantes. Què són, colgades o colgantes?
1: Colgades.
2: Colgades?
1: Sí.
2: Colgantes és altra cosa, ¿verdad?
1: Colgantes estan dentro de les cases.
2: Exacte. Les coses
1: al costat dentro de la palanca de la cadira.
2: Exacte, exacte. A Cuenca hi ha més coses que no gent que mira cap a Cuenca, no? Que això és una cosa... Per què? Per què...
1: Tu sabràs.
2: Per què tota la vida s'ha dit te voy a poner mirando pa Cuenca?
1: No ho sé.
2: O sigui, qui
1: no,
2: va...
1: no tinc una explicació raonable.
2: O sigui, No. O sigui, algú a la vida va decidir que era molt guai dir-li a una altra persona...
1: Te voy a poner a mirando pa Cuenca.
2: I va decidir que potser el més bonic d'Espanya... Perquè no m'imagino jo a Anglaterra que algú diu... I go you.
1: Mirror
2: to Cuenca. No, a Anglaterra miraran...
1: Look at this,
2: Cuenca. A Cuenca, o sigui, a Anglaterra miraran a Brighton, no? Jo què sé, a un altre lloc. No? Però algú va decidir que Cuenca era el més maco per fer l'amor.
1: Ja. Yeah.
2: Ho veig raro.
1: Jo també.
2: I després ja el de sempre, no? La gent de Cuenca, què?
1: Que,
2: sí, tu fas l'amor a Cuenca i t'estàs i la gent t'està mirant, eh?
1: Clar, cap a on mira. Potser es miren entre ells.
2: Potser es miren a la cara, eh? Potser la gent a Cuenca es mira a la cara. Vale, bueno. Doncs a l'aeroport, anava a dir jo ara. Al cementiri de Cuenca, dintre de TripAdvisor, de 163 coses que hi ha per fer a Cuenca, que a mi em semblen moltes, també t'ho dic.
1: A mi també.
2: Em semblen molta cosa per fer a Cuenca. El cementiri està al número 156.
1: Caram.
2: Ho veig? Clar,
1: ja, potser perquè potser ja el senyor que estava escrivint això ja no sabia què posar.
2: Clar, vull dir, perquè... Clar, vull dir, hi ha tantes coses a fer a Cuenca que potser el cementiri, no?
1: Clar.
2: Perquè, cuidado, el casino de Cuenca...
1: El casino
2: de Cuenca està al número 46.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: O sigui, la gent prefereix que te robin els diners...
1: Que no passa
2: que no morir-te.
1: Clar.
2: La gent diu, no, jo prefiero que m'estafes, que me times i perder el dinero que morir-me.
1: Claro,
2: perquè morir-me està infravalorat. Vale, el tren turístic, saps aquest trenet turístic?
1: Sí, típic hi ha un tren turístic a Cuenca?
2: A Cuenca hi ha un tren turístic, perquè, clar, hi ha 163 coses a veure. Si
1: clar,
2: no vas amb tren turístic...
1: Imagina.
2: Saps aquests trens turístics que tant els hi agraden als nens,
1: sí,
2: però tan malament ens queden als adults?
1: Sí, sí.
2: El senyor...
1: És que és una mica ridícul.
2: Claro, l'enginyer d'aquest tren no pot fer allò una mica més ample perquè els nens no van sols amb aquest d'això. Els pares i les mares hem d'acompanyar aquests nens i ens queda petit allò, eh? Queda sempre com les cames molt amunt... Queda raro. Pues el tren turístic de Cuenca està al número 118. O sigui, està millor...
1: El casino.
2: I el tren turístic... O sigui,
1: que no pas al cementiri.
2: Imagina com deu ser el cementiri de cutre, no?
1: Sí.
2: Però llavors comences a mirar opinions de TripAdvisor. Hi ha un senyor, Antonio, que li ha posat 5 estrelles, diu, de 10.
1: El què?
2: El cementiri. O sigui,
1: el cementiri de Cuenca.
2: El cementiri de Cuenca, un tal Antonio, que ha anat allà a Cuenca a veure el cementiri, diu, de 10, un sitio que te atrapa.
1: Que se lo digan unos cuantos.
2: Mi tío entró hace 2 años y no ha salido.
1: Diu això?
2: Ho diu això, és un cachondo!
1: Ja veus.
2: Diu, bueno, posem-li una mica de xiste, no?
1: Aquest li ha posat bon rotllo.
2: Posem-li xiste, sí, que està molt bé. Hi ha molts cementiris al món.
1: Sí.
2: No tinc el número real, ho he buscat i crec que no hi ha un número real, perquè n'hi ha molts. Però quin és el cementiri més visitat del món?
1: Això no ho sé.
2: Ah, amigo, tant que t'agraden els cementiris, eh?
1: Bueno, home, però no tant.
2: El cementiri Pere Lechiez. Pere? Pere Lechiez.
1: On està això?
2: Està ubicat a París, a la France, vale? És el cementiri Pere Lechiez. És el considerat un dels cementiris més famosos del món perquè dintre hi ha el descans en pau de l'Oscar Wilde, el Jim Morrison i l'Edith Piaf.
1: Ah, molt bé.
2: Que saps qui és?
1: Sí, home, clar.
2: Qui és?
1: Edith Piaf cantava una cançó que es deia No, je ne regrette rien. No, rien, rien, no, je ne regrette...
2: Ara que parles francès, saps que les croquetes...
1: No, jo no parlo francès.
2: Sí, sí, t'he vist.
1: No, només t'he dit... No, i a més m'ho van ensenyar. Je ne regrette rien, que costa molt.
2: Que les croquetes no són espanyoles, que són franceses.
1: Aleshores són croquetes.
2: Són croquets, són croquets. No, no, però que no són espanyoles, que són franceses, que ho he vist avui. Que és molt fuerte, eh?
1: Les d'ou fregit, també.
2: Totes, totes. La croqueta en general, o sigui, l'acte de...
1: De fer croquetes.
2: I a França, el café con leche es diu café olé.
1: Sí, ja.
2: Això ho sabies.
1: Home, i tant.
2: Jo vaig anar a França i dic, café con leche, café olé. I vaig pensar, que cachonda.
1: Que me canta.
2: Vaig dir, que cachonda, que com sap que sóc d'Espanya, ha dit, café olé. I no, olet no. És de olet, de leche. Sí, vale. Ja, ja. Quin és el cementiri més gran del món?
1: Quin?
2: Tampoc ho saps.
1: Home, no
2: saps,
1: Montjuïc és molt gran.
2: Que va, que va, que va, que va, que va. El Wadi al-Salam d'Iraq, 6.000 metres quadrats.
1: Uf.
2: 6.000 metres quadrats, sí, però... vale? Què, te penses que el de...
1: No, vaig a mirar quants metres quadrats fa el cementiri de Montjuïc.
2: De Montjuïc. Home, més de 6.000, no?
1: No ho sé.
2: Mireu, mireu en camps de futbol, que això m'agrada molt, la mesura de camps de futbol. Saps que això està de moda, mesura?
1: Sí, home, i tant.
2: Que diu, no, no, és que això fa 4 camps de futbol. I dius, i quan fa un camp de futbol? No ho sabem. Hi ha una cosa molt guai, perquè, clar, parlàvem que hi ha tombes, ninxos i panteons, m'has dit, no?
1: Sí, senyor.
2: No ho sabia jo. I panteons.
1: Panteons.
2: Panteons, vale?
1: El panteon familiar.
2: El panteon familiar.
1: No has sentit a parlar no. Bé del
2: sí, què és un panteon familiar?
1: Això és una tomba en família, de
2: família. Ah, vale. O sigui, ja prou tens que moltes vegades no vols veure la teva família en vida.
1: Bueno, això passa també amb el ninxo compartit que deies.
2: Sí, és veritat, és veritat, és veritat. Vale. Llavors hi ha una tomba molt curiosa, que és una de les tombes més famoses del món, que és la tomba del soldat desconegut. M'ha agradat molt guai. M'ha semblat molt guai, això.
1: Sí.
2: Quants metres quadrats?
1: Ui, no. Què? Tens tota la raó. Quants havies dit, tu?
2: 6.000 metres quadrats.
1: 6.000, no, t'equivoques.
2: Quan?
1: Si és el més gran, t'equivoques.
2: Per què? Quant té el de Montjuïc?
1: Perquè el de Montjuïc té una superfície de 567.934 metres quadrats.
2: Pues seran 600.000, llavors.
1: Que no supos. Por una cosa no o la altra.
2: Perquè és el més gran, no?
1: Total, molt científica no és la
2: teva secció. No, que va, que va.
1: No, no
2: que
1: passa
2: va.
1: Res.
2: No, home, sigui, no, això mai.
1: No, no, però és brutal, eh? 597.934 i té... 151.000 sepultures distribuïdes en tot això.
2: Sepultura, que buen grupo dels 80, eh? Sepultura. Sí. Sepultura era un grup de música de punk rock d'aquest dels 90, no te'n recordes? Sepultura,
1: veritat, sí.
2: Vale, la tomba del soldat desconegut, saps el que és això?
1: Sí,
2: això és, va néixer durant la Primera Guerra Mundial, llavors és una tomba que hi ha a molts països del món on hi ha gent... Solen haver-hi soldats que van morir durant la guerra que no se sap ni la procedència ni el nom.
1: D'aquí, lo de soldat desconegut.
2: Soldat desconegut, però és una tomba molt guai perquè està custodiada 24 hores, 365 dies a l'any amb uns guardes que durant 2 o 3 hores estan allà custodiats. Saps el Buckingham allò,
1: el canvi
2: de guàrdia? Doncs pues algo similar. Vale? Llavors, hi ha molts països del món que la tenen. Per exemple, Anglaterra, Bèlgica, Canadà, Estats Units, França, Grècia, Iraq, Itàlia, Portugal, Romania, Rússia, Algèria... I tu te preguntes... Pregunta't. A Espanya n'hi ha? Pregunta't.
1: N'hi ha o no?
2: Clar que n'hi ha! Saps a on?
1: A on?
2: A Catalunya!
1: Ah, sí?
2: El Fossar de les Moreres és el que podríem dir una tomba de soldat desconegut. Vale? Per què? Perquè compta amb les restes de combatents desconeguts durant la Guerra de la Defensa de Barcelona en la Guerra de la Successió Espanyola entre 1701 i 1715. I dius, i el soldat on està?
1: Ja.
2: Això és Catalunya, nen. Hem tret el soldat i hem posat una flama.
1: Ah,
2: que és més barata! Ja. Perquè, clar, tu comptes 8 hores per soldat, 3 torns, has de fer 3 o 4 torns,
1: clar.
2: Salario mínimo...
1: I comptar dies de festa i tot.
2: Home, salario mínimo, 1.400. Nene, ponle ahí un poco de gas natural.
1: Ja.
2: I pa'lante, tu.
1: No?
2: Escolta, que això és Catalunya, hem d'estalviar.
1: Molt,
2: vale?
1: Molt bé.
2: Bueno, ojo amb el cementiri de Montjuïc, que m'estaves parlant tu de...
1: No, però si és que és brutal, el cementiri de Montjuïc.
2: És muy tocho, eh?
1: És molt gran.
2: El cementiri de Montjuïc és...
1: Però tu has anat alguna vegada o no?
2: No.
1: Doncs és molt xulo de veure.
2: No.
1: Sí, és xulo. Fa cosa, eh? Fa cosa perquè vas en cotxe per dins I hi ha zones de tombes antigues i sí. tal, molt xup, però hi ha com carrers
2: sí.
1: per mig dels nínxols.
2: Tu creus que el Google...
1: I fa cosa de veure allò, eh?
2: Tu creus que el Google Maps... Hi ha Google Maps dintre del cementiri d'això? Ho haurem de comprovar un dia.
1: No ho sé.
2: Podria, home, podria ser, sí, tan però, gran.
1: Lleva-me a la tumba de tal, no?
2: Claro. No. Qui hi ha famós al de Montjuïc?
1: No sé, si vols ho miro.
2: No, no cal, no cal. Ah. Vale, ojo amb el cementiri de Montjuïc, perquè està al número 86 de 1.564 coses que feia a Barcelona, segons TripAdvisor.
1: 86?
2: 86.
1: Has vist, eh?
2: O sigui, ríete tú del de Cuenca. Es que el de Cuenca le pongo mirando a Cuenca yo con sí, el de clar. Montjuïc, eh, nene?
1: És que el de Montjuïc és molt xulo.
2: Hòstia.
1: I hi ha un altre, a la Maquinista, que no me'n recordo com es diu, al costat de la Maquinista.
2: El
1: de la Maquinista. Que és xulíssim, també. Hi ha tombes gitanes amb unes ornamentacions espectaculars.
2: Bueno, està bé.
1: No saps ni què t'he dit, no?
2: No, no, no.
1: Estàs mirant el guió i no has fet ni punyetero cas,
2: perquè,
1: no?
2: Perquè estic mirant que queda poc temps i em queden 5 pàgines de guió.
1: Bueno, doncs
2: no passa res.
1: Accelera.
2: Vale, què diries tu?
1: O fes segona part.
2: També, també podíem fer segona part. Què diries tu que és la cosa que més entrades té a TripAdvisor i vas a al·lucinar?
1: Aquí a Barcelona?
2: No, no, al món.
1: Al món?
2: Què és el que més entrades té a TripAdvisor del món?
1: No ho sé.
2: La Sagrada Família, nene.
1: De veritat?
2: Hòstia, tu, la Sagrada Família, 164.000 ressenyes té.
1: Mira, al costat de casa, eh?
2: I això que no està acabada, eh?
1: Imagina
2: si l'acabem algun dia, tu. Quan s'acabarà això?
1: Aviat, aviat.
2: No, home, no, aviat, no.
1: Que
2: quina
1: sí, home,
2: pena.
1: Que ara li hem posat una altra cosa.
2: A mi em farà pena quan l'acabin.
1: Que vivim allà al costat, ara, és més alta.
2: A mi em farà pena quan l'acabin. Ara et fot ombra o què?
1: No, no, però no és molt maco de veure.
2: Clar, 164.000 ressenyes. Hi ha moltes.
1: És moltes.
2: I de molt guai, segur.
1: Sí, sí.
2: Com, per exemple, un tio que es diu Chris Ryan, que diu... No és demasiado vieja. I dius, si no està acabada, com ha de ser vieja? No has vist que hi ha grues, cap de poma.
1: No és demasiado vieja.
2: No és demasiado vieja. Me da la sensación, una sensación rara, como si estuviera en Las Vegas.
1: Què dius?
2: Perquè diu que sembla de mentida.
1: Que sembla de mentida?
2: Clar, que sembla de Las Vegas. Saps a Las Vegas?
1: Tu has entrat a la Sagrada Família?
2: Ah, passat és a Las Vegas. Sí, he entrat a la Sagrada Família l'any passat.
1: És meravellosa, és meravellosa.
2: És molt guai, eh? Jo vaig al·lucinar, també. Vaig al·lucinar.
1: Sí.
2: Vale, Ryan Dorrock.
1: Què?
2: Ryan Dorrock.
1: Ah, és un
2: senyor. Diu, oh my God! Es tan básica y pueblerina. Este sitio necesita un cambio total.
1: Así
2: que diu, si no l'han acabat, com vols que la canvin?
1: I el Ryan, aquest qui és?
2: I diu, ojalá Disney llegue pronto.
1: Disney?
2: Si no ho entès.
1: Bueno, és que clar, és
2: clar,
1: que...
2: Perquè és veritat que, clar, no sembla una església normal. Tu veus la catedral de Santiago i no és semblant a la Sagrada Família. És...
1: A mi sí, jo sóc molt fan de la Sagrada
2: Jo també, tu també. No ho era tant i des que vaig anar l'any passat, sóc sí, molt.
1: Impressionant.
2: Wilson Conclaves
1: sí.
2: diu esto parece una iglesia del Leroy Merlin. Aquesta m'agrada molt. Una iglesia del Leroy Merlin. Perquè clar, com està allà tot pel mig, hi ha d'andanis i coses.
1: Deixa'm dir-te de tota manera una cosa. El TripAdvisor...
2: TripAdvisor pot apunyar a tothom, sí.
1: Es va inventar perquè si tu vas a, jo què sé, a Cuenca...
2: A Cuenca.
1: No? I veu, un restaurante...
2: Sí.
1: Pa Cuenca.
2: Pa Cuenca. Pa Cuenca.
1: No, doncs tu busques,
2: sí.
1: A veure, què diu TripAdvisor.
2: Claro, claro.
1: Però, home...
2: La Sagrada Família.
1: La Sagrada Família, no crec jo...
2: O, per exemple...
1: Que vagi, vingui gent de Cuenca
2: a mirar,
1: i digui, a veure, què dice TripAdvisor de la Sagrada Família.
2: No, home, no. O, per exemple, l'Alhambra de Granada, un lloc espectacular.
1: Espectacular.
2: Espectacular. L'Alhambra de Granada, maquíssim.
1: Sí.
2: Pues algú diu, todo bien.
1: Diu, pero lo he visto.
2: Pero cuidado. Con las máquinas expendedoras de café. Porque cuando le echas un euro, no queda café. Y te echa agua y se queda el euro. Sí, hi ha algú... hi ha algú... Que tu saps, val una pasta entrar a l'Alhambra, eh? L'Alhambra
1: sí,
2: no és barata, tampoc. Val la pena pagar-ho. Però algú diu, he pagat 30 pavos per l'Alhambra, però la màquina de café s'ha quedat un euro, que dius.
1: La pròxima ve...
2: Ves al bar.
1: Llevo el termo.
2: Claro, la primera vez al bar, que hi ha bar, també.
1: Ah, sí, eh?
2: Home, allò és de Granada. A Granada hi ha bars, hi ha més bars que persones a Granada, possiblement. ¿Vale? O, per exemple, el Museu del Prado.
1: Sí.
2: Un lloc xulíssim, el Museu.
1: M'encanta el Museu del Prado.
2: El Museu del Prado. Flipant. Doncs pues Andrea, una tal Andrea A.
1: Andrea A,
2: diu, ja sé que los pintores, ja sé que són pintores famosos por sus obras. Están ahí. Pero... yo no es que odie el arte, porque a mí me encanta dibujar. O sea, Ella diu, a mi m'encanta dibujar, por eso me gusta el arte. Claro, a veure, claro. Tu sabes lo que es el arte, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Morirte de frío.
1: Ay, no.
2: No, duro no, también.
1: No, yo...
2: Lo que no me gusta, y es que no le veo sentido, es que publiquen obras de arte, que voy a pusarte entre comillas, de hombres o mujeres que no sabían ni lo que era un dibujo.
3: ¿Qué?
2: Sí. Andrea, que le agrada dibujar... Andrea, si, o sigui, Andrea, si anés a First Dates, saps sí. First Dates?
1: Calla.
2: Un dia podríem
1: calla,
2: parlar de First Dates.
1: Saps què?
2: Que vas a First Dates?
1: No, jo no.
2: T'han trucat.
1: Ha anat una amiga meva.
2: Oh! I què?
1: Vam flipar tots.
2: Sí?
1: Sí.
2: Veu veure una part oscura que no sabies,
1: I li vam

0: gusta dibujar. Andrea, 42 años. Madrid, le gusta dibujar.
1: Le gusta dibujar. Entiende de arte.
0: Entiende de arte y le gusta dibujar. Por ejemplo, el Big Ben. Big Ben.
1: Qué home, guay es,
0: el Big Ben és molt guai. Pues no és tan guai per molta gent.
1: Ah, no?
0: Perquè, per exemple, algú diu, solo es un reloj grande. Nada más ni menos. Yo tengo en casa un reloj de pie y es igual de emocionante mirarlo.
1: De las horas igual, ¿eh?
0: De las horas lo mismo, tú.
1: Lo mismo de las horas.
0: Hostia, tú, es un reloj grande, ¿eh?
1: Qué fort. El Big Ben es un reloj grande.
0: Sí, sí, sí. Pero hay algú que no opina lo mateix. Hi ha algú que diu, no és tan grande. No és tan grande. A mi això m'ho han dit moltes vegades, també. No és tan
1: també
0: grande. Sí, diu, fui la setmana passada a ver el famoso Big Ben. El famoso Big Ben, eh?
1: Sí.
0: Diu, y dejarme deciros que deberían renombrarlo como Mediano Ben.
1: Mediano Ben, ¿en serio?
0: Mediano Ben, eh? Diu, he visto torres de Lego más grande. Volvería así y lo hicieron un poco más alto.
1: Qué fort.
0: Si la penya...
1: Sí.
0: La penya és capaç d'un monument històric. No sé si el Big Ben ha d'estar dintre d'aquests monuments de la història o alguna cosa així, no?
1: Bueno, no?
0: Monumento
1: no sé,
0: modern d'aquests, no?
1: És una referència total.
0: Però està molt
1: Londres,
0: bé,
1: no?
0: El Big Ben mola un montón. Impressiona. A mi em va impressionar el Big Ben, eh?
1: Clar.
0: I les hores estan en anglès i les entenc, eh? Que és el més fort de tot, vale? Per exemple, hi ha algú que també va anar a Anglaterra i va anar a Penny Lane. O sigui, te'n recordes Penny Lane?
1: Sí, home.
0: Penny Lane, aquell pas de peatons tan famós, que es va fer famós, per què? No ho saps?
1: No sé.
0: Home, per els Beatles.
1: Aquell... Ah, no, clar, la cançó.
0: La cançó, és la cançó... Aquell...
1: El Penny Lane és un pas de vianants.
0: És el pas de vianants, aquell pas de vianants que hi ha una portada dels Beatles.
1: Ah, que van passant ells.
0: Sí, que van passant ells. Que un dia podrien portar tots els fake news o news o històries dels Beatles, eh? Hi ha un mundo Beatle que, cuidao.
1: Ja, yeah.
0: M'apunto com a secció, vale?
1: Vinga,
0: doncs algú va anar allà a fer-se la famosa foto que fem tothom. Aquell pas de vianants és com si anessis a un pas de vianants del carrer València-Aragó.
1: Sí, senyor.
0: No,
1: València-Aragó no quadra.
0: València-Aragó no quadra. València-Balmes.
1: València-Balmes.
0: O si tu te'n vas a Badia del Vallès a un pas de peatons de Badia del Vallès,
1: sí,
0: podia ser Penny Lane. Vull dir, és un pas de peatons més aleatori del món. Per què? Perquè aquella gent volia fer fotos i no aniria al mig de... Ah, no, Abbey Road es diu, no, Penny Lane.
1: Ah,
0: Road,
1: ja deia.
0: Penny Lane és la cançó. Dient? No. Abbey Road. El nostre tècnic estava sortint-li espuma per la boca, eh? D'això. Abbey Road. Pues, clar, els Beatles diuen, anem a fer una portada en un pas de peatons. Clar, no t'aniràs al carrer Aragó, te'n vas a Badia del Vallès a tomar por saco, no passa ningú, un polígon industrial.
1: Clar, un lloc aprofitant que...
0: I la gent arrisca la seva vida com aquest que diu, arriesgué mi vida. Arriesgué mi vida por una foto estúpida. Y tuve que pedirle a otra persona que arriesgara su vida para hacerme una foto en familia.
1: Val,
0: perquè la penya vol fer-se la foto.
1: La foto allà.
0: Però passen cotxes.
1: Clar.
0: És igual que la gent que fa... Ara acaben de posar les llums del Passeig de Gràcia.
1: Sí.
0: O de la Gran Via de Madrid.
1: Ai, la gent que... Aquesta gent és una
0: aquesta
1: mica...
0: Gent...
1: Idiota, perdó.
0: No, idiota no. Una mica idiota no. Tot l'idiota que es pot
1: tot
0: ser.
1: Que
0: aquesta
1: pot
0: gent
1: ser.
0: Que tu estàs esperant el pas de peatons i més tu estàs girant d'Aragó, Passeig de Gràcia, i es posa a fer-se fotos allà al mig.
1: A mi...
0: I es posa un a terra així estirat perquè la gent diu, no quiero el mejor plano de todos.
1: A mi ja...
0: M'estiro terra.
1: Jo ho diré amb carinyo perquè és probable que hi hagi gent escoltant que
0: sí,
1: ho ha fet,
0: que ho ha
1: això
0: fet.
1: Que vaig a dir
0: i
1: ara.
0: I que sàpiga que és idiota, sí.
1: No, ah. he dit que a mi... Una cosa que em fa una mica de ràbia és la gent
0: sí.
1: que es fa fotos a pista fent veure que
0: home,
1: aguanta la torre.
0: Home, ja prou,
1: torre.
0: Ja prou de...
1: Jo
0: ja
1: t'ho juro que el dia que vaig anar a pista, que vaig...
0: Mira,
1: m'agrato perquè me'n vaig anar, perquè...
0: Pues ya está. Lo viste de pizza.
1: Sí, t'ho juro.
0: Ja està.
1: Aquesta m'ha agradat.
0: Aquesta t'ha agradat, eh?
1: Aquesta sí que m'ha agradat.
0: Ai.
1: Però t'ho juro que a mi el que em flipava no era la torre de pizza, i vale, pues està torcida.
0: Sí, està torcida.
1: No? Era la gent... que es feia fotos aguantant-la.
0: Sí, sí. La quantitat de gent, eh?
1: Jo li feia fotos a la gent... Per
0: fent-se... Que divertit, eh? Que no, mira, si hagués sabut, hagués mirat a TripAdvisor de Pisa, que segur que hi ha algú que posa... Pues no està tan torcida.
1: Pues no està tan torcida,
0: pues
1: eh?
0: No està tan torcida, segur. M'ha agradat molt de la casa d'Anna Frank,
1: sí.
0: un lloc mític, també. No sé si heu anat a la casa d'Anna Frank.
1: Jo no, però...
0: Home, és xulíssim, la casa d'Anna Frank. Tota la història, no? Tota la història d'aquella casa,
1: clar.
0: Tal qual. Diu algú a TripAdvisor, no le veo sentido a esta atracción. No le veo sentido a esta atracción. Aquesta se pensava que estava a Por Aventura. I diu, és absolutament una pèrdua de temps. Una chica escribió un diario. ¿A quién le importa?
1: Ai, per favor. Escolta'm una cosa. Quants folis et queden?
0: Dos.
1: Vale, doncs seguim la setmana vinent.
0: Farem segona part.
1: Fem segona part.
0: Bueno, la segona part fem una... La setmana que fem una altra cosa...
1: Pots incrementar-ho una mica.
0: Sí, sí, sí. Seguirem investigant.
1: Vale, tu...

0: bebé. Como un pavo real, bebé. Ese DJ que mal, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé.
1: A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boda.
0: Cierra la pámpara, nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Toca el estilo. Toca el styling.
2: Són les 9.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona nit. Espanya viu un dia complicat per la simultaneïtat d'incendis. Virginia Barcones, directora general d'Emergències.
4: Toda España está sufriendo intensísimas temperaturas, unas rachas de viento y una recuperación de la humedad muy baja, lo que está generando nuevamente esa tormenta perfecta para que los incendios tengan una evolución muy desfavorable.
2: A la Comunitat de Madrid hi ha tres incendis actius. Els focs de Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias han obligat a enviar diversos alerts, confinar diversos municipis de població i desallotjar urbanitzacions. El foc del Morox a Toledo es manté estabilitzat però continua afectant territori madrileny. A Castella i Lleó la principal preocupació és l'incendi de Burgondo, Ávila, que manté nuclis de població confinats i ja ha cremat més de 300 hectàrees. Alfonso Fernández Mañueco, president de Castella i Lleó.
5: Es un incendio importante que hay que afrontar con mucha delicadeza y también con inteligencia. La unidad es fundamental. Yo creo que ese es el mensaje imprescindible que yo quiero trasladar.
2: També continuen actius els incendis de Castropodame, a Lleó, i Rábano de Aliste, a Zamora, mentre que el de la Mierla, a Guadalajara, ja està estabilitzat. Fora d'Espanya, al sud de França també viu una situació crítica. El gran incendi de la zona de Bordeus ja ha cremat 3.700 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 20.000 persones. Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 23 de juliol, que també ens deixa altres titulars. La llei que permetrà a les comunitats autònomes sol·licitar la condonació de més de 83.000 milions d'euros de deute continuarà la seva tramitació parlamentària. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
6: És verdad, la deuda no desaparece. La deuda la asume el Estado y libera a las comunidades autónomas ese margen. De una forma excepcional y extraordinaria. Eso se llama solidaridad, se llama responsabilidad y eso se llama creer en el Estado autonómico.
2: La cambra, en una votació que s'està realitzant en aquests moments, és previst que rebutgi les esmenes a la totalitat del PP i Vox, amb els vots del PSOE, Sumar i la resta de socis del govern, inclòs Junts, que ha confirmat que votarà a favor. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, continua amb el guió establert fins ara, negar qualsevol interferència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i assegurar que les joies decomissades al seu despatx eren un regal de cortesia.
7: Niego totalmente. Yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la SEPI. No conozco a nadie de aquel Consejo de la SEPI. Obviamente la tramitación fue de la propia SEPI y luego la aprobación del Consejo de Ministros. No intervine nada de la tramitación. No lo supe. No lo supe.
2: No hi ha risc. Aquest és el missatge de DIF i l'Ajuntament de Barcelona als veïns de Vallbona que viuen a tocar de l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
8: Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
9: De que ens estem preocupant absolutament de no hi hagi cap potencial afectació a les vivendes, això és bàsic.
2: Dissabte, DIF actualitzarà la situació, però no es preveu que la circulació de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 es reprengui fins la setmana vinent. En clau de tribunals, ho acabem de conèixer, l'Audiència de Barcelona ha tornat a negar la llibertat del pare del nadó investigat pel presumpte maltractament de la criatura ingressada al març a l'Hospital Vall d'Hebron. El tribunal considera que existeix risc d'obstrucció a la investigació, la gravetat dels delictes investigats i la possibilitat que pugui coaccionar o pressionar la mare tenint la seva situació de vulnerabilitat. La mare del nadó ha comparegut aquest dijous davant el jutge a petició pròpia i ha respost que totes les parts durant prop de 3 hores i, segons la seva defensa, ha ampliat la seva primera declaració per reiterar la seva innocència i assegurar que mai va presenciar cap agressió contra el menor. I Barcelona té un problema greu d'escalfament nocturn, segons confirmen dues investigacions de la UPC, que conclouen que entre el 2007 i el 2018 les temperatures nocturnes elevades van causar més morts que les diurnes. Per això reclamen revisar els sistemes d'alerta que actualment prioritzen les temperatures màximes. A Barcelona l'augment de la temperatura mitjana ha estat de més de 3 graus des del 1971. Ens fixem en la previsió del temps, Emet. Noelia García, bona nit.
10: Bona nit. Demà divendres a Catalunya baixen les temperatures, però continuen altes a gran part del territori. S'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat, amb possible pols en suspensió a la meitat sud. Molta tensió durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes que podran ser localment fortes al final del dia. Pujaran les temperatures mínimes, 26 graus a Barcelona, 24 a Lleida i a Tarragona i 23 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat a la depressió central. És una informació d'AEMET.
2: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit.
3: Ràdio 4. Comença Metrópoli, amb Xavi Collado.
11: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metrópoli de Ràdio 4.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: Jo recomano als oients de Ràdio 4 que estan escoltant ara el programa, qui sap si alguns estan sortint del concert de Rosalia, la primera actuació aquí a la ciutat de Barcelona d'aquesta megaestrella ja universal. Si és aquest el cas, deixin d'escoltar la música que ha ofert aquesta gran intèrpret i apugin el volum, perquè el que ara ens explicarà la doctora Gemma Parramon, que vaig tenir el goig d'entrevistar-la fa molt de temps i em va impressionar, i per aquesta raó l'hem tornat a convidar, acaba de publicar en Vergara Serà per les hormones, desmontando mitos sobre la salut mental de la mujer, no només interessa a les dones que ens estan escoltant, sinó que hauria d'interessar a tothom, a les dones pel fet de ser dones i les altres persones que no són del gènere femení pel fet de conviure amb elles o de conviure amb nosaltres. Ja saben vostès, els hi va explicar la setmana passada en Guillem Efemerí que la sèrie que en aquests moments està tenint més visualitzacions al món és The Pitt, la història d'aquest servei d'urgències d'un hospital de Pittsburgh, on el cap d'aquest hospital, el cap d'aquesta unitat, el doctor Rabinovich, és un autèntic heroi. El darrer capítol, aquest que vostès van veure segur com jo divendres passat, ha aconseguit més de 900 milions de visualitzacions arreu del món. És una autèntica barbaritat. Per què? Doncs perquè independentment de com de bé està feta, com de bé interpreten els papers els actors, tracta temes que a vegades s'amaguen, com per exemple el suïcidi. Escoltin encara que sigui uns segons el que passa en aquesta escena i els hi explico.
1: Yeah, I don't know if I want to be here anymore.
2: I don't know how you stand 12 minutes in there, let alone 12 hours, 20 years.
1: No, that's the only place I can be. I have purpose in there. I can be distracted in there. I don't know that I want to be anywhere anymore.
0: El doctor Rabinovich li diu: estic una mica esgotat, estic una mica cansat, i el seu amic li diu: entenc que ho estiguis, perquè ningú pot estar bé estant aquí 2 minuts, ni 12 minuts, imagina't tu que portes 20 anys, no? I ell diu: no, l'únic lloc on em sento bé, on em sento realitzat, és quan estic fent de metges a urgències. I l'altre li diu: doncs aleshores què et passa? I ell li diu: és que no sé on vull estar, la veritat, no sé on vull estar, ni si vull estar a cap lloc, no? Aquesta frase, aquesta incògnita, aquesta pregunta que deixen a l'aire i que no continuarem explicant perquè si no faria un spoiler, penso que és una de les grans virtuts d'aquesta sèrie, que parla d'alguna cosa que ningú ha parlat fins ara, la salut mental. Per això és tan important que la doctora Parramon sigui amb nosaltres i hagi fet aquest llibre tan útil. Doctora Parramon, bona nit.
3: Bona nit.
0: Com està?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a parlar de la salut mental de les dones.
0: Només faltaria, estic encantada de tenir-la aquí i agraint-li, com sempre, la confiança una vegada més. Abans de començar a parlar del seu llibre, hem volgut escoltar aquesta escena de The Pitt, perquè penso que és molt important que d'una vegada per totes parlem de com ens sentim, doctora Parramon. Parlem de si ens fa mal el fetge, si ens fa mal l'estómac, però no som capaços a vegades de verbalitzar allò que vostè veu a consulta i que estic segura està en la raó per la qual ha fet aquest llibre tan necessari, no? El patiment que no es comparteix i que quan a vegades un treu forces d'on no les té per explicar-lo és menys tingut.
3: Sí, i m'agrada molt que hagis tret aquest exemple d'aquesta sèrie, perquè és un home que expressa les seves emocions. I sempre quan parlem de gènere i de les diferències de gènere en la medicina, sempre pensem en la dona. I sí, perquè podem dir que és la que és més perjudicada, la manca de coneixement que tenim, però també hi ha una part important de l'home que el tenim oblidat i que, per exemple, quan parlem d'emocions, ell està molt menys preparat per parlar d'elles. I a vegades el fet de no parlar-ne fa que s'identifiquin molt tard i a vegades tan tard que ja no hi podem fer res.
0: Fixi's vostè, doctora, és professora associada clínica de la Universitat Autònoma de Barcelona, desenvolupa la seva activitat clínica investigadora a la Vall d'Hebron, ha centrat el seu estudi en les diferències entre sexe i gèneres en matèria de salut mental, és especialista en el tractament de la patologia mental durant l'embaràs i la lactància, així com en els trastorns mentals des d'una perspectiva de sexe i gènere i en l'atenció psiquiàtrica de pacients amb comorbilitat mèdica. És a dir, que vostè ha tingut la finezza d'adonar-se'n que el tracte que rebem les dones és diferent i entenc que inferior, i a vegades molt més injust que el que reben els homes, doctora.
3: Sí, i ho he vist en molts àmbits. El fet de que les dones tinguin tantes malalties cròniques ens fa pensar doncs, que no som capaços d'identificar-les ni de curar-les. I les eines que tenim, moltes vegades la impressió és que, primer, no són tan eficaces en dones que en homes, i a més, la seguretat, els efectes adversos i totes les conseqüències que a vegades poden tenir els fàrmacs també són diferents en homes i dones, i moltes vegades doncs, són molt pitjor amb les dones. I ho podem veure també en els estudis. En els estudis, quan fem comparacions, moltes vegades veiem això, per exemple, doncs, reaccions adverses a medicaments, és molt més freqüent que a urgències consultin les dones per aquestes reaccions. Això vol dir doncs, que no coneixíem que aquell fàrmac no era del tot segur amb les dones. No? Parlant d'urgències, m'ha vingut aquesta idea al cap, no? Que realment moltes més dones acaben ingressades fins i tot pels efectes adversos dels fàrmacs. És algo que pot semblar molt bàsic, però és molt rellevant. En lloc de generar, de curar algunes malalties, fins i tot podem perjudicar la salut de les dones.
0: I això que vostè, quan començava la carrera o quan estava fent el MIR, quan estava fent la seva rotació, es va trobar un ginecòleg, és que jo, quan ho he llegit en la informació que m'ha passat el Gerard, m'he quedat de pedra, que li va dir: miri, jo, quan les pacients entren per la porta de la consulta, ja sé si són histèriques o no. Escolti'm, vostè és més jove que jo, però més o menys són de la mateixa generació, doctora, eh? Més o menys, jo no diré amb l'edat que té vostè, jo en tinc 58, així doncs que més o menys monta tanto, tanto monta Isabel Cova Fernando. Clar, vostè m'està explicant que es va trobar en aquest cas no fa tant temps, no?
3: Bueno, jo penso que ara no s'hagués atrevit a dir-m'ho, almenys a mi. Però estic parlant de fa uns quants anys, eh? Potser em fa 20 i potser algunes miquetes més. Però sí que aquest tipus de comentaris eren relativament freqüents i sense filtre, perquè m'ho deia a mi, que era una dona jove, eh? Sí, sí.
0: La mirada patriarcal i el fet de que les hormones sempre siguin com aquella part del nostre cos, perdoni que ho estic explicant malament des d'un punt de vista mèdic, eh? Però que sigui aquesta part de la nostra fisiologia que sembla que no existeixi, que és etèria, fa que tampoc ens tinguin en compte quan estem passant per un moment difícil o un moment complicat, perquè, escolti'm, les dones ho podem somatitzar tot, doctora. Vull dir, hi ha vegades que hi ha persones, i vostè ho explica en el llibre, que al llarg de la seva existència han pogut viure situacions estressants, situacions de violència, que potser en aquell moment poden anar endavant amb fortalesa, però que arriba un moment que poden desembocar en una depressió greu, més tard, que pot desembocar en una malaltia. És a dir, les dones somatitzem, o la majoria de les dones somatitzem a l'entorn emocional, doctora.
3: El títol del llibre, Serà per les hormones, justament és per algunes coses de les que ara has dit, no? O sigui, el fet de justificar tot el que ens passa per les hormones que fluctuen al llarg del cicle vital fisiològicament, ha justificat que algunes coses no s'estudiessin. Doncs va, no? S'ha banalitzat, doncs serà per als canvis hormonals, no li fem cas. Però per altra part, el llibre comença amb un conte inventat, però que podia ser molt real, de com els canvis hormonals poden generar patologia molt greu. És molt poc freqüent el cas d'aquest conte amb el que comença el llibre, però és real. O sigui, realment, les hormones, amb un percentatge petitonet, posem-hi un 3% de les dones, poden generar episodis depressius greus en segons quins moments de la vida, en el període premenstrual, en el període postpart. O sigui que, sí, les hormones formen part de la nostra normalitat, de la nostra fisiologia, moltes vegades s'han utilitzat per banalitzar i treure importància a coses, però hem de reivindicar que realment són importants, tant per estar bé com per estar malament.
0: Jo hi he après moltes coses que desconeixem al seu llibre, li he d'assegurar, però hi ha una frase d'unes assagistes, Barbara Helrenheik, espero haver-ho pronunciat mitjanament bé, i Deirdre English, que diu que no estem oprimides perquè la nostra biologia, la nostra hormona vagi fluctuant i això fa que el nostre estat d'ànim pugui ser variable, sinó, atenció, senyores,

0: per tots els condicionants socials en una societat en la que la dominació depèn de la classe i el sexe.
1: Sí. Això és importantíssim tenir-ho en compte, perquè jo sóc metgessa i parlo molt de la biologia, però n'hem d'obviar que estem en un context. I aquest context realment ens influeix molt en la nostra salut, però no només a la salut mental, també a la salut física. I aquest context doncs, pot estar carregat de violències, pot estar carregat de càrrega mental, que a vegades l'obviem i no li donem importància, però realment és molt estressant, del doble estàndard de com avaluem els homes i les dones, no? La vinyeta típica, no? El pare que dona a menjar fast food doncs és divertit, i la mare que ho fa doncs és una gandula, no? Perquè no cuina. O sigui, totes aquestes petites violències que ens van atravessant al llarg de la vida, evidentment que ens influeixen molt. I llavors això moltes vegades doncs, es barregen amb la culpa, no? La culpa que ja va amb la dona, no? des de l'origen de la humanitat, gairebé.
0: Vostè en el llibre diu: resulta necessari comprendre com les fluctuacions hormonals poden desencadenar o modular símptomes mentals, perquè és una manera de tornar a la veu a moltes dones que la salut emocional de les mateixes ha estat desestimada sota etiquetes com histèrica o exageració. Jo sóc una gran fan, perdonim, de Santa Teresa de Jesús. I vostè ja sap que Santa Teresa de Jesús era la loca de la casa, no? Cosa que a mi sempre m'ha semblat un goig. Perquè que et diguin que ets diferent vol dir que tens un caràcter difícil, no? Tens un caràcter difícil. No hi ha qui t'aguanti, acabaràs sola. Ets la boja de la casa, no? Tot allò que a les nostres rebesàvies, probablement a la seva i a la meva, que haurien de ser dones d'empenta, no es van atrevir a dir, però segur que els hi havien dit, tot i que amb elles potser no els havia fet mal en aquell moment, és alguna cosa que encara està passant, perquè vostè en el llibre, a la pàgina 17, diu: boges per naturalesa, loques per naturalesa. És a dir, que evidentment un maltracte físic és molt dolorós, doctora, però les paraules fan molt mal.
1: Sí, i això moltes vegades també el que agraeixo al final del llibre és la confiança que han depositat en mi tantes persones que m'han explicat coses que no havien explicat a ningú, que per això em sento privilegiada que algú confiï en mi per explicar-me aquestes coses. I probablement el que més ha dolgut a més dones és justament aquesta violència psicològica, perquè t'anula, et desempodera, et fa dependent i et treu tota la capacitat per valorar-te i per sentir-te capaç de funcionar en el dia a dia. I tot i que la violència física, evidentment, no podem negar que deixa petjada, la violència psicològica és molt més sibil·lina i va causant mal sense moltes vegades que ens n'adonem. I és important posar-la en valor i reconèixer-la. I moltes vegades les consultes justament el que fan és ajudar a donar-nos compte quines són els moments de la nostra vida que realment doncs, hem pogut patir aquesta violència, i no sempre per part de la parella, sinó que en molts contextos.
0: Professional podem, també, i tant.
1: I tant, no? I moltes vegades s'ha abusat que les dones hem anat acceptant moltes coses. I jo penso que hem estat castigades tant les que criden com les que callen. O sigui, fem el que fem, tenim les de perdre, sembla.
0: Però fixi's que les que cridem, i cridem fort, sempre quedem com les insuportables, no? I les que no criden gaire, abans li comentava, micròfon tancat, en els pocs segons que hem tingut per parlar, sembla que, com deia la cançó dels ABBA, permeti'm una clucada d'ull, the winner take it all, no? El guanyador s'ho emporta tot. Aquell que no fa soroll és aquell que acostuma a estar més tranquil. Però tampoc és veritat que estigui tranquil, doctora. Vostè ho explica molt bé en el llibre, no? Jo crec que la consulta també haurà tingut moltes dones que un dia han dit prou, ja no han pogut suportar més menysteniments. Perquè fixi's que al llarg del llibre vostè parla d'algunes coses que a mi em semblen molt interessants, i totes comencen i acaben, i si m'equivoco em corregeix, amb l'acció culpògena del que tenim al davant, no? De mira com m'estic posant, mira com t'he de respondre, però què estàs dient, no t'estic entenent. Totes aquestes pautes, totes aquestes expressions intenten atabalar, desorientar i anul·lar la dona que tens al davant, no?
1: Sí, al final és el que comentava, aquest tipus de violència és una violència que no ens n'adonem i al final acaba convertint-nos en culpables. I amb autoculpabilitzant-nos de no ho sé fer, no sóc capaç, llavors aquí ja deriva el síndrome de l'impostora, no? Doncs m'ho mereixo perquè no ho faig bé, revisar la culpa. Penso que hi deu haver algun gen de la culpa i que a través de mecanismes epigenètics s'ha anat modificant i està molt més actiu en les dones. I a vegades ho explico amb l'història d'Eva. Sí que la nostra cultura és molt religiosa i ens agradi o no ens agradi, ens han educat amb aquesta religió. I Eva va ser la culpable de tots els mals de la humanitat i se li va negar agafar el fruit de l'arbre de la ciència. O sigui que és tot molt al·legòric, no? de com comença la culpa i la dona.
0: Fixi's que hi ha alguna cosa que vostè explica en el llibre. Per cert, som en directe a Ràdio 4 conversant amb la doctora Gemma Parramon. Será por las hormonas, desmontando mitos sobre la salud mental de la mujer, Edita Vergara. Hi ha un moment en el que vostè explica alguna cosa que bé, les dones que ens estan escoltant hem passat o estan passant, que és la menstruació, no? I diu vostè que històricament la medicina ha interpretat la menstruació com una purga d'excessos o un signe de debilitat femenina. I encara avui, quan ha passat, no a mi em va passar, em va passar una ocasió i vaig respondre una autèntica barbaritat i a més m'ho van tornar a dir, no? Em van dir que a Tarragona avui tens mal dia, tens la regla, no? Em va semblar terrible que em diguessin això o que em culpabilitzessin per ser una dona, no?
1: Sí, la menstruació és tota una història i realment ha fet que les dones al llarg de la vida l'haguem patit més per l'entorn que per nosaltres mateixes. Probablement la menstruació s'hagués vist com un fet biològic de la mateixa manera que en tenim tants d'altres, no s'hagués culpabilitzat tant a les dones, però es va utilitzar per apartar-les, no? Quan menstruï doncs no pot fer segons quines coses, no pot participar de segons quines reunions. Això, evidentment, ara no passa. En algunes cultures encara sí. En general no passa, però sí que serveix per al que tu comentes, no? Per invalidar-nos de, bueno, estàs de mal humor. Potser estem de mal humor perquè ha passat alguna cosa com per estar de mal humor. I això és una mica la cita que tu deies, de que la culpa no és de les hormones, la culpa és de la lectura que en fa la societat, d'aquest canvi d'humor que podem tenir en un moment, ja sigui en una fluctuació hormonal o no. Però s'ha utilitzat això per invalidar-nos, no? Una vegada et diuen això, et ridiculitzen i acabes callant.
0: Doncs no hem de callar. Parlim del trastorn disfòric premenstrual, que jo li he d'assegurar no sabia ni que existia, i vostè en parla en el llibre.
1: I en parlo molt, perquè realment és molt més freqüent del que ens imaginem. Hi ha un 6% de les dones que el poden patir. Jo perquè em dedico molt a aquest tipus de trastorns i veig una gran quantitat de dones que el pateixen, però hi ha dones que realment poden estar molts dies cada mes totalment incapacitades. I per això l'he volgut posar en valor, perquè per el fet de que serà per les hormones, moltes vegades s'han menys tingut. I és un trastorn com poden haver-hi d'altres en l'home, que justament no s'han menys tingut, sinó que se'ls ha donat la rellevància que podien tenir. I en les dones no se n'ha parlat, imagina't, no? Em dius que és un trastorn que afecta un 6% de les dones, afecta molt més que moltes altres malalties que sí que en parlem. Però per el fet de que és molt estigmatitzant i que acaba donant la raó a aquesta inestabilitat emocional de la que se'ns ha culpat, moltes dones ho pateixen en silenci i sense dir-ho. I quan n'has pogut parlar moltes vegades, el que m'han dit les dones és, ostres, ara sé que no hi ha cura perquè no tenim tractaments excessivament eficaços, però almenys hi poden posar un nom. I les que realment ho pateixen agraeixen tan sols posant-hi un nom i continuar vivint-ho de la mateixa manera. Dintre del que és les nosografies psiquiàtriques dels trastorns mentals, es classifica dintre dels trastorns depressius, o sigui, la sintomatologia és com tenir un episodi depressiu 2 o 3 dies al mes, o a vegades és una setmana, a vegades poden ser 10 dies, però en general són 2 o 3 dies cada mes.

0: més. I aquí és on les dones, malgrat poder patir això, doncs continuen fent vida normal. Hi ha tractaments, hi ha maneres de minimitzar-ho. Veiem doncs, que si doncs, tens algunes rutines o tens alguna cura, doncs, aquests símptomes no són tan intensos i et permeten viure normal. Però les dones que tinguin aquests símptomes tan intensos han de saber que això existeix i que hi ha un tractament i que poden portar una vida amb més qualitat de vida.
1: Amb més qualitat de vida i amb més equilibri també amb la seva pròpia vida, perquè clar, doctora, estem vivint un moment en el que les dones hem de fer-ho tot, no? Hem de ser grans professionals, hem d'estar sota la pressió estètica terrible que significa ser una dona en el segle XXI. No podem responsabilitzar ni a les hormones dels nostres canvis de pes, i és evident que les hormones hi tenen molt a veure. Així doncs, que si entenguéssim millor les hormones, entendríem que hi ha circumstàncies que no depenen de nosaltres ni tan sols de la nostra voluntat, doctora, perquè per més que aquestes senyores o aquestes dones que pateixen aquest trastorn que fa que un 6% de la població femenina el pateixi, que no és qualsevol cosa, vulguin intentar anar a treballar i vulguin fer un esforç per sortir del llit, probablement no puguin aconseguir-ho.
0: I aquí per això en parlo, perquè moltes vegades se les ha culpabilitzat i sembla que depengui de la seva voluntat. No serà per tant. I no és així.
1: No siguis comedianta, no siguis exagerada, no, que és alguna cosa que també es diu habitualment. Sí,
0: no siguis exagerada i aguanta-ho, no? Bé, per això en vull parlar, per posar un valor i també per fer veure i que les dones ho puguin reconèixer, puguin demanar ajuda, perquè realment hi ha coses que poden fer que millorin.
1: Parlem de la genètica, doctora? Li faré una pregunta de menys 25 de medicina, eh? Ja em perdonarà. Tot el que està relacionat amb el funcionament de les nostres hormones, és que avui la reunió, nosaltres aquí a l'equip som tres dones, la Júlia, la Mar i jo, de tres edats molt diferents, molt diferents. La Júlia és molt jove, la Mar també, i jo ja sóc la sènior del grup, eh? I em deien elles amb molt bon criteri, i tot el que està relacionat amb les hormones és hereditari, és a dir, si la meva mare o la meva àvia o la meva rebesàvia va tenir unes hormones complicades, deixem-ho així, eh? Això també pot fer que jo ho pateixi? Per això li dic que és una pregunta menys 25 de medicina.
0: No, eh? No, és una pregunta molt intel·ligent. Clar, sí que hi ha una predisposició genètica. I com ho sabem, això? Una de les coses que podem investigar i que hauríem d'investigar tots els que ens dediquem a la medicina, justament, i més a la salut mental, és si hi ha canvis cíclics al llarg de la vida de la dona, perquè això ens dona informació sobre aquesta sensibilitat hormonal que en podríem dir cervells hormonosensibles. Veiem, doncs, que sí que hi ha dones que tenen aquest trastorn disfòric premenstrual. Quan tens un trastorn disfòric premenstrual, tens el doble de probabilitats de tenir una depressió postpart. I probablement de tenir sintomatologia depressiva en altres èpoques de fluctuacions hormonals, que moltes vegades són fisiològiques, però també poden ser farmacològiques. Quan tens un càncer de mama, et dona un tractament hormonal que el que et fa treure molt ràpid la funció estrogènica del teu cos. I, per tant, reprodueix, bueno, no seria literal, però reprodueix com un postpart gairebé. Hi ha una davallada hormonal. En tots aquests períodes veiem que hi ha dones que són més proclius a tenir aquesta sintomatologia depressiva. I ja ho sabem amb la depressió postpart, que si la teva mare ha tingut depressions postpart, tu tens més risc. No tenim, evidentment, aïllat cap gen que sigui responsable d'això. Probablement és una herència poligènica, o sigui que depèn de diversos gens. Però sí que sabem que hi ha una agregació familiar. Per això dic que és una pregunta intel·ligent. Sí,
1: no,
0: sí.
1: No estàvem massa segures de fer-los-hi, però ens hem llaçat a la piscina.
0: Molt bé, molt bé.
1: Amb la confiança que li tinc, doctora. Hi ha un capítol que m'ha semblat, tots, però si em quedés amb un, igual no li agrada, però l'arquitectura emocional com en Luther m'ha semblat fascinant. És a dir, que el que som emocionalment comença, home, no direm que en el moment en el que ens concebeixen, però si no ho he entès malament, en el moment en el que nosaltres comencem a ser un ésser viu, doctora, una unitat viva, una personalitat pròpia.
0: Clar, aquest capítol, i justament en relaciona molt amb el tema genètic,
1: clar,
0: també,
1: clar,
0: no?
1: Per això li fas la pregunta.
0: Clar, nosaltres som com som des dels nostres inicis perquè comença a desenvolupar-se. Evidentment, quan
1: perdoni, som com som emocionalment, m'està dient?
0: Emocionalment, clar, perquè les emocions no floten,
1: clar,
0: en el res.
1: Clar, és que és molt important això que està dient ara, perquè, perdoni, quan vostè em diu som com som, potser algunes persones poden pensar som com som vol dir amb els ulls blaus, amb la pell més moreneta o més rosadeta, més alts, més grans, més petits. No estem parlant de res fisiològic o de res físic. Estem parlant de les emocions, que les emocions també es construeixen a l'úter.
0: Clar, perquè les emocions es generen estructures cerebrals que comencen a desenvolupar-se ja en el període embrionari, i totes aquestes estructures cerebrals són les que són responsables de les nostres emocions, de l'ansietat, de l'estat de vigília, de la motivació, de la recompensa, o sigui, de moltes funcions que podríem considerar-ne mentals, i que a vegades doncs és com si fos l'esperit, no?, el que ens les vehiculitzés, no? Són estructures cerebrals físiques. El cervell és molt neuroplàstic, i això ho hem anat sabent al llarg de la medicina. Fa molts anys es pensava que quan una neurona es moria, allà no es podia regenerar res. Doncs sabem, doncs, que el cervell es pot regenerar i que hi ha un desenvolupament constant al llarg de molts i molts anys. I això és el que realment ens va fent com a persones. Quan som adults som diferents de quan som adolescents. I què és el que ha anat modificant tot això? Doncs també les nostres experiències, no? Com es modifiquen el que nosaltres vivim, també modifica el nostre cervell.
1: I com vivim el que vivim, també modifica el nostre cervell?
0: Clar, però vivim el que vivim...
1: Vull dir, com rebem els cops que la vida ens va fent entomar, doctora? Perquè, clar, a mi les persones que són permanentment felices em fan molta por. Disculpi'm,
0: Sí, sí,
1: oi, clar. Que m'entén? És a dir, amb la que està caient, com diríem els clàssics, Nosaltres, que cada dia aquí a la ràdio, que li he de dir a vostè que està en una consulta a la Vall d'Hebron, però a mi m'encantaria donar bones notícies. Fa molt temps que no en dono cap. I això, vulgui que no, a mi també, a tot l'equip del programa, ens va apaivagant, perquè no tenim ni una de bona, a part dels astronautes que han arribat. Per cert, una dona, Cristina Koch, que va ser la que va enlairar-se i va tornar a baixar amb aquest team de l'Artemis. Escolti'm, tenim molt poques bones notícies. Així doncs, que independentment de la nostra exercici professional, també hem d'anar entomant tot el que els entrebancs que la vida ens va portant. Per això li feia la pregunta.
0: Sí, i hi ha qui té més estratègies per entomar totes aquestes situacions i qui menys, però la bona notícia és que es poden aprendre, no? D'aquí el tractament psicològic. La funció del tractament psicològic és justament aprendre estratègies psicològiques que, pel que sigui, no les hem desenvolupat sense aquesta ajuda, i després també, per al que expliques, depèn de quines experiències i quines situacions traumàtiques o no hagis anat visquent al llarg de la teva vida, també requeriràs unes eines o unes altres, i moltes vegades, doncs, depèn de quines situacions traumàtiques requeriràs, que les hauràs d'adquirir. I la bona notícia és això, que es poden adquirir i que es poden aprendre.
1: Quan vostè parla molt de la maternitat i de la depressió postpart, vostè parla d'aquest pes invisible, parla de les teràpies hormonals, és un llibre molt, molt complet que jo recomano molt als oients del nostre programa, no? Però quan vostè té una pacient al davant, sigui una dona de la nostra edat o una persona jove, aquests insomnis, aquests dolors, aquesta incapacitat de tenir la seva pròpia llibertat, o, per exemple, com vostè diu, en el cas de la menopàusia, depèn del que mengem, pot influir en la intensitat i freqüència dels sufocos, ho diré un barbarisme, però vostès m'entendran perfectament. Clar, quan vostè té aquestes dones a la seva consulta, ho dèiem abans a micròfon tancat, són totes molt valentes, doctora.
0: Sí, totes les dones que tenen un problema de salut mental i que sostenen les seves vides són molt valentes. Quan tot va de cara, no cal ser valent, ja et va tot de cara. Per això, les persones que són més valentes són aquelles que pateixen més ansietat, que malgrat no trobar-te bé, has de continuar fent la teva vida, i per això requereix molta valentia.
1: O molta disciplina.
0: Les dues coses. I justament això m'ho comentava una noia molt jove amb un

0: això doncs cal molt estoïcisme.
1: Estoïcisme i força de voluntat. Doctora, gairebé per acabar, un altre dels titulars que he llegit de les últimes entrevistes que ha concedit, que m'ha semblat, vaja, aclaparador i clarivident. Ningú pregunta pel cicle menstrual quan arribes a les urgències de psiquiatria. És de per agulla, no, gairebé?
0: Bueno, és molt important perquè ja veiem que hi ha estudis que ja demostren que segons en quin moment del cicle hormonal et trobes, pots tenir més sintomatologia o no. I hem començat parlant del suïcidi i acabarem parlant del suïcidi. Per exemple, sabem que en el període premenstrual, premenstrual els dies abans de la menstruació i els dies de la menstruació, augmenta un 27% la probabilitat que una dona que té idees de suïcidi es suïcidi. Clar, tenim un codi de risc suïcida, que avaluem molts factors de risc abans de donar l'alta a una persona doncs, que ens ve amb aquestes idees a urgències. Si ja tenim evidència que segons el moment del cicle menstrual hi ha dones que tindran més risc, per què no ho preguntem?
1: Doncs seria molt fàcil preguntar-ho i potser ens estalviaríem molts ensurts, doctora, no?
0: I tant, i no cal gran tecnologia per preguntar-ho.
1: Cal sensibilitat.
0: Sí.
1: Doctora Parramon, moltíssimes gràcies. Abans havia explicat a vostè una història per on dormir, que ara resumiré als oients, que és alguna cosa que he llegit ara fa molt poc en una entrevista al New York Times i m'ha fascinat, el que anomenen el divorci alpí. En castellà seria el divorcio alpí, no? En què consisteix? Alguna cosa que sembla ser que ja es posava en pràctica a principis del segle XIX, la parella d'una dona... li proposen un cap de setmana a la muntanya, però no un cap de setmana a la muntanya tranquil·la a veure el llac i escoltar ocellets, no, el cap de setmana significa posar-te les sabatilles a fer esport i pujar amunt muntanyes. Per què ho fa la parella d'aquesta dona? Per posar-la a prova, per esgotar-la, per veure fins on arriba la seva capacitat física i per veure com estan les seves hormones. I una vegada la dona ja no pot més, l'abandona al mig del bosc i ella ha de baixar la seva mala sort. Aquest columnista del New York Times, que és molt prestigiós i que ha guanyat 2 Pulitzers, se'n va adonar perquè la seva filla li va ensenyar a través d'un TikTok. I li va dir, mira papà, què fan aquestes senyores? Fan veure que ho estan passant malament baixant de la muntanya. I evidentment se'n va adonar compte que aquelles senyores no s'ho fessin veure, és que ho estaven passant molt malament. A partir d'aquí TikTok es va omplir de challengers d'aquests tan impresentables, fins que no només ho han trobat a TikTok, sinó que també ho han trobat als jutjats amb moltes demandes judicials. És a dir, arriba fins aquí la mesquindat, doctora. El divorci alpí. Fins on aguanta la teva fortalesa física i a veure com tens les hormones.
0: Sí, sí, i jo ho compararia també amb no tan literal, no? Moltes vegades ens demanen pujar muntanyes quan no les podem pujar, i és important això també identificar-ho.
1: I com es fa per dir no vull pujar aquesta muntanya perquè saps que no la puc pujar?
0: Bueno, a vegades, primer identificar que has de dir
1: que no és tan fàcil.
0: Primer has d'identificar que t'estan demanant coses que no t'haurien de demanar, i quan ho identifiques, dir-ho. I dir-ho allà on se t'escolti.
1: Doncs fem-ho. Diguem no, perquè també forma part d'aquest procés. Han d'aconseguir aquest llibre, ha de ser un èxit de Sant Jordi. Espero que signi molts llibres, doctora?
0: Bueno, jo també ho espero.
1: Vinga. Doctora Gemma Parramon, serà per les hormones, desmontando mitos sobre la salut mental de la mujer, Edita Vergara. Doctora Parramon, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: A vostè, bona nit.

Radio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.

Molt bona nit i benvinguts al Plurals i Singulars. Avui, en el darrer programa d'aquesta temporada, volem començar fent homenatge a la Hilda Love, la drag queen que amb 100 anys es va convertir en una icona del transformisme i un referent LGTBI de Barcelona. Va néixer l'any 1926 a San Fernando, a Cádiz, però la majoria de la seva trajectòria artística l'ha desenvolupat a Barcelona, on va aconseguir una gran notorietat als cabarets del Raval. Amb la Hilda vam parlar a l'any 2022, ara fa 5 anyets, en el marc de l'estrena del documental Cazando en las Azoteas. Hola, què tal? Soc Quim Esteban i això és el Plurals i Singulars.

0: I en el darrer programa d'aquesta temporada també volem parlar de l'Eixample de Barcelona, una part també coneguda com el Gaixample, perquè aquest districte, el de l'Eixample, ha programat aquest estiu una ruta per explicar la memòria queer des de principis del segle XX fins a l'actualitat. Les rutes van a càrrec del Salvador Lou, que és historiador i fundador dels projectes d'investigació i divulgació d'història social de les rutes Barcelona Rebel. Anem a saludar-lo. Salvador, Salva, molt bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Abans de parlar de l'Eixample, parlem del Raval i parlem també de la Hilda Love, perquè ens ha deixat aquesta setmana. Qui era Hilda Love?
1: Bé, doncs sí, ens ha deixat, jo crec, una de les últimes representants de tota una generació de pioneres, no? De persones que, bueno, es van dedicar a una vessant artística, però que des de a sobre dels escenaris estaven fent molt més enllà que lo que és l'expressió artística del transformisme, no? Perquè estem parlant de gent que va començar la seva carrera quan estava vigent la llei de vagos y maleantes, la llei de peligrositat social, i bueno, la seva professió era tot un desafiament al règim i a tots els valors i la moral, diguem, pròpia del franquisme i tota la persecució de les dissidències sexuals i de gènere. Uh-huh. Ella va estar 8 dècades actuant fins fa
0: 4 dies. 8 dècades, són 80 anys, eh?
1: Sí. L'última actuació que jo recordi va ser el seu aniversari, el 99. Imagina't. Aniversari. Uh-huh. Ha mort amb 100 i faria 101 ara a l'agost. Así que bueno, es tota un ja dic, la última representant d'una generació que a la qual crec que li direm moltes coses.
0: Clar, és una generació que, diguéssim, era com l'única visibilitat que durant molts anys havia del col·lectiu LGTBI, no? Aquest transformisme dels 70, dels 80...
1: Sí, i fins i tot anterior. El transformisme a Barcelona, la primera actuació és a final del segle XIX, al Teatre Principal, és el Frigioli, que si no recordo malament és el 1898, quan fa aquesta actuació. I, de fet, aquí tenim una època daurada del transformisme, als anys 20, sobretot, i una part de la dècada dels anys 30, on, bueno, en molts dels grans teatres, cabarets del paral·lel, de la mateixa manera que tenies una vedet principal, una veu masculina, una veu femenina principal, tenies moltes vegades una estrella transformista amb nom propi, que donava nom propi també al cabaret, a la sala, al teatre. Així que és una expressió cultural que, en el cas de Barcelona, una expressió cultural del col·lectiu LGTBI, que va estar present des de ja fa més d'un segle.
0: Uh-huh. La Hilda va néixer a San Fernando, a Cádiz, ho dèiem a l'introducció del programa, i quan ella actuava també actuava molt de folklòrica, no? I això també és molt característic d'aquest transformisme, d'aquesta època.
1: Sí, és, bueno, jo deia que jo la vaig descobrir

Doncs fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana i també el d'aquesta temporada. Que tingueu un molt bon estiu i ens retrobem al mes de setembre. Que tingueu unes molt bones vacances. Hem estat Javi Martínez i Quim Esteban. Adéu.

Sí, l'aigua subterrània. Un traç en la Terra que segueixen els ocells migratoris d'una banda o un altre de planeta. Però què passa si el traç s'esborra o desapareix? Els desorienta també en el seu camí anual? Avui, en clau d'emergència climàtica, us parlem d'éssers no humans migrants.